0: dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports. El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I el temps, dimecres, tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
2: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
4: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
2: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
5: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
6: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
7: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
8: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
9: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació

0: manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: 3Cat Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
2: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
3: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
4: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
5: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
6: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
7: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
8: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
9: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Hem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
10: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques

0: Cat Info.
1: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
2: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
1: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
3: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
1: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
0: El temps.
1: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
4: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
1: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar a amnistiar Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
5: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmunta

0: darà la tesi d'aquí a pocs dies i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
1: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
0: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
2: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
3: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
4: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
3: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
5: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
3: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
2: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
6: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
2: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
7: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
8: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
7: Des de l'Oficina Electoral Nord-Americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: mare.
1: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van, Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertrana, la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
2: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon per Enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
3: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
2: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny el productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada. Reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier, en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
4: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
2: Amb Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari i orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'han dut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
2: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
3: És cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
2: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
4: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, ara es culpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual qui jugui, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
2: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
5: Tenemos banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
2: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
0: 3CAT Info.
2: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 9:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, a la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
0: 3CAT Info. Són dos quarts de tres.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elche 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts. Pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat, només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
6: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: 3Cat Info.
0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
7: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
8: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
9: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
10: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
11: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea...

0: L'Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
1: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret, per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
2: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.
0: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
3: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
5: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
6: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa Rosa confia que es podrà multar.
7: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
6: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
8: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat. Per tant, ni el 10% de les esmenes.
9: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
6: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
0: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora accedia al vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
11: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
10: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018, un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
0: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
12: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
4: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa, tota aquesta entrada d'aire fred, arribarà de cara a la tarda. Ruixats també tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després, al vespre, aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat Llobregat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que es reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
15: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
14: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat al litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
0: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
16: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop, a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al Dia.
17: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguen ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
16: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3Cat Info.
18: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils.
19: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
16: A tot estirar, el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
0: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3Cat Info les característiques de l'animal.
20: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.

0: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
1: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
2: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
1: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
3: I don't want to be apologetic to
4: no vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
3: But art is a reflection of reality.
1: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Ida.
5: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
6: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
7: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
6: Serà la tercera vegada que el Camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnic i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
5: 3CAT Info.
6: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
8: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de... Bueno, ja sabem com va tot, que Ignacio, pues, l'esculpa Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
6: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
9: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
6: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
10: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
6: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona i ho faria contra el Barça.
5: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit.

0: El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
1: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat i el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
1: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
1: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
1: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
1: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
2: 3CAT Info.
1: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital.

0: hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
1: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
2: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
3: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
4: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jéssica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
5: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
6: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
7: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
8: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Hem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
9: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
10: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.

0: energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
1: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya Central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
2: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs, aleshores, en aquell episodi últim, doncs, sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya Central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
3: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
4: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar a amnistiar Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
5: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
6: L'aplicació plena de la llei d'amnistia és qüestió de temps. Hoy, la més important novedad és que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
5: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre.

0: d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
1: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
2: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
3: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
2: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
4: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
2: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
1: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
5: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
1: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
6: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
7: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
6: Des de l'Oficina Electoral Nord-Americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van, Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertrana, la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon per Enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt.

0: valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes de William Faulkner i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la per fer cantar els arbres.
2: Esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: Amb Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
2: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
3: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
2: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
4: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que ja sabem com va tot, que l'alineació, ara és culpa d'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
2: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts, ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
5: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
2: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
0: 3CAT Info.
2: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 9:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'Alepivot Nicola

0: Mirotic per una temporada. Mirotic, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
1: 3Cat Info. Són 3/4 de 4.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elx 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto...

0: No vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ja està excessivament tensionada per el turisme.
1: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
2: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
4: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
2: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
3: 3CAT Info.
2: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
5: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
2: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
6: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
7: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
2: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
8: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
9: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
2: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic, pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals.

0: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
1: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis, aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret, per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
2: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.
0: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
3: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
5: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
6: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa Rosa confia que es podrà multar.
7: L'ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
6: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
8: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat. Per tant, ni el 10% de les esmenes.
9: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
6: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
0: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora accedia al vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
11: És una relació molt intensa, mantenida en el temps i con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
10: Fiscalía també acusa un exresponsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
0: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció, perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
12: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
4: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa, tota aquesta entrada d'aire fred, arribarà de cara a la tarda. Ruixats també tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després, al vespre, aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que es reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
15: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
14: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
0: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
16: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al dia.
17: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguen ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
16: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3Cat Info.
18: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils. Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
16: A tot estirar, el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
0: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3Cat Info les característiques de l'animal.
19: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.
20: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
21: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa triomfant d'Aida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
22: I don't want to be apologetic to
23: no vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
22: But art is a reflection of reality.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
4: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
24: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
25: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
24: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
4: 3CAT Info.
24: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
26: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, a l'esculpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
24: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
27: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
24: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
1: We see today or was more...
2: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts.

0: Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol, perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça, que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona i ho faria contra el Barça.
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el Comitè Executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I al temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants.

0: Doncs, molta precaució.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
2: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
4: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
2: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
5: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
6: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
7: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
8: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
9: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: 3Cat Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
10: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid, i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.

0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
1: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
2: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
3: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jéssica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
4: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
5: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
6: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
7: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Serem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
8: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
9: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
10: 3Cat Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc en

energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3.

0: La inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
1: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
3: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar amnistia a Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
4: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
5: L'aplicació plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
4: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
6: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu

0: diu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge Rabat es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
1: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
0: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
2: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
0: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
3: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
4: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
3: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
5: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
6: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
5: Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: mare.
1: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
2: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon per Enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
3: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi, la veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
2: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny el productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada. Reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
4: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
2: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari i orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
2: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
3: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
2: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
4: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, ara es culpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
2: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts, ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
5: Tenemos banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
2: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
0: 3CAT Info.
2: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 2:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: We see today or was more...
7: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre.

0: Pinent. I en waterpolo, la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elche 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya.

0: Catalunya. L'any passat, només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
2: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: 3CAT Info.
0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paniquer, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
3: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
4: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
5: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
6: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
7: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
8: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de la

0: abans dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret, per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
1: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.
0: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
2: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
4: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
5: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa Rosa confia que es podrà multar.
6: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
5: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
7: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat. Per tant, ni el 10% de les esmenes.
8: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament

0: no n'ha volgut ni parlar.
1: La Rosa assegura, per la seva banda, que continuaran negociant.
2: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora accedia al vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
4: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
3: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
2: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció, perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
5: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
6: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats també tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després, al vespre, aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3CAT Info que es reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
0: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
8: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
2: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
9: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al Dia.
10: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com poden ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
9: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a Trescatinfo.
11: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils.
12: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
9: A tot estirar, el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
2: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a Trescatinfo les característiques de l'animal.
13: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
2: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.
14: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
2: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
15: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
2: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora

0: directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa triomfant d'Aïda és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
1: I don't want to be apologetic to
2: no vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
1: But art is a reflection of reality.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aïda.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
5: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
4: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
3: 3CAT Info.
4: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
6: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, a l'esculpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
4: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Art de Guler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
7: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
4: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
8: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
4: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.

0: I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona, i ho faria contra el Barça.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I el temps, dimecres, tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ja està excessivament tensionada per el turisme.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren al desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
11: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president

0: Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu, i ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
1: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
2: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jéssica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
3: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
4: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
5: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
6: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Serem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
7: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
8: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
9: 3Cat Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
10: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments...

La inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la

0: activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
1: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs, aleshores, en aquell episodi últim, doncs, sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
3: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar a amnistiar Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
4: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
5: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy, la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
4: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
6: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge rebat es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
7: Marruecos.

0: responsable también por acción o por omisión. Y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
1: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
0: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
1: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
2: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
3: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
2: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
4: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
5: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
4: Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon per Enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny el productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada. Reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: Amb Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.
4: Com t'escriuré tot això si amb prou feina sé paraules?
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
6: El Camp Nou serà...

0: A la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
1: És cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
0: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
2: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, ara es culpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que hi juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
0: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
3: Tenemos banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
0: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
4: 3CAT Info.
0: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 9:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
5: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
0: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, a la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
4: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elche 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el Ministeri de Transports, Oscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat, només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
2: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
1: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
0: 3CAT Info.
1: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
3: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
1: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
4: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
5: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
1: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
6: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
7: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
1: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fregata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
8: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
1: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis, aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret, per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
9: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més

0: vulnerables.
1: Particularly the most vulnerable.
2: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els Houthis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
3: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro-drets humans perquè deixa en la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
5: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
2: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
6: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
7: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes. No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
6: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
8: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat. Per tant, ni el 10% de les esmenes.
9: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
6: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
2: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat, a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora accedia al vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses

0: telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
1: És una relació molt intensa, mantenida en el temps i con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
0: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018, un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
2: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
3: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
4: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat en mig matí, migdia, però sobretot la part més activa, tota aquesta entrada d'aire fred, arribarà de cara a la tarda. Ruixats, també localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
2: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que es reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
7: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
6: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
2: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran

0: per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
1: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al Dia.
2: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguen ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
1: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a Trescat Info.
3: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, els que vivim aquí, és viure tranquils. Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
1: A tot estirar, el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
0: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a Trescat Info les característiques de l'animal.
4: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
5: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
6: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja es seleccionen 10 curts.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa Triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
7: I don't want to be apologetic.
8: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
7: but art is a reflection of reality.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Ida.
9: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
10: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
11: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
10: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
9: 3CAT Info.
10: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
12: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de... Bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, ara es culpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
10: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
13: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
10: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
14: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
10: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Ket i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona i ho faria contra el Barça.
9: 3CAT Info.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
16: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Avui tornen les pluges. A la tarda tenim més de mig país en alerta per ruixats intensos i aquest cop, però, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni tampoc s'han explicat, en aquest cas, restriccions. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a partir d'aquest migdia tenim totes aquestes tempestes fortes, violentes, alguns aiguats, calamarsades. Les tempestes més fortes cauran al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, a l'interior Girona i tot el litoral i prelitoral de Tarragona, de Barcelona i potser l'extrem sud de la Costa Brava. Compten aquests sectors del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona perquè serà on podem tenir els aiguats més violents que poden deixar gairebé 100 litres per metre quadrat poca estona.
0: 100 litres?
1: Gairebé. Sí. Hi ha un avís de 90 litres en 3 hores en tota aquesta zona.
0: Per tant, o sigui, una situació com la que vam viure la setmana passada, en algun punt.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, amb una petita diferència, però que no és despreciable, i és que tot això passa a la tarda, després d'un matí càlid.
0: No, la diferència és que en moment no hi ha previst tancar escoles. Aquesta és la diferència.
1: Bueno, sí, això és a nivell formal.
0: Sí, no, però això s'haurà d'explicar, perquè és a dir, si la situació que m'estàs explicant és semblant a la setmana passada, és perquè la setmana passada es van prendre unes mesures i aquesta no.
1: Hi ha una altra diferència, és que els aiguats es preveien a primera hora del matí, la setmana passada.
0: Sí.
1: Aquests aiguats els preveiem durant la tarda. Per tant, hi ha marge també durant aquest matí, en cas que es vegi que la situació sigui més violenta, per activar doncs, mesures més contundents.
0: Sí, el matí seria normal i a la tarda veurem doncs, si cal més mesures.
1: Exacte.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.
0: Tot això avui que Europa proposarà també formalment prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Està previst que ho anunciï la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant el discurs de l'Estat de la Unió Europea a Estrasburg. Es busca així unificar les iniciatives engegades a diversos estats.
2: We need age-appropriate restrictions to platforms.
0: Al mes de juny, von der Leyen ja va avançar que calia restringir-ho, dient que no es tracta de quan els nens accedeixen a les xarxes, sinó que es tracta de quan les xarxes accedeixen als nostres nens. La presidenta de la comissió també abordarà la crisi de Ceuta, que, per cert, a Madrid tornarà a centrar avui la sessió de control a Pedro Sánchez. I sobre Ceuta, dues coses de les últimes hores.
3: En una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días.
0: Aquesta és la primera. El rei ha parlat. Per primer cop, Felip VI ha parlat un mes i mig després de la crisi de Ceuta. I segona, hi ha una imatge que s'ha fet viral també aquesta nit, just abans del partit de futbol entre l'Elx i el Madrid.

0: Els jugadors dels dos equips que han sortit al camp amb samarretes de suport a Ceuta, però Mbappé, Vinícius i Konaté portaven la samarreta mal posada expressament perquè no es llegís aquest missatge. En fi, coses del futbol que es veu que no són política. I això un dia en què el president Salvador Illa serà també avui a Extremadura per celebrar els actes de la Diada a aquella comunitat. Això quan hem conegut també una nova negativa del jutge Llarena a concedir l'amnistia a Puigdemont. És probable que sigui l'últim cop abans que es pronunciï el Constitucional. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. El Suprem desacata la justícia europea i nega l'amnistia a Carles Puigdemont a l'espera que el Constitucional l'avali d'aquí poques setmanes. Per primer cop, el jutge Pablo Llarena reconeix que la seva resistència a l'amnistia pot tenir els dies comptats.
0: De tot plegat en parlarem també avui en Temps d'Àgora a partir de 8:45 amb l'expresident també de la Generalitat, José Montilla. I a l'Àgora també parlarem de la butxaca. Amb l'economista Santiago Niño Becerra, col·laborador d'aquest programa, comentarem aquest augment de la inflació d'un 4% aquest agost. Els preus pugen en pesos pels carburants. Rafael de Ribot, bon dia.
2: Bon dia. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i el del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han carit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment dels preus.
0: I encara avui us avançarem una altra cosa al matí de Catalunya Ràdio, i és que els que tenen cotxe elèctric esquiven el preu de la benzina, però atenció, hi ha altres entrebancs que troben. Avui avancem en aquest programa que un 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya no funcionen. Estan parats. Després ho ampliarem. I en esports, avui Barça Ràcic de Santander. A Catalunya Ràdio seguirem celebrant també aquests 50 anys de transmissions de futbol en català amb una prèvia molt especial perquè avui, des de les 8 del vespre, hi haurà una edició especial de la TDT

que farem conjuntament amb Ràdio Barcelona, amb el que t'hi jugues Barça. Per tant, Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio avui s'ajuntaran per celebrar aquests 50 anys de futbol en català, des d'on el Puyol va narrar aquell mític Barça-Les Palmes el 5 de setembre de 1976. Ja és dimecres.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara és moment d'entrar a l'actualitat. Francesc Soler, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem pel president Salvador Illa, que avui celebrarà la Diada, en aquest cas, a Extremadura.
4: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també els reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
0: Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
5: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a La Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
3: El jutge Llarena no mou fitxa fins que el Constitucional avali amnistia la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
0: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
6: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
7: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
6: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que l'Audiència de Barcelona jutja avui també tres comandaments de la Policia Nacional i la gent de, que en aquest cas que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
4: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
0: Ho amplia Miquel Jarque.
8: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són

0: l'agent escopeter que va disparar un inspector i dos sotsinspectors. La fiscalia demana l'absolució de l'escopeter i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, més coses. El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals.
1: Madrid, Dani Santeaja.
3: En concret, s'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2. Són totes les obres que farà Aena al Prat els pròxims 5 anys, mentre es prepara l'allargament de la pista i la nova terminal satèl·lit. Per això, també inclou una partida de quasi 200 milions destinada a comprar terrenys i fer els estudis sobre l'impacte a l'espai natural de la Ricarda, una qüestió que divideix el PSOE i Sumar.
4: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideràtum, sin duda, que està en el ánimo de del gobierno.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
3: Eren els ministres Òscar Puente i Ernest Urtasun. Des de Madrid, Dani Sanidiaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la reacció ha estat la celebració per part de la Generalitat d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
6: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància al desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
7: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
6: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi sortirà guanyant.
8: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
9: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
1: I també hi ha reaccions, en aquest cas, del sector econòmic, que hi posa dubtes. Sílvia.
2: Sí, tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla que s'ha aprovat queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
10: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
11: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
2: Diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
1: I aquest matí és quan la Comissió Europea proposarà restringir l'accés als menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
6: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats.
1: Anem cap a Estrasburg. Bruno Fortea.
12: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament Europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Recordem que els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat ara també demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
2: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que els va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que, si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
13: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nulitat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord pels acomiadaments, també estan demandats per connivència amb Meta.
1: I avui també és notícia a Lleida.

0: que l'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar fins als 750 euros.
1: És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que...

0: quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
1: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
0: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com també al Parlament Europeu.
3: A Madrid avui hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara amb Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar forgant en la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i si Marroc hi vol influir. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països.
2: I una dada que us avancem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya no funcionen.
4: Dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. És un de cada quatre, són dades de l'ANFAC, la patronal que representa els fabricants de vehicles. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és justament el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
5: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
4: A la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio vam rebre justament la queixa d'una veïna de Sabadell, la Sara, que es troba amb el mateix problema.
6: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons amb Marta Viana. Bon dia.
7: Molt bon dia.
2: La primera.
8: Voleu anar amb bicicleta?
9: No, ai, no.
8: Que es feixuca el pedalant.
7: Avui arrenca el mercat de música Viva de Vic. Fins diumenge hi passaran una setantena d'artistes, entre ells Lluc i Valverde, que presentarà disc, Momi Maiga, Nacho Vegas i Quimi Portet, que sentim ara i que tancarà el festival.
2: La segona.

0: I Enganyar-te, aquest tema de la Ludwig van ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra, un premi que organitzen Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. Això es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: I la tercera.
0: I quatre artistes més abandonen la gira d'Ed Sheeran als Estats Units en solidaritat al raper Michael Moore, que va fer unes declaracions a favor de Palestina. Són Lucas Graham, Beoga, que sentim ara, i el productor Finneas, germà i col·laborador musical de Billie Eilish.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El Barça rep avui el Racing de Sant Andreu a 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al camp de l'Elx, gol del Madrid al temps afegit.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimecres, 16 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Loreto, quan passaven 11 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Clínic de Barcelona. I pel que fa al temps, atenció a les tempestes fortes que tindrem aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, després d'un matí que serà assolellat, aquest migdia començaran a aparèixer ruixats, tempestes en molts llocs de Catalunya i poden acabar sent violentes, amb aiguats forts i també calamarsades. Compten tota la zona de les comarques de Girona, de Barcelona i tot el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Precisament és aquí, en aquest sector del litoral i prelitoral, on es preveuen els aiguats més forts. Alguns models que s'acaben d'actualitzar ens marquen acumulacions de 100 i puntualment fins a 150 litres per metre quadrat al voltant del Penedès, de la zona de Montserrat. Serien aquesta zona que aquests models, insisteixo, són uns

0: concrets aquest matí marquen aquestes acumulacions. A la resta, acumulacions de més de 50 litres, però que poden caure en poca estona. I destaquem també la baixada de la temperatura. Avui baixarà uns 4-5 graus, de cara a demà baixaran 4-5 graus més, per tant, baixada contundent les pròximes 48 hores.
1: Ara són les 6:21. Cada dia a aquesta hora el que farem és voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres, i avui ho farem també de la mà dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Comencem per París. Isabel Galí, bonjour.
2: Bonjour, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
3: Good morning, Ricard.
1: Saludem també el corresponsal comunitari Bruno Fortea, bonjour.
4: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: Comencem avui per França, perquè tothom parla de l'alça del preu dels carburants, com afecta també a casa nostra. Qui més protesta en aquest cas a hores d'ara són els pescadors, que han bloquejat, atenció, l'accés a un dipòsit de petroli a Fos-sur-Mer. Isabel.
2: Els pescadors del Mediterrani són els que es queixen aquests dies, però la pujada del preu del barril pot fer ressorgir el moviment de les armilles grogues. Les protestes al sud de França de moment no han anat més enllà d'escaramusses amb les forces de l'ordre, però són molts els sectors econòmics afectats per la pujada del preu del carburant que provoca la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Tant és així que el ministre d'Economia ha anunciat que estudien donar ajudes a alguns sectors per fer front a aquesta pujada dels costos. És un mal any per permetre que el país s'encengui.
1: I Califòrnia, i més concretament en aquest cas a Los Angeles, hi ha uns veïns cada cop més nombrosos i que tot sovint es presenten a les cases sense que els convidin. Parlem, atenció, dels ossos negres. Sembla una broma, però és més aviat un ensurt. Oriol.
3: Efectivament, sortir a comprar el pa i trobar-te de cara amb un os negre de 200 quilos és un ensurt descomunal. Es calcula que a l'estat de Califòrnia n'hi ha una població d'uns 60.000 exemplars. De fet, d'entre les 8 espècies d'ossos que hi ha al món, és l'única que no para de créixer. El problema és que aquests animals majestuosos s'estan movent cada cop més de les muntanyes cap als entorns urbans perquè hi busquen menjar i refugi. Ara bé, a Califòrnia l'os el tenen fins i tot a la bandera. O sigui que potser sí que els animals s'hi senten una mica convidats.
1: I atenció si us agraden, en aquest cas, els trens nocturns. Esteu d'enhorabona perquè aquesta setmana ha començat a circular un tren que uneix el nord d'Itàlia amb la capital comunitària. Bruno, pots pujar el tren a Milà a la tarda i despertar-te l'endemà, per tant, a Brussel·les.
6: Sí, Ricard, i els preus van des dels 59 euros per un seient fins als 99 euros per una llitera. En qualsevol cas, compartiríeu l'habitació amb altres persones, però si busqueu més privacitat, us haureu de gratar una mica la butxaca. El tren nocturn és una bona alternativa a l'avió si voleu gaudir del paisatge, arribar directament al centre de les ciutats i, sobretot, si aneu amb temps. La ruta entre Milà i Brussel·les és de 20 hores i fa parades a Suïssa i Alemanya. La companyia que l'ofereix es diu European Sleepers, que ja té oberta una ruta entre París i Berlín i una altra entre Brussel·les i Praga.
1: Doncs última parada, en aquest cas a Madrid, el boicot a Allianz pel seu suport a Israel obliga l'asseguradora a retirar-se pel Festival de les Idees de Madrid, que comença justament demà. N'era el patrocinador principal, Paula.
5: Sí, la pressió dels artistes ha funcionat. Rodrigo Cuevas, El Niño de Elche, l'escriptora Lana Portero o el cineasta Rodrigo Sorogoyen i 30 artistes més es negaven a participar en el festival si Allianz no se n'apartava, denunciant que la companyia alemanya és el principal comprador de bons a Israel i que amb això es compra armament i es finança el genocidi a Gaza. Els artistes no volien ser còmplices de l'asseguradora ni tampoc blanquejar-la i finalment han aconseguit que Allianz, que posava nom a l'escenari principal a la plaça d'Espanya, s'hagi apartat del festival.
1: Doncs així tenim el món. I ara volem parlar d'un dels grans noms de la intel·ligència artificial que no s'ha afegit a aquestes peticions de frenar aquest desenvolupament de la tecnologia i també de regular-la. És NVIDIA. Frederic Pincet, bon dia.
7: Bon dia. NVIDIA és l'empresa més valuosa del món ara mateix. Va començar amb gràfics 3D per videojocs, amb uns xips que eren capaços de fer moltes operacions matemàtiques alhora. Això és justament el que necessiten els models d'intel·ligència artificial, i és per això que quan esclata la intel·ligència artificial, NVIDIA es converteix en el referent. De fet, hi ha hagut algun punt en què el 80% dels xips que es feien servir per la intel·ligència artificial eren d'NVIDIA. El que passa és que aquesta empresa no només fa xips, també inverteix en altres companyies. De fet, alguns anomenen NVIDIA el banc central de la intel·ligència artificial.
8: We're announcing a whole bunch of partnerships with them. This is the golden ages for Korea, as you know.
7: Aquest és el seu conseller delegat, es diu Jensen Huang, ni diuen el Taylor Swift de la tecnologia. Com dèiem, NVIDIA deixa diners a altres empreses del sector a canvi d'entrar a l'accionariat o els fa de garantia en inversions. En 3 anys s'ha compromès a invertir invertir més de 70.000 milions de dòlars en empreses emergents i ha ofert 300.000 milions en suport financer. Fa tot just un mes, Nvidia va oferir una garantia de més de 100.000 milions d'euros per un enorme centre de dades a Ohio. Quin és el tema de tot això? Que totes aquestes empreses, on Nvidia deixa molts i molts i molts diners, totes aquestes empreses són clients d'Nvidia, són clients seus, li compren els xips. Per tant, està deixant diners literalment perquè li comprin coses.
4: Esta es tu ocasión, lo tienes súper fácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90.
7: Això no és estrany, ja fa molts anys que, com sentíem, els cotxes s'anuncien dient que et deixen diners per comprar-ne un, però amb aquestes magnituds hi ha el risc del que en diuen finançament circular. Per entendre-ho, posem que Nvidia et deixa 100 euros a una empresa i aquesta empresa li compra 100 euros en xips a Nvidia. Tècnicament, Nvidia pot dir, mira, he venut 100 euros en xips. Què és el que passa? Que els diners han sortit de la seva caixa. Han sortit d'Nvidia. Això pot inflar els números i pot ser perillós si el negoci afluixa. Sobretot perquè hi ha un precedent molt clar. Als anys 90, els fabricants de mòdems i equips de telecomunicacions van deixar milions als proveïdors d'internet que els havien comprat equipament. Què és el que va passar? Quan peta la demanda o quan baixa la demanda, no els van poder comprar, no van poder tornar els diners i va començar a esclatar el que es coneix com la bombolla dels .com. És veritat que la situació és diferent, Nvidia té números molt sòlids, però hi ha experts que alerten d'una línia molt i molt fina entre satisfer una demanda i crear-la. De fet, el conseller delegat d'Nvidia li van preguntar pels riscos d'això del finançament circular i ell va respondre: si poso un dòlar i en rebo 100, això és circular?
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
11: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 3 minuts seran 6:45 del matí. I pel que fa als esports, el Barça rep avui el Racing de Santander. Això és a 9:45 del vespre en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio.
12: Sí, Robert. Perquè a partir de les 8 del vespre farem aquesta transmissió tan especial per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. Farem la prèvia conjunta amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. En la plana esportiva, el tècnic blaugrana Hansi Flick encara no ha decidit si farà o no rotacions.
13: We see today or was more...
14: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
12: El Camp Nou serà a la seu de la final de la Champions masculina del 2029.
1: I l'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano.
12: Partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González, que va acabar 2-0. Roberto va fer el 2-1 per l'Espanyol a la segona, que ja seria definitiu. Manolo González, tècnic blanquiblau.
15: Al final, dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
12: També a primera, la B0 València 1, avui Atlètic de Madrid, Osasuna i Depor Sevilla a les 7 i Llevant Atlètic Club a partir de 9:15.
1: I el Madrid guanya el Camp de l'Elx a la seva manera. Gol a l'últim minut.
12: 2-3 pel Madrid, que dominava 0-2 a la mitja part. L'Elx va aconseguir empatar fins que el descompte. Carlos Espí va fer el gol de la victòria del Madrid. José Mourinho, tècnic blanc.
16: Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Bonastre, al Baix Penedès, a les 7:36.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
2: A Benissanet 20 graus, a Badalona 22 i al Guaire 17.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem atenció activat al Pla Inuncat en alerta pels aiguats que es preveuen durant la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, seran tempestes que poden deixar més de 40 litres en mitja hora en comarques de Girona, de Barcelona i el Camp de Tarragona, i algunes acumulacions al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona que alguns models ens indiquen que podrien arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. Aquesta situació es podria allargar durant la nit i part de la matinada.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
4: Doncs pel que fa al trànsit, ja comencem a veure les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat i a la litoral en sentit Llobregat. També a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C59 a Mollet del Vallès. I pel que fa al transport públic, un nou robatori de cable de coure a l'estació de França falaguitza els passatgers de l'R2 Sud, la línia del Garraf, i a retards només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions.
0: Tot això avui, que és dimecres 16 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Extremadura.
1: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre en aquesta comunitat autònoma i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid, i els reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola, del PP.
0: El segon, Llarena.
2: El magistrat del Tribunal Suprem rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont i esperarà que es pronunciï el Constitucional. Mentrestant, avui l'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger espanyol.
0: El tercer, Von der Leyen.
1: La Comissió Europea proposarà avui la prohibició d'accedir a les xarxes socials als menors de 15 anys a tot l'espai europeu. La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
0: El quart, aeroport.
2: El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destinarà 1.700 milions al Prat. No recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
0: El cinquè, punts de recàrrega públics.
1: El 23% dels que hi ha a Catalunya no funcionen, segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio. En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Un de cada quatre, són dades de la patronal ANFAC.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
5: Doncs França, que està pressionant altres països de la Unió perquè aixequin les sancions contra un oligarca usbeco-rus que es diu Alisher Usmanov. Segons diu el Financial Times, el govern francès ho està reclamant per facilitar un acord amb l'Azerbaidjan, ja ho hem dit bé, per intercanvi de presoners. En concret, per alliberar diversos francesos que estan retinguts en aquell país.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs amb una crida una miqueta estranya del Pentàgon a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa, Pete Hegseth, a finals de mes. El que passa és que, segons explica el Wall Street Journal, han fet un comunicat on diu explícitament que en aquest discurs només hi vagin els militars que estiguin en bones condicions físiques i que estiguin prims. En concret, es diu que han de complir els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, superar una prova de condició física i mostrar una imatge i un uniforme impecables.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb la inauguració d'un canal, el canal de Pinglu, uneix la província de Guangxi amb el golf de Tonkin, que està a la frontera amb el Vietnam, evitarà un desviament de més de 500 quilòmetres i facilitarà una connexió logística més gran amb el sud-est asiàtic.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, centrades amb Ceuta.
6: Exacte, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. I a Madrid, El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de foto ho diu tot, últimes nits a El Trampolín, la platja de la vergonya. També en portada, ara ho dèiem, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació a 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris i també hi llegim que Llarena rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4% al màxim des de fa vora 4 anys. Aquest diari també entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: I què hi trobem també a la premsa comarcal, Lara García.
7: Al Regió 7 llegim que els ramaders afectats per atacs de llop estan resignats i en desacord davant l'expansió del depredador. La reunió de la Comissió del Llop de la Catalunya Central clarifica les posicions de l'administració i dels ramaders, però no hi ha propostes per avançar, lamenta el diari. A Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili alerta del deteriorament educatiu. Assegura que els alumnes arriben cada vegada amb més carències de coneixements bàsics. Segons explica el diari de Tarragona, les facultats científiques lamenten que la degradació degradació del sistema educatiu es nota en el nivell dels estudiants. I el Diari de Girona avui destaca que la província se situa entre les regions espanyoles amb més habitatge que té un certificat d'eficiència energètica. En concret, el 47% del parc residencial gironí està certificat, gairebé 9 punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 39%.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: El Barça que rep el Racing de Santander a quarts de 10, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Getis Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit.
0: Queden 48 dies ja per les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Durant els últims anys, l'oposició més frontal a Donald Trump ha sigut la dels presentadors dels Late Night de màxima audiència. De fet, molta gent havia especulat amb la possibilitat que els dos màxims representants d'aquest art televisiu, Stephen Colbert i Jimmy Kimmel, acabessin presentant-se de candidats a les eleccions del 2028. El president dels Estats Units ha pressionat cadenes com la CBS i la ABC perquè facin fora aquestes estrelles a través de la intromissió de la Comissió Federal de Comunicacions. Amb Colbert ho va aconseguir i a Kimmel se li ha prohibit que entrevisti els polítics que vulgui. Però l'humorista ha estat més hàbil que els censors i fa dies va interviuar una de les estrelles emergents dels candidats demòcrates, el texà James Tallarico. Doncs bé, podeu anar a YouTube i comprovar com l'entrevista ja suma 5 milions de reproduccions i ha aconseguit de pas que Tallarico ja sigui una estrella a nivell nacional.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: Es ocupem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada a la celebració de la Diada de l'11 de setembre avui a Extremadura.
2: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, el president Salvador Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP, que governa amb Vox. Amb aquest gest, el govern vol homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya. La primera parada serà la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en símbol d'aquella emigració. A la tarda es projectarà el 47.
1: El Tribunal Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: Sí, el jutge Llarena ignora la sentència europea i diu que de moment la resolució no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els consellers. Sí que acabarà movent fitxa quan el Constitucional avali amnistiar la malversació. Això passarà d'aquí a poques setmanes. Ho deixa entreveure, de fet, en un escrit, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
19: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
1: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 17 li van buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
2: S'enfronten a peres de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
2: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió a Estrasburg. La restricció anirà en la línia del que ja va presentar un grup d'experts a Brussel·les que va recomanar un veto als menors de 13 anys i una obertura gradual fins als 15. Von der Leyen també tractarà la intel·ligència artificial i la crisi a Ceuta, però espera crítiques a dreta i esquerra a un Parlament Europeu amb rècord de diputats euroescèptics.
1: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
2: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a la salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que es va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'empresa li podrien arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és advocat del sindicat demandant, FIST.
20: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta va va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici.
1: I Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que li tombés les restriccions que volia imposar el vot per correu.
2: Una resolució que arriba un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat.
1: Washington, Oriol Serra.
3: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
21: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
3: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els tirotejos en foc real han crescut un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que el mateix període del 2025. L'epicentre és a Barcelona.
2: I és que pràcticament el 90% dels incidents han passat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital catalana des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i molta reincidència que van a la baixa, tot i que encara falta saber la xifra definitiva de l'estiu. Pel que fa a armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys incidents que fa un any i se n'han intervingut 1.700. La radiografia que fan els mesos de juliol i agost és que els furts han baixat un 24% i els delictes associats a la multireincidència un 19%.
1: I un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
2: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del mercat central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrés, el cap territorial dels bombers a Tarragona.
22: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
2: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: I la crònica cultural comencem a Girona.
23: Són les 6 del matí, els carrers no tenen cara.
1: Perquè aquest tema, Enganyar-te, de la cançó La Ludwig Bank, ha guanyat el Premi Cerveri a la millor lletra que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc.
24: Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada.
1: Girona, Maria Rovira.
25: L'autor de la lletra premiada, Quim Carandell, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important, diu, de les cançons.
26: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
25: També es van recollir la resta de premis ja fets públics, com el Bertrana, per Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, que reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier.
27: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
25: Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per Terra de Quixots, Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, es va endur el de Poesia i la Fuga, de Laia Aguilar, el de Literatura Juvenil. També es va fer públic l'Aurora Bertrana per una complexa traducció d'Esther Tallada dels Invictes, de William Faulkner. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara anem a Vic. Noi.
24: On avui comença el mercat de música viva, que estarà en marxa fins diumenge amb més de 70 propostes diferents.
1: Marc Ruiz.
28: Ja sorprèn des del títol, Non Concertos, una proposta de la dramaturga Lucia del Greco basada en el disc Una longuíssima ombra, d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Després d'aquest primer impacte, hi haurà més de 70 propostes artístiques fins diumenge. Més electròniques com Marina Herlop, Vino o Vito Blasu, jazzístiques com Playground, Irene Reig o Àlex Abril, pop com Soc un bohemio o Ginestar, delicades com Marc Pujol, que estrenarà disc, folk com l'Arenà, música urbana com Caral Laoz, Lia Kali o el macarrisme de Valle Valle, el rock de Dan Peralbo i el Comboi, Mujeres, Remei de Calafresca o Romàntic Dimoni, i grans clàssics com Nacho Vegas i Quimic Portet. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I òpera.

0: El Liceu inaugura temporada el 25 de setembre i ho fa amb una ida de Verdi totalment renovada i que vol ser un crit contra la guerra.
1: L'artista iraniana Shirin Nejat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. Nejat diu que cada vegada són més insensibles davant l'horror de la guerra i el patiment i ha confessat que per això ha portat aquesta proposta a escena.
2: I don't want to be apologetic.
3: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex

0: de la realitat.
1: But art is a reflection of reality.
2: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
3: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui tenim alerta per tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, les tempestes arribaran aquesta tarda, després d'un matí que encara serà càlid. Ara mateix tenim temperatures de 24 graus a Barcelona, 23 a Palamós, 20 graus a Escola, Ribera d'Ebre, i no ha baixat gaire la temperatura a l'interior, amb 18 graus a la Pobla, segur. Avui sí que la baixada de la temperatura la notarem de cara al vespre, nit i durant la tarda, als llocs on hi hagi tempesta, i sobretot també de cara a demà, i amb tempestes fortes que poden caure a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. En tots aquests llocs podem tenir aiguats de més de 40 litres en mitja hora, i atenció, algunes acumulacions que podrien arribar o superar puntualment els 100 litres per metre quadrat al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Compten aquestes zones perquè també els aiguats encara es podrien allargar durant la matinada.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
0: Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi ha retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Litoral, en sentit Llobregat. També a la C58 d'entrada a Barcelona, a la C59 a Mollet del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R2 Sud, la línia del Garraf, perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards. Només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions. És el sisè robatori de cable de coure en una setmana a la zona de l'estació de França.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Edmond, de Badalona. Viu al centre i es queixa de la presència de deposicions de gossos a la zona del carrer del Mar i del carrer Canonja Baranera.
7: I jo he pogut constatar com això ha conduït a un estat, doncs, deplorable del terra que trepitgem. Una ciutat com Badalona ja fa temps que ha superat el límit per acollir gossos, doncs, d'una manera sostenible.
6: L'Ajuntament nega que hi hagi un increment de deposicions a la zona on viu l'Edmond i defensa que aquests carrers es netegen cada dia, incloent la neteja manual o la d'aigua a pressió. L'Edmond insisteix, però, que cal actuar davant l'incivisme d'alguns propietaris.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir totes tenyides de vermell, pressionades per l'alça del petroli i les expectatives que avui la Reserva Federal dels Estats Units apugi els tipus d'interès. De la mateixa manera, Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han tancat amb caigudes d'entre un 0,60 i un 0,80%. Després de les caigudes dels darrers dies, el sector tecnològic agafa una mica d'aire. Les accions d'Nvidia, per exemple, es recuperen i creixen un 1%. Això fa que les borses asiàtiques també operin amb guanys. Aquesta hora el Nikkei de Tòquio guanya un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
9: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
10: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 10 minuts a les 7 del matí. A aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: Girona, Núria Paraire, bon dia.
12: Bon dia.
3: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Molt bon dia.
3: I des de Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
14: Bon dia.
3: Comencem avui, doncs, al sud del país. Aquest matí estarem atents al que diuen els portaveus de la taula de consens del Delta de l'Ebre. El col·lectiu, que lluita contra la greu regressió costanera que viu la zona, es pronunciarà sobre el projecte del Reial Decret per la gestió de riscos d'inundació, el Ricard.
6: Sí, val a dir que els integrants de la taula de consens del Delta estan preocupats per l'afectació que aquesta normativa pugui tenir en el projecte de protecció d'una zona molt afectada pel canvi climàtic i també la manca de sediments. Precisament avui es tanca el període per presentar al·legacions a aquest projecte del Reial Decret. A l'Ebre no estan d'acord amb els terrenys que l'Estat vol expropiar per frenar els embats del mar durant els temporals i pensen que aquest projecte normatiu pot empitjorar encara més les coses.
3: Parlant de costes i del mar a les comarques gironines, hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines. Núria.
12: Doncs sí, han descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats, com els dels ports esportius. És a dir, han vist que les esponges són eficaces per filtrar la contaminació i que l'aigua torni a quedar ben neta. Van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una va sobreviure en un entorn contaminat, com el del port marina de Palamós. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé. Han vist com a l'entorn de les esponges s'hi han instal·lat colònies de peixos i hi ha estrelles de mar que normalment defugen als espais contaminats. I ara doncs esperen aconseguir finançament per poder continuar amb l'estudi.
3: A Barcelona, pendents dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
13: Avui faran una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. Recordem que encara hi ha diverses famílies que no han pogut tornar a casa 2 mesos i mig després que es generés el forat. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari i més cultura. Francesc, ara a Vic, avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco. Més tard, Marina Herlop hi presentarà el seu nou espectacle.
3: I més cultura. Acabem a la Plana de Lleida. Avui, Júlia, la vista estarà posada en el Castell del Remei.
14: Sí, perquè l'arxiu històric d'este castell, construït al segle XIX, es cedirà a la Generalitat de Catalunya perquè passi a formar part del fons de l'arxiu comarcal del Pla d'Urgell. Avui, este migdia, de fet, s'oficialitzarà la cessió de la documentació i del fons fotogràfic. Recordem que el celler del Castell del Remei és el més antic de Catalunya en l'elaboració de vins de criança, per tant, molt lligat a la història vinícola del país.
3: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I els esports, Robert Prat.
16: El Barça rep avui el Racing de Santander a partir de 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Real Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit del conjunt blanc.
3: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
17: Ja hem estrenat la Lliga Catalana i a portes de la Supercopa de Badalona crec que compaginar la banqueta del Barça de bàsquet amb una selecció, Eslovènia en aquest cas, tenint 11 jugadors nous és una temeritat i una falta de respecte al projecte. Construir un equip des de zero requereix lideratge, presencial les 24 hores, no un segle i temps parcial a la pretemporada i pendent de si s'acaba escapant a les finestres FIBA. Per crear les estructures de joc i la química del col·lectiu, cada entrenament sense el primer coach és un dia perdut. El Barça no és un banc de proves. L'exigència del Palau demana focus absolut. Delegar la pretemporada o la gestió diària en els assistents és començar la casa per la teulada. Independentment dels resultats, aquesta doble responsabilitat és una taca imperdonable en la planificació esportiva.
3: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
15: Tot és possible un dia de partit.
18: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
15: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
19: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
20: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
1: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.

0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les últimes paraules de Feijóo sobre Pedro Sánchez.
1: El líder del PP, Núñez Feijóo, va usar ahir la dada d'audiència de l'Hormiguero, que havia entrevistat al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i que va superar l'audiència de l'Intermedio, que entrevistava el president del govern, Pedro Sánchez, per qualificar a este últim de perdedor i assegurar que la gent sap que és un mentider i que per això no el veu. Una mica agafat pels pèls el discurs de Feijóo.
0: I a la recomanació del dia, davant del moviment del Regne Unit per la defensa del dret a l'autodeterminació dels líders de Gales, Escòcia i Irlanda del Nord, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie This Town.
2: Del creador de Peaky Blinders ens transporta a la Gran Bretanya dels principis dels anys 80, en plena efervescència política i social durant l'era Thatcher. Ens atrapa amb la història d'uns protagonistes joves que busquen el seu lloc al món i troben en la música la via d'escapament de les tensions i conflictes del carrer, que inclouen també vincles amb l'ira. Una aproximació diferent en aquest període històric, on hi ha lloc per l'acció i el drama, però també per l'humor i la tendresa. Amb un bon càsting i una banda sonora destacable. This Town s'ha incorporat recentment a HBO i també la trobareu a Movistar Plus.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
3: Ahir vam sentir com els ànims al programa En Boca de Todos, comandat per Nacho Abad, estan més caldejats que mai. Primer es va enganxar amb el tertulià Ramon Espinar.
4: Que vayas al contenido, que no te metas con los medios.
5: Otra interrupción d'Antonio. Me meto con quien me da la gana, Nacho. Y decir que el presidente del gobierno...
3: I minuts més tard, Nacho Abad va veure com Pablo Fernández, de Podemos, deixava el programa perquè una tertuliana va insultar les seves companyes de partit.
6: Irene Velarra, Irene Montero, son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellos. Entonces, si nos ponemos a...
7: Espero que rectifiques, porque ese insulto yo no lo permito. Si no rectifiques el insulto, me voy.
3: I alerta, que comença Santa Tecla i al matí de Catalunya Ràdio us vam avisar del perill de les mamadetes.
8: Un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que encara ho recordava la setmana següent, eh?
9: Sí. Has de ser prudent amb la mamadeta.
3: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
10: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Soler, què tal?
0: Prou bé, amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels valencians O i aquesta cançó que esteu escoltant, que es diu Avant, i és que tal dia com avui, un 16 de setembre, però de l'any 1998, es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La seva funció principal va ser establir normatives oficials i vetllar per l'ús de la llengua valenciana, basant-se en la seva tradició. Això sí, tot i que la llei va ser aprovada el 1998, l'Acadèmia no va quedar completament constituïda fins al 23 de juliol de l'any 2001.

0: seran, d'entrada, la Catalunya central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregarien el litoral i el prelitoral. Protecció Civil, que ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
1: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'ha aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà també una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. I a banda d'això, avui la notícia també la tindrem a Europa i a les xarxes socials.
2: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
0: No es tracta de si els nens poden accedir a les xarxes socials, sinó es tracta de que les xarxes socials s'hi poden accedir als nostres nens. Així ho deia fa unes setmanes la presidenta de la Comissió Europea. Avui Ursula von der Leyen concretarà també aquests plans per regular l'ús de les xarxes per part dels més joves. En concret, proposarà que els menors de 15 anys no puguin obrir comptes a Instagram o a TikTok sense permís dels pares. Ho plantejarà el discurs de l'Estat de la Unió, que és on la presidenta de la Comissió defensa la seva acció de govern davant de tot el Parlament d'Europa. A Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La proposta de la Comissió Europea busca així unificar també les iniciatives engegades a diversos estats europeus. Frederic Vincent, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Des que Austràlia va ser el primer país en prohibir les xarxes als menors de 16 anys, és veritat que diversos governs europeus ja han impulsat iniciatives en aquesta línia. Per exemple, Espanya.
4: Sí, Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però des del febrer aquesta anomenada llei per la protecció dels menors en entorns digitals encara s'està tramitant, ni tan sols té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i també té altres punts. Per exemple, es vol fer que la manipulació dels algoritmes, la manipulació deliberada, sigui delicte.
0: Dinamarca va ser qui va obrir el debat també a Europa.
4: Aquí la mesura s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. És un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès. Contemplava, això sí, una excepció per als menors de 13 anys. Els pares podien autoritzar l'accés a les xarxes socials en alguns casos.
0: Un altre cas, França.
4: La llei es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el vetés perquè veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text es centra en limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de vídeos.
0: I una llista que continua.
4: Sí, que és llarga, a més a més, perquè el Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys. La mesura està estancada per al desembre. Les dificultats d'establir un sistema eficaç de verificació de l'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya s'està estudiant, però és un tema que és veritat que divideix el govern de coalició.
0: I per això Europa vol endreçar-ho una mica i marcar també unes línies comunes. En tot cas, no és l'única notícia també relacionada amb les xarxes socials del dia d'avui. Perquè ha començat també a Barcelona el judici de 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta l'any passat. Demanen que se'ls torni a admetre.
4: Denuncien que Meta, que és l'empresa matriu de Facebook o Instagram, no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. Què diu Meta? Doncs que els va fer fora per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar 90 milions d'euros.
0: 90
5: milions
0: d'euros.
5: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
4: És el que deia Enrique Leiva, advocat del sindicat demandant. Meta va actuar a través d'empreses subcontractades, demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats van arribar a un acord pels acomiadaments i que també estan demandats per connivència amb Meta.
0: Avui en parlarem de xarxes socials també a l'Àgora del Matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui és dimecres 16 de setembre, el dia comença amb 23 graus a l'Ametlla de Mar, 24 a Badalona, no ha refrescat gaire l'interior, amb 18 graus a Balaguer o 17 a Manresa. Avui es preuen màximes de 25 a 30 graus, potser una mica més altes al sud i a les comarques de Ponent, on hi haurà més estones de sol. En canvi, la resta de Catalunya tindrem tempestes, i tempestes que poden ser violentes a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. Compte el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, que és on preveiem els aiguats més forts, que poden arribar fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat.
1: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions d'entrada a Barcelona per la C32 Esplugues per un vehicle avariat, aturades a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la del litoral, des del Nus de la Trinitat fins al Poblenou.
2: Ara són les 7 i 6 d'un dia en què entrevistarem en aquest programa el president, l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Però abans repassem el que cal saber del dia d'avui, que és 16 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
3: Bon dia.
2: A Extremadura.
4: El president Salvador Illa celebra avui per primer cop la diada de l'11 de setembre a Extremadura. És un acte que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. També té agendada una reunió amb la presidenta popular, Maria Guardiola.
5: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Policies a judici.
6: 9 anys després, avui arrenca el judici contra 4 policies nacionals, 3 comandaments i un agent per haver buidat un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma durant l'1 d'octubre.
7: És l'únic cas de violència policial que arriba a judici, ja que la resta de causes relacionades amb les càrregues han quedat amnistiades.
2: Es resisteix fins al final.
8: Parlant de l'amnistia, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat el recurs de Carles Puigdemont en què li reclamava l'amnistia després de les sentències de la justícia europea. Possiblement serà l'últim no de Llarena abans del pronunciament del Constitucional.
9: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
10: Tienen cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
9: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui tindrem un nou cara a cara.
4: A partir de les 9 seguirem la sessió de control al Congrés. Serà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Això després que aquesta crisi protagonitzés també el ple del Parlament Europeu.
11: We are committed to continue working together on returns of those remaining in Ceuta.
6: El Marroc ha enviat una carta a tots els eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants i aprofita per recordar que el govern espanyol no ha trobat proves per incriminar Rabat.
2: Acte de protesta.
7: Encara sobre Ceuta, els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, han esquivat aquesta nit tornar a donar suport a la ciutat autònoma.
8: Era l'inici del partit entre l'Elx i el Real Madrid, quan els jugadors saltaven a la gespa. Ho feien els dos equips amb una samarreta d'ànims a Ceuta, però aquests tres jugadors del Real Madrid portava la samarreta mal posada, expressament perquè no s'hi llegís el missatge. És un gest que ha estat molt comentat i molt criticat a les xarxes socials.
2: Prohibir el burca.
4: Nou intent de l'Ajuntament de Lleida per sancionar l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té suports suficients.
2: Lleida, Júlia Albacar.
12: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
13: La ordenança així ho diu, però és que també t'hi dediquen per parlar amb islamistes. No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
12: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra

0: i votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Accident laboral mortal.
2: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre ahir al vespre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central, on s'hi havia acumulat monòxid de carboni. Xavier Ferrés, cap dels bombers de Tarragona.
3: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
1: Robatori de coure.
4: Avui hi ha hagut el sisè robatori de cable de coure en poc més d'una setmana a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards i menys trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del Sud. El Ministeri de Transport ja ha adjudicat la instal·lació de càmeres de vigilància a l'estació de França per evitar nous robatoris.
1: Una aire antiguerra.
5: El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb aquesta òpera de Verdi. Hi haurà només 17 funcions fins al 15 d'octubre i al capdavant de la direcció escènica hi haurà l'artista iraniana Shirin Nejat.
6: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
1: Doncs relacionat amb el conflicte, a l'Orient Mitjà, 38.000 milions de dòlars.
0: És el que, segons el Congrés dels Estats Units, ha costat la guerra contra l'Iran al Departament de Defensa. El càlcul és fins l'1 d'agost. En funció de la intensitat dels atacs, caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
1: Per culpa dels carburants.
2: La guerra explica la pujada del preu dels carburants i el preu de la benzina explica bona part de la inflació del 4% que hem viscut aquest passat mes d'agost. A partir de les 9 parlarem de com ens afectarà la butxaca amb l'economista Santiago Niño Becerra.
1: No funcionen.
4: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. El 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya estan fora de servei. Són 3.600 dels 15.500 instal·lats, o bé estan avariats, o bé encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris critica que aquest és el principal inconvenient amb què es troba en Albert Segarra.
7: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
1: I Premi Nacional de Poesia.
5: Per a l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora, el Ministeri de Cultura ha distingit la seva obra Sala Augusta, seguit de llengua materna. En una entrevista al 3 Catinfo, l'escriptor defensava la llengua en què l'ha escrit.
1: I en esport, Robert Prat, la transmissió més especial.
8: La del Barça Racing de Santander, que farem des de les 8. Aquesta prèvia serà conjunta entre la TDT de Catalunya Ràdio i el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. El partit començarà a 9:45 amb un Hansi Flick que no ha confirmat si farà rotacions.
9: Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
8: L'Espanyol el que perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
1: Un minut i serà 7:45 del matí. Anem ara al quiosc.
10: Doncs us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
11: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Com esteu?
10: El Calet, avui ha de canviar el temps. Tu ets més d'estiu o d'hivern?
11: Jo sóc més d'hivern. Jo, a l'estiu, no és bon campanyero, perquè jo pateixo molt per l'estiu, i a més, cada vegada ja anem a pitjor per al tema del canvi climàtic, jo prefereixo, la veritat, l'hivern.
10: Doncs avui ja canviarà una mica el temps, diuen, eh?
11: Sí, avui canvia el temps, sembla, i em fa falta ja, per respirar una mica millor.
10: Doncs, Calet, et deixem respirar. Mentrestant, nosaltres us expliquem que les portades d'avui estan centrades sobretot en Ceuta. La Vanguardia explica que Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta i el periòdico que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. El País també en parla i en portada hi veiem una fotografia que ocupa mitja pàgina. És fosc, és en una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. El pau de la foto ho diu tot. Últimes nits al trampolín, la platja de la vergonya. Els temes que que llegim en les portades d'avui, que el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions d'euros i que avui s'inaugura l'exposició de Dalí a Casa Ametlla, al Passeig de Gràcia, una exposició que, per cert, ja us vam poder explicar dilluns en primícia al Matí de Catalunya Ràdio. Acabem

0: Hi ha l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat. A la P7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Vilafranca que talla un carril en sentit sud.
1: Atenció a la dada, els tiroteixos amb foc han crescut a la demarcació un 45% el primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que en el mateix període de l'any passat.
2: I és que pràcticament el 90% dels incidents de Catalunya han estat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i multireincidència, que van a la baixa.
3: Pel que fa armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys d'incidents que fa un any i seran intervingut 1.700.
1: Més notícies. Al Vallès Oriental, Mollet reclama continuar com a zona tensionada per mantenir el topall dels lloguers.
2: Demanen al govern que revisi els criteris perquè hi ha zones vulnerables a la ciutat.
1: Mollet, Marta Vallès.
4: La regidora d'habitatge de Mollet, Marina Escribano, apunta una possible solució.
5: La possibilitat aquesta que et deia de subàmbits dins del municipi. No podem posar en dubte com s'estan fent els anàlisis, però potser els hem de mirar molt més rigor per no produir unes conseqüències negatives cap a la població.
4: Explica que l'anunci de la sortida de la ciutat de la llista de zones de mercat residencial tensionat ha preocupat els veïns. Des de Mollet, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Bages Sallent ja treballa en l'adequació d'una nova plaça en forma d'amfiteatre.
3: És un espai cèntric al carrer de Molí, prop de l'Ajuntament, que va passar a ser municipal després d'una permuta amb l'Incasol. Ho llegim al Regió 7.
1: I cultura. La Fundació Vilacases reivindica als Espais Volar de Barcelona els pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, Montse Mas.
6: La mostra sobre Romà Vallès, pioner de l'informalisme, sovint eclipsat per Antoni Tàpies, inclou peces inèdites de la col·lecció de Rafael Tous i està cocomissariada per la seva filla, Bel Vallès.
7: Ell va formar part de tot aquest moment de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien.
6: I la retrospectiva més gran fins ara de Josep Maria Sucre, gran retratista de l'angoixa humana, reprodueix el seu paper de poeta, crític i agitador cultural, un artista generós que va morir en la misèria més absoluta. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, música. Zeina Terra, avui a Barcelona, la cantant palestino-jordana presenta el seu primer àlbum de R&B a la Sala Apolo. Jo serà avui a partir de les 9 del vespre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 5, 6, 10, 27 i 42, i els sols, l'1 i el 8.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
13: Mm-hmm.
12: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
13: I des de 16.400 euros.
12: Què?
14: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
14: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dimecres 16 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
8: Els sons del matí.
15: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
16: Per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia a la malversació.
17: S'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2.
18: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideràtum.
19: Seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice l'alargamiento de la pista.
0: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
15: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
1: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
15: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vincle.
20: Lligam emocional, afectiu o de qualsevol altra naturalesa que hi entra dues o més persones. El president de la Generalitat s'emporta enguany la diada de Madrid a Extremadura. Salvador Illa vol posar

0: en valora els vincles entre catalans i extremenys amb un homenatge a Manolo Vital, protagonista de la pel·lícula El 47. I aquí pot pensar que amb aquest trasllat el president Illa també desvincula la Diada de Madrid.
1: Buidar.
0: Deixar buit un receptacle, traient-ne allò que conté. A Roger Espanyol, l'1 d'octubre del 17, li van buidar l'ull dret, literalment, amb una pilota de goma. Avui s'asseuran al banc dels acusats 4 agents de la Policia Nacional per respondre per aquella acció. El cas d'Espanyol és l'únic que jutjarà l'actuació policial de l'1 d'octubre.
1: Moderador.
0: En entorns digitals, vigilar xats, fòrums o xarxes socials, esborrar missatges ofensius i fer complir les normes de la comunitat. Just quan aquí queda vist per sentència el judici per l'acomiadament massiu de moderadors en una empresa que treballava per Meta a Barcelona, la Comissió Europea es proposa prohibir l'accés als menors de 15 anys a les xarxes socials, que no són ni moderadament aconsellables per als adolescents.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 3.600.
2: Són els carregadors de vehicles elèctrics d'accés públic que no funcionen a Catalunya. Són un 23% dels 15.500 que hi ha instal·lats. És una dada que us avancem avui en aquest programa i que ens facilita l'ENFAC, la patronal de representants dels fabricants de vehicles.
1: 361.074.
2: Són els delictes que s'han registrat a Catalunya entre el gener i l'agost. En són 32.800 delictes menys que en el mateix període de l'any passat, cosa que es tradueix en una reducció del 8,4%. És una taxa de 44 delictes per cada 1.000 habitants.
1: 75.
2: Són els anys que ha estat en actiu el cinema Guiu de la Seu d'Urgell, que ha anunciat que tanca. L'Ajuntament busca fórmules per reobrir-lo. Està negociant amb la propietat per comprar l'immoble i assegurar que la població no quedi sense cine.
1: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, en el terreny de joc, amb una samarreta blanca remengada que no deixa acabar de llegir el missatge que hi ha escrit. Sí que hi puc mig llegir, todos somos.
3: És la samarreta amb què els jugadors de l'Elx i el Madrid van saltar al camp per fer un gest de solidaritat amb Ceuta. El missatge hi deia todos somos caballes. Caballes és la forma popular de referir-se als ciutadans de Ceuta. Doncs bé, tots tres jugadors lluïen el missatge, tots els jugadors lluïen el missatge, menys aquests tres que se la van a pujar expressament. El club Llegim el País entén que l'actitud d'aquests tres futbolistes respon a sensibilitats personals que no coincideix amb la posició de la institució. És una imatge que circula per xarxes i els diaris digitals.
1: A la segona imatge hi veig tot d'alumnes d'esquena, amb motxilles escolars, potser hi ha una trentena, i estan en un passadís d'una escola o institut que sembla que estan sortint cap a l'exterior.
3: Sí, és la imatge que ha triat l'Ara per explicar que Espanya és el tercer país de l'OCDE on més es repeteix curs. Detalla que el 22% dels alumnes de 15 anys han repetit. Es basa en dades PISA, que ha analitzat SAD, ECPOL i Save the Children.
1: I a la tercera imatge hi veig l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, amb el mocador morat de Santa Tecla al coll, parlant davant d'una plaça de la Font plena de gom a gom. Ricard Buigas, què està fent Viñuales?
4: Doncs mira, està tancant l'acte de la Crida, que obre oficialment les festes de Santa Tecla aquí a Tarragona. Viñuales, damunt de l'escenari, agafa els dos micròfons de flexo amb les mans, enmig dels xiulets d'una part de la plaça. Es dirigeix als ciutadans per demanar que gaudeixin d'unes festes que pertanyen a una multitud i no a un petit grup que el xiula. Bé, com marca la tradició, l'alcalde pronuncia el tradicional Visca Santa Tecla, que precedeix l'encesa dels 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui a La cara B del temps analitzem, atenció, el canvi de temps d'aquesta tarda i les diferències amb l'episodi que vam tenir fa exactament una setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, el canvi arriba un dimecres, igual que la setmana passada, i en realitat té moltes semblances també amb aquell episodi, perquè passa un front, amb aire fred en altura. Després arriba també, després d'uns dies extremadament càlids, ahir vam tenir 38 i 39 graus al sud de Catalunya, dimarts de la passada setmana veníem de 40 graus a les comarques de Girona, i aquesta setmana sí que el mar no està tan calent, però vaja, segueix a 26-27 graus. I quines són les diferències? Doncs la principal diferència és que les tempestes es preveuen durant la segona meitat del dia, no pas durant el matí. I això farà que tinguem una aportació extra d'energia pel sol i per la calor que haurà fet aquest matí, cosa que és molt rellevant perquè les tempestes més fortes es formaran directament a terra ferma i seran més violentes. Recordem que la setmana passada les tempestes més violentes es van formar sobre el mar.
1: El mar, sí.
6: Exacte. I una altra diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui fa menys vent. Per tant, les tempestes que es formin es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc. Per tant, aquí tenim...
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra. Ai, dimarts l'enigmari us feia la composició trobadoresca que excitava la Turner. I la resposta era sextina. Una sextina és una composició poètica formada per sis estrofes de sis

0: versos rimats amb una tornada de tres. I, llegit tot separat, es llegeix Sex, Tina. Avui dimecres, un enigmàrius lingüístic. La llengua ameríndia que apel·la a la família. De sis lletres. La llengua ameríndia que apel·la a la família. Sis lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula a aquesta hora. Un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'atracció enmig d'una granja. Veiem un vaixell negre amb una franja vermella a la part de sota, una petita franja blanca i també hi veiem la característica barana de la proa del vaixell i les xemeneies icòniques del Titanic. Per si de cas algú encara no lliga caps, el vaixell inclou un rètol gran al seu lateral on hi ha escrit en lletres la paraula Titanic. L'atracció és per nens i els seus tiquets d'accés simulen targetes d'embarcament del vaixell. Un cop a dins, els nens s'asseuen en uns tobogans interiors i quan l'atracció s'activa s'aixeca la part del darrere del vaixell de manera que se simula el seu enfonsament i els nens s'allisquen pel tobogan fins a caure. Ara bé, no cauen dins l'aigua, sinó en un matalàs de seguretat.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
3: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic és una notícia real. Si voleu, la trobareu a la ciutat anglesa de Hitching, a uns 60 quilòmetres de Londres. L'atracció ha provocat les queixes d'algunes persones que la troben de mal gust, sobretot perquè és una atracció per nens. El granger propietari del parc temàtic, en canvi, no ho veu igual. Es defensa dient que cada dia pugen a l'atracció més de 500 persones i que al final només unes quantes han expressat disgust o malestar per la seva existència.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: Hi ha un minut per arribar al punt de dos quarts de vuit. Sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
6: Perquè ja no juguem a la petanca, o al parxís, o a les cartes. Bo, potser sí que és jugar, però ha quedat reduït a un públic minoritari i més bé d'una edat avançada. Avui és un bon dia per recordar tots aquests jocs tradicionals que jugàvem quan érem més xicotets. A casa, al carrer, amb amigues o amb els iaios i les iaies. M'encantaven. Potser és el fer-me major i allò que diuen la nostàlgia. O potser és que era la millor fent trampes al parxís i em crea tendresa a pensar en aquella Nerea de 10 anys.

0: i avui corro pels camps, yeah, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, yeah, yeah.
1: Són 7:45. Avui és dimecres 16 de setembre, ens despertem amb 16 graus ara mateix a Blancafort, 19 a Banyoles i 14 al Parc Natural dels Ports, el dia en què entrevistarem en aquest programa l'expresident José Montilla a 9:15 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cira Solana, Robert Prat, bon dia!
2: Bon dia!
3: Que avui Europa proposarà restringir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Ho proposarà la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en el discurs de l'Estat de la Unió.
2: Mentre el president Illa va a Extremadura celebrar-hi per primer cop els actes de la Diada al Congrés a partir de les 9, sessió de control amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol. Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit d'ahir contra l'Els.
2: L'Ajuntament de Lleida intentarà un altre cop prohibir l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té prou suports.
3: Avui arrenca el judici contra 4 policies per haver buidat un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre amb una bala de goma. És l'únic cas de violència policial que no ha estat amnistiat.
2: Un treballador mort i un altre resultat ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica al soterrani del Mercat Central, on s'hi havia acumulat monòxid de carboni.
3: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio, el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya per a cotxes elèctrics estan fora de servei. Alguns estan avariats, però d'altres no han arribat mai a entrar en funcionament.
4: En esports, el Barça rep avui el Racing a 9:15. La prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo i el Madrid guanya 2-3 al Camp de Bèlgica amb un gol al temps de descompte.
1: Tot això avui un dia en què, atenció, tornen les tempestes i també possibles aiguats a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, tempestes que apareixeran a la tarda a les comarques de Girona, les de Barcelona i també el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. En tota aquesta zona es poden acumular més de 40 litres en mitja hora. Hi ha probabilitat que arribin els 100 litres en aquests sectors del litoral i prelitoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada, i amb una baixada important de la temperatura que notarem ja aquesta tarda i també de cara a la pròxima matinada.
1: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud per un nou robatori de coure a l'estació de França. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. És el 6è robatori de cable de coure a l'estació de França en poc més d'una setmana, i això vol dir que avui, un dia més, hi ha retards a l'R2 Sud i també, com deies, als regionals del Sud. A l'R2 Sud s'ha reduït la freqüència de trens. Només en circulen 2 per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions. Al marge d'això veiem altres retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el tren de l'R16 que està anant de Tortosa cap a Barcelona i que va un quart d'hora tard, o el de l'RL4 que va de Manresa a Lleida i que circula amb una demora de 25 minuts.
1: I a les carreteres els principals problemes els tenim a l'AP7 i a la C58. Mireia Sala.
7: Sí, a l'AP7 hi ha cua de Mollet a Barberà i a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i més endavant a l'entrada pel nus de la Trinitat. Problemes també a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat i a les dues rondes de Barcelona.
1: I ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
8: Centrades avui, Ricard, sobretot en Ceuta. Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho llegim en diversos diaris. I també veiem Llarena, que rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC a explicar el periódico. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%. Aquest diari també ha entrevistat. El veiem en foto de portada. Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
1: Avui en parlarem a l'àgora dels diferents temes d'actualitat, també de la inflació, que està disparada un 4% a Catalunya. Ho farem a partir de 9:15 del matí. Avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Quan són les 7:34... I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui articles sobre temes variats com educació, emancipació dels joves o aliança catalana.
9: Sí, La Vanguardia, per exemple, creu que és urgent i necessari un debat educatiu a Catalunya, però adverteix que hi ha el risc que es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre més el temps. També creu que això sí, cal accelerar els terminis per climatitzar els centres educatius. A l'Ara, el filòsof Josep Ramoneda es pregunta si l'obertura del debat educatiu pot ser suficient per rellançar un govern que fins ara diu ha tingut un perfil més aviat baix. El periòdico, la periodista Pilar Rahola, condemna l'assetjament violent que assegura que pateix la gent d'Aliança Catalana per part del que anomena grupuscles d'extrema esquerra. També acusa de cínic el president Illa per criticar Aliança quan, diu Rahola, ell mateix es manifestava amb Vox.
1: O sigui que defensa Aliança, Rahola, ara.
9: Com a mínim, critica els que la critiquen.
1: Ja.
9: I el Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que està ja als 30,2 anys. Denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
10: I llegeixo al New York Times que el còmic i locutor nord-americà Ron Bennington, presentador de The Bennington Show, acaba de ser diagnosticat d'un càncer de colon en fase 4 i que, inspirat per la gran onada de suport dels fans i dels companys còmics, ha convertit els seus tractaments de quimioteràpia en un podcast. Diu el següent: em dedico a fer que la gent pensi en coses tabú. I què hi ha més tabú que la mort? Durant l'estiu, Bennington ha estat transformant la seva habitació a oncologia en l'estudi de podcast més estel·lar de la ciutat de Nova York.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los. A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
13: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Sant

0: Mercanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
1: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
2: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
4: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
5: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
4: Iaia, no dius pas podem tot?
5: Sí, que puc, sí, sí que puc.
6: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments de les millors marques professionals com Rockwool, Naus, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
9: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: 7:38, repassem aquesta hora altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Qui ha hagut de fer marxa enrere?
12: A punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid Sopa de Letres arran del fracàs de l'estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, i amb tots els concursants madrilenys. Va tenir 9.000 espectadors i una allau de crítiques. La direcció l'ha tret i argumenta un error de programació al seu lloc i ha posat una sèrie, ho he vist a VilaWeb.
11: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
13: Salvar les glaceres. Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovella suïssa. Han cobert la glacera Sanfleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comprovar què passava i han vist que són més eficaces, més eficients per aturar el gel de gel. L'experiment forma part del projecte Keep It Cool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana, ho llegim a La Vanguardia.
11: Sempre quedarà a la pop.
12: Uns altres van robar una bicicleta valorada en 3.400 euros i el seu propietari, un veí de Maçanet de la Selva, la va trobar l'endemà a la venda a Wallapop per 1.200. L'anunci estava publicat des d'un perfil que situava la venda a Tordera, però poc temps després la publicació va desaparèixer de la plataforma i ja no va poder seguir-li el fil. Els Mossos mantenen oberta la investigació, ho llegim al Diari de Girona.
11: I avui, atenció, 16 de setembre comença oficialment el compte enrere per...

0: Perquè falta poc per Nadal, Freddy. Si la ràdio parlés.
1: Doncs falten exactament 100 dies per Nadal. De fet, Vigo ja fa setmanes que col·loca milions de llums LED a Nova York i han posat a la venda les entrades per la pista de gel de

0: I aquesta hora us expliquem també els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: El Guardian destaca en portada que cada dia 1.500 persones deixen la feina per cuidar un familiar. El diari cita nous estudis que calculen en 1 milió les persones que han hagut de deixar de treballar per fer-se càrrec d'una persona gran o malalta. A Alemanya, el Süddeutsche Zeitung recull que el canceller Friedrich Merz promet un alleujament dels preus del combustible poc abans de les eleccions estatals d'aquest cap de setmana, on podria tornar a guanyar l'extrema dreta. El Wall Street Journal recull la crida que el Pentàgon ha fet a càrrecs militars perquè assisteixin el discurs que farà el secretari de Defensa Pete Hegseth a finals de mes. Només els prims i els que estiguin en millors condicions físiques. En un concret, en un comunicat intern que cita el diari, s'ha enviat a les tropes demanant que només assisteixin al discurs els que compleixin els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, que superin una prova física i que mostrin una imatge i un uniforme impecables. La premsa argentina, com el Clarín o la Nación, recullen que Messi tindrà el seu comiat a la selecció. Destaquen tots dos diaris que Scaloni ha convocat l'exjugador del Barça per l'amistós previst pel 6 d'octubre.
2: I avui la premsa econòmica se centra en l'encariment dels preus. Expansió escriu que la borrasca inflacionària arrasa, no només s'expandeix. Assegura que l'alça de l'IPC de l'agost preludia majors crescudes a curt i mitjà termini. L'Economista preveu que les pensions pugin un 3,5% el 2027, lligat a l'alça de l'IPC, cosa que comportarà una despesa pública de 8.000 milions en aquestes prestacions. Alguns economistes alerten a 5 dies que el petroli podria escalar les pròximes setmanes fins als 150 dòlars al barril, i llegim al periòdico que el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. El propietari, el banc alemany Deutsche Bank, busca comprador una dècada després d'adquirir-lo per 493 milions d'euros.
0: 7:42 i a la premsa esportiva Robert Prat destaquem la victòria in extremis al temps afegit del Madrid de Mourinho.
3: Un Madrid que guanya i guanya 2-3 al Camp de l'Elx. El descompte, passi el que passi, el Madrid sempre acaba guanyant, això sí, a la seva manera. La Vanguardia diu que els de Mourinho s'adormen a ells i que suspenen en actitud, només salvats per la botzina. El periódico parla d'un Madrid que fa el gandul i que voreja un altre fiasc, fent una segona part que fa llàstima. El País parla d'un Madrid que es va desconnectar, pel marc que el Madrid va evitar in extremis aquesta relliscada. I el diari es diu que el gol d'Espí, ja al descompte, va ser un salvavides pel conjunt blanc.

0: Doncs el Madrid, que sempre acaba guanyant, el descompte sí que l'Esport avisa que les sensacions al Madrid van tornar a ser molt dolentes abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid. Pel Mundo Deportivo, el nou davanter del Madrid, Carlos Espí, va ser un espidifent per José Mourinho, que va salvar els mobles i va evitar una crisi. I l'Esportiu diu que és estimulant el Barça Racing d'aquesta nit. El Barça pot superar el rècord de victòries en una arrencada de competició en un dia en què a Catalunya Ràdio farem una transmissió molt especial, una prèvia conjunta amb Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de transmissions en català.
1: Ara sí!
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalias i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: No sé perquè multen un nord-americà per arribar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit de Mercadona sense declarar.
4: Sí, portava un bon arsenal a la maleta, carn de porc, principalment embotits, comercialitzats això per Mercadona, salxitxes de cérvol, xoriços, sobrassada, fuet, llom, de tot. Un cop inspeccionat i amb tots els productes requisats va arribar l'hora de pagar la multa, $500. Ho hem llegit al Mundo.
2: El truc d'Inés García, nòvia de Lamine Yamal, per resoldre els seus problemes de son. Diu, em poso el perfum per dormir tranquil·la.
5: Llegim a 20 minuts que ho ha explicat a través de les seves xarxes socials. La creadora de contingut ha dit als seus seguidors que té problemes per conciliar el son i que ha trobat la solució per dormir tranquil·la. Posar-se el perfum del seu nòvio per fer olor d'ell. García ha acabat el vídeo dient, a dormir con los angelitos y a ver fotitos de mis perros.
2: I Rosa Peral es gradua en dret a la presó i vol representar-se a si mateixa com a advocada.
4: Nació Digital explica que un cop graduada, Peral vol col·legiar-se i substituir la seva lletrada, que va renunciar al cas. Ara, però, li tocaria cursar un màster d'advocacia perquè no es pot representar ella mateixa quan hi ha un cert grau d'implicació en un cas. Tot i això, no podrà actuar de lletrada fins a 10 anys després del final de la seva condemna.
2: I què fan avui, Canalias?
5: Avui hi ha dues actrius que fan anys, Rosy de Palma, que en fa 62, també suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69, i també felicitem Samantha Villar, la periodista, que avui en fa 51.
2: Molts petons des d'aquí, el Santoral.
5: Avui és Sant Corneli, Sant Cebrià, Sant Abundi i Sant Abundanci. Abundància, abundància.
2: És molt abundant avui el Santoral.
5: Sí, noi.
2: Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 16 de setembre de 1996, 1 milió de catalans tornaven aquell dia a les classes. Però la notícia era que per primera vegada els nens i nenes de 12 anys anirien a l'institut al primer curs de la nova ESO, el BUP, passava la història. I avui fa 30 anys TV3 estrenava programació. Mikimoto hi tenia un late show diari, Solvència Contrastada. I Andreu Buenafuente, la nit del dijous, presentava el Sense Títol 2. L'Espanya, de Degoll de Gom, omplia el dilluns i el Força Barça de l'Arús anava divendres a la nit. El 96, el TN Vespre, el conduïen Carles Franzino i Àngels Barceló i el TN Migdia, Fina Brunet i Josep Puigbó.

0: Acabo amb Justo Molinero, que ara fa 30 anys organitzava a Can Zam una mega ballada de sardanes. El periòdico parlava de nou rècord Guinness amb 180.000 persones ballant la Santa Espina, entre les quals l'alcaldessa de Santa Coloma, Manuela de Madre, i l'esposa del president de la Generalitat, Marta Ferrusola.
1: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Catalunya Ràdio. 7:47. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Comissió Europea proposarà avui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
4: La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
3: El govern celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
5: I farà l'acte institucional que fins ara sempre havia fet a Madrid i es reunirà amb la seva homòloga Salvador Illa, Maria Guardiola, del PP.
3: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol.
4: Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit contra l'Elx. Avui a la nou sessió de control al Congrés, amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó.
3: L'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
5: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals.
3: El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont.
4: Espera que es pronunciï el Constitucional. Això passarà d'aquí poques setmanes. Ho deixa entreveure en un escrit i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
6: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
3: I el govern espanyol aprova el pla d'inversions d'Aena per l'ampliació del Prat.
5: Destinarà 1.700 milions al Prat, no recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
3: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Un de cada 4 carregadors elèctrics públics de Catalunya no funcionen.
4: En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Són dades de la patronal ANFAC, Albert Segarra, president de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
7: La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica.
3: I avui a 11:15 sabrem quina és, atenció, la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars.
5: Les candidates són La bola negra, de Los Cabis, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i Los domingos, de l'Adua Ruiz de Azúa.
3: Aquests són els titulars del dia. Fem un cop d'ull de què més estarem pendents aquest matí a tot el país. Fem una ronda de connexions a aquesta hora. Comencem per Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
3: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: I a Girona saludem Fèlix Martí. Bon dia, Fèlix.
11: Bon dia.
3: A Lleida, avui hem sabut que s'ha detingut un fisioterapeuta acusat d'agressió sexual, Estela.
8: Sí, ho confirmen els Mossos, té 30 anys i l'han detingut en concret a Juncosa, a les Garrigues. En concret, està acusat de fer tocaments a 3 dones i també d'un delicte d'assetjament. De moment, són les 3 denúncies que s'han rebut, però no es descarta que se'n puguin rebre més. D'altra banda, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi que va començar ahir a la tarda al voltant del Farràs del Segrià. Ara a les 8, dos helicòpters se sumaran a la desena de dotacions terrestres que hi ha desplegades. El foc està estabilitzat, això sí, des de les 11 de la nit, i ha cremat unes 90 hectàrees. I encara un últim apunt. Avui la patronal Pimec presenta els resultats d'una enquesta sobre l'impacte que pot tenir en el comerç local de Lleida el nou centre comercial de Torresalses que s'està construint als afores de la ciutat i que serà el primer que tindrà la ciutat.
3: Això a Lleida, més successos, perquè ara a Tarragona els Mossos investiguen l'incident que ahir al vespre va causar la mort d'un treballador i un altre que va quedar ferit mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona, Clara.
9: Sí, els fets van passar a la tercera planta de l'aparcament soterrani d'aquest equipament. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs on s'hi va acumular monòxid de carboni i tots dos van quedar inconscients. Durant l'emergència, el mercat va ser evacuat, però avui obriran els seus horaris habituals. Pel que fa a l'aparcament, quedarà tancat al públic fins a 9 avís. En cultura, s'hi curta el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental de Tarragona i Reus, selecciona

0: 25 treballs en la seva 11a edició, que se celebrarà entre el 3 i l'11 d'octubre. Els seus responsables creuen que els films recullen maneres de com reconnectar emocions en temps d'intel·ligència artificial.
1: I a Barcelona, Marc, avui seran també notícia els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
2: Sí, faran, Ricard, una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. I és que ja fa 2 mesos i mig que alguns afectats no poden viure a casa seva. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari i més cultura ara a Vic. Avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco, i més tard Marina Herlo, per la Santillemi, presentarà el seu nou espectacle.
1: I acabem també a les comarques gironines, perquè hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Fèlix.
3: Sí, ens han dit que són resultats extraordinaris. Han descobert l'eficàcia d'una petita esponja mediterrània per depurar espais marins que estiguin degradats, com per exemple els ports esportius. Les esponges filtren grans volums d'aigua, eliminen bacteris i virus i reciclen nutrients. Doncs bé, en aquest experiment van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una ha sobreviscut en un entorn contaminat com el port marina de Palamós, el port esportiu. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé i s'ha clonat en nous exemplars. Han vist com a l'entorn d'aquestes esponges s'hi han instal·lat, per exemple, colònies de peixos o fins i tot estrelles de mar que normalment defugen els espais bruts. Per tant, aquest treball obre les portes per fer servir aquests nous sistemes de restauració ecològica en aquests espais marins que estiguin molt bruts.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia.
4: Bon dia.
5: Adéu.
6: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si ara heu de sortir de casa, sapiguem quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, l'atenció estarà posada a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, tarda, vespre i nit, perquè durant tot aquest període les tempestes poden ser fortes, fins i tot entrada a la matinada en alguns trams de la costa. Aquesta tarda es començaran a formar les comarques de Girona, a les de Barcelona, Pirineu, també especialment entre el litoral i prelitoral que hi ha entre Barcelona i Tarragona, entre la ciutat de Barcelona i Tarragona. Aquí és on podem tenir els aiguats més forts, que avisen el Servei Meteorològic de Catalunya que poden arribar als 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I a més, tot plegat anirà acompanyat d'una baixada important de la temperatura.
1: I pel que fa al trànsit, problemes per un accident ara mateix a la Ronda Litoral. Mireia Sala.
8: Doncs sí, l'accident talla 2 carrils a l'altura de Sant Adrià en sentit Llobregat i hi ha cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'AP7 a Barberà i a la B23 de Molins Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C32 a Viladecans.
9: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
12: Després d'anys de saturació digital, els consumidors busquen experiències més reals i connectades amb el món físic. Segons Radar 26, publicació impulsada pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, el màrqueting Figital, que fusiona entorns físics i digitals, es consolida com una de les tendències clau. En aquest escenari, els professionals del màrqueting han de conèixer els nous comportaments de consum i adaptar-se a formats que combinen tecnologia, proximitat i connexió real.
11: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts seran les 8 del matí i ara a aquesta hora és moment de repassar el preu de les coses. Avui, quant costa un tall de cabells, Lara García?
13: El preu d'un tall de cabells canvia dràsticament en funció de si és per un home o per una dona. Moltes vegades el preu d'un tall per una dona dobla el preu d'un tall masculí, independentment si la clienta porta els cabells llargs o curts. És el cas, per exemple, de la perruqueria Ràfols, al barri de Sants de Barcelona.
14: Aquí el tall de dona val 43,50 i el d'home 20 euros.
13: El tall de dones normalment són més cars perquè inclouen el pentinat. Al municipi de Sant Padó, al Bages, a la perruqueria Mònica Colors, el tall també tenen preus diferents en funció del gènere, però el decalatge no és tan gran com a Barcelona.
4: Els talls d'home valen 15 euros i amb una dona rentar i pentinar i tallar són 28,50.
13: I a la perruqueria Claris de Premià de Mar, el tall d'home no arriba als 20 euros i el de dona s'acosta als 50.
5: I el preu de rentar i tallar home són 17,90 i el preu de rentar i tallar de dona ronda els 45 euros.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimecres, què costa, atenció, un barracó? Ot Serra, bon dia.
15: Bon dia. Quan es fan obres en algun edifici i queda inhabilitat, a vegades es necessiten espais alternatius per continuar prestant el servei. Sovint s'opta per mòduls prefabricats, els anomenats barracons. El Centre d'Atenció Primària de Vallcarca, a Barcelona, aquest any va caldre llogar-ne un i es va optar per una empresa de Navarra. El seu preu és de 2.436 euros.
1: 7:57. Elisenda Pineda, bon dia.
16: Bon dia.
1: Com estàs?
16: Molt bé, mira, reixida.
1: Reixida i concentrada amb les xarxes. Quin és el vídeo viral d'avui?
16: Doncs mira, un vídeo del que no s'han escapat ningú. L'ha vist fins i tot l'última panerola del metro de Barcelona. És un aplec festiu de joves catòlics, segurament família, entre ells, que després d'haver ingerit manta quantitat d'esprit de vi, treuen una guitarra i es posen a cantar en una terrassa de Casa Bona. Atenció a la peça musical. No es diu.

0: miqueta d'espant, eh?
1: Sí.
0: És un vídeo amb moltes capes, Ricard. Hi ha el de la guitarra, la senyora que pica de mans, un senyor que fa un esgarip digne de Palau Sant Jordi, l'acabem de sentir, mentre fuma tabac de liar, perquè és estrany. Sent família de casa bona, el tabac de liar no hi té cabuda. Però bé, tots ells van amb polo Ralph Lauren, pantaló camel, nàutica sense mitjó, que
1: m'agrada,
0: és una cosa
1: molt,
0: imperdonable.
1: M'agrada molt, això.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Doncs atenció, perquè el vídeo s'ha fet tan viral que els protagonistes han hagut de respondre als haters amb una altra cançó. Hem entrat dins d'una espiral musical d'on no en podrem sortir mai més. Ja ho veus, Ricard, i és que a veces se me olvida que no estàs a mi alcance.
1: Ja, Elisenda, una abraçada. Gràcies.
0: Adéu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 16 de setembre, la dedicarem a tots aquells que feu autèntiques pluges d'idees i exercicis d'enginyeria financera per arribar a final de mes. Aquells que aneu al supermercat o a la benzinera i penseu que tot això s'us farà una muntanya. Sou els herois del dia a dia.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari, endavant.
1: Un accident a la Ronda del Litoral talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià del Besòs en sentit Llobregat i a cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'AP7 a Barberà i a la B23 de Molins Esplugues, l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i la C32 a Viladecans. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R2 sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França. Només circulen dos trens per hora i sentit en parada a totes les estacions.
0: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i l'agent de l'1 d'octubre del 2017 que va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític al mercat de Tarragona mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs, on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23 i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. Brussel·les vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan avariats o bé que encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, d'entrada Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. I avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques. El concert inaugural serà el Non Concerto, dirigit per la dramaturga Lucia De Greco i basat en el disc Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lazzo de Simone. Aquests dies també actuaran Nacho Vegas, Quimi Portet, Mujeres o Escuno Bohemio.
2: Esports. El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona part, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx, per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí, al 91, dona la victòria als de Mourinho.
0: I el temps, un matí tranquil en general, amb alguns primers ruixats al migdia a les comarques de Barcelona i Girona. Entre la tarda i la nit, atenció, pluges intenses, amb més de 40 litres en 30 minuts, de caràcter torrencial, a comarques de Girona, Catalunya, Central Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
3: 3CAT Info.
0: Ara passant pràcticament 4 minuts de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Comencem i ho fem parlant de l'Audiència de Barcelona, que jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans. Ho repassem amb el Miquel Jarque.
4: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici, després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent Escopeter, que va disparar, un inspector i dos sotsinspectors. L'acusació particular exercida per Espanyol a través d'Irídia i les acusacions populars coincideixen que l'actuació policial va ser desproporcionada intencionada i antirreglamentària. Una prova d'això serien els tres trets que van disparar contra Espanyol, l'últim dels quals li va provocar la pèrdua de l'ull dret. En el judici s'haurà d'acreditar a quina distància es va disparar el tret. Un informe de la policia científica acredita que va ser entre els 14 i els 15 metres, fet que viola els protocols de seguretat. La fiscalia, en canvi, demana l'absolució de l'escopeter i els tres comandaments. Considera que l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context greu d'alteració de l'ordre públic. Defensen que els manifestants llançaven objectes contra la línia policial i posaven en risc la integritat dels funcionaris. El judici està dividit en quatre sessions, la d'aquest dimecres, dijous, el 30 de setembre, i acabarà just 9 anys després dels fets, l'1 d'octubre.
0: Més qüestions de l'àmbit judicial. El Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont. El jutge Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional avali amnistia la malversació, i això passarà d'aquí a poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
5: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños.

0: años que ho veu a tocar.
1: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
0: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional.
2: Més qüestions.
3: 3CAT Info.
2: Pràcticament passen 7 minuts de les 8 del matí. Un treballador mor i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feien tasques de manteniment a una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
4: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
2: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
3: 3CAT Info.
2: Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari. Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
5: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials s'inspira en l'estudi que Brussel·les va encarregar a un grup d'experts. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual per als menors d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i a esquerra en un Parlament Europeu fragmentat i amb rècord de diputats euroescèptics.
2: N'estarem pendents de 3CAT Info. Més qüestions, l'aprovació del nou pla d'inversions d'Aena que comporta un impuls al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat reobre les divisions entre els socis de govern. Ara per ara s'hi inclouen partides per engegar l'obra a partir del 2032 i més de 1.700 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Sigui com sigui, aquest primer pas endavant ha evidenciat les diferències entre el PSOE i Sumar sobre la convivència i la connivència d'allargar la pista. Sentim els ministres Òscar Puente i Ernest Urtasun.
6: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat es un desideratum, sin duda, que está en el ánimo de del gobierno.
7: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
2: També s'ha rebut amb sentiments confrontats per part dels ajuntaments del Prat i de Gavà de color polític diferent. Mentre que des de l'Alt Prat, l'alcaldessa Alba Bou lamenta que no se'ls hagi consultat res, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi hi sortirà guanyant.
8: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
9: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
2: Per diumenge hi ha convocada una manifestació contra l'ampliació. Més de 200 entitats s'han afegit a la crida de la plataforma Zeroport.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura. La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional, perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya, Maria Guardiola, del Partit Popular. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
10: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la Diada serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura.
2: La crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés com al Parlament Europeu. A Madrid i avui hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar furgant en la ferida d'aquesta crisi.

0: Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I com dèiem, també l'Eurocambra, que demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i el Marroc vol influir-hi. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats on Rabat es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. 8 i pràcticament 12 minuts. El Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar aquest procés. Apunta que cal recosir la confiança dins de la comunitat educativa i pactar solucions. El president del Consell Educatiu, Joan Manuel del Pozo, diguem-ho bé, assegura que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa, d'exemple, l'escola inclusiva.
1: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: Des dels sindicats, l'Austec demana anar per feina i Comissions Obreres que la inversió del 6% es fixi independentment de futurs governs. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles ANFAC avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Dels 15.500 carregadors que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, un de cada quatre. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
2: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
0: De fet, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen ni poden instal·lar carregadors al seu pàrquing habitual. Tot i això, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya ja són de vehicles híbrids i elèctrics.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Abans de l'àrea de serveis, un darrer apunt de l'àmbit internacional, Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu. El mandatari de la Casa Blanca diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb el seu els vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
5: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
4: La reacció del president dels Estats Units ha estat airada i s'ha desofegat a través de la seva xarxa social, titllant la decisió judicial de dolenta.
0: En punt, un quart de nou del matí, àrea de servei a 3Cat Info. Atenció, conductors i usuaris dels transports públics del país. Coneguem-ne quina és la situació a tots dos àmbits. Connectem amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, Marc. Retencions a la P7 de Castellbisbal a Barberà en sentit Girona i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. Problemes també a la B23 d'entrada a Barcelona de Sant Feliu a Esplugues i a l'A2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A més, hi ha retencions encara a la Ronda de Dalt des d'Esplugues fins a Pedralbes en direcció al Nus de la Trinitat i de Vallcarca a Sarrià en sentit Llobregat. A la Ronda del Litoral també hi ha cua a Sant Adrià en sentit Llobregat i també a la zona del Port en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R2 Sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França. Només circulen dos trens per hora i sentit amb parades a totes les estacions. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
3: El temps.
0: Amb la Enric Agut.
7: Matí tranquil, de moment s'alçarà a bona part del país amb alguns núvols locals, de mig matí intervals de núvols, i ja podria caure cap a les 11-12 algun primer ruixat a la costa de Barcelona, amb alguna tempesta puntual sobre el mar que pugui entrar. Serà a la tarda quan el temps es compliqui a comarques de Girona, també del centre del país, Pirineu, tempestes, ruixats, que també avançaran per les comarques de Barcelona.

0: Ara, la baixada serà clara respecte a les xifres d'ahir i els valors més elevats no passaran dels 29, 30 o 31 graus. Per exemple, a Móra d'Ebre pot arribar als 30 graus i les més altes 31, 32. A tot estirar, per exemple, a Tortosa podria arribar als 32 graus.
1: L'Enric Agut ens feia referència a aquestes pluges anunciades per les properes hores. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per aquestes pluges intenses que s'esperen aquesta tarda. Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona, com ens explicaven ara els companys de l'equip de meteorologia, i que durant la nit i la matinada es desplacin a la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
2: En aquell episodi últim doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
1: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Ara passant 18 minuts de les 8 del matí, una pausa i anem fins a Vic, que avui comença el mercat de música viva d'aquella ciutat.
3: 3Cat Info.
4: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
5: i aquest? A què es dedica?
4: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
8: Barcelona!
7: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: 3Cat Info.
1: Ho dèiem, avui arrenca el mercat de música viva de Vic. Més d'una setantena d'actuacions ompliran de música a la capital d'Osona fins diumenge. Ho repassem amb en Marc Ruiz.
9: El Mercat de Música Viva de Vic vol ser una fira, un aparador del que es fa ara mateix a Catalunya i al sud-oest d'Europa, i també un espai per pensar la música. El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco, basada en el disc Una longuíssima ombra, d'Andrea Dasso de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Playground, la banda del trompetista de Stay Home as It Was, Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
10: És superplural, és un llenguatge més que un estil i és una cosa que a tu et permet que realment tinguis aquella playlist amb Tupac i Beethoven i puguis dir, però és que es pot jazzitzar el Tupac i es pot jazzitzar el Beethoven, s'ha fet. I qualsevol cosa que escoltis, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte que som quatre vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format, tot pots crear des d'on vulguis en aquest format i és increïble. Dia, qualsevol
9: d'agost. Avui també hi haurà espai per al pop de Soc un Bohemio, que ha renovat el seu directe, i per a l'electrònica sense límits creatius de Marina Herlop i Vino. Quan acaronis l'aurora. Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. S'han apagat tots els llums que hi ha al paral·lel. Divendres el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Però yo sigo cantándole a los silenciados. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. També hi haurà contrastos entre la tendresa de Claramant, que actuarà a l'Església dels Dolors. It's not a perfect shape when I meet your eye. I el rock dels andalusos Cerbatana. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blasu, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Baia Baia.

0: I la Ludwig Band ha guanyat per segona vegada el Premi Cerveria Millor Lletra de Cançó en Català per Enganyar-te. El guardó organitzat conjuntament per la Fundació Bertrana amb Catalunya Ràdio es va fer públic ahir a la nit durant la gala dels Premis Literaris de Girona. També es van recollir altres guardons ja anunciats com el Bertrana de novel·la per Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada. Girona, Maria Rovira.
1: Potser mai sabrem del cert si valor no va.
2: Després de guanyar fa 4 anys un primer Premi Cerverí, la Ludwig Band va recollir el segon per Enganyar-te amb lletra sobre una infidelitat i l'autor Quim Carandell, que no va poder estar a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement, diu, per una part molt important de les cançons.
3: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
2: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també es van donar a conèixer el Premi Lletra pel projecte de la plataforma digital de lectors Librish i també el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Ester Tallada dels Invictes de William Faulkner.
4: La meva intenció és que el lector de la traducció tingui els mateixos impactes que té el de l'original. Si l'original es troba una paraula inventada i li crea estranyesa, jo vull que vosaltres us creï estranyesa.
2: També es van recollir la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la per Fer cantar els arbres.
5: Per molt ràpid que funcionem a fora, hi ha processos que mai no es podran accelerar. I en una època on tot ho volem tan immediat, em semblava gairebé revolucionari entrar en un món on esperar forma part de l'ofici.
2: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà.
6: Jo ja veia el Don Quijote i Sancho Panza com dos empordanesos que anaven fent bertranades per la comarca.
2: El poemari Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal es va endur el Miquel de Palol de Poesia i La Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: I el Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Aïda de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Nejat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. L'artista lamenta que el públic es pugui arribar a trasbalsar.
1: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Poyozzi en el paper d'Aïda.
2: Esports.
0: 5 minuts fins a 8:45. Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
4: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
3: El Barça rebrà aquest vespre al Camp Nou al Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts i mantenir-se invicta al capdavant de la classificació de primera. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, no ha aclarit si farà rotacions a l'11 inicial, tenint en compte que van jugar diumenge passat i ho tornaran a fer aquest proper dissabte.
5: We see today or was more...
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
3: El Barça Racing començarà a 9:45 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT que en farà la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6a jornada de primera. Són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:45.
2: 3CAT Info.
3: Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 gols en aquesta lliga, va escurçar distàncies...

0: però el marcador ja no es va moure més.
1: Al final dona igual que hi juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
0: Manolo González vol centrar-se ja en el pròxim partit, divendres davant l'Elx, però sense deixar de fer autocrítica.
1: Crec que hem entrat molt malament a Camp de la Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit i toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia a l'Elx.
0: Els blanquiblaus sumen 7 punts després de 6 jornades i ocupen la zona mitjana de la classificació. El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis, gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3 després d'avançar-se 0-2 al marcador i de veure com l'Elx els empatava per finalment acabar marcant a les acaballes.
2: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
0: El Madrid sumarà 15 punts de 18 possibles, els mateixos que el Barça, però amb un partit més. I jugat també ahir dimarts a la B0 València 1, els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada. Encara en futbol, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho va decidir ahir el comitè executiu de la UEFA. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
3: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
0: I un darrer punt de futbol, Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça, que fa unes setmanes va anunciar que retirava de la selecció.
4: 3CAT Info.
0: I en handbol, el CAC7 Granollers se'n rep aquest vespre per partit de 8:45 al Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. El Granollers és novè a la classificació, amb una victòria i una derrota. El Morvedre és 13è amb dues derrotes i cap victòria.

0: Hem arribat a 8:45 del matí, sou a 3 que t'info. Fem un cop d'ull als principals temes. A aquesta hora comencem però actualitzant la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, endavant.
1: Les principals retencions d'aquesta hora les trobem a les dues rondes de Barcelona. La del litoral són en sentit Llobregat a Sant Adrià i a la zona del port en sentit Besòs. A la ronda de dalt, retencions de Cornellà a Pedralbes i del nus de la Trinitat a Pedralbes en sentit contrari. També hi ha cues a la P7 a Barberà i a la B23 a Sant Feliu i Esplugues. I pel que fa al transport públic, retards a la línia R2 Sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França.
0: Ho ampliem tot d'aquí a 15 minuts abans, però parlarem d'altres qüestions. L'Audiència de Barcelona jutja avui 3 comandaments de la policia espanyola i la gent de l'1 d'octubre del 2017, que va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 3 anys de presó, cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Pendents també de Tarragona, un treballador mort i un altre ha quedat ferit crític al mercat de la ciutat mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. Segons els bombers, els operaris treballaven en el desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23 i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. Pendents també del que passi avui a Estrasburg. Brussel·les vol posar límits a les xarxes anys només hi puguin accedir amb control parental. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui davant l'Eurocambra la presidenta durant el discurs

0: de la Unió, de l'estat de la Unió Europea. La propera mitja hora i fins a les 9 parlarem, però, d'altres qüestions. Més tensió entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Riad assegura haver interceptat un dron al sud de la Meca, mentre que els rebels ho neguen i ho qualifiquen de mentida. Davant d'aquesta escalada d'atacs, els Estats Units demanen als seus ciutadans que no viatgin a l'Aràbia Saudita i el preu del barril de Brent es manté per sobre dels $108. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Juncos, a les Garrigues, un fisioterapeuta acusat de fer tocaments a almenys 3 dones, i a Mollet del Vallès Oriental presenten al·legacions per evitar ser exclosos de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat que, entre d'altres mesures, fixa un topall per als lloguers.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9 a Udal amb el Barça, que rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander, amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació.
2: Mentrestant, ahir derrota de l'Espanyol davant el Rayo Vallecano per 2-1 i victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx, novament amb un gol al temps afegit.
0: I el temps, matí tranquil en general amb alguns ruixats, primer al migdia a comarques de Barcelona i Girona. Entre la tarda i la nit, atenció, pluges intenses amb més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona, tot plegat amb un descens de la temperatura. Ara passen 3 minuts de 2:15 del matí. L'Audiència de Barcelona jutja avui 3 comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans. Miquel Jarque.
3: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici, després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els 4 processats són l'agent Escopater, que va disparar, un inspector i 2 sotsinspectors. L'acusació particular exercida per Espanyol a través d'Irídia i les acusacions populars coincideixen que l'actuació policial va ser desproporcionada, intencionada i antirreglamentària. Una prova d'això serien els 3 trets que van disparar contra Espanyol, l'últim dels quals li va provocar la pèrdua de l'ull dret. En el judici s'haurà d'acreditar a quina distància es va disparar el tret. Un informe de la policia científica acredita que va ser entre els 14 i els 15 metres, fet que viola els protocols de seguretat. La fiscalia, en canvi, demana l'absolució de l'Escopater i els 3 comandaments. Considera que l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context greu d'alteració de l'ordre públic. Defensen que els manifestants llançaven objectes contra la línia policial i posaven en risc la integritat dels funcionaris. El judici està dividit en 4 sessions, la d'aquest dimecres, dijous, el 30 de setembre, i acabarà just 9 anys després dels fets, l'1 d'octubre.
0: Un treballador mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feien tasques de manteniment a una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrer és el cap territorial dels bombers de Tarragona.
4: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arquet. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid, i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: 3Cat Info.
0: Aquest dimecres 16 de setembre estem pendents també de la Comissió Europea, que proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari. Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats. I a Estrasburg hi tenim el Bruno Forteamiras.
5: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials s'inspira en l'estudi que Brussel·les va encarregar a un grup d'experts. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual per als menors d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra, en un Parlament Europeu fragmentat i amb rècord de diputats euroescèptics.
0: La proposta de Brussel·les busca així unificar les iniciatives engegades a diversos països europeus des que Austràlia va ser el primer país a prohibir les xarxes als menors de 16 anys

0: Diversos governs han impulsat iniciatives en aquesta línia. Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però l'anomenada llei per a la protecció dels menors en entorns digitals encara s'està tramitant i no té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i fer que la manipulació dels algoritmes sigui delicte. Dinamarca va ser qui va obrir el debat a Europa amb una mesura que s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats, com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. El text va rebre el suport d'una majoria del Parlament i tenia en compte una excepció per als menors de 13 anys a qui els pares podrien autoritzar l'accés en alguns casos. Un altre cas és el de França. La llei es va aprovar el juliol amb el límit de 15 anys, però s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el batés perquè la veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text se centra a limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de vídeos. El Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys, però la mesura està estancada per les dificultats d'establir un sistema eficaç de verificació d'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer i s'està tramitant. A Alemanya s'estudia, però el tema divideix la coalició de govern. Amb tot, els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre. Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental, i que això va influir en el trasllat de producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que els va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que, si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enric Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
1: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord pels acomiadaments, també estan demandats per connivència amb Meta.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 6 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Brussel·les creu que Europa s'ha de començar a prendre seriosament l'amenaça russa. En les últimes hores hi ha hagut dos nous atacs que no han fet ferits, però que, segons l'executiu europeu, evidencien la voluntat del Kremlin de debilitar els països que fan costat a Ucraïna. Per una banda, s'ha abatut un dron carregat amb explosius a l'espai aeri lituà, i per l'altra, una fregata russa ha disparat bengales contra un helicòpter danès en aigües internacionals del Bàltic. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
3: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I tensió creixent entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen. Aràbia Saudita acusa els hutis d'haver intentat atacar la Meca, assegura que les seves defenses aèries han interceptat i destruït un dron abans que entrés a l'espai aeri restringit de la ciutat i també de la Ciutat Santa. I Riad ha advertit també que la seguretat de la Meca i dels peregrins és una nova línia vermella. Els hutis, col·laboradors de l'Iran, neguen haver atacat la ciutat i qualifiquen de mentida l'acusació saudita. L'incident es produeix després d'una setmana d'atacs dels rebels contra objectius saudites, sobretot infraestructures de transport de petroli, que han portat l'ONU a alertar de les greus conseqüències humanitàries i econòmiques si aquest conflicte continua escalant. De fet, l'Aràbia Saudita s'ha vist obligada a paralitzar les seves exportacions de petroli pel Mar Roig davant la pressió dels hutis. Davant d'aquesta situació, els Estats Units han demanat als seus ciutadans que evitin viatjar a l'Aràbia Saudita. Tot i això, empenya el preu del cru a l'alça, el barril de Brent es paga al voltant ja dels 108 dòlars.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Descobreixen a Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord. Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg, investigador del jaciment de Castellà, on s'ha fet la troballa.
4: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per i sa cua extremadament llarga.
0: De fet, els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology i la resta s'han exposat a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. Més temes. La Fundació Vila Casas reivindica els espais Volart de Barcelona dels pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra. Les dues exposicions simultànies que s'obren avui al públic revisen l'herència de dues figures clau de la cultura del segle XX, Montse Mas.
5: La mostra dedicada a Romà Vallès, pioner de l'informalisme i de la pintura matèrica al costat, o hi ha qui diu a l'ombra d'Antoni Tàpies, inclou les seves sèries Cosmogonies i Collage, aquesta darrera amb peces inèdites de la col·lecció Rafael Tous. L'exposició està comissariada per Conxita Oliver i Bel Vallès, filla de l'artista.
6: Hem vist aquesta matèria, ell creia que era una mica deixar-se anar, no?, i fluir aquestes energies que emanen d'aquest inconscient.
7: Ell va formar part de tot aquest moment de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien. S'assemblen, de fet, mira, són del desembre del 23 els dos.
5: I la retrospectiva de Josep Maria de Sucre aprofundeix en el seu paper de poeta, crític i agitador cultural a través de la selecció d'obres i documents més àmplia feta fins ara sobre l'artista, un dels grans retratistes de l'angoixa humana. Aitor Quinell i Joan Gil en són els comissaris.
8: Era un home que era pobre, vivia molt malament, sense aigua, sense llum, no tota la vida, però sí al final de la seva vida. Un dels seus quadres més icònics es titula L'angoixa.
9: Els col·leccionistes de nenes sí que el coneixen molt bé, no? Perquè era una persona molt generosa, regalava els dibuixos, no venia, no estava dintre dels circuits comercials. És un personatge que, bueno, et captiva.
5: El recorregut, que es podrà visitar fins a mitjans de gener, també posa en valor l'amistat i els projectes que van compartir tots dos artistes, com el d'impulsar un museu d'art contemporani a la cúpula del Cinema Coliseum de Barcelona, precedent de l'actual MACBA.
0: L'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora obté el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. En una entrevista a 3Cat Info, l'escriptor s'ha mostrat sorprès i destaca que el llibre està escrit en català.
10: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre escrit en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
0: El guardó està dotat amb 30.000 euros. Pràcticament 3:15 del matí.

0: 3CAT Info.
1: I a aquesta hora, 3CAT Info, el que fem és obrir una nova àrea de serveis. Actualitzem la situació del trànsit i els transports públics i la previsió meteorològica, amb la mirada posada ja en les pluges anunciades per les properes hores. Comencem, però, connectant amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. Retencions a la B23 de Sant Feliu a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, a la Ronda de Dalt de Cornellà-Pedralbes en sentit Besòs i de Vallcarca-Sarrià en sentit Llobregat, i problemes també a la Ronda del Litoral de Sant Adrià-Ciutat Vella i de Mercabarna-Cantunis. Pel que fa a la zona del Vallès, encara hi ha cues a la C58 i a l'AP7, a Barberà del Vallès, en els dos sentits. Pel que fa al transport públic, retards a la línia R2 Sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França. Només circulen dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions. Això és tot. Tornem a més informació viària als titulars de les 9.
0: El temps.
1: Enric Agut.
3: De moment matí tranquil, però a partir del migdia ja pot caure algun ruixat, algun xàfec al voltant de la costa de Barcelona i al seu prelitoral. Serà la tarda quan les precipitacions siguin més intenses i més extenses i que primer es protegin sobretot a comarques de Girona, també Catalunya Central, Pirineu, en especial el Pirineu Oriental. Tenim un avís de perill alt aquesta tarda a comarques d'interior de Girona i al sud de la demarcació i també del nord de Barcelona, però després també l'avís de perill alt es desplaçarà a la resta de les comarques de Barcelona i del Camp de Tarragona. Entre la tarda, vespre i nit poden caure aquests xàfecs de caràcter torrencial a mitja hora descarregar més de 40 litres a tempestes i puntualment en calamar-se. També hi poden haver-hi localment alguns fenòmens de temps violent, per exemple, fortes ventades. Cap a ponent, bona part de Tarragona el temps serà tranquil i la temperatura avui davalla. Les xifres més altes al voltant dels 30, 31, 32 graus.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. Catalunya al dia.
1: A 9:15 del matí a 3CAT Info és habitual que fem un cop d'ull a les informacions que ens arriben de diferents punts del país i que després al Catalunya al dia amb l'Estel Batet repassaran àmpliament. Comencem, però, a Lleida. Els Mossos han detingut a Juncosa, a les Garrigues, un fisioterapeuta acusat de fer tocaments a almenys 3 dones. Lleida, Estela Busoms.
4: El detingut té 30 anys i està acusat de 3 delictes d'agressió sexual i un d'assetjament. De moment, els Mossos han recollit les denúncies de 3 dones que consideren que el fisioterapeuta es va sobrepassar en els massatges i tractaments que els feia, i no descarten que hi hagi més afectades que s'animin a denunciar un cop ha transcendit el cas. El noi el van detenir ahir al matí a Juncosa, a les Garrigues, i de moment és a la comissaria de Lleida a l'espera de declarar davant del jutge.
1: I a Badalona els Mossos van detenir ahir un professor del Col·legi Badalonès acusat d'assetjar sexualment a través d'Instagram dues menors de 15 i 16 anys. L'home té 32 anys i hauria intercanviat missatges amb aquestes adolescents, a qui hauria demanat fotografies de caràcter sexual i hauria convidat a casa seva. En un comunicat, el centre explica que no en van saber res fins dilluns i que el professor ha estat apartat de les tasques docents mentre es faci la investigació.
0: 3CAT Info.
1: I anem ara a Mollet del Vallès, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi del Vallès Oriental ha presentat al·legacions contra la proposta que el municipi surti de la zona de mercat residencial tensionat que, entre d'altres mesures, fixa un topall per als lloguers. Demana al govern que revisi amb cura els criteris perquè, argumenten, hi ha zones de la ciutat vulnerables, Marta Vallès.
5: La regidora d'habitatge de Mollet, Marina Escribano, discrepa de la sortida de la ciutat de la llista i demana que revisi la proposta. Explica que el barem que resulta de fer la mitjana de tot el municipi no reflecteix la realitat i per això demana que es creïn subàmbits per protegir les zones que són més vulnerables.
6: La possibilitat aquesta que et deia de subàmbits dins del municipi, això ho preveu la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge, a l'article 18. Trobar la via de com el municipi pot estar protegit. No podem posar en dubte com s'estan fent els anàlisis, però potser els hem de mirar amb molt més rigor per no produir doncs, unes conseqüències negatives cap a la població.
5: L'anunci que Mollet pugui sortir de la llista de zones amb mercat residencial el tensionat ha generat preocupació entre els veïns.
6: La ciutadania va quedar molt sorpresa, també espantada, quan van saber la proposta de sortir fora d'aquesta zona residencial, perquè són evidents els problemes d'accés a l'habitatge, o per manca d'oferta, per una demanda molt gran i per uns preus molt elevats.
5: El termini per presentar al·legacions ja s'ha acabat i ara s'espera la resposta del govern.
1: I els bombers de la Generalitat han estabilitzat aquesta nit l'incendi del Farràs al Segrià. Aquest matí segueixen treballant per extingir-lo amb una dotzena de dotacions terrestres i aèries. Les flames van començar en una zona forestal i agrícola i a les 4 de la tarda i ja han calcinat unes 90 hectàrees, segons estimacions dels agents rurals. Un foc que va obligar a confinar durant unes hores uns 240 veïns del nucli d'Andaní i diverses granges de la rodalia. També es va tallar la carretera nacional 230 en direcció al pont de Suert i la C26. Fins a 40 dotacions terrestres dels bombers van arribar a treballar en les feines d'extinció. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes es manifesta avui a Barcelona. Tarragona, Ricard Buigas.
7: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
8: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
7: La plataforma SOS Socorristes, amb el suport de la UGT, es manifesta a les 10 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que reguli el sector i millori la seguretat a la zona de bany.
0: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Lleida, d'altra banda, vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant suports. Una mesura que ja es va intentar implementar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
9: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Fèlix Larrosa confia que es podrà multar.
10: L'ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
9: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra.
1: Els alcaldes del Ripollès demanen a la Generalitat i al Ministeri inspeccions i mesures de correcció a les infraestructures de telèfon i també d'electricitat. Denuncien que des de les ventades del mes de març no paren de tenir interrupcions. Se senten desemparats. Girona, Laia Claret.
11: Judit Cornellà és la presidenta del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
12: En tot el Ripollès i de fa molts anys hi ha hagut una manca doncs, de manteniment. A partir de les ventades del mes de març, la línia cau contínuament, els talls tant de subministrament elèctric han estat molt habituals, però el que és un drama sobretot és la telefonia mòbil i l'internet.
11: I en posa exemples concrets.
12: Un alcalde, com per exemple el de Molló, per trucar al 112 s'hagi de desplaçar quilòmetres i quilòmetres, estem parlant que ha de baixar gairebé fins a la rotonda que va a Sant Joan les Abadeses. O és una comarca molt turística i no es puguin facturar les taules que tens a les 12 o a la 1, se'n va l'internet.
11: Remarca què demanen.
12: Aquí hi ha una Generalitat i aquí hi ha un ministeri que facin una inspecció i expliquin si és una qüestió doncs, de que s'han quedat obsoletes o que és una qüestió de manca de manteniment. I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer.
11: Especifica que amb la companyia elèctrica tenen un interlocutor, però amb les telefòniques fins i tot els costa posar-s'hi en contacte, asseguren.
1: L'Ajuntament del Canal Montsià comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zones inundables. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. El Canal Jordi Barranca.
13: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori, veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Chavalera, alcalde del Canal, en declaracions a Catalunya al Dia.
14: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com puguen ser aquestes taxacions, que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
13: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3CAT Info.
15: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils. Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
13: A tot estirar el projecte amb la renaturalització ja inclosa, estarà acabat a començaments del 2029.

0: 3Cat Info.
1: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Temps pels esports.
0: Esports.
1: Hola, el Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça rebrà aquest vespre al Camp Nou al Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i mantenir-se invicta al capdavant de la classificació. El tècnic blaugrana Hansi Flick no ha aclarit si farà rotacions a l'11 inicial, tenint en compte que van jugar diumenge i ho tornaran a fer aquest dissabte.
3: We see today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: El Barça Racing començarà 9:45 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT que en farà la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6ª jornada de primera. Són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao, també a 9:45.
0: 3Cat Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 gols en aquesta lliga, va escurçar distàncies per l'Espanyol, però el marcador ja no es va moure més.
5: Al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
2: Manolo González vol centrar-se ja en el pròxim partit, divendres davant l'Elx, però sense deixar de fer autocrítica.
5: Crec que hem entrat molt malament a Camp de la Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit, I toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia a l'Elx.
2: Els blanquiblaus sumen 7 punts després de 6 jornades i ocupen la zona mitjana de la classificació. El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3 després d'avançar-se 0-2 al marcador i de veure com l'Elx els empatava per finalment acabar marcant a les acaballes.
6: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones. Y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
2: El Madrid sumarà 15 punts de 18 possibles, els mateixos que el Barça, però amb un partit més. I jugat també ahir dimarts a la B0 València 1, els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada. Encara en futbol, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029. Així ho va decidir ahir el comitè executiu de la UEFA. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
7: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
2: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions i un darrer punt de futbol. Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina amb un partit el pròxim 6 d'octubre. L'ex del Barça fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
0: 3Cat Info.
2: En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 9:45 al Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. La jugadora de l'equip Vallèsar, Raquel Moré, explica quins poden ser les claus del partit.
8: Doncs sobretot estar dures en defensa, aprofitar els contraatacs i intentar millorar l'efectivitat en l'atac, que ens ha fallat en els últims partits, i sobretot que no ens guanyin el replegament.
2: El Granollers és novè a la classificació de la Lliga Femenina d'handbol amb una victòria i una derrota, i el Morvedre és 13, amb 2 derrotes i cap victòria. I a la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo, victòria ahir del Sabadell davant l'Atlètic Barceloneta, 14-8, en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Amb aquest resultat han quedat definides les semifinals, que seran Mataró davant el Terrassa i el Sabadell, que s'enfrontarà al Club Natació Catalunya.
9: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Muchas gracias, señor presidente. Por favor, silencio. Señora Nogueras tiene la palabra. Señores diputados y diputadas, silencio. Silencio. Por favor, silencio. Silencio. Por favor, silencio a todos los diputados y diputadas. Señor Tellado, señor Zaragoza, por favor, silencio. Tiene la palabra la señora Nogueras.
1: Por favor. Val la pena treballar si cada dia ens ho posen més difícil per tirar endavant? Val realment la pena esforçar-se? Això, senyor Sánchez, s'ho pregunta moltíssima gent, sobretot perquè vostès mateixos celebren com un gran èxit que cada vegada hi hagi més persones que depenguin d'una ajuda pública per sobreviure, que cada vegada hi hagi més treballadors, encara que aquests treballadors cada dia siguin més pobres. A tota aquesta gent que pregunta si val la pena, jo els diria que sí. Que sí, que esforçar-se i treballar sempre val molt la pena. Però és cert també que no és normal que treballant i que esforçant-te cada dia

0: antirreglamentària. Una prova d'això serien els tres trets que van disparar contra Espanyol, l'últim dels quals li va provocar la pèrdua de l'ull dret. En el judici s'haurà d'acreditar a quina distància es va disparar el tret. Un informe de la policia científica acredita que va ser entre els 14 i els 15 metres, fet que viola els protocols de seguretat. La fiscalia, en canvi, demana l'absolució de l'escopeter i els tres comandaments. Considera que l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context greu d'alteració de l'ordre públic. Defensen que els manifestants llançaven objectes contra la línia policial i posaven en risc la integritat dels funcionaris. El judici està dividit en quatre sessions, la d'aquest dimecres, dijous, el 30 de setembre, i acabarà just 9 anys després dels fets, l'1 d'octubre.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un treballador va morir i un altre va quedar ferit greu mentre netejaven una fossa sèptica. Aquest matí, el mercat ha obert amb normalitat. Tarragona, Manel Sastre.
2: De moment, però, es manté tancat al públic al pàrquing soterrat on van passar els fets. Els Mossos estan recollint els indicis i han obert una investigació, com fan en tots els accidents laborals, per intentar aclarir què va passar. Xavier Ferrer, el cap territorial de Bombers de Tarragona, explicava ahir a la nit que tot apunta a una bossa de monòxid de carboni que s'hauria format en una arqueta que els operaris intentaven desobturar.
3: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
2: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament subterrani del Mercat Central, on ahir a la tarda treballaven l'operari que va morir i el que va quedar ferit crític, que està ingressat a l'Hospital Joan 23. El Mercat Central de Tarragona, però, ha obert amb normalitat aquest matí i només es permet l'accés de mercaderies a la primera planta del pàrquing.
1: Esport. Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia.
5: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: El Barça rebrà aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i mantenir-se invicta al capdavant de la classificació de primera. El tècnic blaugrana Hansi Flick no ha aclarit si farà rotacions a l'11 inicial, tenint en compte que van jugar diumenge i ho tornaran a fer aquest dissabte.
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
4: El Barça Racing començarà 2:15 del vespre i el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6a jornada de primera. Són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo de la Coruña Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:15. Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 gols en aquesta lliga, va escurçar distàncies, però el marcador ja no es va moure més.
7: Al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
4: Manolo González vol centrar-se ja en el pròxim partit divendres que ve davant l'Elx, però sense deixar de fer autocrítica.
7: Crec que hem entrat molt malament a Camp de la Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit. I toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia a l'Elx.
4: Els blanquiblaus sumen ara 7 punts després de 6 jornades i ocupen la zona mitjana de la classificació.
8: 3CAT Info.
4: El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis, gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3, després d'avançar-se 0-2 al marcador i de veure com l'Elx els empatava per finalment acabar marcant a les acaballes.
9: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos i nada más.
4: El Madrid sumarà 15 punts de 18 possibles, els mateixos que el Barça, però amb un partit més. Jugat en aquest cas ahir també dimarts, a la B0 València 1, els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada, coincidint amb el debut a la banqueta del fins ara tècnic del filial, Òscar Sánchez. I encara en futbol, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029. Així ho va decidir ahir el comitè executiu de la UEFA. En fa la valoració el president del Barça, Joan Laporta.
8: Cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
4: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. I un darrer apunt de futbol, Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina amb un partit el pròxim dia 6 d'octubre. L'ex del Barça fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. La jugadora de l'equip vallesà, Raquel Moré, explica quines poden ser les claus del partit.
10: Doncs sobretot estar dures en defensa, aprofitar els contraatacs i intentar millorar l'efectivitat en l'atac, que ens ha fallat en els últims partits, i sobretot que no ens guanyin el replegament.
4: El Granollers és 9è a la classificació de la Lliga Femenina d'handbol, mentre que el Morvedre és 13è. I a motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc a la graella de MotoGP de l'any que ve, tal com ja vam avançar 3CAT Info. L'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP confirma l'arribada de l'australià Senna Aigus, de 20 anys, de cara a l'any que ve, en el lloc del pilot de Roses.
11: Fa 25 anys naixia Dataplanning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Dataplanning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Dataplanning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Dataplanning.

0: Dos quarts de deu del matí, repassa les principals informacions a aquesta hora. Està intervenint ara mateix davant la Comissió Europea la presidenta Ursula von der Leyen per defensar la proposta de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el grup comunitari, això en el marc sobre l'estat de la Unió Europea. I anirem de seguida en directe. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. I els Mossos investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un treballador va morir i un altre va quedar ferit greu mentre netejaven una fossa sèptica. Aquest matí, el mercat ha obert amb normalitat. A partir d'aquesta hora anirem, com us dèiem, a la seu de la Comissió Europea. Si hi ha temps, també us explicarem que l'Hospital del Pallars ha fet un tac en una vèrtebra d'un dinosaure que va viure fa 70 milions d'anys al Pallars Jussà i que l'obra dels pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, protagonitzen dues exposicions simultànies als espais Volar de Barcelona de la Fundació Vila Cases. En esports autal, el Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicte al capdavant de la classificació.
1: Mentrestant, ahir derrota de l'Espanyol davant el Rayo Vallecano per 2-1 i victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx, novament amb un gol al temps afegit.
0: I pel que fa al temps, tenim un matí tranquil, en general, amb alguns primers ruixats al migdia, comarques de Barcelona i Girona. Entre la tarda i la nit, atenció, pluges intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura. Dos quarts de deu i dos minuts. Anem, per tant, al Parlament Europeu, a Estrasburg, on està intervenint la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Com us dèiem, està defensant una proposta per restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. És el discurs sobre l'estat de la Unió.

0: Europea, al qual se sotmet cada any per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats.
1: Fusnar, les cascades d'aigua per a agricultors, petites i mitjanes empreses i les cadenes d'abastiment d'energia. Deia, els riscos són coneguts ara bé. Les tuberies, a Europa, cada dia, o millor dit, perdren un litre de cada quatre que transporten. Normalment degut a fugues d'aigua. No ens podem permetre aquest malbaratament d'aigua. Presentarem doncs una nova iniciativa europea de bona gestió de l'aigua, ja que l'aigua és un bé escàs per la indústria i per la nostra seguretat alimentària. Els cultius necessiten reg per créixer i el bestiar per sobreviure. Les collites depenen de l'aigua, per tant, volem millorar la gestió de riscos i volem abordar les deficiències en matèria d'assegurances quan hi ha desastres climàtiques. Quan deia que els agricultors han estat a l'alçada dels reptes que ha plantejat aquest estiu. Els nostres agricultors són els millors del món i els donarem el nostre suport sempre que sigui necessari.
2: The next point is about wildfires.
1: Una altra qüestió que m'agradaria abordar té a veure amb els incendis forestals, que són cada cop més intensos, més freqüents i més devastadors, i més, doncs, de més gran abast. Estic molt orgullosa de la resposta que ha donat Europa als focs, amb els efectius europeus que han volat per tot el continent. Sense descans, ara bé, hem de ser més ambiciosos, hem d'aprendre més ràpidament. És per això que hem demanat a alguns dels bombers més veterans d'Europa, així com al personal d'emergències més veterà, que dirigeixin aquesta tasca d'examen de tot allò que té a veure amb la preparació i la prevenció d'incendis forestals, coordinació civil-militar, necessitats de definició de noves capacitats i competències. També he demanat a Protecció Civil que elabori propostes. Propostes que poden incloure la creació d'una nova flota europea d'extinció d'incendis. De fet, els nostres serveis d'emergència han salvat incomptables vides i llars aquest estiu. M'agradaria, de fet, compartir amb tots vostès una anècdota, una història, més que una anècdota. Un pilot danès, Rune Kine, es diu, doncs la passió d'en Rune per l'aviació l'ha dut a recórrer el món sencer. Es va acabar instal·lant en una petita ciutat canadenca, Terres, i s'ha convertit en un dels pilots civils amb més experiència al Canadà. Rune volia que el seu talent es posés al servei d'una missió més ambiciosa, perquè a Europa, per tal de lluitar en contra dels incendis forestals, volia treballar a Europa, i el juliol va dur a terme diferents missions a Grècia de manera exitosa. Se suposava que li tocava descansar de manera molt merescuda, però com que l'emergència a Grècia es trobava en un moment crític, en Rune va decidir seguir treballant, i pocs dies després, malauradament, va tenir un tràgic accident en el marc de la seva tasca de funcionari d'enllaç. El funcionari d'enllaç en qüestió i en Rune van perdre la vida en aquest tràgic accident com a herois. He demanat a la seva mare i els seus germans que vinguin aquí avui, són convidats especials. Estimada Margit, estimat tu, estimat Kare, és un honor per nosaltres comptar amb la vostra presència. En Rune va perdre la vida intentant salvar altres persones, i avui tota Europa els té un deute amb ell.

Aplaudiment d'empeus al Parlament Europeu. Dedicats a Cuny Ranoi. Rooney Kindle, perdoneu.

0: Honourable members,
1: señorías,
0: the tipping point of our times is artificial intelligence.
1: El punt d'inflexió de la nostra era és la qüestió de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial s'ha convertit ràpidament en pedra angular de la nostra economia i de la nostra seguretat. La nostra obsessió és clara, voler

0: aprofitar al màxim els beneficis de la intel·ligència artificial per tal de millorar la societat, la qualitat de vida i la productivitat de les empreses. He de dir que em mostro optimista. Penso que la intel·ligència artificial té el potencial de ser positiva per la humanitat si fem les coses bé. Ara bé, com passa amb qualsevol disrupció tecnològica potent, la IA va de la mà de possibilitats, però també de riscos. I si no abordem els riscos, no podrem aprofitar al màxim el potencial enorme que té la IA. Els models de frontera desenvolupen cada cop més capacitats i els riscos estan tenint conseqüències cada vegada més rellevants. Els models que s'estan desenvolupant, doncs, ens poden permetre que es duguin actes de pirateria informàtica a una escala inimaginable. Poden acabar en mans d'adversaris que veuen el món d'una manera contrària a la nostra, i al mateix temps, els models que s'automilloren internament també tenen molts altres riscos associats. Hi ha hagut incidents amb agents d'intel·ligència artificial que s'han escapat dels entorns segurs, que han introduït malware, i això és només una pista d'allò que podria passar. L'incident Hacking Face ha donat lloc a que els mateixos desenvolupadors posin el crit al cel. Els directors generals de les empreses més avançades ja ens diuen que ha arribat el moment d'apretar el fre en el desenvolupament d'aquests models d'automillora recursiva. Hem d'anar més a poc en aquest llindar. I si ho diuen les persones que treballen al més alt nivell de desenvolupament de tecnologia, nosaltres també. Una regulació en matèria d'IA serà, doncs, fonamental per establir salvaguardes i per ubicar Europa en una posició privilegiada per tal d'incidir de manera decisiva a nivell global en la manera com respondem als desafiaments que planteja la IA. Seguirem reforçant la nostra col·laboració amb els nostres aliats, com el Canadà, el Regne Unit i altres. Seguirem col·laborant en matèria de verificació de models, així com en l'àmbit de l'alerta precoç, la seguretat de la IA i molts altres àmbits de cooperació amb els nostres aliats. De fet, convidaré els principals laboratoris de vanguardia de la frontera a un debat sobre com analitzar la qüestió dels riscos de la tecnologia de frontera. És ben cert que Europa necessitarà les seves pròpies capacitats en l'àmbit de la IA per tal de protegir la nostra seguretat territorial. Hem de liderar aquesta avantguarda en l'àmbit de la recerca en el món de la IA. Haurem d'impulsar la nostra capacitat computacional, haurem de definir els nostres objectius per tal d'arribar a aquest punt de manera clara, neta i eficaç. Així mateix, desenvoluparem noves maneres d'invertir fons públics i privats per tal de invertir precisament en les empreses més prometedores, bé siguin emergents o ja consolidades. Senyories, limitar els riscos de la intel·ligència artificial ens permetrà maximitzar el seu potencial. Hem treballat ja moltíssim en aquest àmbit, amb gigafactories, amb qüestions de sobirania tecnològica, etc. Hi ha altres etapes en aquesta cursa, no només estem parlant de models d'avantguardia. Va passar exactament el mateix amb la premsa, no? En el passat amb la impremta, perdó. Es va inventar Alemanya primer, però després va ser a tota Europa Occidental, on es va anar desenvolupant i utilitzant. Per tant, no és una qüestió només de desenvolupar tecnologies de frontera, sinó de treure'n el màxim profit possible a les mateixes tecnologies. Un aspecte clau en aquest sentit serà crear valor, el valor que la intel·ligència artificial no hagi pogut crear, assolir. Haurem de passar de la intel·ligència artificial de pantalles a una intel·ligència artificial econòmica real, en les plantes de producció, als hospitals, en l'agricultura de precisió, a les xarxes energètiques, l'ús també per la conducció autònoma, en l'àmbit de la defensa. És allí on rau realment el potencial de valor real. I és en aquests àmbits on Europa té enormes avantatges competitius. Tenim una de les indústries capdavanteres del planeta. Comptem amb dades d'altíssima qualitat, dades que són un tresor, un patrimoni europeu sumament valuós. Dades que poden servir-nos per impulsar models industrials d'intel·ligència artificial fets a mida. Un exemple de l'àmbit social sobre els cribatges de càncer de mama, un àmbit en el qual vostès han treballat amb molta concentració. El cribatge a través de mamografia redueix la mortalitat entre un 30 i un 40% en casos de càncer de mama, i la detecció precoç del càncer de mama és bàsica. En aquest àmbit, la intel·ligència artificial pot ser cabdal. Les mamografies amb intel·ligència artificial poden detectar més casos de càncer de manera més precoç en l'etapa de cribatge. I, a conseqüència d'això, hi haurà una major supervivència. Necessitem, doncs, la intel·ligència artificial en el sector de la salut. Ara bé, també hem de treballar d'una manera que sigui compatible. Amb Europa volem que el nostre metge tingui accés instantani a tot el meu historial mèdic per triar un millor tractament, segons el diagnòstic, evidentment que sí. Però volem que el nostre metge acabi sent un robot? No, evidentment que no. Jo no vull que sigui un robot qui em digui si tinc o no tinc un càncer. És a dir, la intel·ligència artificial s'ha de posar al servei del ser humà, no substituir els sers humans. I això només és un de tants exemples possibles. Ens estem centrant en 5 dels sectors de major valor on la IA té el major potencial i d'on disposem, deia Europa, de dades, no? Salut, transport, el sector agroalimentari, la fabricació avançada, la defensa i l'entorn aeroespacial. El mes de novembre anunciarem un paquet d'iniciatives revolucionàries en tots aquests 5 àmbits. Convidarem, evidentment, els estats membres, així com els diputats del Parlament Europeu, els representants del sector i a empresaris del sector a sumar-se a aquest projecte tan i tan ambiciós d'àmbit europeu amb un enfocament claríssim. Si volem, sí que volem intel·ligència artificial, evidentment, volem que la IA aporti valor, però també tot sobre la base de la responsabilitat i amb menor cost energètic. I, evidentment, també volem que la intel·ligència artificial tingui una intervenció humana associada. Heus aquí l'enfocament europeu. Senyories, molts dels riscos associats a la intel·ligència artificial, de fet, s'assemblen molt i influeixen en la nostra economia social de mercat. Per alguns, la intel·ligència artificial permet accelerar tasques repetitives, millorar les capacitats, etc. Ara bé, els avantatges es reparteixen de manera molt desigual en funció de les capacitats i regions del codi postal. Pensem en els joves i en els topalls que tenen pel que fa a l'accés al primer lloc de treball. La nostra resposta ha d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Hem d'anar acompanyant des de l'educació el lloc de treball. La IA ha de contribuir a desenvolupar capacitats, a millorar la qualitat dels llocs de treball i oferir als treballadors i treballadores oportunitats de treball justes. És per això que necessitem una llei en matèria de llocs de treball de qualitat que presentarem abans de final d'any.
1: And honorable members, next year we will celebrate the 10th
0: anniversary. L'any que ve es celebrarà també el 10è aniversari del nostre pilar europeu de drets socials. Seguirem obtenint resultats en aquest marc. Invertirem a les regions per tal que tothom tingui el dret a quedar-se. També llançarem l'acord en matèria de canvi demogràfic. De fet, hem proposat una primera llei sobre habitatge per combatre els lloguers de temporada i l'especulació, perquè, senyories, quedar-nos a les regions d'origen no és un privilegi. L'accedir a les cures no pot ser considerat un privilegi. L'habitatge no és un privilegi. Estem parlant de drets que tots els europeus han de poder gaudir.
1: And honorable members, when we proclaimed this pillar of social
0: Senyories, quan vam proclamar fa 10 anys el pilar de drets socials, el món era molt diferent. La societat ha canviat a bé en molts casos, en d'altres no tant a bé. Avui per avui, els nostres valors fonamentals estan sent qüestionats. Hi ha qui fins i tot vol anar enrere en l'àmbit dels drets de les dones, per exemple. Hi ha qui vol tornar a una època en què les dones érem ciutadanes de segona classe. Hem combatut molt, hem lluitat molt a favor de la igualtat d'oportunitats, la igualtat de remuneració. Mireu aquest hemicicle, mirin aquest hemicicle. Hi ha moltíssimes dones, per fi, presidentes, vicepresidentes, lideresses de grup, comissàries, diputades del Parlament Europeu, membres del personal, UGIES, totes. Les dones hem vingut a quedar-nos, no ens anirem enlloc, defensarem els nostres drets a capa i espasa. will continue to stand up for our values. I de fet, seguirem defensant els nostres valors dia rere dia. És per això que amb el meu estimat amic Antonio Costa organitzarem una cimera sobre els principis duraders i sostenibles del nostre pilar social. Poder els temps estiguin canviant i les tecnologies evolucionin, però els nostres valors es mantenen intactes. A Europa, les persones sempre han estat i estaran al centre. Senyories, en aquesta època de punts d'inflexió, la prosperitat i la seguretat no es construeixen només de portes endins. Aquest any hem firmat acords de lliure comerç amb la Índia, amb el Mercosur, amb Mèxic, amb Austràlia i amb Indonèsia. Disposem avui d'acords comercials amb més de 80 països. De fet, som la regió amb més acords comercials del món. Les empreses ens demanen més acords comercials. De fet, m'agradaria anunciar un nou projecte internacional avui que connectarà el cap meridional i l'Àsia central amb el mercat europeu. De fet, l'anomenarem el corredor intermig i a través de Global Gateway, doncs l'objectiu serà d'atraure 12.000 milions d'euros en inversions tant públiques com privades, sempre amb l'objectiu de diversificar les rutes, triplicar els fluxos comercials i reduir significativament els temps de trànsit entre avui i 2030. Per tal de fer realitat aquest projecte, organitzarem una cimera regional de connectivitat amb el primer ministre de Bulgària. Senyories, aquest tipus d'aliances, de partenariats, són, crec, estratègics per a Europa i també responen a la fractura, del sistema internacional basat en les normes que coneixíem fins fa poc. I aquí creu que l'única resposta possible al context actual és quedar-nos sols. Però per nosaltres això no és una alternativa. Europa sempre serà líder en la defensa d'un sistema basat en les normes. Ara bé, no podem seguir confiant en aquest sistema com a únic sistema per garantir els nostres interessos. I tampoc no podem comptar amb que les normes internacionals ens protegeixin de les amenaces tan complexes a què ens enfrontem. En aquest nou món ens hem de reimaginar les nostres aliances. Hem de forjar aliances globals a favor de la nostra resiliència i a favor de les nostres democràcies. I també veus aquí un àmbit on Europa, degut al seu tamany, pes i poder, pot liderar. És per això que he convidat el primer ministre de Canadà, Mark Carney, a assistir al debat sobre l'estat de la Unió. Moltíssimes gràcies, primer ministre.
1: Mark,
0: Marc, la seva presència avui aquí és símbol de la profunda amistat entre els nostres pobles. Els nostres vincles culturals, històrics i personals estan profundament imbrincats en el teixit de les nostres societats. Gràcies per tot, perquè el nostre comerç bilateral ha crescut significativament menys d'una dècada. Això posa de manifest el resultat dels nostres efectes comercials. Veiem el món d'una manera molt similar, des de la IA fins al canvi climàtic, passant per l'Àrtic i per la geopolítica. I, de fet, ens hem mantingut molt i molt units. Hem donat escalf a Ucraïna junts, en l'àmbit de la defensa, també en l'àmbit de les matèries primeres i en les cadenes d'abastiment. Estimat Marc, Europa i el Canadà creuen en la democràcia. I això és el que més ens uneix. Creiem que aquest poder no pertany al més ric i al més estrident, sinó a tots i a totes, i que les democràcies tenen precisament la llibertat de triar amb qui treballen. És per això que estem unint forces, i ho fem de manera voluntària. De fet, passarem a treballar per una aliança futura de creació d'un espai comú de prosperitat i de seguretat econòmica. Treballarem en la fabricació intel·ligent de productes, en una aliança tecnològica. Integrarem les bases industrials de la defensa. Convertirem l'Àrtic en un projecte comú de reflexió. Treballarem també en els àmbits de l'energia, els pilars fonamentals i les bateries. De fet, no és una aliança, no és una associació dissenyada en contra de ningú, sinó dissenyada per tal d'enfortir la nostra independència. Volem que la nostra relació amb el Canadà arribi al seu més alt nivell possible. Estimat Marc, ja et vaig dir que ens hem de reimaginar urgentment les nostres aliances. És per això que a mi m'agradaria treballar colze a colze amb tu per tal d'obrir la porta que el Canadà sigui el primer membre associat de la UE.

0: Proposta de von der Leyen que el Canadà sigui el primer membre associat de la UE, Marc Carney, que s'ha aixecat del seu seient i s'ha tensat a saludar-la i a fer-li afectuosament dos petons. Està sent aplaudit ara per tots els membres de l'hemicicle del Parlament Europeu. Marc Carney, que ha estat convidat en aquesta sessió, el que ha deixat clar Ursula von der Leyen és que Europa i el Canadà creuen en la democràcia i no pertany ni al més ric ni al més estrident. I per això hem d'unir esforços.
1: Honorable members, Europe's belief in cooperation has always been driven by peace.
2: Senyories, la confiança europea en la cooperació sempre ha estat impulsada en la pau. És la nostra raó de ser. I avui la pau està amenaçada. La guerra d'agressió de Rússia en contra d'Ucraïna no fa més que prolongar-se. Les amenaces s'acumulen al nostre territori. Aquesta setmana ho hem pogut veure a Dinamarca, Lituània i a Polònia. I la temptativa d'atac amb drons a Leipzig és una prova més del que afirmo. Hem de ser clars. Hem de tenir clar, millor dit, a què fem front. És un atac amb material militar perpetrat per agents russos a territori europeu. Un atac no només dirigit en contra d'un estat membre, sinó en contra de la Unió. I, senyories, no ho permetrem, no ho permetrem. No ens hem d'equivocar en relació al que està passant. Les amenaces híbrides que afronta Europa són cada vegada menys híbrides i cada vegada menys amenaces. Es produeixen ciberatacs, sabotatges, incendis provocats, incursions de drons. Són fenòmens que van a l'alça. Així doncs, a mesura que augmenta l'amenaça, haurà d'augmentar la nostra capacitat de fer-hi front, de respondre-hi. I és per això que, junt amb l'altre representant, proposaré una nova estratègia europea de seguretat. Ja tenim moltes eines en aquest àmbit, estem reforçant la nostra col·laboració amb l'OTAN. Ara bé, la nostra doctrina, les nostres institucions, els nostres mecanismes de presa de decisions poder no han seguit el ritme del canvi que s'està produint. Els nostres sistemes van ser concebuts per un altre món, un món més ben intencionat, basat en el consens i el compromís. Avui ens hem de plantejar si realment aquests mecanismes de presa de decisions serveixen pels temps actuals. Per exemple, Europa necessita el seu propi manual de combat d'amenaces híbrides. Necessitem un consens sobre com respondre a determinats incidents. Els que no són una agressió armada, però que sí que són una clara amenaça per la nostra seguretat. Dit d'una altra forma, un mecanisme per superar l'article 4 de l'OTAN, és a dir, per complementar-lo, millor dit. Ha arribat el moment de que Europa adopti el seu propi article 4, basat en un protocol de seguretat d'emergència. Un protocol que, en cas d'activació per part d'un estat membre, implicaria que es produeixi una reunió de tots els estats membres per tal de coordinar una resposta europea per tal d'evitar una nova escalada i mitigar l'impacte de l'atac que s'hagués produït. I crec que hauríem d'anar un pas més enllà, perquè ja fa temps que debatem sobre un format basat en la seguretat del nostre continent, amb aliats com el Canadà, Ucraïna, el Regne Unit, Noruega i altres. De fet, avui això és més urgent que mai, tenint en compte la naturalesa i la magnitud dels riscs. És per això que presentarem un conjunt d'idees per tal de fer realitat aquest Consell Europeu de Seguretat, perquè la urgència és realment apremiant. Senyories, aquest front unit també aniria en l'àmbit de la defensa europea. L'augment de la despesa en defensa era urgent i s'han produït, doncs, inversions sense precedents en la nostra capacitat i en la nostra fortalesa. Hi ha més projectes conjunts, estem gastant més a Europa que abans i això està molt bé. Les comandes per la nostra indústria, hi ha més interoperabilitat i més economies d'escala. Ara bé, aquest enfocament ha d'anar un pas més enllà. La guerra a Ucraïna ha posat de manifest com n'és d'important

0: Per tant, comptar amb suports estratègics actius de suport inicial i multiplicadors que seran la base de qualsevol defensa creïble, defenses antiaèries, antimíssils, transport estratègic, repostatge en vol, a l'espai i al ciberespai. Són sistemes essencials i en aquest sentit en necessitem més. I només junts, a Europa, doncs tindrem l'escala necessària per assolir aquestes fites, i és per això que anunciaré un nou instrument europeu per donar, justament per canalitzar aquesta qüestió en alineació amb l'OTAN, perquè només una posició europea forta i creïble garantirà la nostra seguretat. I, de fet, no hi ha d'haver cap dubte sobre el fet que Europa defensarà a tots i cadascun dels metres quadrats que composen la Unió.
1: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, was das bedeutet,
0: zeigen uns
1: die Männer und Frauen in der Ukraine jeden Tag. Wir wissen, dass
0: der Westen der Ukraine illustren. El que acabem de comentar, oi? Sabem que aquest hivern serà dur per a Ucraïna, ara bé, també sabem que els míssils nord-coreans i els drons russos no acabaran amb l'esperit de resistència dels ucraïnesos. Perquè el poble d'Ucraïna sap per allò que lluita, per la supervivència del seu país, de la seva identitat i de la seva llibertat. També lluiten, de fet, per la nostra llibertat i la nostra autonomia. Per tant, la nostra tasca ha de ser donar escalf a Ucraïna també com sapiguem fer-ho. I més concretament, també implica el següent. En primer lloc, donarem
2: paraules de Ursula von der Leyen, que, com sentíem, envia missatges d'escalf a Ucraïna. Ha dit que la pau està en perill, que Rússia està atacant territori europeu i que no ho pensen permetre. Ha parlat sobre la IA i ha de defensar també que es restringeixi les xarxes socials als menors de 15 anys.
3: 3CAT Info.

Bon dia, són les 10. Ursula von der Leyen aposta per alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial més avançada per motius de seguretat, però sense renunciar a la cursa tecnològica global. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió Europea també proposarà límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent de la que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un altre treballador en estat crític. Segons els bombers, els operaris treballaven a la fossa sèptica on s'havien acumulat monòxid de carboni. Aquest matí el mercat ha obert amb normalitat. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan avariats o bé que encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda. D'entrada, Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. La gala de lliurament dels Premis Literaris de Girona es converteix en una reivindicació a la llengua i premia el tema Enganyar-te de Ludwig van amb el Premi Cerveria la millor lletra de cançó en català. A la gala també es va lliurar els premis ja anunciats com el Bertrana de novel·la per fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada. Esports.

0: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1, després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2, l'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Espí al 91 dona la victòria als de Mourinho.
1: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses a més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
1: Ho seguim en directe a 3CAT Info. Brussel·les proposa avui restringir l'accés de menors a xarxes socials al conjunt de la Unió Europea. La mesura l'ha de plantejar aquest matí la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que intervé, com sentíem en directe, davant del Parlament Europeu a Estrasburg. Sobre la intel·ligència artificial, von der Leyen ha fet una crida a no ignorar les veus del sector que avisen sobre els riscos del desenvolupament d'alguns models. Seguint aquesta intervenció a Estrasburg, hi ha el nostre corresponsal comunitari, el Bruno Forte Amires. Bruno, bon dia.
3: Hola, bon dia. Ursula von der Leyen diu que la Unió Europea reunirà els principals laboratoris d'intel·ligència artificial. Al mateix temps que aposta per invertir en computació europea, la presidenta de la Comissió diu que vol donar suport al sector a l'hora d'alentir el desenvolupament dels models més complexos i més arriscats d'intel·ligència artificial.
4: Els directors executius de les empreses més avançades ens diuen que és hora d'alentir el ritme pel que fa als models autorrecursius, per marcar el ritme de la frontera. Si les persones que desenvolupen la tecnologia ho tenen clar, nosaltres també ho hauríem de tenir.
3: Von der Leyen també ha denunciat les relacions desiguals que diu que hi ha entre Europa i la Xina. Diu que hi ha un dèficit comercial de 1.000 milions d'euros al dia i vincula la competència dels productes xinesos amb la desindustrialització d'Europa. En aquest sentit, estén la mà a Pequín per aconseguir una relació més simètrica per la via del diàleg. Però si això no funciona, els llança un avís.
4: Per a l'interès de totes dues parts, cal treballar plegats per trobar solucions. Deixeu-me ser clara, utilitzarem totes les eines de què disposem per reequilibrar la nostra relació. Les paraules estan bé, però els fets són millors.
3: En política exterior, von der Leyen s'acaba d'endur ara una gran ovació quan ha anunciat els seus plans perquè el Canadà es converteixi en el primer estat associat la Unió Europea. Seria un nivell d'aliança superior al que la Unió Europea té ara mateix amb qualsevol altre país. I això, von der Leyen ho ha dit, en presència del primer ministre canadenc Mark Carney en persona a l'Eurocambra.
1: A tot això és el que ha donat de si fins ara aquesta intervenció de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Bruno, gràcies. I en qualsevol cas, el que fem ara és tornar a aquesta compareixença per seguir en directe i aviam si coneixem ja aquest anunci que està previst que faci la presidenta en relació a les xarxes socials i l'ús que en puguin fer els menors d'edat. La sentim.
5: Senyories, en el marc d'aquest discurs m'he referit a la necessitat que Europa actuï de manera mancomunada, perquè si no, correrà el risc de ser separada. I aquest estiu, un cop més, aquest risc s'ha posat a prova a les nostres fronteres. Des de les nostres fronteres centrals, Creta i a l'altra costa de la Mediterrània. I, evidentment, la crisi de Ceuta, els esdeveniments, poder són heterogenis, però tenen dos aspectes en comú. En primer lloc, l'explotació de persones vulnerables per part de traficants sense escrúpols, per part dels nostres adversaris. Heus aquí el motiu pel qual hem establert un règim de sancions per atacar aquells delinqüents on més mal els fa. En segon lloc, com totes les nostres fronteres exteriors, estem parlant de fronteres europees. Per tant, vull dirigir-me directament al poble espanyol. La frontera de Ceuta és una frontera europea. Perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa. I Europa estarà present per vostès.
6: The point is that the only solution is a European solution.
5: L'única solució possible és una solució europea, el pacte sobre migració i asil. Després d'anys de treball, finalment tenim un marc europeu comú, un marc que otorga responsabilitats a totes les parts i que demanda solidaritat a totes les parts també. Ara aquest pacte s'ha d'aplicar perquè anem pel bon camí. I posaré, o ho il·lustraré a través de dues estadístiques. Hi ha hagut una reducció del 55% de les arribades irregulars en els darrers 2 anys. I un 35% addicional de reducció en les arribades irregulars aquest últim any. Ara bé, el que hem vist aquest estiu posa de manifest que les nostres eines en matèria de governança de la migració han d'evolucionar en contextos de crisi. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en tot moment, especialment en contextos en els quals hi ha trames encaminades a promoure els moviments de masses humanes. Per això proposarem un nou marc europeu de resposta davant d'emergències, que s'activarà únicament quan es donguin determinades circumstàncies clarament definides, i en aquests casos permetrà flexibilitzar temporalment i, d'acord amb unes condicions prèviament definides, doncs deia, flexibilitzar els procediments normalitzats. El missatge que Europa vol traslladar és clar: sempre respectarem els nostres valors així com els drets fonamentals. Ara bé, mai no farem concessions en allò que té a veure amb la protecció de les nostres fronteres, perquè som nosaltres, els europeus, qui hem de decidir qui arriba a la nostra Unió i en quines circumstàncies, i no els traficants de persones.
6: This is why we also step up our work to strengthen Frontex, especially.
5: Aquest és el motiu pel qual també hem eixamplat la nostra tasca d'enfortiment de Frontex i d'acceleració dels retorns. Millorarem els nostres sistemes d'alerta precoç en col·laboració amb altres països per tal de poder detectar i identificar telemàticament els moviments humans, i seguirem, evidentment, treballant en les causes profundes que promouen la migració irregular. Hem de col·laborar amb els nostres veïns per incentivar la inversió, per donar als joves perspectives de veritat, per tal que no es vegin obligats a jugar-se la pell. Necessiten feina, competències, aprenentatge, emancipació. És per això que anuncio avui mateix una nova iniciativa mediterrània en matèria de competències i llocs de treball per als joves, perquè, senyories, és així com contribuirem a abordar el fenomen de la migració irregular, protegint els drets de les persones que busquen protecció, facilitant una migració segura i regular, amb noves oficines, passarel·la en els nostres països aliats, defensant les llibertats, així doncs, també de l'espai Schengen.
6: Senyories,
5: aquesta necessitat de buscar solucions col·lectives europees és més important que mai, perquè és la democràcia europea la que està amenaçada. Ho hem vist reiteradament amb la desinformació, a mans de potències estrangeres que busquen dividir-nos, erosionar la confiança en el nostre teixit democràtic, en la nostra llibertat de mitjans de comunicació. Hi ha hagut campanyes electorals totalment enfangades per potències estrangeres. Es tracta d'una guerra cognitiva. A Europa, de fet, volem formar les nostres pròpies opinions sobre la base de l'accés a la informació fiable, contrastada, independent. És així com volem debatre aquí a Europa. I és així com volem trobar solucions, fins i tot en àmbits controvertits. I això és la nostra principal carta. De fet, els nostres adversaris empren aquesta carta com a fletxa llancívola, arma llancívola. És per això que necessitem una capacitat col·lectiva d'anticipació i resposta. És per això que l'any passat vaig anunciar el Centre per la Promoció de la Resiliència Democràtica, un centre que ja està obtenint els seus primers resultats en els estats membres i en aquesta cambra. Moltíssimes gràcies a tothom que ho ha fet possible, i seguirem treballant unint els nostres esforços amb els estats membres i amb les parts interessades. Ara bé, no ens equivoquem. Les amenaces a la nostra democràcia no venen només de l'exterior. Veiem com hi ha forces antidemocràtiques que creixen i creixen en el si de la Unió i forces antieuropeistes també. I suposen un risc. Ara bé, no és un fatalisme. N'hi ha prou en posar el focus en Hongria. El 12 d'abril es quedarà en la nostra memòria molt i molt de temps.
6: The 12th of April, the day Hungarian people took their future.
5: Deia, el 12 d'abril, el dia en què el poble d'Hongria va recuperar les regnes del seu futur i va triar democràcia, va triar Europa i va tornar a ubicar Hongria allà on pertany, al cor de la nostra Unió. A Hongria s'han començat a revertir anys de retrocés. La lluita en contra de la corrupció i dels segrets de l'Estat s'estan accelerant. Hi ha avenços reals a l'àmbit de les llibertats acadèmiques, les llibertats fonamentals, i ja s'han desbloquejat mils de milions d'euros d'inversions a Hongria. Evidentment que la feina que tenim per davant és enorme. Ara bé, Hongria demostra que treballar durament té recompenses. Gràcies als nostres informes sobre l'estat de dret, qualsevol problema pot ser detectat immediatament i pot ser abordat per conducta del diàleg. I gràcies a aquest Parlament hem reforçat el nostre vincle entre els fons europeus i el respecte a l'estat de dret. En el marc del pròxim pressupost a llarg termini, crec que hem d'anar més enllà, encara un pas més enllà. El respecte de l'estat de dret i dels drets fonamentals és una condició sine qua non per tal de rebre fons de la Unió Europea per part dels estats membres, i això ha de quedar palès al pressupost. Ja ho és i ho seguirà sent en el futur. Senyories, l'essència de la democràcia rau precisament en donar a les persones el poder de moldejar, de triar la societat on volen viure. Avui en dia als pares i mares se'ls ha manllevat una part d'aquest poder. Els joves europeus es passen de mitjana entre 4 i 6 hores al dia davant de les pantalles. Els nens i nenes cada dia es veuen més immersos en fluxes de contingut dissenyats per enganxar-los a la pantalla. El que estem vivint en primera persona és un segrest a gran escala dels nostres menors, un segrest de la seva atenció, capacitat de concentració de les seves ments, i això és el que està privant els nens i nenes de la seva infantesa. El que els nostres fills i filles necessiten és temps, temps per créixer per si mateixos i mateixes i amb la resta, per fer front a les emocions i decisions que implica la vida real. Necessiten temps també per avorrir-se, perquè és quan hom s'avorreix que ha d'emprar la imaginació, que ha de parlar. Quan hauran d'estar d'acord en desacord, ja està una opinió pròpia, canviar d'opinió. Ara bé, quan un nen o una nena té davant un telèfon intel·ligent, totes aquestes possibilitats li són arrebatades. Dia i nit, els pares i mares veuen el cost d'aquesta situació. Pèrdua de son, ansietat i, en casos extrems, autolesions. I en cada cop més casos hi està havent fins i tot tragèdies mortals, com la d'Olea, una nena de 14 anys que vivia a Bèlgica. La Olea es va treure la vida fa un mes. Avui fa un mes. Víctima d'assetjament en línia. La seva història és sumament tràgica i trista. Tant així que no n'he estat segura fins al final d'incloure el meu discurs. Però és francament commovedor com parla la mare d'Olea de la seva filla i amb quina passió ho va fer per tal d'impedir que el que li ha passat a la seva filla li passi a altres. M'agradaria fer justícia a les paraules de la mare, i ho faré, doncs, en francès, com la llengua que ella va utilitzar, i va dir en francès. La mare d'Olea va dir: estic convençuda de que sense aquestes xarxes omnipresents la meva filla seguiria viva. Prou. Prou. Senyories, té tota la raó. Ja n'hi ha prou.
6: I
5: He convocat un grup especial de treball d'experts. Hem també, evidentment, debatut amb els joves. Ens hem fixat amb Austràlia i altres països més avançats. Ara és Europa qui ha d'actuar. Demà la comissió proposarà la llei sobre seguretat dels menors en línia. De fet, adoptarem un enfocament gradual i diferenciat. Cada edat té les seves sensibilitats i especificitats i, per tant, cada edat comptarà amb el nivell de protecció adequat.

0: podran tenir accés a minicomptes creades i supervisades pels progenitors amb especificitats limitades i restriccions temporals. Una restricció d'una hora d'ús al dia i entre els 15 i els 18 anys el disseny segur també serà obligatori per a totes les plataformes. Soc conscient de que molta gent percep les tecnològiques com entitats de poder abrumador impossible de contrarrestar. No hi estic d'acord. No hem d'acceptar les característiques addictives dels dispositius. No hem d'acceptar que els nens i nenes siguin cridats a continguts cada vegada més extrems. Tampoc no hem d'acceptar que les nenes i les seves fotografies s'emprin per fer imatges sexualitzades dels seus cossos a través de la intel·ligència artificial.
1: Ursula von der Leyen, en el seu discurs sobre l'estat de la Unió Europea, en què acaba d'anunciar que regularà a la Unió Europea l'ús de les xarxes socials per als menors d'edat. Ha dit textualment: les xarxes socials segresten els nostres menors, i ha anunciat que fins als 13 anys no es permetrà l'ús de les xarxes, que fins als 15 no es podrà tenir un compte propi, i a partir de i fins als 18 hi haurà d'haver un disseny segur. Era l'anunci que s'esperava d'Ursula von der Leyen en relació a l'ús de les xarxes socials, una posició comuna per tots els països, on també Ursula von der Leyen en aquests darrers 20 minuts ha parlat de la crisi de Ceuta, ha assegurat que la Unió Europea estarà amb Ceuta i que faran tot el possible per intentar controlar aquesta immigració descontrolada de les xarxes d'explotacions de persones. Passen 5 minuts d'un quart d'11 del matí, 5 minuts més tard del que és habitual, però ens interessem ara per la situació del trànsit. Connectem amb l'equip viari, ho fem amb la Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Marc. Doncs ha millorat força la situació del trànsit, però a la ronda del litoral encara hi ha cues des de Bac de Roda fins a la Vila Olímpica, en sentit Llobregat, i de Mercabarna a Cantunis en direcció al nus de la Trinitat. I a la ronda de dalt, aturades des de Vallcarca fins a Horta. També queda un tram de cua per entrar a Barcelona per la B23, d'Esplugues fins a la Diagonal. Pel que fa al transport públic, segons Renfe, a la línia de Rodalies R2 Sud s'han resolt les incidències per robatori de cable a l'estació de França i a la infraestructura entre Garraf i Castelldefels, i ara els trens circulen amb retards de 30 minuts de mitjana. També s'ha circulat ja per les dues vies a la R15 entre Garraf i Castelldefels, on un problema en la infraestructura ha fet que els trens anessin només per una única via durant una estona. Això és tot. Tornem amb més informació viària a 3:15.
1: Gràcies, Mireia. Fins ara.
2: Fins ara.
3: El temps.
1: I estem també pendents de la situació meteorològica amb les pluges anunciades per aquesta tarda, Enric Agut.
4: De moment, el matí és ben tranquil, amb el cel serè només tenim alguns intervals de núvols, per exemple, entre el Maresme, Vallès Oriental, també a la Vall d'Aran, a la resta està fent un bon sol, però el panorama canviarà aquesta tarda. Ja, de fet, al migdia, vols al migdia, alguna nuvolada es pot formar cap a la costa central i punts de Girona, i podria ja caure algun primer ruixat, però serà entre la tarda i la nit, quan, en algunes comarques, caiguin pluges que, en alguns casos, poden tenir caràcter torrencial. Comarques de Girona, també del centre del país, a totes les de Barcelona i també del nord de Tarragona, el Camp, Tarragonès i el Baix Penedès també estan en avís. Aquesta tarda el perill serà a la comarca de Gironines i també Lluçanès, Osona, Moianès, i després, a partir de les 7-8, s'incrementa el risc a la resta de les comarques de Barcelona, entre l'Anoia, passant pel Baix Llobregat, també el Barcelonès i el nord de Tarragona. Alguna pluja pot ser forta, deixar mitja hora més de 40 litres, caràcter torrencial, i també al vespre, nit, matinada, les acumulacions podrien ser importants entre el Barcelonès i el Tarragonès, localment en 3 hores superar els 90 litres. En canvi, a Ponent, a Terres de l'Ebre, sud de Tarragona, aquí no plourà. La temperatura avui baixant. Avui les màximes baixaran de forma notable respecte a les d'ahir. Avui les xifres més altes estaran situades al voltant dels 30, 31, 32, on s'enfilin més.
3: Tresca Info.
5: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.

0: I fem, i fem, i deixem de ser.
1: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
2: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
3: Generalitat de Catalunya.
4: El govern de tothom.
5: 3GAT Info.
6: I avui també l'Audiència de Barcelona jutja tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia, però, en demana l'absolució. Palau de la Justícia, Marta Corbalán.
7: Aquest matí comença el judici contra els quatre agents policials 9 anys després del referèndum de l'1 d'octubre. Roger Espanyol ha arribat a l'Audiència de Barcelona enmig d'aplaudiments i ha rebut l'escalf d'entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i l'Associació de Defensa de Drets Humans Irídia. Totes tres entitats exerceixen d'acusació en aquest judici i demanen per als agents de la policia espanyola condemnes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació pels delictes de tortura i lesions. Roger Espanyol confia que la justícia acabarà condemnant els policies.
8: No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
7: Recordem que els quatre policies que seran jutjats a partir d'avui són els únics que no s'han beneficiat de l'amnistia perquè aquesta llei no empara lesions d'aquesta gravetat com la pèrdua d'un ull. El judici comença avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum independentista del 2017.
5: Esports.
6: 5 minuts fins a 11:15. Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia i bona hora. El Barça rebrà aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i mantenir-se invicta al capdavant de la classificació de primera. El tècnic blaugrana Hansi Flick no ha aclarit si farà rotacions a l'11 titular, tenint en compte que van jugar diumenge i ho tornaran a fer aquest dissabte.
10: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
9: El Barça Racing començarà 9:45 del vespre i el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda d'aquest Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6ª jornada de primera. Són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:45.
5: 3GAT Info.
9: Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 gols en aquesta lliga, va escurçar distàncies, però el marcador ja no es va moure més.
11: Al final, dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
9: Manolo González vol centrar-se ja en el pròxim partit divendres de Manlelx, però sense deixar de fer autocrítica del que hi va passar.
11: Crec que hem entrat molt malament a Camp de la Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit i toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia de l'Elx.
9: Els blanquiblaus sumen 7 punts després de 6 jornades i ocupen la zona mitjana de la classificació. El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis, gràcies a un gol de Carlos Espí. El temps afegit, els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3 després d'avançar-se 0-2 al marcador la primera part, de veure com l'Elx els empatava per finalment acabar marcant a les acaballes.
12: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos, 3 puntos y nada más.
9: I jugat també ahir dimarts a la B0 València 1, els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada, coincidint amb el debut a la banqueta del fins ara tècnic del filial, Òscar Sánchez. El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029. Així ho va decidir el comitè executiu de la UEFA. Ahir el president del Barça se'n congratula d'aquesta decisió i també ho ha valorat molt positivament el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
4: Bé, per Catalunya, per Barcelona i, evidentment, per la institució del Futbol Club Barcelona és una gran notícia que la final de la Champions del 2029 pugui arribar al Spotify Camp Nou. Han treballat molt bé conjuntament, jo crec que és una candidatura molt sòlida i és una gran alegria, no? Crec que és un pas endavant per demostrar que l'estadi serà el millor estadi segurament d'Europa, que Catalunya tindrà una instal·lació esportiva de primeríssim nivell.
9: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions de 1989 i del 1999. I un darrer apunt de futbol, Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina amb un partit el pròxim dia 6 d'octubre. L'ex del Barça fa unes setmanes que va anunciar que es retirava de la selecció. En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. La jugadora de l'equip vallesar, Raquel Moré, explica quines poden ser les claus del partit d'avui.
13: Doncs sobretot estar dures en defensa, aprofitar els contraatacs i intentar millorar l'efectivitat en l'atac, que ens ha fallat en els últims partits, i sobretot que no ens guanyin el replegament.
9: El Granollers és novè la classificació de la Lliga Femenina d'handbol amb una victòria i una derrota. El Morvedre és 13è amb dues derrotes i cap victòria. I en bàsquet, el Madrid ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'escorta nord-americà Nick Smith Jr., de 22 anys i que les últimes tres temporades ha jugat a l'NBA amb Charlotte i també amb els Lakers. Firma per una temporada pel Club Blanc.

0: En punt, 11:45 del matí, sintonitzeu 3cat.info. Fem un cop d'ull als principals temes que us estem explicant a aquesta hora. Passen per Brussel·les, que diu que cap menor de 13 anys podrà tenir xarxes socials a la Unió Europea. En el discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió Europea proposa que dels 13 als 15 anys els comptes només siguin creats i supervisats pels pares. Sobre immigració, von der Leyen estén la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. I també tenim la vista posada a l'Audiència de Barcelona, on arrenca el judici a tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 3 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. La propera mitja hora i fins les 11 parlarem d'altres qüestions. Veus importants del sector de la intel·ligència artificial admeten que la por de la gent envers aquesta tecnologia està justificada i proposen una supervisió per generar confiança i seguretat. En un fòrum a Washington, figures polítiques contraposades coincideixen a demanar un control d'aquesta indústria. A Tarragona es pot visitar aquests dies l'experiència immersiva Ecos del Port. És una aposta que combina art digital, tecnologia i memòria marinera per veure de prop el vincle entre la ciutat i el mar i el barri del Serrallo. I els alcaldes del Ripollès demanen a la Generalitat i al Ministeri inspeccions i mesures de correcció a les infraestructures de telèfon i també d'electricitat.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 11. Eudal, el Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació.
2: Mentrestant, ahir derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 i victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx, novament amb un gol al temps afegit.
0: I canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses amb més de 40 litres en només mitja hora, de caràcter torrencial a les comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens notable de la temperatura. Ara passen 2 minuts de 11:45 del matí. Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i limitar-ne l'ús als menys de 15 anys. La iniciativa l'ha plantejat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un discurs a Estrasburg on ha denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, von der Leyen ha estès la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Anem en directe a Estrasburg, que està seguint aquesta compareixença. Bruno Fortea Miras. Bruno, bon dia.
3: Hola, bon dia. Von der Leyen proposa prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys i per als nens d'entre 13 i 15 anys sí que els deixarà accedir a les xarxes, però amb restriccions i condicions. Per exemple, haurà de ser sota control parental, amb topalls de temps i també amb les funcions de les aplicacions limitades. Von der Leyen ha llançat un avís a les grans tecnològiques.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials, es tracta de quan

0: i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: Sobre la crisi migratòria a Ceuta, von der Leyen assenyala com a culpables les màfies i els traficants que s'aprofiten, diu, de la gent vulnerable i ha enviat un missatge de suport a la població saudí.
0: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar-me directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
1: I ha anunciat un nou reglament europeu que es podrà activar en crisis com la de Ceuta. Són casos d'emergència, servirà per a casos d'emergència per combatre, diu von der Leyen, els fluxos migratoris que estan orquestrats i que s'utilitzen com una arma. Diu que aquest nou reglament servirà per flexibilitzar els procediments que la llei obliga a seguir en matèria migratòria.
2: És el que ha donat de si la intervenció de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en aquest discurs a l'Estat sobre la Unió Europea i que ha seguit el nostre corresponsal comunitari, en Bruno Fortea. Gràcies, Bruno, bon dia.
3: Adéu, bon dia, Marc.
2: Alguns líders de les empreses d'intel·ligència artificial, d'altra banda, admeten la necessitat d'un control del sector. És el cas de Sam Altman, cofundador d'OpenAI, en una conferència a San Francisco, als Estats Units, que ha admès que els recels que aixeca aquesta indústria estan justificats.
4: Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món a la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
2: Altman diu que cal avançar amb pragmatisme, fermesa i generar confiança en la gent, però que la seguretat i la supervisió han d'anar al davant. En una línia semblant s'ha pronunciat el director executiu de Meta, Mark Zuckerberg, que aposta per uns avaluadors independents perquè analitzin els models, però no perquè els frenin. Zuckerberg posa èmfasi en la responsabilitat de cada companyia a l'hora de crear i entrenar el seu sistema. En aquest sentit, algunes empreses com OpenAI, Anthropic o Google estan treballant per impulsar un organisme regulador. A mig d'aquest debat, al voltant dels perills de la intel·ligència artificial, un fòrum promogut a Washington ha aconseguit un comú denominador entre dues figures oposades políticament. No es pot deixar el sector en mans de les oligarques. Washington, Oriol Serra.
5: La Pro-Human Assembly o Assemblea Prohumana, un fòrum de debat sobre els perills i avantatges de la intel·ligència artificial, ha reunit veus tan dispars com són les del senador demòcrata Bernie Sanders, situat a l'ala més esquerra del partit, i l'exassessor de Donald Trump, el fonamentalista maga Steve Bannon. Curiosament, tots dos s'han mostrat d'acord a l'hora de manifestar la seva preocupació pel fet que la IA estigui concentrada en les mans de quatre multimilionaris del sector tecnològic, i tots dos són partidaris de posar fre al desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
6: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur, deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguardes serioses sobre la IA. Prou d'hipocresia.
5: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
7: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
5: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Dos quarts i mig d'11 del matí, l'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Palau de la Justícia, Marta Corbalán.
9: Aquest matí comença el judici contra els quatre agents policials 9 anys després del referèndum de l'1 d'octubre. Roger Espanyol ha arribat a l'Audiència de Barcelona enmig d'aplaudiments i ha rebut l'escalf d'entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, i l'Associació de Defensa de Drets Humans, Irídia. Totes tres entitats exerceixen d'acusació en aquest judici i demanen

0: per als agents de la policia espanyola condemnes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació pels delictes de tortura i lesions. Roger Espanyol confia que la justícia acabarà condemnant els policies.
1: No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Recordem que els quatre policies que seran jutjats a partir d'avui són els únics que no s'han beneficiat de l'amnistia perquè aquesta llei no empara lesions d'aquesta gravetat com la pèrdua d'un ull. El judici comença avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum independentista del 2017.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha culpat la Moncloa de voler cronificar, diu, el conflicte de Ceuta i d'encobrir els responsables de l'entrada massiva. Pedro Sánchez s'hi ha tornat acusant el PP de falta de patriotisme per la seva posició a Europa sobre la crisi de Ceuta, un tema que ha tornat a centrar la sessió de control al Congrés aquest matí. Madrid, Tania Tàpia.
3: Sessió de control marcada pels retrets mutus per la crisi de Ceuta. Feijóo ha tornat a carregar contra el govern espanyol, ha preguntat directament a Sánchez si ha parlat amb les autoritats del Marroc, una pregunta que ha quedat a l'aire, i ha qüestionat per què, si el govern de Rabat ha dit que accepta el retorn de tots els migrants, l'Estat no ho està fent. El president espanyol ha recordat que la llei no permet deportacions massives i ha atacat el PP per posar pals a les rodes, diu, i demanar una cosa i la contrària, el retorn dels migrants quan parla el Congrés, però la suspensió de les relacions de la Unió Europea amb el Marroc quan ho fa Brussel·les.
4: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente y no pida más paciencia porque se ha agotado.
5: En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada.
3: Y a la sortida de la sesión al pasadís ha pasado això.
6: Presidente, ¿cómo explican que haya 1000 menores en las calles de Ceuta todavía?
5: Eso a vivas, pregúntale.
3: Sánchez ha descarregat en Ceuta la responsabilitat dels menors que queden al carrer, recordant que és competència de la ciutat autònoma i, per tant, del govern de Juan Jesús Vives. Però al marge de Ceuta, l'increment dels preus i l'empobriment dels treballadors ha estat també argument dels partits contra Sánchez. Ho ha fet Junts, per boca de Míriam Nogueras, que l'ha acusat també de l'auge de l'extrema dreta. El president ha evitat la confrontació i els ha estès la mà.
7: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
5: Queda mucho por hacer y espero cooperar con su grupo parlamentario para sacar adelante esas medidas.
3: Però també ha demanat més ambició en mesures econòmiques. Bildu, que reclama pujar els salaris de les classes mitjanes. Pedro Sánchez ha fet una crida a la patronal per moure's en aquest sentit.
2: La crisi de Ceuta ha centrat bona part d'aquesta sessió de control. També n'ha parlat l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita. A la línia del que deia fa uns dies Oriol Junqueras, Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
8: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també i per als d'aquí també.
2: Sobre l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, de qui va ser ministre, espera que es pugui explicar, tot i que no ha amagat certa sorpresa.
8: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. Ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs, ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
2: En clau política, la diputada Laura Vega serà l'alcalde pla de la CUP a Barcelona. Les assemblees de les organitzacions que impulsen la candidatura unitària impulsada per la CUP i comunistes estan fent aquests dies el procés de ratificació de la cap de llista i han demanat que sigui Laura Vega qui encapçali el projecte. Està previst que dissabte es faci la presentació pública de l'alcaldable. El conjunt de la candidatura es presentarà el 17 d'octubre. La CUP vol revertir la situació dels últims anys a la capital catalana. En les dues últimes eleccions municipals, els anticapitalistes no van obtenir representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019 van perdre els 3 regidors que havien aconseguit el 2015.
9: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
2: 2 minuts i entrarem en l'àrea de servei. Abans, l'agència de viatges més gran de la Xina posa a la venda un paquet de turisme especial per 760.000

0: euros amb sortida des de l'estat de Nou Mèxic, als Estats Units. Turisme espacial. L'experiència consta de 6 dies al país nord-americà, que acabarà amb un vol a l'espai amb l'empresa Virgin Galactics. El paquet turístic dedica els 4 primers dies a activitats i entrenaments per preparar el vol que es produirà el 5è dia de l'experiència. La comercialització a la Xina d'un vol d'una companyia dels Estats Units contrasta amb l'ambient de tensió entre les dues potències per una creixent competència en matèria tecnològica i estratègica. Tot i així, la plataforma assegura que, de moment, ja té més de 600 unitats venudes de cara al proper 2027. De forma paral·lela, algunes companyies de la Xina ja han anunciat que estan preparant els seus propis serveis de turisme espacial també de cara a l'any vinent. Canviem radicalment de qüestió. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal dels fabricants de vehicles en FAC avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Dels 15.500 carregadors que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, un de cada quatre. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'ha pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
1: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
0: De fet, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen ni poden instal·lar carregadors al seu pàrquing habitual. Tot i això, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya ja són de vehicles híbrids i elèctrics. Hem arribat així, com dèiem, a 3:15 del matí, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. En general, aquesta hora se circula amb fluïdesa. Destaquem només l'entrada a Barcelona des del Vallès, amb retencions a l'últim tram de la C58 i de la C33 a Torrebaró per enllaçar amb el nus de la Trinitat. De la resta de la xarxa viària, recordem que a l'AP7 hi ha un vehicle avariat al voral a l'altura de Vilafranca del Penedès en sentit Tarragona, però no provoca problemes. I pel que fa al transport públic, segons Renfe, a la línia de Rodalies R2 Sud s'han resolt les incidències per robatori de cable de coure a l'estació de França i a la infraestructura entre Garraf i Castelldefels, i ara els trens circulen amb retard de 30 minuts de mitjana. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: De seguida, l'Enric Agut ens ho explica, però Protecció Civil ha activat l'alerta pel pla Inuncat de les pluges intenses que s'esperen per aquesta tarda. Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin a la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada. Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables, Enric Agut.
4: De moment, un matí ben tranquil, de cel serè a pràcticament tot el país, només tenim alguns nuvolets en punts del Maresme, Vallès Oriental, també cap a la Vall d'Aran, i serà cap als vols al migdia, quan arriba aire fred en alçada, combinant-se amb la calor superficial i també l'aigua del mar, que està calenta, que sormin nuvolades. Primer ja cap al migdia, primeres hores de la tarda, cauran ruixats a comarques de la costa central de Girona, però serà cap a la tarda quan s'estenguin més i es reforcin a comarques gironines i també al nord de les comarques de Barcelona. Tot i que també altres punts de les comarques de Barcelona pot ploure. Alguna tempesta serà forta, de caràcter torrencial, i per aquesta tarda a totes les comarques de Girona, també les de Barcelona, estan amb avís d'intensitat de precipitació. En alguns casos, perill alt, 4 sobre 6, el taronja. També, entre el vespre nit, s'incrementa el risc des del Vallès Occidental, passant per l'Anoia, fins al Tarragonès. I el vespre nit, aquí, en aquestes comarques, entre el Barcelonès i el Tarragonès, és on pot ploure amb més ganes, i les acumulacions podrien superar els 90 litres en només 3 hores. Sí, doncs, una tarda molt inestable en algunes comarques, però, en canvi, a Ponent, bona part de les comarques tarragonines, Terres de l'Ebre, s'ho miraran de lluny, perquè en allà el temps aguantarà amb sol i intervals de núvols. Baixada de temperatura arreu del territori. Aquesta baixada serà més que notable si la comparem amb els valors d'ahir. Ahir es va arribar en alguns punts als 38-39 graus de manera molt local. Bé, avui les màximes més altes s'haurien de situar al voltant dels 31-32 graus.
3: 3Cat Info.
0: I a aquesta hora ens demanen pas des de Madrid perquè ja se sap quina pel·lícula representarà l'Estat espanyol als Oscars. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, representarà Espanya.

0: Allò com dèiem, a la pròxima gala dels Premis Oscars. Ho acaba d'anunciar l'Acadèmia Espanyola del Cinema i ho està seguint a Madrid, el Dani Sáenz de Aja. Madrid, bon dia.
1: Bon dia, sí. Les altres dues candidates eren Los Domingos de Laura Ruiz de Azúa i El Set Querido de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La Bola Negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la Guerra Civil i l'actualitat. Ara, aquesta pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto, allà arrenca la seva gira nord-americana i des d'allà estan celebrant ara mateix en connexió amb l'Acadèmia Espanyola del Cine este pas que els acosta més cap als Oscars. La Bola Negra fa una passa, però no és la definitiva. Encara haurà de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les cinc nominades a millor pel·lícula internacional.
2: La producció que representarà Espanya en la 99 edición de los premios Oscar en el apartado de Mejor Película Internacional es La Bola Negra. Enhorabuena a Javier Calvo y a Javier Ambrosi.
1: Aquest que sentíem era Alejandro Amenábar, director de Mar Adentro, l'última pel·lícula espanyola en endur-se l'estatueta a millor pel·lícula internacional l'any 2005, ara fa 20 anys.
0: És l'última hora que ens arriba des de Madrid amb el Dani Sáenz de Aja. Dani, gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia. 3Cat Info. I que d'aquí a 10 minuts arribarem a les 11. Seguim repassant l'actualitat. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està a la venda. Segons ha avançat el mitjà britànic Green Street i ha confirmat el periòdico, el propietari de Diagonal Mar, Deutsche Bank, va buscar comprador. Fa una dècada que el banc alemany va adquirir el complex per gairebé 500 milions d'euros. Si es ven per una quantitat similar, tornarà a ser una de les compravendes de centres comercials més elevades registrades a Espanya. Es preveu que l'operació es tanqui durant el primer trimestre del 2027. Diagonal Mar és el centre comercial més gran de Catalunya, amb més de 300.000 metres quadrats construïts i prop de 5.000 places d'aparcament. I d'altra banda, també us podem explicar a aquesta hora que a Tarragona es pot visitar aquests dies l'experiència immersiva Ecos del Port. És una aposta que combina art digital, tecnologia i memòria marinera per viure de prop el vincle entre la ciutat, el mar i el barri del Serrallo. Tarragona, Manel Sastre.
3: El refugi número 1 del Port de Tarragona s'hi ha instal·lat aquest muntatge efímer que busca recuperar la memòria i les històries del barri i transportar els visitants a través d'un recorregut audiovisual que convida a redescobrir el vincle entre el port, el mar i les persones que n'han escrit la història. Daviana Muñoz és la comissària de l'exposició.
4: Tiene como objetivo retratar la tecnología desde lo que es la creación de un joven de apenas 24 años y cuál es su visión artística acerca de lo que es el mar y lo que es el Serrallo. Es una experiencia inmersiva sobre cambio climático, biodiversidad y, por supuesto, la memoria marinera.
3: Hi ha dos espais en aquest muntatge. En primer lloc, una projecció recull les entrevistes fetes a diferents veïns i pescadors que recorden vivències i expliquen la vida al costat del mar i els mariners.
5: Visco davant de l'església i sé, de dalt de casa meva, cada dia, la barca que agafa peix m'emociona. Mira, porta un peix, aquell porta gamba o l'altre agafa el llucet. Això és estimar la mar. Aquí a Tarragona, la mar s'està acabant.
3: A continuació, l'experiència es trasllada a un espai de gran format immersiu on les projeccions i l'art digital en grans pantalles aborden qüestions com el canvi climàtic i la transformació del mar. El projecte és obra de l'artista Eudald Serrano i es pot visitar gratuïtament fins al 20 de setembre.
0: I ara saltem a Lleida. Allà hi ha hagut aquesta nit una baralla entre grups i almenys quatre persones han ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran d'aquest conflicte amb dos grups enfrontats que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí. Els Mossos busquen els agressors. Lleida, Estela Busoms.
6: La baralla ha començat cap a les 7 del matí a la zona de la plaça dels Pagesos, molt a prop del Passeig de Ronda, una de les principals artèries de la ciutat. Els Mossos han rebut l'alerta que hi havia corredisses i batusses entre dos grups de persones que anaven armades amb pals i ganivets de grans dimensions. Al lloc dels fets hi han trobat les víctimes, tres homes amb ferides d'arma blanca i un altre amb fortes contusions. Els han evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova, on algun dels ferits ha hagut de passar pel quiròfan. El grup d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha detencions i es busquen tant els autors com les armes que s'han fet servir en les agressions.
0: I al Ripollès, els alcaldes demanen a la Generalitat i al Ministeri
7: Inspeccions i mesures de correcció a les infraestructures de telèfon i també d'electricitat denuncien que des de les ventades del mes de març no paren de tenir interrupcions. Se senten desemparats. Girona, Laia Claret.
8: Judit Cornellà és la presidenta del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
9: En tot el Ripollès i de fa molts anys hi ha hagut una manca de manteniment. A partir de les ventades del mes de març, la línia cau contínuament, els talls tant de subministrament elèctric han set molt habituals, però el que és un drama sobretot és la telefonia mòbil i l'internet.
8: I en posa exemples concrets.
9: Un alcalde, com per exemple el de Molló, per trucar al 112 s'hagi de desplaçar quilòmetres i quilòmetres, estem parlant que ha de baixar gairebé fins a la rotonda que va a Sant Joan les Abadeses. O és una comarca molt turística i no es puguin facturar les taules que tens a les 12 o a la 1, se'n va l'internet.
8: Remarca què demanen.
9: Aquí hi ha una Generalitat i aquí hi ha un ministeri que facin una inspecció i expliquin si és una qüestió de que s'han quedat obsoletes o que és una qüestió de manca de manteniment. I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer.
8: Especifica que amb la companyia elèctrica tenen un interlocutor, però amb les telefòniques fins i tot els costa posar-s'hi en contacte, asseguren.
7: Artistes taloners de la gira Ed Sheeran han anunciat que no hi actuaran després de l'exclusió del raper Marc Mermoz per haver defensat Palestina sobre l'escenari. Són quatre els cantants o grups que han decidit abandonar la gira Loop Tour als Estats Units acompanyant el cantautor britànic, com dèiem, en solidaritat a Phineas, germà i col·laborador musical de Billie Eilish, la banda danesa Lucas Graham, el grup irlandès Beoga, que sentim ara, i el músic irlandès Aaron Rowe. Phineas argumenta que ningú pot silenciar un artista que dona veu als oprimits i Rowe i Boguea ha recordat la història del seu propi país, Irlanda, com a territori que va ser colonitzat per explicar el seu suport a la causa palestina. Quan va esclatar la polèmica dilluns, el raper va exculpar Ed Sheeran dels fets i va assenyalar com a responsable de la censura al promotor de la gira, Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. 5 minuts i arribarem a les 11. Temps ara pels esports.
10: Esports.
7: Hola, el Serra, bon dia.
11: Bon dia. El Barça rebrà aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i mantenir-se invicta al capdavant de la classificació. L'entrenador blaugrana, Hansi Flick, no ha aclarit si farà rotacions a l'11 inicial, tenint en compte que van jugar diumenge i ho tornaran a fer aquest dissabte.
12: Was it today or was more...
13: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
11: El Barça Racing començarà a 2:15 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjuntament amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. Tot això per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6a jornada de primera. Són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo de la Coruña Sevilla, tots dos a les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 2:15.
10: 3CAT Info.
11: Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanc i blau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 gols en aquesta lliga, va escurçar distàncies pels blanc i blaus, però el marcador ja no es va moure més.
14: Al final, dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
11: Manolo González vol centrar-se ja en el pròxim partit divendres davant l'Elx, però sense deixar de fer autocrítica sobre el que va passar ahir.
14: Crec que hem entrat molt malament a Camp de la Real, amb jugadors diferents del que estan avui. Avui hem entrat molt malament al partit i toca fer autocrítica, jo el primer, està clar, i competir al màxim nivell el dia a l'Elx.
11: Els blanc i blaus sumen 7 punts després de 6 jornades i ocupen la zona mitjana de la classificació. El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis, gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3 després d'avançar-se la primera part 0-2 i de veure com l'Elx els empatava per finalment acabar marcant a les acaballes.
15: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área, marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
11: I jugat també ahir dimarts a la B0 València 1. Els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada, coincidint amb el debut a la banqueta del fins ara tècnic del filial, Òscar Sánchez. El

0: Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029. Així ho va decidir ahir el comitè executiu de la UEFA. El president del Barça, Joan Laporta, se'n congratula i també en fa una valoració positiva al conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
1: Bé, per Catalunya, per Barcelona i, evidentment, per la institució del Futbol Club Barcelona, és una gran notícia que la final de la Champions del 2029 pugui arribar al Spotify Camp Nou. Hem treballat molt bé conjuntament, jo crec que és una candidatura molt sòlida i és una gran alegria, no? Crec que és un pas endavant per demostrar que l'estadi serà el millor estadi segurament d'Europa, que Catalunya tindrà una instal·lació esportiva de primeríssim nivell.
0: Serà també la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions.
2: Trescat Info.
0: En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. La jugadora de l'equip vallesà, Raquel Moré, explica quines poden ser les claus del partit.
3: Doncs sobretot estar dures en defensa, aprofitar els contraatacs i intentar millorar l'efectivitat en l'atac, que ens ha fallat en els últims partits, i sobretot que no ens guanyin el replegament.
0: Amb motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc a la garella de MotoGP de l'any que ve, tal com ja va avançar Trescat Info. L'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a l'any que ve, en el lloc del pilot de Roses. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició de la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades d'aquella primera que es va fer fa més d'un any al Gran Premi d'Alemanya. Aquest cap de setmana, el Gran Premi d'Àustria, el tornarà a substituir Pol Espargaró per quart cap de setmana consecutiu.
2: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Brussel·les diu que cap menor de 13 anys podrà tenir xarxes socials a la Unió Europea. A més, en el discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la comissió proposa que dels 13 als 15 anys els comptes només puguin ser creats i supervisats pels pares. Sobre immigració, von der Leyen estén la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Veus importants del sector de la intel·ligència artificial admeten que la por de la gent envers aquesta tecnologia està justificada i proposen una supervisió per generar confiança i seguretat. En un fòrum a Washington, figures polítiques contraposades coincideixen a demanar un control d'aquesta indústria. En marxa l'Audiència de Barcelona, el judici a tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfrenten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia, mentrestant, en demana l'absolució. Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà a Espanya la pròxima gala dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros aquest any i de 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. En total, s'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta de l'última dècada. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. La propietat Deutsche Bank busca comprador per un preu superior als 500 milions d'euros. Diagonal Mar és el centre comercial més gran de Catalunya, amb més de 300.000 metres quadrats construïts i prop de 5.000 places d'aparcament. I l'obra dels pintors Roma Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, protagonitzen dues exposicions simultànies als espais Volart de Barcelona de la Fundació Vilacases. Es podran veure fins al mes de gener.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el

0: Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà unes rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. El Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí al minut 91 dona la victòria als de Mourinho.
1: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
2: Trescat Info.
1: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem a Estrasburg. Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i limitar-ne l'ús als que en tinguin menys de 15. Davant de l'Eurocambra, com us dèiem a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, esta és la mà Ceuta, que considera la frontera d'Europa. I sobre seguretat, ha plantejat una aliança de la Unió Europea amb Ucraïna, el Regne Unit i el Canadà, a què oferir-se el primer estat associat al bloc comunitari. Ens ho explica des d'allà el Bruno Forteamiras.
3: Von der Leyen vol prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys. Sí que hi deixarà accedir els nens d'entre 13 i 15 anys, però amb condicions, sota control parental, amb límits de temps i amb les funcions de les aplicacions limitades. La presidenta de la Comissió Europea llança un avís a les grans tecnològiques.
4: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
3: Von der Leyen ha anunciat un nou reglament europeu que servirà per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. És a dir, quan les autoritats detectin que hi ha fluxos migratoris orquestrats o que també s'utilitzin com a arma contra els països de la Unió Europea. La dirigent comunitària ha culpat les màfies de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i ha enviat un missatge de suport a la ciutat espanyola.
4: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar arma directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
3: I també s'ha posicionat a favor d'alentir el desenvolupament dels models més complexos i més arriscats d'intel·ligència artificial, tal com demanen cada cop més experts i més empreses del sector. Alhora, però, von der Leyen ha defensat que cal continuar invertint en computació europea per tenir models propis d'intel·ligència artificial.
1: Doncs bé, alguns líders de les empreses d'intel·ligència artificial admeten la necessitat d'un control del sector. És el cas de Sam Altman, cofundador d'OpenAI, en una conferència a San Francisco, als Estats Units, que ha admès que els recels que aixeca aquesta indústria estan justificats.
5: Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món a la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
1: El man diu que cal avançar amb pragmatisme, fermesa i generar confiança en la gent, però que la seguretat i la supervisió han d'anar al davant. En una línia molt semblant s'ha pronunciat el director executiu de Meta, Mark Zuckerberg, que aposta per uns avaluadors independents perquè analitzin els models, però no perquè els frenin.
2: 3CAT Info.
1: Marxem cap a l'Audiència de Barcelona. Està en marxa el judici a 3 comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, bon dia. En aquests moments declara Roger Espanyol, interrogat per l'advocat Benet Salellas, com a testimoni dels fets de l'1 d'octubre davant el col·legi Ramon Llull al barri del Fort Pienc de Barcelona. Està explicant ara mateix que ell interpreta el tret de bala de goma a l'ull com una represàlia per un acarament

0: anterior que va tenir amb agents de la Policia Nacional i entén que aquesta, els trets de bales de goma es van fer per represaliar-lo per aquest acarament posterior que també va comportar un cop de porra amb un hematoma a la cuixa dreta. És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrrecs hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent Escopater, que va disparar, un inspector i dos sotsinspectors. Avui serà el torn d'interrogatoris de testimonis dels fets, com és el cas de Roger Espanyol, però n'hi haurà molts més. També es farà, possiblement hi haurà alguna prova pericial, tot i que la majoria es faran demà, i el judici acabarà amb la declaració dels acusats precisament l'1 d'octubre, 9 anys després dels fets.
1: Miquel, n'estarem pendents. Gràcies, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Canviem radicalment de qüestió, marxem a Madrid. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, representarà Espanya a la pròxima gala dels Premis Òscar. L'anunci l'ha fet aquest matí l'Acadèmia Espanyola de Cinema. Dani Sainz, de AJA, bon dia.
2: Bon dia. Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la Guerra Civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
3: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock, ¿eh? Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
4: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. Es nuestra historia reciente.
2: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no és la definitiva. Encara haurà de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les cinc nominades a millor pel·lícula internacional per l'edició del 2017. 2027, perdó.
1: Gràcies, Dani. Fins ara.
2: Adéu, fins ara.
5: Tresca Info.
6: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
7: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
8: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
6: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La truita, un dinar que ho canviarà tot.
8: Entrades a teatrepoliorama.com.
9: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
10: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
9: I allà, no dius pas podem tot?
10: Sí, que puc, sí, sí que puc.
11: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
12: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Tresca Info.
1: El president espanyol i el líder del PP s'acusen mútuament de no voler solucionar la crisi de Ceuta durant la sessió de control al Congrés. Sánchez diu que el PP posa pals a les rodes per treure els menors del carrer, mentre que Núñez Feijóo acusa la Moncloa de cronificar el problema i encobrir-ne els responsables. Tornem a Madrid ara amb la Tània Tàpia.
13: A dins de l'hemicicle, acusacions creuades entre Sánchez i Feijóo de voler cronificar el problema.
14: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente y no pida más paciencia porque se ha agotado.
15: Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema en Ceuta.
13: I a fora, el passadís, el president espanyol, en un gest molt poc habitual, s'ha aturat els micròfons per apuntar cap al govern de Ceuta.
16: Presidente, ¿cómo explican que hay 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía?
17: Eso a Vivas, pregúntale.
13: I ha culpat l'executiu de Juan Jesús Vivas del PP de no ser àgils en la tutela dels menors que són als carrers, una competència que, recordat, és de la ciutat autònoma. Crítiques de Sánchez també al PP per demanar una cosa i la contrària. El Congrés deportar tots els migrants de cop, un fet que ha recordat que la llei no permet, i a Brussel·les Brussel·les, diu Sánchez, demanar la suspensió de les relacions entre la Unió Europea i el Marroc. Al marge de Ceuta, Junts i Bildu han demanat més mesures per ajudar les classes mitjanes i han acusat el PSOE de deixar camí per avançar l'extrema dreta. Sánchez ha evitat el cos a cos i ha estès la mà a la formació de Carles Puigdemont.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
19: Queda mucho por hacer y espero que...

0: cooperar con su grupo parlamentario para sacar adelante esas medidas.
1: El president espanyol també ha fet una crida a la patronal per acordar una pujada dels salaris.
2: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita, en la línia del que deia fa només uns dies el republicà Oriol Junqueras. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. L'expresident n'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Hem de fer-lo de manera ordenada, la capacitat d'acollida d'una societat no és infinita, això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal, no, tothom que vulgui no, perquè a més després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques, drets sí, però deures també, i això val per tothom. Per als immigrants també, i per als d'aquí també.
2: Tot plegat el dia que el president Salvador Illa celebre la diada de l'11 de setembre a Extremadura. La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincident amb el viatge, Illa també es reunirà amb la presidenta extremenya, Maria Guardiola, del Partit Popular, enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
4: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a La Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda el president encapçalarà l'acte central de la diada, serà aquí a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura.
2: Un quart de 12 del migdia fem una aturada per repassar la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Carme. Doncs el trànsit a aquesta hora és fluid. Destaquem només l'entrada a Barcelona des del Vallès, amb retencions a l'últim tram de la C58 i de la C33 a Torre Baró per enllaçar amb el nus de la Trinitat. I pel que fa al transport públic, hi ha retards de 30 minuts de mitjana a les línies de Rodalies R2 Sud, R11, R13, R14, R15, R16 i R17 per diverses incidències, entre elles una derivada d'un robatori de coure que ja s'ha solucionat, segons Renfe. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps. Amb l'Enric Agut.
6: De moment, el matí és ben tranquil, amb el cel serè, només tenim alguns intervals de núvols, per exemple, entre el Maresme, Vallès Oriental, també a la Vall d'Aran, a la resta està fent un bon sol, però el panorama canviarà aquesta tarda. Ja, de fet, al migdia, vols al migdia, alguna nuvolada es pot formar cap a la costa central i punts de Girona, i podria ja caure algun primer ruixat, però serà entre la tarda i la nit, quan, en algunes comarques, caiguin pluges que, en alguns casos, poden tenir caràcter torrencial. Comarques de Girona, també del centre del país, a totes les de Barcelona i també del nord de Tarragona, el Camp, Tarragonès i el Baix Penedès també estan en avís. Aquesta tarda el perill serà a la comarca de Gironines i també Lluçanès, Osona, Moianès, i després, a partir de les 7-8, s'incrementa el risc a la resta de les comarques de Barcelona, entre l'Anoia, passant pel Baix Llobregat, també el Barcelonès i el nord de Tarragona. Alguna pluja pot ser forta, deixar mitja hora més de 40 litres, a caràcter torrencial, i també al vespre, nit, matinada, les acumulacions podien ser importants entre el Barcelonès i el Tarragonès, localment en 3 hores superar els 90 litres. En canvi, a Ponent, a Terres de l'Ebre, sud de Tarragona, aquí no plourà. La temperatura avui baixant. Avui les màximes baixaran de forma notable respecte a les d'ahir. Avui les xifres més altes estaran situades al voltant dels 30, 31, 32, on s'enfilin més.
2: El govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat per a persones grans. Una mesura que suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros aquest any i de 133 milions l'any que ve. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament.
7: I avui vull anunciar que les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
2: En la seva primera compareixença a la Cambra Catalana també ha avançat que el mes que ve la Generalitat començarà a gestionar les sol·licituds

0: L'última dècada, la doctora Carme Borrell ha explicat ara en una entrevista a Catalunya Ràdio que la crisi de l'habitatge està afectant de ple i de manera greu la salut de la societat.
1: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
0: Tot això passa mentre la moratòria antidesnonaments està vigent fins a finals d'any. El problema de la mesura és que té excepcions, requisits molt estrictes i no s'aplica a totes les situacions. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està a la venda. Segons ha avançat el mitjà britànic Green Street i ha confirmat el periòdico, el propietari de Diagonal Mar, Deutsche Bank, busca comprador. Fa una dècada que el banc alemany va adquirir el complex per gairebé 500 milions d'euros. Si es ven per una quantitat similar, tornarà a ser una de les compravendes de centres comercials més elevades registrades a Espanya. Es preveu que l'operació es tanqui durant el primer trimestre del 2027. Diagonal Mar és el centre comercial més gran de Catalunya, amb més de 300.000 metres quadrats construïts i prop de 5.000 places d'aparcament. 3CAT Info. 3CAT Info. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen, són dades de la patronal dels fabricants de vehicles ANFAC, avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Dels 15.500 carregadors que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, vol dir un de cada quatre. Aquests punts no funcionen perquè estan averiats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
2: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
0: De fet, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen ni poden instal·lar carregadors al seu pàrquing habitual. Tot i això, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya ja són de vehicles híbrids i elèctrics. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un treballador va morir i un altre va quedar ferit greu mentre netejaven una fossa sèptica. Aquest matí, però, el mercat ha obert amb normalitat. Anem cap a Tarragona, Manel Sastre.
3: De moment, però, es manté tancat al públic al pàrquing soterrat on van passar els fets. Els Mossos estan recollint els indicis i han obert una investigació, com fan en tots els accidents laborals, per intentar aclarir què va passar. Xavier Ferrer, el cap territorial de Bombers de Tarragona, explicava i a la nit que tot apunta a una bossa de monòxid de carboni que s'hauria format en una arqueta que els operaris intentaven desobturar.
4: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
3: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament subterrani del Mercat Central, on ahir a la tarda treballaven l'operari que va morir i el que va quedar ferit crític, que està ingressat a l'Hospital Joan 23. El Mercat Central de Tarragona, però, ha obert amb normalitat aquest matí i només es permet l'accés de mercaderies a la primera planta del pàrquing.
0: La Fundació Vilacases reivindica als espais Volart de Barcelona els pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre. Són dos grans renovadors de l'art català de la postguerra. Les dues exposicions simultànies que s'obren avui al públic revisen l'herència de dues figures clau de la cultura del segle XX, ens ho explica la Montse Mas.
5: La mostra dedicada a Romà Vallès, pioner de l'informalisme i de la pintura matèrica al costat, o hi ha qui diu a l'ombra d'Antoni Tàpies, inclou les seves sèries Cosmogonies i Collage, aquesta darrera amb peces inèdites de la col·lecció Rafael Tous. L'exposició està comissariada per Conxita Oliver i Bel Vallès, filla de l'artista.
6: Hem vist aquesta matèria, ell creia que era una mica deixar-se anar, no?, i fluir aquestes energies que emanen d'aquest inconscient.
7: Ell va formar part de tot aquest moment de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien. S'assemblen, de fet, mira, són del desembre del 23 els dos.
5: I la retrospectiva de Josep Maria de Sucre aprofundeix en el seu paper de poeta, crític i agitador cultural a través de la selecció d'obres i documents més àmplia feta fins ara sobre l'artista, un dels grans retratistes artistes de l'angoixa humana. Aitor Quinell i Joan Gil en són els comissaris.
8: Era un home que

0: era pobra, vivia molt malament, sense aigua, sense llum, no tota la vida, però sí al final de la seva vida. Un dels seus quadres més icònics es titula L'angoixa.
1: Els col·leccionistes de nenes sí que el coneixen molt bé, no? Perquè era una persona molt generosa, regalava els dibuixos, no venia, no estava dintre dels circuits comercials. És un personatge que, bueno, et captiva.
2: El recorregut, que es podrà visitar fins a mitjans de gener, també posa en valor l'amistat i els projectes que van compartir tots dos artistes, com el d'impulsar un museu d'art contemporani a la cúpula del Cinema Coliseum de Barcelona, precedent de l'actual MACBA.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça vol continuar invicte i al capdavant de la classificació de primera divisió, guanyant aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la sisena jornada de Lliga. El tècnic blaugrana Hansi Flick no ha deixat clar si farà o no molts canvis a l'11 titular, tenint en compte que van jugar diumenge, ho faran avui i ho tornaran a fer aquest dissabte.
3: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: L'alemany també ha explicat per què Alejandro Valde no ha tingut encara ni un minut en aquest inici de temporada.
3: Ningú esperava que Xavi Espart jugués a aquest nivell abans de la temporada. És per això, per descomptat, que Valde ha de donar la seva millor versió i ho fa als entrenaments. És clar que la situació no és feliç, és normal. No està jugant, no té minuts. En els darrers dos anys, en el passat, va ser un dels nostres jugadors claus. És normal.
2: El Barça-Racing començarà 9:45 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjuntament amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça-Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta sisena jornada de primera. Són l'Atlètic de Madrid-Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:45.
0: Trescat Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 en aquesta lliga, va escurçar distàncies, però el marcador ja no es va moure més. L'extrem Brian Zaragoza va jugar tota la segona part del partit.
4: Sí, bueno, creo que ha sido una primera parte complicada, ha sido dura, ha sido un día especial, ha sido calor. Creo que no hay que señalar a nadie, creo que hemos entrado los que hemos entrado para ayudar y que el equipo tiene que competir de la manera que hemos hecho en la segunda parte.
2: Els blanquiblaus sumen ara 7 punts després de 6 jornades i ocupen provisionalment la 8a posició de la classificació.
0: Trescat Info.
2: El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis, gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3 després d'avançar-se 0-2 a la primera part i de veure com l'Elx els empatava per finalment acabar marcant també a les acaballes del partit.
5: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
2: Jugat també ahir dimarts a la B0 València 1, els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada, coincidint amb el debut a la banqueta del fins ara tècnic del filial, Òscar Sánchez. D'altra banda, avui es juguen els primers partits de la Lligueta de l'Europa League de Futbol. Avui es juguen fins a 9 partits d'aquesta primera jornada, d'entre els quals destaquen el Milan-Benfica, l'Anderlecht Olímpic de Lió o l'Omonia de Nicòsia, Celta de Vigo. En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 9:15 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. En parla la jugadora de l'equip vallesà, Raquel Moré.
6: El vestuari jo crec que està preparat pel partit. Al final són 3 partits en molt poc temps i no tenim gairebé temps per recuperar a nosaltres mateixes i les sensacions de partit a partit. I per dimecres doncs, estic segura que ho deixarem tot per intentar emportar-nos al partit i fer-ho el millor possible davant de l'afició.
2: A motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc a la grella de MotoGP de l'any que ve, tal com ja vam avançar a Trescat Info. L'equip KTM Tech3 del Mundial de MotoGP confirma l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a l'any que ve en el lloc del pilot de Roses. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la 4ª posició de la general. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial aquest matí el fitxatge per una temporada de l'escorta nord-americà Nick Smith Jr., de 22 anys, i que les 3 últimes temporades ha jugat a l'NBA amb Charlotte i amb els Lakers. I en ciclisme, l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge del català Marc Brustenga, tal com vam avançar també ara fa uns dies a 3CAT Info. Brustenga es va formar precisament a l'equip filial del Caja Rural abans de fer el salt al professionalisme, ara fa tot just 6 anys.

0: Dos quarts de 12 del migdia, repassa les principals informacions a aquesta hora. Brussel·les diu que cap menor de 13 anys podrà tenir xarxes socials a la Unió Europea. A més, en el discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió Europea proposa que dels 13 als 15 anys els comptes només puguin ser creats i supervisats pels pares. Sobre immigració, von der Leyen està a la mà Ceuta, que considera la frontera d'Europa. També us estem destacant que Roja Espanyola atribueix a una represàlia el tret d'un projectil de goma d'un policia espanyol que l'1 d'octubre del 2017 li va buidar un ull. Ho ha fet el judici, que ha començat contra 4 agents per qui l'acusació demana 13 anys de presó per cadascun. I la pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javi Calvo i Javier Ambrosi, és la candidata espanyola als Premis Òscar. De tot plegat n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu. L'agència de viatges més grans de la Xina posa a la venda un paquet de turisme especial per 760.000 euros amb sortida des de l'estat de Nou Mèxic als Estats Units. I una notícia curiosa, a l'Hospital del Pallars ha fet un tac a una vèrtebra d'un dinosaure que va viure fa 70 milions d'anys al Pallars Jussà, justament, per intentar saber com eren per dins els ossos d'aquest gegant i com podien suportar un cos de fins a 18 metres i 14 tones de pes. En esports, Eudal, el Barça vol continuar liderant la classificació de primera en solitari.
1: Els de Hansi Flick reben aquest vespre el Racing de Santander al Camp Nou, on buscaran la sisena victòria consecutiva a la Lliga. Ahir derrota de l'Espanyol per 2-1 amb el Rayo i victòria al temps afegit del Madrid al Camp de l'Elx per 2-3.
0: Ens espera un canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, perquè hi ha pluges intenses previstes a més de 40 mil·límetres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat acompanyat d'un descens de la temperatura. Dos quarts de 12 i 2 minuts, Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i limitar-ne l'ús als que en tinguin menys de 15. Davant de l'Eurocambra a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, esta és la mà Ceuta, que considera la frontera d'Europa, i sobre seguretat ha plantejat una aliança de la Unió Europea amb Ucraïna, el Regne Unit i el Canadà, aquí, per cert, a ofer-se el primer estat associat al bloc comunitari. Ho ha seguit des d'Estrasburg el Bruno Fortea Mires.
2: Von der Leyen vol prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys. Sí que hi deixarà accedir els nens d'entre 13 i 15 anys, però amb condicions, sota control parental, amb límits de temps i amb les funcions de les aplicacions limitades. La presidenta de la Comissió Europea llança un avís a les grans tecnològiques.
3: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
2: Von der Leyen ha anunciat un nou reglament europeu que servirà per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. És a dir, quan les autoritats detectin que hi ha fluxos migratoris orquestrats o que també s'utilitzin com a arma contra els països de la Unió Europea. La dirigent comunitària ha culpat les màfies de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i ha enviat un missatge de suport a la ciutat espanyola.
3: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar arma directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
2: I també s'ha posicionat a favor d'alentir el desenvolupament dels models més complexos i més arriscats d'intel·ligència artificial, tal com demanen cada cop més experts i més empreses del sector. Alhora, però, von der Leyen ha defensat que cal continuar invertint en computació europea per tenir models propis d'intel·ligència artificial.
0: La proposta de Brussel·les busca unificar les iniciatives engegades a diversos països europeus. Des que Austràlia va ser el primer país país a prohibir les xarxes als menors de 16 anys, diversos governs han impulsat iniciatives en aquest sentit. Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però l'anomenada Llei per a la Protecció dels Menors en Entorns Digitals encara s'està tramitant i no té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i fer que la manipulació dels algoritmes sigui delicte. Dinamarca va ser qui va obrir el debat a Europa amb una mesura que s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. El text va rebre el suport d'una majoria al Parlament i tenia en compte una excepció per als menors de 13 anys a qui els pares podrien autoritzar l'accés en alguns casos. Un altre cas és França. La llei es va aprovar el juliol amb el límit de 15 anys, però ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el vetés perquè ho considerava una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text se centra a limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de vídeos. El Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys, però la mesura està estancada per les dificultats per establir un sistema eficaç de verificació de l'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer i s'està tramitant, i Alemanya s'estudia, però el tema ha estat dividint la coalició.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre de l'any 2017, atribueix el tret d'un policia espanyol a una represàlia per una disputa dialèctica que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha dit al començament del judici que s'està fent aquest matí contra quatre agents de policia. Anem cap a l'audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
5: En aquests moments declara Roger Espanyol, interrogat per l'advocat Benet Salellas, com a testimoni dels fets de l'1 d'octubre davant el col·legi Ramon Llull, al barri del Fort Pienc de Barcelona. Està explicant ara mateix que va ser ell interpreta el tret de bala de goma a l'ull com una represàlia per un acarament anterior que va tenir amb agents de la Policia Nacional, i entén que els trets de bales de goma es van fer per represaliar-lo per aquest acarament posterior. També va comportar un cop de porra amb un hematoma a la cuixa dreta. És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrrecs hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent Escopater, que va disparar, un inspector i dos sotsinspectors. Avui serà el torn d'interrogatoris de testimonis dels fets, com és el cas de Roger Espanyol, però n'hi haurà molts més. També es farà, possiblement hi haurà alguna prova pericial, tot i que la majoria es faran demà, i el judici acabarà amb la declaració dels acusats precisament l'1 d'octubre, 9 anys després dels fets.
0: Doncs bé, canviem de qüestió i marxem ara a Madrid.
4: 3Cat Info.
0: La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, el film dels Javis intentarà optar a la nominació a millor pel·lícula internacional. L'anunci l'ha fet aquest matí l'Acadèmia Espanyola del Cinema, Dani Sainz de Aja.
6: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra. Una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
7: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
8: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
6: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: De l'exterior, encara dues coses. Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu. El mandatari de la Casa Blanca diu que la decisió del Suprem és una gran derrota pels republicans un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impactat impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
10: Una font interna del Departament de Seguretat advertix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
9: La reacció del president dels Estats Units ha estat airada i s'ha desofegat a través de la seva xarxa social, titllant la decisió judicial de dolenta.
0: Artistes teloners de la gira d'Ed Sheeran han anunciat que no hi actuaran després de l'exclusió del raper Macklemore per haver defensat Palestina sobre l'escenari. Són quatre els cantants o grups que han decidit abandonar la gira Love Tour als Estats Units, acompanyant el cantautor britànic en solidaritat amb Macklemore. Phineas, germà i col·laborador musical de Billie Eilish, la banda danesa Lucas Graham, el grup irlandès Begoa, que estem sentint ara, i el músic irlandès Aaron Rowe. Phineas argumenta que ningú pot silenciar un artista quan dona veu als oprimits, i Rowe i Begoa han recordat la història del seu propi país, d'Irlanda, com a territori que va ser colonitzat per explicar el seu suport a la causa palestina. Quan va esclatar la polèmica, dilluns, el raper va exculpar Ed Sheeran dels fets i va assenyalar com a responsable de la censura el promotor de la gira, és Robert Kraft, propietari de l'equip del New English Patriots. I l'agència de viatges més gran de la Xina posa a la venda un paquet de turisme especial per 760.000 euros amb sortida des de l'estat de Nou Mèxic, als Estats Units. L'experiència consta de 6 dies al país nord-americà que acabarà amb un vol a l'espai amb l'empresa Virgin Galactics. El paquet turístic dedica els 4 primers dies a activitats i entrenaments per preparar el vol que es produirà el 5è dia de l'experiència. La comercialització a Xina de vols d'una companyia dels Estats Units contrasta amb l'ambient de tensió entre les dues potències per una creixent competència en matèria tecnològica i estratègica. Tot i així, la plataforma assegura que, de moment, ja té més de 600 unitats venudes de cara a l'any que ve, el 2027. De forma paral·lela, algunes companyies de la Xina ja han anunciat que estan preparant els seus propis serveis de turisme especial també de cara a l'any que ve.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Hospital del Pallars ha fet un tac a una vèrtebra d'un dinosaure que va viure fa 70 milions d'anys a aquesta comarca. És una col·laboració amb el Museu de la Conca d'Allà i l'Institut Català de Paleontologia per intentar saber com eren per dins els ossos d'aquests gegants i com podien suportar un cos de fins a 18 metres i 14 tones de pes. Trempau Rovira.
11: Això el convertia en el dinosaure més gran del sud d'Europa. La peça analitzada és una vèrtebra d'Abditosaurus, un titanosaure de coll llarg descobert al jaciment d'Urcau fa més de 60 anys, descrit com a nova espècie l'any 2022. Amb el TAC, els investigadors volen estudiar els espais buits de l'interior de l'os, que permetien alleugerir l'esquelet d'uns animals tan colossals. Bernat Vila, de l'Institut Català de Paleontologia.
12: El projecte pretén estudiar com era l'estructura interna dels ossos, concretament de les vèrtebres, per conèixer com s'ho feien aquests dinosaures per assolir unes mides tan grosses amb uns ossos que veiem que internament probablement estaven buits i, per tant, el que fem és estudiar la seva pneumaticitat, el conjunt de forats i de fosses que hi havia internament.
11: L'estudi forma part d'un projecte més ampli sobre l'evolució i la paleobiologia dels dinosaures herbívors del Cretaci final. Aquest no és el primer TAC que fa l'Hospital del Pallars a restes de dinosaure, però en aquella ocasió l'os estava envoltat de sediments i els resultats no van ser els esperats. Ara confien que aquesta vèrtebra permetrà obtenir molta més informació i repetir les proves en altres ossos de l'animal, com per exemple les costelles.
4: A 3CAT Info,
13: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: insostenibles.
14: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
15: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
16: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Tres quarts de 12, obrim àrea de servei. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
17: Bon dia, Carme. L'única via amb problemes és la C58 a l'accés a Barcelona, amb retencions de Montcada al nus de la Trinitat, que afecten també l'entrada per la C33. A la resta de la xarxa viària, però, el trànsit és fluid. Recordem només que a l'AP7 hi ha un vehicle avariat al voral, a l'altura de Vilafranca del Penedès, en sentit Tarragona, però sense provocar problemes. I pel que fa al transport públic, encara hi ha retards a les línies R2 Sud, R11, R13, R14, R15, 16 i 17, per diverses incidències, entre elles una derivada d'un robatori de coure que ja s'ha solucionat, segons Renfe. Això és tot, tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: El temps. La crònica és de l'Enric Agut.
18: De moment, un matí ben tranquil, de cel serè a pràcticament tot el país, només tenim alguns nuvolets en punts del Maresme, Vallès Oriental, també cap a la Vall d'Aran, i serà cap als vols al migdia, quan arriba aire fred en alçada, combinant-se amb la calor superficial i també l'aigua del mar, que està calenta, que sormin nuvolades. Primer ja cap al migdia, primeres hores de la tarda, cauran ruixats a comarques de la costa central de Girona, però serà cap a la tarda quan s'estenguin més i es reforcin a comarques gironines i també al nord de les comarques de Barcelona. Tot i que també altres punts de les comarques de Barcelona pot ploure. Alguna tempesta serà forta, de caràcter torrencial, i per aquesta tarda a totes les comarques de Girona, també les de Barcelona, estan amb avís d'intensitat de precipitació. En alguns casos, perill alt, 4 sobre 6, el taronja. També, entre el vespre nit, s'incrementa el risc des del Vallès Occidental, passant per l'Anoia, fins al Tarragonès. I el vespre nit, aquí, en aquestes comarques, entre el Barcelonès i el Tarragonès, és on pot ploure amb més ganes i les acumulacions podrien superar els 90 litres en només 3 hores. Sí, doncs, una tarda molt inestable en algunes comarques, però, en canvi, a Ponent, bona part de les comarques tarragonines, Terres de l'Ebre, s'ho miraran de lluny, perquè en allà el temps aguantarà amb sol i intervals de núvols. Baixada de temperatura arreu del territori. Aquesta baixada serà més que notable si la comparem amb els valors d'ahir. Ahir es va arribar en alguns punts als 38-39 graus de manera molt local. Bé, avui les màximes més altes s'haurien de situar al voltant dels 31-32 graus.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Almenys 4 persones han ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran d'una baralla entre dos grups enfrontats que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí. Els Mossos busquen els agressors. Lleida, està a la Bosoms.
19: La baralla ha començat cap a les 7 del matí a la zona de la plaça dels Pagesos, molt a prop del Passeig de Ronda, una de les principals artèries de la ciutat. Els Mossos han rebut l'alerta que hi havia corredisses i batusses entre dos grups de persones que anaven armades amb pals i ganivets de grans dimensions. Al lloc dels fets hi han trobat les víctimes, tres homes amb ferides d'arma blanca i un altre amb fortes contusions. Els han evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova, on algun dels ferits ha hagut de passar pel quiròfan. El grup d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha detencions i es busquen tant els autors com les armes que s'han fet servir en les agressions.
0: Ens quedem a Lleida encara amb l'Estela perquè els Mossos han detingut a Juncosa a les Garrigues un fisioterapeuta acusat de fer tocaments almenys 3 dones al Segrià.
19: El detingut té 30 anys i està acusat de 3 delictes d'agressió sexual i un d'assetjament. De moment els Mossos han recollit les denúncies de 3 dones que consideren que el fisioterapeuta es va sobrepassar en els massatges i tractaments que els feia i no descarten que hi hagi més afectades que s'animin a denunciar un cop ha transcendit el cas. El noi el van detenir ahir al matí a Juncosa a les Garrigues i aquest matí ha de declarar davant del jutge.
0: Gràcies, Estela. Els alcaldes del Ripollès demanen a la Generalitat i al Ministeri inspeccions i mesures de correcció a les infraestructures de telèfon.

0: font i també d'electricitat. Denuncien que des de les ventades del mes de març no paren de tenir interrupcions i que se senten desemparats. Girona, Laia Claret.
1: Judit Cornellà és la presidenta del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
2: En tot el Ripollès i de fa molts anys hi ha hagut una manca de manteniment. A partir de les ventades del mes de març, la línia cau contínuament, els talls tant de subministrament elèctric han set molt habituals, però el que és un drama sobretot és la telefonia mòbil i l'internet.
1: I en posa exemples concrets.
2: Un alcalde, com per exemple el de Molló, per trucar al 112 s'hagi de desplaçar quilòmetres i quilòmetres, estem parlant cada baixar gairebé fins a la rotonda que va a Sant Joan les Abadeses. O és una comarca molt turística i no es puguin facturar les taules que tens a les 12 o a la 1, se'n va l'internet.
1: Remarca què demanen.
2: Aquí hi ha una Generalitat i aquí hi ha un ministeri que facin una inspecció i expliquin si és una qüestió de que s'han quedat obsoletes o que és una qüestió de manca de manteniment. I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer.
1: Especifica que amb la companyia elèctrica tenen un interlocutor, però amb les telefòniques fins i tot els costa posar-s'hi en contacte, asseguren.
0: A Tarragona es pot visitar aquests dies l'experiència immersiva Ecos del Port. És una aposta que combina art digital, tecnologia i memòria marinera per viure de prop el vincle entre la ciutat, el mar i el barri del Serrallo. Tarragona, Manel Sastre.
3: El refugi número 1 del Port de Tarragona s'hi ha instal·lat aquest muntatge efímer que busca recuperar la memòria i les històries del barri i transportar els visitants a través d'un recorregut audiovisual que convida a redescobrir el vincle entre el port, el mar i les persones que n'han escrit la història. Daviana Muñoz és la comissària de l'exposició.
4: Tiene como objetivo retratar la tecnología desde lo que es la creación de un joven de apenas 24 años y cuál es su visión artística acerca de lo que es el mar y lo que es el Serrallo. Es una experiencia inmersiva sobre cambio climático, biodiversidad y, por supuesto, la memoria marinera.
3: Hi ha dos espais en aquest muntatge. En primer lloc, una projecció recull les entrevistes fetes a diferents veïns i pescadors que recorden vivències i expliquen la vida al costat del mar i els mariners.
5: Visco davant de l'església i sé, de dalt de casa meva, cada dia, la barca que agafa peix m'emociona. Mira, porta un peix, aquell porta gamba o l'altre agafa llucet. Això és estimar la mar. Aquí a Tarragona, la mar s'està acabant.
3: A continuació, l'experiència es trasllada a un espai de gran format immersiu on les projeccions i l'art digital en grans pantalles aborden qüestions com el canvi climàtic i la transformació del mar. El projecte és obra de l'artista Eudald Serrano i es pot visitar gratuïtament fins al 20 de setembre.
0: Avui comença el Mercat de Música Viva de Vic. Més d'una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona fins diumenge. Marc Ruiz.
6: El Mercat de Música Viva de Vic vol ser una fira, un aparador del que es fa ara mateix a Catalunya i al sud-oest d'Europa, i també un espai per pensar la música. El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco, basada en el disc Una longuíssima ombra, d'Andrea Dasso de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Playground, la banda del trompetista de Stay Home as It Was, Klaus Tronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
7: És superplural, és un llenguatge més que un estil i és una cosa que a tu et permet que realment tinguis aquella playlist amb Tupac i Beethoven i puguis dir, però és que es pot jazzitzar el Tupac i es pot jazzitzar el Beethoven, s'ha fet. I qualsevol cosa que escoltis, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte que som quatre vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format. Tot pots crear des d'on vulguis en aquest format i és increïble. Dia, qualsevol
6: d'agost. Avui també hi haurà espai per al pop de Soc un Bohemio, que ha renovat el seu directe, i per a l'electrònica sense límits creatius de Marina Herlop i Vino. Quan acaronis l'aurora. Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. S'han apagat tots els llums que hi ha al paral·lel. Divendres el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Però yo sigo cantándole a los silenciados. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. També hi haurà contrastos entre la tendresa de Claramant, que actuarà a l'Església dels Dolors. It's not a perfect shape when I meet your eye. I el rock dels andalusos Cerbatana. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blasu, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Baia Baia.

0: de pijoletes.
1: El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quim i Portet a la plaça Major.
2: Fem un gir en la música. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Aida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. L'artista lamenta que el públic es pugui arribar a trasbalsar.
3: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat. But art is a
2: reflection of reality. Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper de Aida.
4: Esports.
2: Audal Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça vol continuar invicte i al capdavant de la classificació de primera, guanyant aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la sisena jornada de Lliga. El tècnic blaugrana Hansi Flick no ha deixat clar si farà o no molts canvis a l'11 titular, tenint en compte que van jugar diumenge, ho faran avui i ho tornaran a fer aquest dissabte.
6: We see today or was more...
7: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
5: L'alemany també ha explicat per què Alejandro Valde no ha tingut encara ni un minut en aquest inici de pretemporada.
7: Ningú esperava que Xavi Espart jugués a aquest nivell abans de la temporada. És per això, per descomptat, que Valde ha de donar la seva millor versió i ho fa als entrenaments. És clar que la situació no és feliç, és normal. No està jugant, no té minuts. En els darrers dos anys, en el passat, va ser un dels nostres jugadors claus. És normal.
6: One of our key players, it's normal.
5: El Barça Racing començarà a 2:15 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça Racing, avui es juguen 3 partits més de primera, l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla a partir de les 7 i el Llevant Atlètic Club de Bilbao també a 2:15. Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. Al segon temps, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha anotat 6 gols en aquesta lliga, va escurçar distàncies, però el marcador ja no es va moure més. L'extrem Brian Zaragoza va jugar tota la segona part del partit.
8: Sí, bueno, creo que ha sido una primera parte complicada, ha sido dura, ha sido un día especial, hacía calor. Creo que no hay que señalar a nadie, creo que hemos entrado los que hemos entrado para ayudar y que el equipo tiene que competir de la manera que hemos hecho en la segunda parte.
5: Els blanquiblaus sumen ara 7 punts després de 6 jornades i ocupen la 8a posició provisional a la classificació.
4: 3CAT Info.
5: El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3, després d'avançar-se 0-2 al marcador la primera part i de veure com l'Elx els empatava la segona per finalment acabar marcant el 2-3 definitiu, al minut 91.
9: Tenemos banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
5: El Madrid suma ara 15 punts de 18 possibles, els mateixos que el Barça, però amb un partit més. I també jugat ahir a la B0 València 1. Els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada. D'altra banda, la Lliga ha fet públics els horaris de la 9a jornada de primera, dissabte 17 d'octubre, a les 2 del migdia, Espanyol Atlètic de Madrid i més tard, a 6:45, Betis-Barça. D'altra banda, avui es juguen els primers partits de la Lligueta de l'Europa League. Avui es juguen fins a 9 partits aquesta primera jornada, d'entre els quals destaquen el Milan-Benfica, l'Anderlecht Olímpic de Lió o l'Omonia de Nicòsia, Celta de Vigo. I en handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. El Granollers és novè la classificació d'aquesta Lliga Femenina d'handbol amb una victòria i una derrota. El Morvedre, 13, amb dues derrotes i cap victòria. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'escorta nord-americà Nick Smith Jr., de 22 anys, i que els tres últims anys ha jugat a l'NBA, amb Charlotte i també amb els Lakers de Los Angeles. Firma per una temporada amb el Club Blanc. I en ciclisme, l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge del català Marc Brustenga.
4: Trescat Info.

0: Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'una policia nacional a la represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Espanyol ha admès que va participar en el llançament de tanques contra els policies. Ho ha dit en el començament del judici que es fa aquest matí contra 4 agents. Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials. Per als menors de 15 planteja un ús amb limitacions de temps i sota control parental. I davant de l'Eurocambra, Estrasburg, von der Leyen han denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, ha estès la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda. D'entrada, Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. S'esfondra un edifici de 6 plantes en mal estat a Gaza i almenys 20 morts i una 60 de desapareguts. L'ONU calcula que els atacs d'Israel dels últims anys han destruït o malmès un 90% dels habitatges a la franja. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per a persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros d'aquest any i 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries als processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca s'han disparat a un 30% en l'últim any. En total s'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys. I la pel·lícula La bola negra del duet de realització Javier Calvo i Javier Ambrosi és la candidata espanyola per optar als Oscars. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional.
1: Esports.
2: El Barça rep el Racing de Santander aquest vespre al Camp Nou amb l'objectiu de sumar el 6è triomf consecutiu a la Lliga. La transmissió d'aquest partit començarà a les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. L'Espanyol ocupa provisionalment la 8a plaça de primera, tot i perdre ahir per 2-1 contra el Rayo. També ahir, Elx 2, Madrid 3, amb un gol dels blancs al temps afegit. I en vol el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina.
0: I atenció a les pluges intenses, com dèiem, amb més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Costa Daurada. Començant pel nord-est a primera hora de la tarda. Arribarà a la conurbació de Barcelona i Costa Daurada entre la tarda i la nit, tot plegat amb un descens de la temperatura força evident entre la nit i demà al matí.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la 1. Bon dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I anem a l'audiència de Barcelona. Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa dialèctica que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha dit al començament del judici que es fa aquest matí contra 4 policies d'espanyols. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
3: Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. En una càrrega va ser colpejat amb una porra que l'agent de la policia nacional el va perdre. En la seva declaració, Espanyol ha admès que va participar en el llançament de tanques contra els policies. A preguntes del seu advocat, ha declarat estar convençut que va ser víctima d'una represàlia per aquest fet.
4: A veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra el pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
3: En la seva declaració ha explicat que arran de la pèrdua de la visió ha tingut seqüeles físiques i psicològiques que han derivat en haver d'abandonar la seva carrera professional com a músic i professor. Durant aquest matí declaren diversos testimonis de la defensa. Aquest és l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i limitar-ne l'ús als que en tinguin menys de 15. Davant de l'Eurocambra a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració ha estès la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa, i sobre seguretat ha plantejat una aliança de la Unió Europea amb Ucraïna, el Regne Unit i el Canadà, a qui ha ofert ser el primer estat associat del bloc comunitari. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
5: Von der Leyen vol prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys. Sí que hi deixarà accedir els nens d'entre 13 i 15 anys, però amb condicions, sota control parental, amb límits de temps i amb les funcions de les aplicacions limitades. La presidenta de la Comissió Europea llança un avís a les grans tecnològiques.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
5: Von der Leyen ha anunciat un nou reglament europeu que servirà per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. És a dir, quan les autoritats detectin que hi ha fluxos migratoris orquestrats o que també s'utilitzin com a arma contra els països de la Unió Europea. La dirigent comunitària ha culpat les màfies de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i ha enviat un missatge de suport a la ciutat espanyola.
6: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar-me directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
5: I també s'ha posicionat a favor d'alentir el desenvolupament dels models més complexos i més arriscats d'intel·ligència artificial, tal com demanen cada cop més experts i més empreses del sector. Alhora, però, von der Leyen ha defensat que cal continuar invertint en computació europea per tenir models propis d'intel·ligència artificial.
0: Doncs precisament alguns líders de les empreses d'intel·ligència artificial admeten la necessitat d'un control del sector. És el cas de Sam Altman, cofundador d'OpenAI, en una conferència a San Francisco, als Estats Units, que ha admès que els recels que aixeca aquesta indústria estan justificats.
7: Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món a la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
0: Altman diu que cal avançar amb pragmatisme, fermesa i generar confiança en la gent, però que la seguretat i la supervisió han d'anar dalt davant. En una línia semblant s'ha pronunciat el director executiu de Meta, Mark Zuckerberg, que aposta per uns avaluadors independents perquè analitzin els models, però no perquè els frenin. Zuckerberg posa èmfasi en la responsabilitat de cada companyia a l'hora de crear i entrenar el seu sistema. En aquest sentit, algunes empreses com OpenAI, Anthropic i Google estan treballant per impulsar un organisme regulador. Enmig d'aquest debat al voltant dels perills de la intel·ligència artificial, un fòrum promogut a Washington ha aconseguit un comú denominador entre dues figures oposades políticament. No es pot deixar el sector en mans dels oligarques. Washington, Oriol Serra.
8: La Pro-Human Assembly, o Assemblea Prohumana, un fòrum de debat sobre els perills i avantatges de la intel·ligència artificial, ha reunit veus tan dispars com són les del senador demòcrata Bernie Sanders, situat a l'ala més esquerra del partit, i l'exassessor de Donald Trump, el fonamentalista maga Steve Bannon. Curiosament, tots

0: dos s'han mostrat d'acord a l'hora de manifestar la seva preocupació pel fet que la IA estigui concentrada en les mans de quatre multimilionaris del sector tecnològic, i tots dos són partidaris de posar fre al desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
1: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur, deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguardes serioses sobre la IA. Prou d'hipocresia.
0: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
2: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
0: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
3: Són les 12 i 10 minuts.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El president espanyol i el líder del Partit Popular s'acusen mútuament de no voler solucionar la crisi de Ceuta durant la sessió de control al Congrés. Sánchez diu que el PP posa pals a les rodes per treure els menors dels carrers, mentre que Feijóo acusa la Moncloa de cronificar el problema i encobrir-ne els responsables. Madrid, Tania Tàpia.
5: A dins de l'hemicicle, acusacions creuades entre Sánchez i Feijóo de voler cronificar el problema.
6: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente y no pida más paciencia porque se ha agotado.
7: Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema en Ceuta.
5: I a fora, el passadís al president espanyol, en un gest molt poc habitual, s'ha aturat els micròfons per apuntar cap al govern de Ceuta.
8: Presidente, ¿cómo explican que hay 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía?
9: Eso a Vivas, pregúntale.
5: I ha culpat l'executiu de Juan Jesús Vivas del PP de no ser àgils en la tutela dels menors que són als carrers, una competència que, recordat, és de la ciutat autònoma. Crítiques de Sánchez també al PP per demanar una cosa i la contrària. El Congrés de portar tots els migrants de cop, un fet que ha recordat que la llei no permet, i a Brussel·les, es diu Sánchez, demanar la suspensió de les relacions entre la Unió Europea i el Marroc. Al marge de Ceuta, Junts i Bildu han demanat més mesures per ajudar les classes mitjanes i han acusat el PSOE de deixar camí per avançar l'extrema dreta. Sánchez ha evitat el cos a cos i ha estès la mà a la formació de Carles Puigdemont.
10: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
11: Queda mucho por hacer y espero cooperar con su grupo parlamentario para sacar adelante esas medidas.
5: El president espanyol també ha fet una crida a la patronal per acordar una pujada dels salaris.
3: Més temes. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen per aquesta tarda. Es preveu que afectin sobretot a primera hora a la Catalunya central i a les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin a la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
12: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
3: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment. De fet, està en marxa per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
4: 3CAT Info.
3: Almenys 20 morts i més de 60 desapareguts entre les runes d'un edifici que s'ha esfondrat avui a la ciutat de Gaza. Entre les víctimes mortals hi ha 8 menors. Segons les autoritats de la franja, es tractava d'un bloc residencial de 6 plantes que havia quedat afectat pels atacs d'Israel. Tot i així, les dificultats d'accés a l'habitatge per l'enorme destrucció i la presència de les tropes israelianes està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest. Des dels atacs de Hamas a Israel el 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha destruït o danyat un 90% dels edificis residencials de Gaza, segons l'ONU. A més, ha matat almenys 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. i condemnen a 25 anys de presó l'antic president de Kosovo per crims de guerra. Un tribunal especial del país ha trobat avui culpable Hasim Tashi de crims que inclouen assassinats, tortures i detenció il·legal quan l'expresident era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar a finals dels anys 90 del segle XX. A través d'aquesta guerra, en què va acabar intervenint l'OTAN, la província de Kosovo, va de majoria albanesa, es va escindir de Sèrbia. De

0: forma violenta. El país és independent des del 2008, tot i que hi ha estats europeus, com Espanya, que encara no l'han reconegut.
1: 3Cat Info.
0: La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, el film dels Javis intentarà optar a la nominació a millor pel·lícula internacional. L'anunci l'ha fet aquest matí l'Acadèmia Espanyola del Cinema, Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
3: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
4: Al final La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
2: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: El músic català Raül Refrir, creador de la banda sonora original de La bola negra, ha expressat al matí a Catalunya Ràdio la seva alegria per la candidatura espanyola als Oscars d'aquesta pel·lícula dels Javis.
5: Super contents, està el mòbil traient foc. El de Cannes va ser espectacular perquè vam tenir uns 20 minuts, em sembla, d'ovació, de gent de peus aplaudint, però que es veu que ja a Toronto va tornar a passar el mateix. Crec que la pel·lícula és molt bona i el missatge també és molt important.
0: Hem arribat així a un quart d'una del migdia, àrea de serveis a 3Cat Info. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, Marc. Les úniques vies amb problemes són la C58 a l'accés a Barcelona, amb retencions de Montcada al nus de la Trinitat, i a la Conca de Barberà, la Nacional 240 a Montblanc en direcció Lleida per obres. A l'AP7 ja s'ha retirat el vehicle avariat que havia quedat al voral en sentit Tarragona a l'altura de Vilafranca del Penedès. I pel que fa al transport públic, segons Renfe, un cop resoltes les incidències per robatori de cable de coure a l'estació de França i a la infraestructura entre Garraf i Castelldefels, els trens de l'R2 Sud circulen amb demores de 30 minuts de mitjana. També tenen retards els trens de les línies R13, R14, 15, 16 i 17. I a la R11, l'acabada Sants a Portbou, retards de mitja hora per una incidència operativa. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Francesc Mauri.
7: Pendents aquesta tarda de la situació d'inestabilitat. D'una banda, ruixats que comencen ja aquest migdia esporàdicament a la costa central, Pirineu Occidental. En trobem algun ja incipient a l'àrea del massís del Port i durant aquesta tarda els ruixats poden ser intensos al voltant del Pirineu Oriental i punts del nord-est. I avançada la tarda, vespre i nit, el litoral i prelitoral central, conurbació barcelonina, però també tarragonès i Baix Penedès. Atenció, perquè hi ha avisos d'intensitat d'aiguats torrencials, 40 litres per metre quadrat en 30 minuts tan sols, i no es descarten acumulacions d'aigua de 50 a 100 litres per metre quadrat. La temperatura avui més baixa, i atenció al descens de temperatura de matinada i demà, perquè és notarà i notablement.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de ser.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
17: i aquest? A què es dedica?
16: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només...

0: a fer classes d'aquagym.
1: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contactar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: 3CAT Info.
3: Pràcticament 12 i 20 minuts. Més qüestions. El govern català crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat d'aquestes per a persones grans. Una mesura que suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros aquest any i de 133 milions l'any que ve. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament.
4: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
3: En la seva primera compareixença a la Cambra Catalana també han avançat que el mes que ve la Generalitat començarà a gestionar les sol·licituds de l'ingrés mínim vital, un primer pas que combinarà amb la gestió i el pagament de la prestació de cara al març de l'any que ve. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. En total s'han obert un miler d'expedients que, en molts casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys, quan, atenció, una recerca de l'Agència de Salut Pública de Barcelona constatava que el 90% de les persones en aquesta situació, membres de l'APA, tenien problemes de salut mental. La seva gerent, l'última dècada, la doctora Carme Borrell, ha explicat ara en una entrevista a Catalunya Ràdio que la crisi de l'habitatge està afectant de ple i de manera greu la salut de la societat.
5: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
3: Tot això passa mentre la moratòria antidesnonaments està vigent fins a finals d'any. El problema de la mesura és que té excepcions, requisits molt estrictes i no s'aplica a totes les situacions. D'altra banda, la Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí a un o dos anys començaran a sortir un bon nombre de fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia. Els experts han destacat que últimament s'han concentrat molts assajos a nivell internacional. Barcelona, Mònica Mas.
6: L'objectiu dels més de 190 assajos clínics que estan en marxa és poder frenar la malaltia en estades inicials i que siguin fàrmacs per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys veurem ja els primers resultats.
7: A poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti. No només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
6: També insisteix que hi ha molts factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure. Pel que fa als cribatges poblacionals per detectar la malaltia en fases inicials, el doctor Navarro assegura que tècnicament ara mateix seria possible amb una analítica de sang que mesura els biomarcadors, però fins que no hi hagi tractaments que realment frenin l'Alzheimer, no té sentit fer-los.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un treballador va morir i un altre va quedar ferit greu mentre netejaven una fossa sèptica. Aquest matí el mercat ha obert amb normalitat. Tarragona, Manel Sastre.
8: De moment, però, es manté tancat al públic al pàrquing soterrat on van passar els fets. Els Mossos estan recollint els indicis i han obert una investigació, com fan en tots els accidents laborals, per intentar aclarir què va passar. Xavier Ferrer, el cap territorial de bombers de Tarragona, explicava ahir a la nit que tot apunta a una bossa de monòxid de carboni que s'hauria format en una arqueta que els operaris intentaven desobturar.
9: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
8: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament subterrani del Mercat Central, on ahir a la tarda treballaven l'operari que va morir i el que va quedar ferit crític, que està ingressat a l'Hospital Joan 23. El Mercat Central de Tarragona, però, ha obert amb normalitat aquest matí i només es permet l'accés de mercaderies a la primera planta del pàrquing.
3: Almenys 4 persones han ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran d'una baralla entre dos grups enfrontats que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí. Els Mossos busquen els agressors. Lleida, Estela Bosoms.
10: La baralla ha començat cap a les 7 del matí a la zona de la plaça dels Pagesos, molt a prop del passeig de
0: Ronda, una de les principals artèries de la ciutat. Els Mossos han rebut l'alerta que hi havia corredisses i batusses entre dos grups de persones que anaven armades amb pals i ganivets de grans dimensions. Al lloc dels fets hi han trobat les víctimes, tres homes amb ferides d'arma blanca i un altre amb fortes contusions. Els han evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova, on algun dels ferits ha hagut de passar pel quiròfan. El grup d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha detencions i es busquen tant els autors com les armes que s'han fet servir en les agressions.

0: Poc més de 5 minuts i arribarem a 1:15 del migdia.
1: Esports.
0: El del Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça vol continuar invicte i al capdavant de la classificació de primera, guanyant aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6a jornada de Lliga. El tècnic blaugrana Hansi Flick no ha deixat clar si farà un o molts canvis a l'11 titular, tenint en compte que van jugar diumenge, ho fan avui i ho tornaran a fer aquest dissabte.
3: Was he today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: L'alemany també ha explicat per què Alejandro Valde no ha tingut encara ni un minut en aquest inici de temporada.
4: Ningú esperava que Xavi Espar jugués a aquest nivell abans de la temporada. És per això, per descomptat, que Valde ha de donar la seva millor versió i ho fa als entrenaments. És clar que la situació no és feliç, és normal. No està jugant, no té minuts. En els darrers dos anys, en el passat, va ser un dels nostres jugadors claus. És normal.
2: El Barça-Racing començarà 2:15 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjuntament amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda del Barça-Racing, avui es juguen 3 partits més de primera, són l'Atlètic de Madrid-Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a partir de les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:15.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol va perdre per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una primera part molt dolenta que va fer que el descans ja perdessin per 2-0. Al segon temps, Manolo González va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha marcat 6 gols en aquesta lliga, va escurçar distàncies, però el marcador ja no es va moure més. L'extrem Brian Zaragoza va jugar tota la segona part del partit.
5: Sí, bueno, creo que ha sido una primera parte complicada, ha sido dura, ha sido un día especial, hacía calor. Creo que no hay que señalar a nadie, creo que hemos entrado los que hemos entrado para ayudar y que el equipo tiene que competir de la manera que hemos hecho en la segunda parte.
2: Els blanc i blaus sumen 7 punts després de 6 jornades i ocupen la 8a posició provisional de la classificació. El Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis gràcies a un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3 després d'avançar-se 0-2 al marcador la primera part i de veure com l'Elx els empatava al segon temps per finalment acabar marcant el minut 91.
6: Tenemos banquillo con muchas, muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos i nada más.
2: Jugat també ahir dimarts a la B0 València 1, els valencians van aconseguir d'aquesta manera la primera victòria de la temporada. D'altra banda, la Lliga ha fet públics els horaris de la 9a jornada de primera. Dissabte, 17 d'octubre, a les 2 del migdia, Espanyol Atlètic de Madrid i més tard, a 6:45, Betis-Barça.
1: 3CAT Info.
2: D'altra banda, avui es juguen els primers partits de la Lligueta de l'Europa League de Futbol. Avui es juguen fins a 9 partits aquesta primera jornada, d'entre els quals destaquen el Milan Benfica, l'Anderlecht Olímpic de Lió o l'Omonia de Nicòsia, Celta de Vigo.
1: 3CAT Info.
2: En handbol, el CAC7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. En parla la jugadora de l'equip granollerí, Raquel Moré.
7: El vestuari jo crec que està preparat pel partit. Al final són 3 partits en molt poc temps i no tenim gairebé temps per recuperar a nosaltres mateixes i les sensacions de partit a partit. I per dimecres doncs, estic segura que ho deixarem tot per intentar emportar-nos al partit i fer-ho el millor possible davant de l'afició.
2: Més coses en motor. El pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc a la graella de MotoGP de l'any que ve, tal com ja va avançar 3CAT Info. L'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a l'any que ve en el lloc del pilot de Roses. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la 4ª posició de la general. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'escorta nord-americà Nick Smith Jr., de 22 anys, i que la les tres últimes temporades ha jugat a la NBA amb Charlotte i amb els Lakers, ha firmat per una temporada amb el Club Blanc. I en ciclisme, l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge del català Marc Brustenga, tal com van avançar també ara fa uns dies a 3Cat Info. Brustenga es va formar precisament a l'equip filial del Caja Rural abans de fer el salt al professionalisme ara fa 6 anys.

0: Dos quarts d'una del migdia, sou a 3Cat Info. Cop d'ull als principals titulars a aquesta hora, en aquest dimecres 16 de setembre. Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre del 2017, atribueix el dret al tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Espanyol ha admès que va participar en el llançament de tanques contra les policies. Ho ha dit al començament del judici que es fa aquest matí contra els 4 agents. Brussel·les, d'altra banda, proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials. Per als menors de 15 planteja un ús amb limitacions de temps i sota control parental. Davant de l'Eurocambra, Estrasburg, von der Leyen ha denunciat l'addicció que generen les grans plataformes sobre immigració, estès la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. I també pendents de la reunió del Comitè Tècnic de Protecció Civil davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, que ha obligat a activar l'alerta del pla Inuncat. Ho explicarem tot plegat, però fins la una, i si l'actualitat ho permet, parlarem d'altres qüestions. Salvador Illa començarà la setmana que ve les reunions amb els grups parlamentaris per abordar la situació a l'educació, ho ha anunciat des d'Extremadura, on ja ha anat a commemorar l'11 de setembre. I el 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. I el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. De tot això en parlarem en els propers minuts. I dels esports, el Barça vol continuar liderant la classificació de primera en solitari. Audal.
1: Els de Hansi Flick reben aquest vespre el Racing de Santander al Camp Nou, on buscaran la sisena victòria consecutiva a la Lliga. Ahir, derrota de l'Espanyol per 2-1 amb el Rayo i victòria al temps afegit del Madrid al Camp de l'Elx per 2-3.
0: I pel que fa al temps, pendents d'aquestes pluges, com dèiem, intenses de més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Costa Daurada. Començant pel nord-est, a primera hora de la tarda, arribarà a la conurbació de Barcelona i Costa Daurada entre la tarda i la nit. Tot plegat amb un descens de la temperatura força evident entre la nit i demà al matí. Ara passen dos minuts de dos quarts d'una del migdia, pendents del Comitè Tècnic de Seguiment pel Risc d'Inundacions, que s'ha reunit aquest matí per decidir si cal prendre alguna mesura davant l'episodi de pluges intenses que s'espera per aquesta tarda. Seguint aquesta reunió hi tenim el nostre company, el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Marc. Doncs mira, sí, estem aquí ara mateix al centre, tot preparats per sentir les... després d'aquesta reunió que s'ha produït fa uns tres quarts d'hora d'aquest comitè tècnic de seguiment del risc d'inundacions. Estan preparats per parlar tant Santi Segalà, el cap d'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, com Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil. Començarà aquesta roda de premsa en breus minuts.
0: Una compareixença en la qual hem d'estar pendents si prenen alguna decisió o si hi ha mesures addicionals pel risc d'inundacions que hi pot haver aquesta tarda, de fet.
2: Sí, sí, exacte. El que està clar és que hi ha aquest primer anunci d'Inuncat, que ja ha fet Protecció Civil, aquest avís que ja ha fet públic, i en la reunió d'aquest comitè d'emergència que s'ha produït ara fa uns minuts han acabat de decidir quines són les pautes a seguir, quines són les normatives o els avisos que s'han d'acabar llançant de protecció, i ara, com dèiem, aquestes... I ara ja estan a punt per començar. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Bon dia a tothom. Des del Servei Meteorològic de Catalunya informem de l'arribada d'una nova pertorbació, una pertorbació que arriba, doncs, això, a finals d'estiu, principis de tardor, i que, de nou, podrà portar, doncs, xàfecs, tempestes, aiguats locals en alguns sectors de Catalunya. Aquesta pertorbació, de fet, a hores d'ara, ja està donant, doncs, algunes precipitacions en alguns sectors de l'interior, però esperem que durant la tarda i sobretot durant el vespre i la primera meitat de la nit aquests xàfecs, tempestes, aiguats puguin ser d'especial intensitat. Poden ser forts o fins i tot poden ser torrencials. Insistim en que la predicció ens

0: indica, els models meteorològics ens indiquen de que seran precipitacions locals en general, és a dir, les més fortes podran afectar zones reduïdes de Catalunya, però hi ha bastantes comarques que tenen aquesta possibilitat d'aquests forts aiguats. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos de grau 4 de perill sobre 6, de moment de color taronja, amb la possibilitat de que aquests xàfecs i tempestes puguin arribar a superar el llindar de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també el de més de 90 mil·límetres en 3 hores. Volem posar l'especial focus, sobretot en la segona meitat de la tarda, durant el vespre i durant les primeres hores de la nit, que és quan esperem que aquests fenòmens tempestuosos puguin afectar més sectors de Catalunya, però sobretot la zona del litoral i del prelitoral situada entre el Camp de Tarragona i Barcelonès, més o menys la zona del Penedès, comarques com el Alt i Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, algunes zones del Tarragonès o fins i tot arribant al Vallès o al Barcelonès serien una de les zones on esperem que aquests xàfecs, insistim, locals, puguin donar llocs a aiguats forts o torrencials. Hi ha una altra zona que els models meteorològics destaquen també durant la tarda, vespre i nit, que seria la zona interior de les comarques de Girona, especialment als voltants del Pirineu i del Prepirineu Oriental, i també la zona interior de les comarques del Nord-est, Osona, interior de la Selva, Moianès, Bages, totes aquestes zones de la Catalunya central i interior de les comarques de Girona també rebran aquests xàfecs i tempestes. Insistim de nou, doncs, que estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins a les primeres hores de la següent matinada, i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores. Aconsellem doncs, a la gent, a la població, a la ciutadania, que segueixi aquesta situació minut a minut, en part doncs, a través de les nostres xarxes socials o a través de la xarxa de radars meteorològics, perquè és un dia d'estar pendent precisament d'aquesta precipitació que, insistim, pot ser local i que pot afectar algunes zones tant del litoral, del prelitoral com de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
1: Gràcies, Santi. Gràcies a tots per venir.
2: És el torn de Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
1: El Servei Meteorològic, que ens ha actualitzat aquest matí, doncs hem activat el pla Inuncat en fase d'alerta i justament doncs, aquesta recomanació que ens deia ara el company del Servei Meteorològic doncs, és la que us volem fer també des de Protecció Civil de la Generalitat, perquè efectivament doncs, tenim una previsió de fortes pluges, però aquestes fortes pluges doncs, es poden donar en un indret determinat i en un altre doncs, proper doncs, que no estigui plovent. Podem tenir situacions de pluges fortes, fins i tot pluges torrencials. Aleshores doncs, hem d'extremar les precaucions i sobretot doncs, fixar-nos, intentar seguir la situació i l'episodi aquest de pluges, doncs, com us deien, doncs, minut a minut, per veure doncs, l'evolució i si ens pot arribar a afectar a la zona on estem nosaltres. Des de Protecció Civil doncs, recomanem doncs, que es limitin al màxim possible els desplaçaments. En tot cas, si ens hem de desplaçar sí o sí, doncs, procurar sempre fer-ho per vies principals, evitar aguals, zones baixes, zones on hi ha creuaments de rius i de rieres, per evitar que doncs, es pugui sorprendre una situació d'aquestes de pluja torrencial i avingudes ràpides que es poden produir quan tenim pluges que són doncs, locals, fortes i es poden produir de forma sobtada. Una mica com aquesta campanya que hem estat fent de que amb les pluges tot pot canviar de cop, doncs aquest és un exemple doncs, claríssim, és una situació meteorològica claríssima de que efectivament doncs, amb les pluges tot pot canviar de cop. Especial interès doncs, a aquestes primeres hores de la tarda, vespre i nit, a les qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè doncs, tant pot ser que sí com pot ser que no, però podria ser que ens sorprengués un xàfec important. Per tant, doncs, màxima precaució amb això. En resum, doncs,

0: una tarda, vespre, nit per anar seguint l'evolució del temps, ja sigui amb la xarxa de radars. Nosaltres, doncs, amb els avisos que estarem connectats en tot moment amb el Servei Meteorològic, amb l'Agència Catalana de l'Aigua i amb tots els operatius que doncs estaran a disposició de qualsevol, de gestionar qualsevol emergència que es pugui produir.
1: Una pregunta?
2: Hi ha previsió d'enviar el missatge per poder compulsar
0: més aviat? Ara mateix no, perquè la previsió que tenim per aquest vespre, tarda, nit, doncs, com us deia el company del Servei Meteorològic, és de 4 sobre 6. Nosaltres ens plantegem l'enviament d'avisos quan tenim una predicció de 5 sobre 6 o 6 sobre 6. Això no treu que si en un moment determinat doncs, tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que se pugui donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs, enviaríem aquest missatge per a les persones que us puguin veure afectades.
2: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Alguna altra?
3: Quina diferència hi ha entre les alertes que vau enviar la setmana passada amb aquesta? Que al final no, sembla ser que no, bueno, que no va ploure.
0: Sí, la diferència, nosaltres en aquest cas la setmana passada va ser doncs, en base a una predicció, hi havia una predicció que després doncs, en determinats punts no es va arribar a complir. En aquesta setmana doncs, justament no tenim aquesta predicció, això no vol dir que no pugui passar, vol dir que podria arribar a passar, però no tenim la predicció de que això hagi de passar. La diferència doncs és això, que no tenim ara mateix una predicció, uns models que ens assenyalin que se produiran, no s'arribaran a assolir uns llindars suficients com perquè es pugui doncs, realment produir una inundació important.
4: Has dit no va ploure, però sí que va ploure. Hi va haver xàfecs que alguns d'ells van ser forts, van superar alguns dels llindars, fins i tot recordo algunes dades de més de 50 mil·límetres en algun sector del Garraf. Fa referència a la situació de la setmana passada. De fet, nosaltres analitzem models meteorològics i a priori doncs, actuem en els avisos en funció d'aquesta predicció. Per això fem especial èmfasi avui en fer el seguiment de la situació meteorològica. Avui hem avisat dels mateixos llindars que vam avisar la setmana passada, el que passa que amb menys probabilitat, però es poden arribar a superar. De fet, els llindars màxims dels que podem avisar, que són aquests 40 mil·límetres en 30 minuts i aquests 90 mil·límetres en 3 hores. D'acord? Per tant, el que aconsellem és fer el seguiment i en el cas, doncs, com deia el company, doncs de veure amb vigilància, no?, que hi ha alguna de les tempestes, algun dels aiguats que destaca respecte als altres o que acumula quantitats amb desmesura, repeteixo, la previsió d'avui és que poden caure més de 90 mil·límetres en algun sector, això ho diu, és el que diu els avisos, actuarem amb els avisos de vigilància i amb ells a Protecció Civil doncs, evidentment es faran les mesures que es creguin convenients, només per aclarir la pregunta.
5: Sí.
6: Doncs fins aquí una darrera pregunta.
3: Ajustar el que diuen els mapes amb el que passa?
4: A veure, no és ben bé la dificultat de predir, sinó que cada cop és més freqüent les situacions que són complexes de predir que ja hauran en el passat. És a dir, aquest tipus de situacions en què es preveuen aiguats i que hi ha indicadors meteorològics, que és el que ens donen els models, que són les nostres eines, en què hi pot haver severitat, en què hi pot haver aiguats forts o hi pot haver fenòmens de temps violent, aquesta complexitat ja existia en el passat, segueix sent igual. El que ens estem trobant és que cada cop hi ha més freqüència d'aquestes situacions. I són situacions que són difícils de predir en el sentit de que nosaltres hem de predir la localització, la temporalitat i la intensitat d'un fenomen meteorològic. Moltes vegades tenim clar, com és aquest cas, no?, que avui, per la situació que hi ha, doncs, els ingredients perquè hi hagi aiguats hi són, el que ens costa més és localitzar-los, i més quan són fenòmens locals, és a dir, hi ha pertorbacions com una llevantada o com un front de grans dimensions que afecta una extensió gran de Catalunya que té menys dificultat a l'hora de predir. Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques que no vol dir que els xàfecs caiguin en tot

0: cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
1: Fins aquí doncs la intervenció de Santi Segalà, com hem sentit ara, demanant sobretot atenció, precaució, que els ingredients perquè hi hagi aquests aiguats hi són, però que no se sap o no s'enviaran els avisos perquè hi ha dificultat de localització d'on es poden produir. Tot i així, com dèiem, es mantindrà alerta aquest equip de seguiment per poder llançar un avís en el cas que fos necessari.
2: Recordem que l'avís és de 4 sobre 6 i que la setmana passada els és alert, que és el missatge i el que preocupa segurament a més de part de la població, s'acostuma a enviar sobre els avisos de 5 sobre 6 o 6 sobre 6. En qualsevol cas, Protecció Civil remarcava aquesta importància de seguir minut a minut a l'episodi perquè no es descarta que s'acabés enviant si es donés alguna situació de perill. Xàfecs de 40 mil·límetres en mitja hora i 90 mil·límetres en 3 hores. Aquests són els avisos que hi ha per aquesta tarda a algunes comarques de Barcelona, al Camp de Tarragona i també les comarques de Girona. Toni Fortesa, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia.
2: De seguida sentirem doncs, la previsió meteorològica per part dels companys de l'equip de meteorologia d'aquesta casa. Abans, però, àrea de serveis, la primera parada a l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Marc. En general, el trànsit a aquesta hora és tranquil, però a la Conca de Barberà, a la Nacional 240, hi ha cua a Montblanc, en direcció a Lleida, a causa d'unes obres. I a l'Anoia cal circular amb precaució al Bruc, perquè hi ha un vehicle avariat al voral en direcció a Igualada. Pel que fa al transport públic, segons Renfe, un cop resoltes les incidències per robatori de cable de coure a l'estació de França i a la infraestructura entre Garraf i Castelldefels, els trens de la R2 Sud circulen amb retards de 30 minuts de mitjana. També tenen retard els trens de les línies R13, R14, R15, R16 i R17. I a la R11, la que va de Sants a Portbou, retards de mitja hora per una incidència operativa. Això és tot. Tornem amb més informació viària al Catalunya al dia, a la una.
2: Gràcies, Mireia. Fins ara.
3: Fins ara.
2: El temps. Completem la informació que explicàvem abans del trànsit amb la previsió meteorològica amb en Francesc Mauri.
4: La inestabilitat és la protagonista de la crònica meteorològica. Malauradament, una inestabilitat que no donarà pluges generals ni extenses, però sí que afectaran molts punts de forma local i fins i tot amb intensitat forta o molt forta. A aquesta hora ja trobem nuvolades incipients a punts de la costa i prelitoral central, a cavall del massís del Port, en aquesta zona, per tant, de muntanya de l'extrem sud, en algun cas, amb algun primer ruixat molt, molt, molt focalitzat, sol a gran part de Catalunya, i temperatura que està frenant respecte a ahir. Per cert, descens més que notable de la temperatura la propera nit matinada i demà durant el dia. A banda d'aquest aspecte, aquests ruixats que dèiem van a més, aquesta tarda, Pirineu Occidental, aquí no hi ha d'haver gran intensitat, i en canvi Pirineu Oriental i punts del nord-est, bàsicament comarques gironines, nord de Barcelona, alguns dels ruixats o tempestes podrien ser intensos o molt intensos, amb una precipitació que podria arribar als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. I aquestes precipitacions s'anirien traslladant aquest vespre i aquesta nit cap al litoral i prelitoral de la conurbació barcelonina i també cap al Baix Penedès o l'àrea del Tarragonès. Molta precaució amb aquests aiguats perquè algunes acumulacions, això sí, molt locals, podrien donar de 50 a 100 litres per metre quadrat i allargar-se durant la nit i matinada.
5: Resca Info. En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: Es ocupem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.

0: 3cat.info.
1: 10 minuts i seran la 1 del migdia, moment en què començarà el Catalunya al dia. Abans, però, tenim temps d'explicar-vos que Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa dialèctica que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha dit al començament del judici que es fa aquest matí contra 4 policies espanyols. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
2: Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. En una càrrega va ser colpejat amb una porra que la gent de la Policia Nacional va perdre. En la seva declaració, Espanyol ha admès que va participar en el llançament de tanques contra els policies. A preguntes del seu advocat, ha declarat estar convençut que va ser víctima d'una represàlia per aquest fet.
3: A veure les imatges, només em queda l'opció de una represàlia contra el pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
2: En la seva declaració ha explicat que arran de la pèrdua de la visió ha tingut seqüeles físiques i psicològiques que han derivat en haver d'abandonar la seva carrera professional com a músic i professor. Durant aquest matí declaren diversos testimonis de la defensa. Aquest és l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats.
1: Més qüestions. Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i limitar-ne l'ús als que en tinguin menys de 15. Davant l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, ha estès la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa, i sobre seguretat, ha plantejat una aliança de la Unió Europea amb Ucraïna, el Regne Unit i Canadà, a qui ha ofert ser el primer estat associat del bloc comunitari. A Estrasburg, Bruno Frotea Miras.
4: Hola, bon dia. Ursula von der Leyen vol prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys. Sí que hi deixarà accedir els nens d'entre 13 i 15 anys, però sota control parental, amb límits de temps i amb les funcions de les aplicacions limitades.
5: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
4: També ha anunciat un nou reglament europeu que servirà per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta, quan les autoritats detectin que hi ha fluxos migratoris orquestrats.
1: Salvador Illa començarà la setmana que ve les reunions amb els grups parlamentaris per abordar la situació a l'educació, per posar les bases d'un futur de pacte de país, i tots hi estan convidats.
6: A mi m'agradaria que fos la setmana vinent, possiblement després de la compareixença al Parlament. Tinc ganes de veure'm amb tots els grups amb representació parlamentària. Nosaltres sempre convidem a tots els grups amb representació parlamentària, alguns d'ells s'autoexclouen. Però nosaltres sempre, amb les rondes que he fet parlamentàries, he convidat a tots els grups parlamentaris i aquest és el criteri que seguirem.
1: El president ho ha anunciat des d'Extremadura, on han anat a commemorar l'11 de setembre per agrair el paper dels extremenys en el desenvolupament de Catalunya. I el govern espanyol anuncia que està preparant una inversió de 17.000 milions d'euros en la xarxa de transport d'electricitat per als pròxims 4 anys. És, segons l'executiu, la inversió més important que s'ha fet mai per ampliar i millorar aquestes infraestructures. Sara Agesen, vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica.
7: Se llega a esas cifras precisamente por lo que digo, ¿no? En la anterior planificación, básicamente, las solicitudes de acceso se centraban en generación renovable. Ahora hay muchísimo apetito por electrificar puertos, electrificar industrias, nuevas industrias que quieren posicionarse en España. Hablamos de la electrificación también del parque de viviendas.
1: L'executiu també ha aprovat una nova mesura per evitar apagades. És l'anomenat mecanisme de capacitat, que preveu remunerar les plantes de generació d'electricitat i les d'emmagatzematge perquè estiguin disponibles i produeixin més energia si el sistema ho necessita. I abans dels esports, un últim apunt. 109 concerts, 55 actuacions de cultura popular i 180 funcions d'arts al carrer. Són els números de les festes de la Mercè de Barcelona que se celebraran la setmana que ve, del 23 al 27 de setembre. Entre les novetats més destacades, l'espectacle Emergency Exit, una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus en col·laboració amb Ace Berg i Satori, que es podrà veure el dia 29 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'UQ de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
8: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge que creiem necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
1: També el dia 24, en aquest cas,

0: A la platja de les Pigos podrà veure l'espectacle El fil vermell de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de Barcelona al punt de trobada entre Orient i Occident. I és que aquest any Xangai és la ciutat convidada de la Mercè. Love of Lesbian s'acomiadarà dels escenaris en un concert el dia 26 a la platja del Bogatell. El Piro Musical es trasllada a Maria Cristina. A la platja del Bogatell es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero. 5 minuts i serà la 1.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça vol continuar invicte i al capdavant de la classificació de primera, guanyant aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6a jornada de Lliga. El tècnic blaugrana Hansi Flick no ha deixat clar si farà o no molts canvis a l'11 titular, tenint en compte que van jugar diumenge, ho faran avui i ho tornaran a fer aquest dissabte.
3: Was it today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: L'alemany també ha explicat per què Alejandro Valde no ha tingut encara ni un minut en aquest inici de temporada.
4: Ningú esperava que Xavi Espar jugués a aquest nivell abans de la temporada. És per això, per descomptat, que Valde ha de donar la seva millor versió i ho fa als entrenaments. És clar que la situació no és feliç, és normal. No està jugant, no té minuts. En els darrers dos anys, en el passat, va ser un dels nostres jugadors claus. És normal.
2: El Barça Racing començarà 9:45 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. A banda d'aquest Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més de primera. Són l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo Sevilla, tots dos a les 7, i el Llevant Atlètic Club de Bilbao a 9:45. Mentrestant, l'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una primera part molt dolenta que va fer que el descans ja perdessin per 2-0. Al segon temps, Manolo González va introduir 3 canvis d'entrada. Roberto, que ja ha marcat 6 en aquesta lliga, va escurçar distàncies, però el marcador ja no es va moure més. L'extrem Brian Zaragoza va jugar tota la segona part del partit.
5: Sí, bueno, creo que ha sido una primera parte complicada, ha sido dura, ha sido un día especial, hacía calor. Creo que no hay que señalar a nadie, creo que hemos entrado los que hemos entrado para ayudar y que el equipo tiene que competir de la manera que hemos hecho en la segunda parte.
2: Els blanc i blau sumen 7 punts després de 6 jornades i ocupen la 8a posició provisional de la classificació. I el Madrid, per la seva banda, va sumar els 3 punts al camp de l'Elx, novament in extremis gràcies a un gol de Carlos Espil temps afegit. Els de Mourinho van acabar guanyant per 2-3 després d'avançar-se 0-2 al marcador la primera part i de veure com l'Elx els empatava al segon temps per finalment acabar marcant el minut 91.
6: Tenemos banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.
2: Jugat també ahir, a la B0 València 1. Mentrestant, la Lliga ha fet públics els horaris de la 9a jornada de primera. Dissabte 17 d'octubre a les 2 del migdia, Espanyol Atlètic de Madrid, més tard a 6:45, Betis-Barça. D'altra banda, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha declarat també que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 jugui al Marroc i no a l'estat espanyol.
7: Lo que hay que pensar que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si salirse, no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
2: D'altra banda, avui es juguen els primers partits de la Lligueta de l'Europa League, que avui es juguen fins a 9 partits aquesta primera jornada, d'entre els quals destaquen el Milan-Benfica, l'Anderlecht Olímpic de Lió o l'Omonia de Nicòsia-Celta de Vigo.
1: 3CAT Info.
2: En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 9:15 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. En parla la jugadora de l'equip ballesà, Raquel Moré.
8: El vestuari jo crec que està preparat pel partit. Al final són 3 partits en molt poc temps i no tenim gairebé temps per recuperar a nosaltres mateixes i les sensacions de partit.

0: partit i per dimecres doncs, estic segura que ho deixarem tot per intentar emportar-nos al partit i fer-ho el millor possible davant de l'afició.
1: El Granollers és novè la classificació de la Lliga Femenina d'handbol amb una victòria i una derrota, i el Morvedre és 13, dues derrotes i cap victòria. I en bàsquet, el Madrid ha fet oficial aquest matí el fitxatge per una temporada de l'escorta nord-americà Nick Smith Jr., de 22 anys, i que les tres últimes temporades ha jugat a la NBA.
2: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
3: Un dia més comencem pendents del temps i dels seus contrastos cada vegada més habituals. D'unes temperatures inusualment elevades, passem en qüestió d'hores a tempestes fortes que localment poden ser torrencials i a una baixada notable dels termòmetres. Hi ha una alerta taronja de grau 4 sobre 6 de perillositat, però caldrà anar-ho seguint perquè pot anar canviant. La ciència i la meteorologia ho és imprevisible i mai una previsió pot tenir una certesa del 100%. Prendre decisions partint de previsió i no de certeses, decisions com enviar una alerta als mòbils o mesures més restrictives, té els seus riscos, naturalment, i trobar l'equilibri entre pecar per excés o pecar per defecte és molt complicat. Difícilment deixa tothom content. És evident, però, que la Dana del País Valencià ara fa 2 anys va marcar un abans i un després, i tenint en compte la capacitat de destrucció del fenomen i la mala gestió que es va fer de la catàstrofe, és indiscutible que l'efecte que encara ara té en els que han de prendre decisions és absolutament lògic i comprensible.
2: Catalunya al dia.
3: Doncs anem a fixar-nos en els últims mapes del temps. Què et diuen, Francesc Mauri, sobretot quins punts de Catalunya han d'estar més alerta a partir d'aquesta tarda? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs, en principi, a partir d'ara, d'aquesta tarda, per tant, el que és el nord-est en un primer moment, comarques de l'interior de Girona, nord de Barcelona, Pirineu Oriental, i avançada la tarda, mesura que avanci la tarda, litoral i prelitoral de tota la conurbació barcelonina, i de cara al vespre i la nit, aquest sector també, i a més el que és la Costa Daurada. I efectivament, poden ser torrencials localment, això vol dir intensitat com a mínim de 40 litres en 30 minuts, i en canvi a Ponent i a l'Ebre no s'esperen precipitacions o disperses, i al Pirineu Occidental no passaran de moderades. I atenció, el descens de temperatures que ja es nota serà molt més clar i molt més contundent de matinada i demà al matí.
3: Molt bé, gràcies, Francesc, bon dia.
4: Bon dia.
3: De seguida anirem cap al Departament d'Interior per saber quin és el dispositiu previst a hores d'ara per part de Protecció Civil. Avui és dimecres, és 16 de setembre. Avui tornem a tenir amb nosaltres en Quim Balaguer. Quim, bon dia, benvingut de nou.
5: Gràcies, Estel, bon dia.
3: Us explicarem també al programa d'avui una primícia que ha pogut saber 3Cat Info. A partir d'aquesta nit hi haurà agents de seguretat privada a les vies que van a parar a l'estació de França.
5: Aquí avui hi ha hagut el 6è robatori de coure en 10 dies. Això obliga els trens a circular més lents o a no poder circular en alguns casos perquè la senyalització automàtica deixa de funcionar.
3: Sentirem també les queixes dels alcaldes del Ripollès. Reclamen a la Generalitat i també al Ministeri que revisin les línies de telefonia i d'electricitat per esbrinar per què tenen talls cada 2x3.
6: I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer i que si continua com fins ara, doncs se sancioni.
5: Una situació que els provoca molts maldecaps, com haver de fer 20 quilòmetres per fer una trucada d'emergència o, en el cas dels comerços, no poder cobrar amb targeta o que se'ls facin malbé els aliments perquè no funcionen les neveres.
3: I des de Tremp, el nostre corresponsal, en Pau Rovira, ens explicarà el curiós pacient que han tingut a l'Hospital del Pallars.
5: Han fet un tac a una vèrtebra d'un dinosaure que va viure fa 70 milions d'anys en aquesta comarca.
7: Per conèixer com s'ho feien aquests dinosaures per assolir unes mides tan grosses amb uns ossos que veiem que internament probablement estaven buits.
3: Amb un ull posat també a les carreteres i al transport públic, com ho tenim, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia, Estel. Doncs pocs problemes de trànsit a aquesta hora. Només hi ha cua a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, en direcció a Lleida, a causa d'unes obres. En canvi, pel que fa al transport públic, encara hi ha retards a les línies de rodalies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per diverses incidències, entre elles una derivada del robatori de Cobla de Caure que comentàveu, que ja està resolt, però també van amb retard els

0: trens de la línia R11, a la que va de Sants a Portbou per una incidència operativa, segons Renfe.
1: I en esports, Eudald Serra, què ens pots avançar del que podrem sentir quan faltin 6 minuts per les dues?
2: Doncs el Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1. Els jugadors del Nàstic reconeixen que aquest any s'han tret de sobre la pressió i la responsabilitat, i que és la causa del bon començament de temporada. Els de Tarragona són tercers al grup segon de la Primera Federació en zona de play-off d'ascens. Dos tenistes de les comarques gironines tenen avui cita al calendari. El torneig a São Paulo, el brasil Paula Badosa, jugarà aquesta nit setzens de final contra la lituana Mikulskite. Abans, a la tarda, Marina Bassols jugarà els vuitens de final del torneig Challenger de València contra la barcelonina Guiomar Maristany. I victòria del Pons Lleida d'hoquei patins davant del Prova Integral Mollerussa per 3-2 en partit de pretemporada. Els del Pla d'Urgell jugaran aquesta temporada per primera vegada a la seva història a l'hoquei Lliga Plata.
1: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1 i gairebé 6 minuts. Comencem.
3: Catalunya al dia.
1: Doncs bé, som a les portes d'un nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials amb acumulacions de prop de 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit, però de moment no hi ha previst de moment activar cap restricció ni tampoc enviar cap alerta als mòbils. Mòbils Cap és alert. Però les previsions van canviant i a hores d'ara volem saber quins són els últims càlculs que fa Protecció Civil. Per això anem amb la unitat mòbil que tenim al Departament d'Interior, amb en Toni Fortesa i en José Antonio Rodríguez. Toni, bon dia.
4: Molt bon dia, doncs, com deies, Protecció Civil que manté l'avís de nivell taronja. De moment no preveu enviar cap S-alert perquè no s'arriba a aquest llindar necessari que ara explicaves. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant d'aquest episodi de pluja. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
5: Si en un moment determinat doncs, tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que s'ha pogut donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs enviaríem aquest missatge per a les persones que us puguin veure afectades.
4: Per tant, de moment no està previst cap S-alert, però no tancant la porta a fer-ho en el futur. El focus de l'episodi se situa especialment en la segona meitat de la tarda. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i Barcelona. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada, i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
4: Com dèiem, aquest comitè tècnic de seguiment de risc d'inundacions no s'ha plantejat activar l'S-alert encara, però com hem escoltat fins ara, no descarta fer-ho si és necessari.
1: Doncs per això que dèiem, perquè els mapes van canviant en alguns episodis més que altres i per tant caldrà anar-ho seguint i sobretot precaució per davant de tot. Gràcies, Toni Fortesa, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez des de la seu del Departament d'Interior. Bon dia.
4: Molt bon dia.

0: Us ho dèiem tot just començar. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta mateixa nit per les vies de tren que van a parar a l'estació de França i es reforçarà el tancament de la infraestructura ferroviària que hi ha en aquesta zona de Barcelona. Avui hi ha hagut el 6è robatori de coure en 10 dies. Així ho han explicat a 3Cat Info, fonts ferroviàries i d'altres també relacionades amb la seguretat d'aquest tipus d'infraestructures. Joan García, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: A veure, anant a pams, què ha passat avui, per sisena vegada, diguéssim, quin efecte ha tingut o que encara té, perquè ara ho sentíem,

0: Mireia Sala ens ho deia, que encara s'arrosseguen els efectes que té aquest robatori de cable en els usuaris.
1: Doncs que de matinada els lladres han tornat a endur-se cable de les vies. Quan això passa, no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. En el cas de l'R2 Sud, s'eliminen els trens de Vilanova i els de Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions, però només en poden passar dos cada hora i en cada sentit. Els retards, per tant, han arribat a ser de mitja hora o més, sobretot de Vilanova cap avall.
0: I per què passa aquí, justament? Perquè hi ha tants robatoris en aquest punt?
1: A veure, hi ha tants robatoris, i no només en aquest punt, perquè el preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna. I en el cas concret de l'estació de França, perquè el tancament de l'espai comprès, sobretot entre el final de la marquesina de l'estació i el començament del túnel, és molt deficient. Ara es reforçarà aquest tancament. Altres punts on s'actuarà, perquè quan hi ha robatoris s'ha vist que afecta molt la circulació de la xarxa de Rodalies, també s'han detectat, són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa.
0: Quan diem que és un tancament deficient, és que no està prou protegit, que és de fàcil accés, diguéssim?
1: Exacte, que la tanca doncs està molt malmesa i es pot accedir amb molta facilitat.
0: Què més en sabem de les mesures de seguretat que s'han decidit a banda de les patrulles aquestes que anunciàvem a peu per les vies i de reforçar aquests tancaments eficients?
1: Sí, doncs que aquesta setmana s'ha adjudicat, això era abans d'ahir mateix, la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França. S'ha adjudicat a l'empresa Indra per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que hem vist que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any.
0: Tenen un any a partir d'ara, per tant,
1: Exacte. No és d'avui per demà,
0: Ja.
1: I també que els Mossos d'Esquadra hi estan intervenint. Aquest matí mateix hi ha anat la policia científica per continuar la investigació. Els Mossos, en tot aquest cas, s'ocuparien més, diguem, de la derivada, què se'n fa d'aquest coure.
0: El que venen després, no?
1: Les màfies que trafiquen i s'enriqueixen amb el comerç d'aquest material. I per acabar, doncs, és una dada que dèiem per la vigília de la Diada, només per l'R3, el Ministeri de Transports ha hagut d'aprovar un contracte d'emergència per valor de 17 milions per reposar fins a 70 quilòmetres de cable de coure.
0: 17 milions per una sola línia i per 70 quilòmetres. Déu-n'hi-do. Gràcies, Joan. Bon dia.
1: Bon dia.
0: La 1:12, avui torna a ser notícia Roger Espanyol. És l'home que va perdre un ull per una bala de goma l'1 d'octubre i ha assegurat davant del Tribunal de l'Audiència de Barcelona que va ser ferit en represàlia per un enfrontament previ amb la policia. Això és en el judici que s'està fent als quatre policies, se'ls està jutjant i s'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Anem, doncs, a l'Audiència de Barcelona, on s'està fent aquest judici. L'està seguint el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Estel.
0: I en quin punt es troba ara aquest judici?
2: Doncs mira, després de la declaració de Roger Espanyol ha donat pas a altres testimonis, en aquest cas de l'acusació que està exercint Benet Salellas, el testimoni més interessant ha estat el de Roger Espanyol, que ha admès que va participar en el llançament de tanques contra furgonetes policials, però atribueix el tret d'un policia nacional que li va fer perdre l'ull a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. En una càrrega va ser colpejat amb una porra que un d'aquests agents de la Policia Nacional va perdre. Escoltem-lo.
3: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
0: I aquest cas, recordem-ho, Miquel, perquè és important de subratllar, aquest cas que jutja avui a Roger Espanyol per la pèrdua d'un ull per una bala de goma, serà l'únic cas jutjat per les càrregues policials de l'1 d'octubre del 2017.
2: Sí, perquè la resta de policies investigades doncs, estan sota la cobertura de l'amnistia. L'Associació de Defensa dels Drets Humans Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana, també exerceixen l'acusació popular en aquest judici, confien que aquest cas doncs, serveixi d'acte de reparació per les persones que van patir la repressió i les càrregues policials. El judici arrenca avui, acaba curiosament, casualment, l'1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum. Segueixen les jornades aquí a la sala un grup d'observadors internacionals dels principals organismes pro-drets humans.
0: Entesos, doncs ho anirem seguint, aquest judici que, com deies ara, té aquesta data de coincidència que acabarà l'1 d'octubre. Per tant, just quan es commemori els fets, just el mateix dia en què es va produir aquest llançament d'aquesta bala de goma que va treure l'ull a Roger Espanyol. Gràcies, Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Estel.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un treballador va morir i un altre va quedar ferit greu mentre netejaven una fossa sèptica. Aquest matí el mercat, però, ha pogut obrir amb normalitat. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, els paradistes se'n feien creus del que va passar ahir a la nit. Alguns els ha costat fins i tot dormir, però a primera hora del matí ja han aixecat persianes.
5: Dormir ha costat una miqueta. Fas que pensar, no?, la pobra gent que s'ha quedat. No ha sigut només un susto, que hi ha gent que s'ha quedat, almenys.
4: A dos quarts de dues està previst fer un minut de silenci entre els paradistes del mateix mercat i s'ha suspès també l'acte d'aquesta tarda que es feia a la mateixa plaça per repartir el típic braç dolç de Santa Tecla. Avui s'ha mantingut tancat també l'aparcament públic. Només s'ha permès la descàrrega logística de camions. Els Mossos estan recollint encara tots els indicis i han obert una investigació, com també ho faran des d'Inspecció de Treball, que serà l'encarregada de comprovar si l'empresa d'aquests treballs tenia tots els permisos en regla o si hi va haver alguna negligència. Tot plegat va passar, recordem-ho, ahir, als vols de les 8 del vespre. Xavier Ferrer, el cap dels bombers, explicava que tot apuntava que els dos treballadors es van veure sorpresos per una bossa de monòxid de carboni que s'hauria format en aquesta arqueta en què treballaven els operaris.
6: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les edicions eren molt altes en aquella zona.
4: L'accident va passar a la tercera planta de l'aparcament subterrani del Mercat Central. Al marge de la víctima mortal, l'altre operari que va quedar ferit crític continua ingressat a l'UCI de l'Hospital Joan 23.
0: Una baralla entre dos grups de persones armades amb pals i ganivets ha deixat aquest matí almenys 6 persones ferides a la ciutat de Lleida. 5 d'aquestes persones per arma blanca han estat ferides. Els Mossos investiguen els fets, però de moment no hi ha cap detenció. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: I això ha passat en una zona que és molt transitada, no?
7: Sí, a la plaça dels Pagesos, que és a tocar del passeig de Ronda, i que a les 7 del matí és una de les principals artèries de la ciutat de Lleida. Estel. Això ha fet que molta gent hagi vist que hi havia corredisses i batusses entre diverses persones que anaven armades. Alguns testimonis han parlat de katanes. Sembla que hauria començat entre dues persones i després se n'hi han afegit d'altres. Així ho ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
8: Estan pràcticament tots identificats. Es tracta de 12-13 persones que per raons de habitacionals aquest matí se les han tingut i no cal que us digui que o sigui, ho lamento profundament, me fa vergonya que les persones resolguin aquestes diferències, no?, amb la violència, me fa molta vergonya.
7: Quan hi ha arribat la policia hi ha trobat 5 homes amb ferides d'arma blanca i un altre amb contusions molt fortes. Els han portat a tots a l'Hospital Arnau de Vilanova i alguns d'ells han hagut de passar per quiròfan. No es descarta que hi hagi més ferits, però que hagin pogut fugir del lloc. Ara s'investiguen aquests fets, de moment, però, no hi ha detencions i es busquen tant els autors com les armes que s'han fet servir durant la baralla.
0: I encara a Lleida, els Mossos han detingut un fisioterapeuta acusat de fer tocaments a pacients. L'han denunciat 3 dones, però els Mossos no descarten que pugui haver-hi més denúncies encara.
7: Exacte, perquè creuen que hi pot haver més afectades i que es decideixin a denunciar-lo al veure que el cas s'ha fet públic. L'home té 30 anys i les denunciants han declarat davant la policia que es va sobrepassar amb elles en els massatges i els tractaments que els feia. El van detenir ahir a Juncosa, a les Garrigues. L'home, però, treballava en diversos centres de la zona i, de fet, les denúncies no són de pacients d'un únic centre, sinó de diversos. Els Mossos l'han detingut per 3 delictes d'agressió sexual i un d'assetjament, i aquest matí ha passat a disposició del jutge. Estem pendents de saber què haurà decidit.
0: El govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament, on també ha avançat que el mes que ve començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, faran així realitat, doncs, el traspàs de competències d'aquesta prestació que

0: També reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
1: Pel que fa a l'ingrés mínim vital, assegura que és un primer pas de traspàs i que l'any que ve la Generalitat ja assumirà plenament la gestió i ha demanat als diputats que accelerin els tràmits de la reforma de la renda garantida per millorar així la coordinació de totes dues prestacions. L'oposició li ha demanat més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i que es creïn places residencials públiques i no de gestió delegada.
2: Gràcies, Mar. La 1:20. Parlem dels alcaldes del Ripollès, ara. Demanen a la Generalitat i al Ministeri inspeccions i millores a les línies d'electricitat i de telèfon. N'estan farts perquè tenen talls molt sovint.
3: A Molló.
4: L'alcalde va haver-se de desplaçar uns 20 quilòmetres fins a Sant Joan de les Abadesses per fer una trucada d'emergència. No tenia cobertura.
3: A Campelles.
4: El dia de la revetlla de Sant Joan es van quedar sense electricitat. Per tant, se'n van veure afectades les botigues, amb els tortells i les coques de crema a la nevera.
3: Restaurants dels pobles turístics.
4: Alguns dies han perdut la connexió d'internet a l'hora de dinar i els clients no han pogut pagar amb targeta.
2: Incidències recurrents i que provoquen problemes seriosos a veïns i comerciants. Els veïns se senten desemparats i exigeixen solucions. Laia Claret, bon dia.
5: Sí, hola, bon dia. Denuncien que les línies segurament ja eren antiquades. Judit Cornellà, presidenta del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
6: Fa molts anys hi ha hagut una manca de manteniment a partir de les ventades del mes de març. Com que ja veníem amb línies que, per exemple, en el cas de la telefonia, ja les teníem a terra i no en pals, a partir d'aleshores la línia cau contínuament, els talls tant de subministrament elèctric han estat molt habituals, però el que és un drama, sobretot, és la telefonia mòbil i l'internet.
5: I demanen a les administracions que actuïn.
6: Hi ha una generació i aquí hi ha un ministeri, que facin una inspecció i expliquin per què tenim les línies com les tenim, si ja s'han quedat obsoletes o que és una qüestió de manca de manteniment. I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer i que si continua com fins ara, doncs se sancioni.
5: Especifica que amb l'elèctrica hi ha un interlocutor, però que amb les telefòniques fins i tot els costa posar-se en contacte.
7: Catalunya al dia.
2: Seguim. Un de cada 4 punts de recàrrega per cotxes elèctrics no funciona. A Catalunya hi ha uns 15.500 carregadors d'accés públic i més de 3.600 estan fora de servei. Són dades de la patronal espanyola de fabricants de vehicles, l'ANFA, que ha pogut avançar al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Canal.
8: Sí, aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica, on tramita l'ENI Feixuc. I aquests problemes amb la infraestructura de recàrrega s'acaben convertint en un dels principals inconvenients de comprar-se un cotxe elèctric. Albert Sagarra és el representant de l'Associació d'Usuaris d'aquest tipus de vehicle.
9: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
8: Els problemes per accedir a aquesta xarxa d'accés públic s'hi afegeixen les dificultats que molts usuaris tenen també per disposar d'un carregador propi, un carregador privat. Segons una enquesta de l'Autoritat del Transport Metropolità, l'ATM, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen ni poden instal·lar carregadors al seu pàrquing habitual.
2: Parlem ara de la taula de consens del Delta de l'Ebre. La formen ajuntaments i les dues comunitats de regants d'aquesta zona i carreguen contra els plans del govern espanyol per protegir el Delta. A banda, critiquen també el decret que el Ministeri prepara sobre els riscos d'inundació en zones que tenen especial risc de cara als aiguats forts. Des de Deltebre, Jordi Barranca, això suposarien assegurar la fi del Delta de l'Ebre.
10: Sí, bon dia. O fent un símil bèl·lic, parlen directament d'una declaració formal de guerra. Anem a pams. El decret que planteja el Ministeri per la Transició Ecològica suposaria, primer, la fi de l'activitat agrícola, econòmica i humana del Delta. Xavi Curto, portaveu de la taula de consens.
11: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, al domini públic marítim.

0: marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, 2/3 del delta.
1: I per si no n'hi hagués prou en relació a la protecció, asseguren que els plans de Madrid, que sí que contemplen la reubicació de sorra, obvien, però, alguns punts importants.
0: Este projecte de reubicació de sorres doncs, només contempla la platja del Trabucador, per dir-ho de manera simplificada, i el frontal nord des del començament de la península, del Fangar, hasta ben bé Rio Mar. I es deixa pues Buda, Sant Antoni i Mitjó.
1: En tots els casos ja hi han presentat al·legacions en contra.
2: I Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Des de Girona, Pau Bertrulli, bon dia.
3: Sí, bon dia. Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació i demana a la justícia que bloquegi els treballs de la variant d'Olot i les preses abans que es produeixin danys irreparables sobre el sòl agrari garrotxí. El sindicat considera que el projecte incompleix la llei d'espais agraris, que obliga a fer una anàlisi de les afectacions agràries i de protecció de sòl. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
4: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que ens doni la raó i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
3: Anteriorment, Unió de Pagesos havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però l'executiu el va desestimar. Segons el sindicat, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
2: Tres minuts i 2/4 del migdia, quan falten menys de 2 anys perquè Lleida tingui el seu primer centre comercial als afores de la ciutat i el comerç local assegura que continua veient el projecte amb molta incertesa. La patronal Pimec ha fet una enquesta i el 80% dels que han respost preveuen que tindrà efectes negatius aquest centre comercial per als seus negocis. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
5: Hola, bon dia, Estel.
2: Avui hem posat sobre la taula demandes per intentar contrarrestar aquests pronòstics tan negatius.
5: Doncs sí, mesures que passen per un enfortiment intern i de més col·laboració entre associacions comercials de la ciutat, però també demandes dirigides a les administracions. Per exemple, que s'habilitin línies d'ajut específics per afrontar la competència que suposarà el centre comercial de Torresalses. Així ho expressava el president de Pimec Comerç a Lleida, Manel Llaràs.
6: Passarà un fet extraordinari almenys aquí a Lleida, i per tant també demanaríem que aquest suport extraordinari. Bàsicament per això, perquè s'han anat reduint amb els últims anys i volien tindre aquest impuls, aquest acompanyament per ser proactius, per tirar cap endavant i intentar fer projectes.
2: I l'altre gran focus el posen en fer més places d'aparcament al centre.
5: Sí, creuen que és important per poder contrarrestar la competència que farà el centre comercial i voldrien que l'antiga estació d'autobusos, que ara està en desús, es convertís en un pàrquing, amb els arguments que exposa Josep Maria Cervató, que és l'enginyer que ha fet el projecte.
7: El cost en temps i en diners és molt barat. Això és molt important perquè en pocs dies i en pocs mesos podríem tindre un aparcament estratègic al centre de Lleida.
2: Però l'Ajuntament té altres plans per aquest espai, no?
5: Sí, precisament avui han presentat el projecte que ha guanyat el concurs d'idees i serà sobretot un equipament esportiu amb piscina, gimnàs i espais multifuncionals. L'alcalde Félix Larrosa responia als comerciants amb una altra proposta.
8: La previsió que té el govern municipal és ampliar l'actual pàrquing de Blondel amb 200 places addicionals. Aquesta és la proposta que fem i d'aquesta manera aprofitem aquest equipament per dimensionar una nova activitat i un punt d'atracció i a més ho acompanyem amb una ampliació d'un pàrquing que existeix i que té la capacitat de créixer.
5: Per cert, que la reforma de l'antiga estació podria estar en marxa a finals de l'any que ve, segons ha dit l'alcalde. Ja ho veurem.
2: Molt
5: això
2: bé,
5: dels terminis
2: sí.
5: ja en parlarem. Però vaja, de moment el concurs d'idees ja té guanyador.
2: I segur que parlarem també de com acaba encaixant aquest nou centre comercial. El primer a Lleida, Promenade, no? S'havia de dir.
5: Promenade, conegut com Torresalses perquè és la zona, però formalment el nom oficial és Promenade.
2: Doncs veurem com acaba encaixant amb el comerç del centre de Lleida. Gràcies, Estela. Bon dia.
5: Bon dia.
9: dia.
2: I parlem ara d'un altre centre comercial, en aquest cas Diagonal Mar de Barcelona, està en venda. Segons ha avançat el mitjà britànic Green Street i ha pogut confirmar el periòdico, el propietari de Diagonal Mar, que és Deutsche Bank, busca comprador. Fa una dècada que el banc alemany

0: va adquirir el complex per gairebé 500 milions d'euros. Si es ven per una quantitat similar, tornarà a ser una de les compravendes de centres comercials més elevades registrades a Espanya. Es preveu que l'operació es tanqui durant el primer trimestre del 2027. De Diagonal Mar és el centre comercial més gran de Catalunya, té més de 300.000 metres quadrats construïts i prop de 5.000 places d'aparcament. Ens quedem encara a Barcelona. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat. D'entrada, abans que s'acabi l'any, se cediran 3 solars per construir-hi 179 habitatges. La resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys. Ajuntament de Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
1: Bon dia. Els pisos es destinaran a les famílies que estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona i s'adjudicaran per sorteig i mitjançant el que s'anomena cessió en dret de superfície. El dret de superfície és una fórmula que està a mig camí entre la compra i el lloguer. És un contracte de cessió que s'assigna per un període de 75 anys, és a dir, la titularitat de l'habitatge és de propietat pública. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Que implica, doncs, que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida i fins i tot els teus descendents en 75 anys, perquè també ens interessa fixar i arrelar població a les zones de creixement de la ciutat. O sigui, és propietat pública. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
1: I quin és el paper dels sindicats? Actuaran com a promotors, cosa que interessa l'Ajuntament perquè així s'amplia el nombre de promotors socials i es pot construir més habitatge públic, ja que l'Ajuntament no pot assumir-ho tot. Belén López és la secretària d'Organització de Comissions Obreres i Camil Ros és el secretari general de la UGT.
3: Empenyem, dediquem esforços, pensament i gent nostra a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
4: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
1: Per poder optar a aquests pisos s'hauran de complir els requisits establerts al registre i en cap cas no caldrà ser militant de cap dels sindicats.
0: Doncs sobre habitatge encara, l'Ajuntament de Mollet, al Vallès Oriental, ha presentat al·legacions contra el fet que el municipi surti de la zona de mercat residencial tensionat i que això els comporta fixar un topall per als lloguers. Demanen al govern que revisi amb cura els criteris perquè hi ha zones de la ciutat que són vulnerables. Des de Mollet, Marta Vallès, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Tu n'has pogut parlar amb la regidora d'habitatge.
5: Sí, Marina Escribano discrepa de la sortida de Mollet i demana que revisi la proposta.
6: Hi ha un dels criteris, que és el tema del 30% de l'esforç econòmic de les famílies, que nosaltres estem en un 29,2% en lloguer i en un 29,6% amb hipoteca.
5: La regidora d'Habitatge afegeix que el barem que resulta de la mitjana municipal no reflecteix la realitat. Per això demanen que es creïn subàmbits per protegir les zones més vulnerables de Mollet.
6: Això ho preveu en la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge, a l'article 18. Trobar la via de com el municipi pot estar protegit. No podem posar en dubte com s'estan fent els anàlisis, però potser els hem de mirar molt més rigor per no produir doncs, unes conseqüències negatives cap a la població.
5: L'anunci que Mollet podria sortir de la zona tensionada ha generat preocupació entre els veïns.
6: La ciutadania va quedar molt sorpresa, també espantada, quan van saber la proposta de sortir fora d'aquesta zona residencial perquè són evidents els problemes d'accés a l'habitatge. U, per manca d'oferta, per una demanda molt gran i per uns preus molt elevats.
5: El termini per presentar les al·legacions ja ha acabat i ara s'espera la resposta del govern.
7: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I també amb Marc Vidal. Marc, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
0: Per fer un cop d'ull a la web i a l'app de 3Cat Info, quina recomanació fem avui?
8: Doncs mira, agost és temps de festes, però setembre també ho és, temps de festes. Avui el que fem és la recomanació al 3Cat Info de les festes de Tarragona i de Barcelona, la Festa Major de Tarragona, que de fet tècnicament va començar el dia 15, per tant ahir.
0: Sí, ahir començàvem.
8: Fins al 24 de setembre, fins a la Mercè, i també aleshores la Mercè, recordeu, a Barcelona, Festa Gran, Festa Major. Aquest any, per cert, el Piro Musical canvia de lloc. Ho llegireu en aquesta informació, eh? No serà a l'Avinguda Reina Maria Cristina, perquè hi ha obres, etc.
0: Sí, això ja es havia anunciat. I ara, de seguida, la Nascura ens donarà els detalls perquè acaben de presentar les activitats
8: avui es presenta, de la Festa Major. Oficialment el programa, tot i que de música, de diverses activitats ja s'han anat parlant aquest estiu, però també recordeu que el Dia de la Mercè a Barcelona, una cinquantena de museus i edificis institucionals obren portes al públic, també les trobareu en aquesta informació d'altres que tinc.
0: Sí, entre elles les

0: Sagrada Família, no? Que
1: sí,
0: ja van posar les entrades.
1: Sí, ho fan tradicionalment.
0: Molt bé, Marc, gràcies.
1: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
0: Que aquesta temporada hem implementat una novetat al programa i és un concurs. Volem jugar a una mena de trivial cada dia amb un color diferent, amb un formatget diferent. Vam fer història dilluns, ahir vam fer geografia. Avui toca formatget de color verd, que és una pregunta de ciència i natura. I ara vosaltres sentireu quina pregunta, sentireu tres possibles opcions i us donem una estona perquè aneu pensant i l'últim minut del programa tindreu la solució. La pregunta avui és...
2: Quin és l'únic vertebrat endèmic de Catalunya?
0: I Quim Balaguer també us aporta tres possibles opcions amb la...
2: El trencalós.
0: Amb la B.
2: Tritó del Montseny.
0: I amb la C.
2: Tortuga mediterrània.
0: Doncs aneu pensant-hi. L'únic vertebrat endèmic de Catalunya, el trencalós, el tritó del Montseny o la tortuga mediterrània. La resposta...
2: De bo, només podem trobar...
0: Només aquí.
2: Només aquí.
0: La resposta a la 1:59 minuts.
3: Catalunya al dia.
0: I 36 minuts. Marxem ara en directe cap a Tremp. Pau Rovira, bon dia.
4: Bon dia, Estel, què tal?
0: Avui ens portes una història, si més no curiosa. L'Hospital del Pallars ha fet un TAC, però aquesta vegada un pacient no és un pacient habitual, com ens podríem imaginar, una persona més o menys adulta, sinó que té 70 milions d'anys.
4: Exacte, sí, és una vèrtebra d'un Abditosaurus, un dinosaure de coll llarg que va viure al Pallars Jussà fa uns 70 milions d'anys, com deies, i aquesta prova forma part d'una col·laboració entre l'Hospital del Pallars, el Museu de la Conca Dellà i l'Institut Català de Paleontologia.
0: Abditosaure, eh?
4: Sí, exacte.
0: I aquest tag li han fet per què? Perquè, clar, és una vèrtebra d'un os que té milions d'anys. Què hi busquen?
4: Doncs, sobretot, volen veure com és l'os per dins. Els investigadors volen estudiar els espais buits que hi havia a l'interior d'aquestes vèrtebres, una característica que permetia alleugerir l'esquelet.
0: I, per tant, aquest TAC els pot donar informació que no tindrien simplement mirant l'os per fora, no?
4: Sí, sí, exacte. El que busquen és estudiar aquesta estructura interna, el nom tècnic és pneumacitat.
0: Pneumacitat.
4: Pneumacitat, i entendre com estava construït aquest esquelet dels dinosaures. Ens ho ha explicat en Bernat Vila, de l'Institut Català de Paleontologia.
5: El projecte pretén estudiar com era l'estructura interna dels ossos, concretament de les vèrtebres, per conèixer com s'ho feien aquests dinosaures per assolir unes mides tan grosses amb uns ossos que veiem que internament probablement estaven buits i, per tant, el que fem és estudiar la seva pneumaticitat, el conjunt de forats i de fosses que hi havia internament.
0: Clar, i això, Pau, és important perquè, clar, no era un dinosaure precisament petit. És una mica com estudiar arquitectura, no, això?
4: Ah, sí, sí, exacte. O sigui, era l'Abditosaurus, podia arribar als 18 metres de llargada i unes 14 tones de pes. Per tant, és un dels dinosaures més grans d'Europa. I precisament per això interessa tant saber com aconseguia mantenir un esquelet tan gran, però a l'hora que fos lleuger.
0: Clar, i ara que parlàvem a la pregunta del concurs d'espècies endèmiques de Catalunya, l'Abditosaurus es va trobar aquí al Pallars, no?
4: Ah, exacte, sí. Les restes es van descobrir al jaciment d'Orcau fa més de 60 anys, però l'espècie oficialment no es va descriure fins al 2022. Llavors se n'han recuperat vèrtebres, costelles i també algun os petit de les extremitats.
0: Ai, clar, aquest començàvem dient, no?, que l'Hospital del Pallars tenia un pacient una mica particular, però no és el primer cop que fan de laboratori per la paleontologia, no?
4: No, perquè ja havien fet un TAC anteriorment a un bloc de sediments amb un os del crani, però clar, els resultats no van ser els esperats perquè hi havia sediments, l'anàlisi es va dificultar, llavors aquesta vegada, amb la vèrtebra que està neta, esperen obtenir molta més informació i, això sí, si els resultats són satisfactoris, es plantegen repetir l'anàlisi amb altres ossos, com deien amb les costelles, que també tenen, per poder comparar l'estructura interna i entendre millor, doncs, com funcionava tot aquest esquelet d'aquest gran gegant d'aquí del Pallars.
0: Doncs interessantíssima aquesta aquesta troballa, aquest Hospital del Pallars, que ha pogut fer aquest TAC a una vèrtebra d'un os de 70 milions d'anys per comprovar doncs, que aquest aire que hi ha entremig dels ossos és el que permet justament poder aguantar una estructura òssia d'un animal d'aquest.

0: aquestes dimensions, com era l'Abditosaurus.
1: Exacte.
0: Ho hem explicat des del Pallars mateix, amb el nostre corresponsal, amb en Pau Rovira. Moltes gràcies, Pau, que tinguis un bon dia.
1: Igualment, bon dia.
2: Catalunya al dia. Noi, cosa sappiamo di noi, cosa ci illumina,
0: cosa ci spinge, cosa ci domina, non è vero. I avui comença el Mercat de Música Viva de Vic. Més d'una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona fins diumenge, Marc Ruiz.
3: El Mercat de Música Viva de Vic vol ser una fira, un aparador del que es fa ara mateix a Catalunya i al sud-oest d'Europa, i també un espai per pensar la música. El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco. Playground, la banda del trompetista de Stay Homes i Buos Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
4: Qualsevol cosa que escoltis, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte que som quatre vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format. I és increïble.
3: Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. Divendres el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i El Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blasu, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Baia Baia. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major.
0: Doncs ara que en Marc citava la Ludwig Bank...

0: Aquesta cançó d'aquest grup de la Ludwig Bank, que es diu Enganyar-te, ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català. És un guardó que dona la Fundació Prudenci i Bertrana i també aquesta emissora, aquest grup d'emissores, Catalunya Ràdio, que es tria a partir del vot dels oients. El premi es va donar ahir a la nit durant la gala dels Premis Literaris de Girona, que va seguir la Maria Rovira.
1: En una gala presentada per l'actor Toni Gomila i amb la defensa de la llengua catalana, sobretot a les Illes, com a fil conductor, es van donar a conèixer en directe alguns dels guardons, com el Cerverí a la millor lletra, 4 anys després d'obtenir-lo per S'ha mort l'home més vell d'Espolla. Ara el recollien la Ludwig Band per Enganyar-te, una cançó sobre infidelitat que l'autor Quim Carandell agraïa així en un vídeo perquè no va poder estar a la gala.
2: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt de valor, cuidar-les i tractar-les bé, i agraïm molt aquest espai i agraïm molt també aquest premi.
1: També es van recollir la resta de premis ja fets públics, com el Bertrana per Fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada, que reivindicava la lentitud d'oficis com el de lutier.
3: En aquesta novel·la entro de ple en el món de la lutieria, dels lutiers, i em fascina d'aquest món que, per molt ràpid que funcionem a fora, hi ha processos que mai no es podran accelerar.
1: Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per Terra de Quixots, Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, es van dur el de Poesia i la Fuga, de Laia Aguilar, el de Literatura Juvenil. També es va fer públic l'Aurora Bertrana per una traducció complexa d'Esther Tallada, dels Invictes, de William Faulkner.
0: I de la Ludwig als Amics de les Arts. El cel del Montsec es torna a convertir aquesta tardor en un escenari únic per acollir el cicle Música sota les estrelles. La proposta són 5 concerts acompanyats d'observació astronòmica i aquest any per primer cop de gastronomia local també. Des de Lleida, Noelia Caselles, és el primer concert, el podeu intuir per la música que sentim, ja us ho deia més, aquest divendres 18 amb els Amics.
4: Sí, Estel, els Amics de les Arts porten al Parc Astronòmic del Montsec una proposta acústica que han titulat amb una de les frases d'aquesta cançó Un cel que no te l'acabes. És el que veu el protagonista, en aquell cas, a Louisiana. Aquí, el cel negre del Montsec, tan adequat per veure les estrelles, acollirà aquest primer concert que té les entrades esgotades. Queden, però, 4 opcions més. El 24 d'octubre, la proposta és Tomeu Penya, en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fa nits fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: L'última proposta, ja el 12 de desembre, serà un concert nadalenc de les germanes Meritxell i Judit Nederman. Totes dues han actuat al Montsec, però mai ho han fet juntes. Tots els concerts seran en doble sessió i aniran acompanyats d'observació de les estrelles. A més, aquest any també s'hi inclou un tast de productes gastronòmics de quilòmetre zero.

0: 109 concerts, 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer. Són els números de les festes de la Mercè de Barcelona. Se celebraran la setmana que ve, del 23 al 27 de setembre. D'entre tots en podem destacar quatre noms, els espectacles Emergency Exit, el Fil Vermell de Barcelona a Xangai, el de Costumari al Pargüell i el comiat d'aquests que sentiu dels escenaris de Love of Lesbian. I per ells comencem, en Escura, bon dia.
1: Bon dia, doncs,
0: perquè,
1: efectivament.
0: Sí, els Love of Lesbian faran l'últim concert a la platja del Bogatell.
1: Dins de la programació de la música de la Mercè, el dissabte 26, platja del Bogatell. Dos dies abans, el 24, aquests dos espectacles de gran format. El primer, Emergency Exit, una proposta escènica de gran format, La Fura dels Baus, en col·laboració amb Iceberg i Satori. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
2: Es vol donar un missatge, creiem, necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
0: A veure, un altre espectacle també destacat, a la platja de l'Espigó.
1: El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de Barcelona en el punt de trobada entre Orient i Occident. I és que Xangai aquest any és la ciutat convidada d'aquest any.
0: I acabem amb De Costumari.
1: Amb la companyia de dansa d'arrel, l'Esbord i l'Orquestra Músiques d'Arrel. És un espectacle singular de dansa i música popular. Es farà al Parc Güell, que celebra el seu centenari.
2: És un format orquestra, on es fusionen els instruments propis de l'orquestra sinfònica, però també instruments d'arrel, de la música tradicional. Per tant, estem parlant d'aquest gran format de vora 60 artistes en escena.
1: I per acabar, el musical. Aquest any es trasllada de Maria Cristina a la platja del Bogatell. Es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
0: Això que ens avançava ara el Marc Vidal i que ja s'havia anunciat fa uns dies. Per tant, la playlist aquest any de Josep Montero, altres anys
1: està
0: Rosalia, Estopa, no?
1: Etcètera.
0: Coincidint també amb el comiat dels escenaris dels Oques Grasses,
1: molts
0: que serà el mes
1: setmana.
0: Que ve. Molts comiats i molts drons.
1: Gràcies.
0: Ja ho sentirem a dir. Gràcies, Anna. I tornem a Tarragona perquè, a banda de Santa Tecla, es pot visitar aquests dies l'experiència immersiva Ecos del Port. És una aposta que combina art digital, tecnologia i memòria marinera per viure de prop el vincle entre la ciutat, el mar i el barri del Serrallo. La vista amb Manel Sastre.
3: El refugi número 1 del Port de Tarragona s'hi ha instal·lat aquest muntatge efímer que busca recuperar la memòria i les històries del barri i transportar els visitants a través d'un recorregut audiovisual que convida a redescobrir el vincle entre el port, el mar i les persones que n'han escrit la història. Daviana Muñoz és la comissària de l'exposició.
4: Tiene como objetivo retratar la tecnología desde lo que es la creación de un joven de apenas 24 años y cuál es su visión artística acerca de lo que es el mar y lo que es el Serrallo. Es una experiencia inmersiva sobre cambio climático, biodiversidad y, por supuesto, la memoria marinera.
3: Hi ha dos espais en aquest muntatge. En primer lloc, una projecció recull les entrevistes fetes a diferents veïns i pescadors que recorden vivències i expliquen la vida al costat del mar i els mariners.
5: Visco davant de l'església i sé, de dalt de casa meva, cada dia, la barca que agafa peix m'emociona. Mira, porta un peix, aquell porta gamba o l'altre agafa llucet. Això és estimar la mar. Aquí a Tarragona, la mar s'està acabant.
3: A continuació, l'experiència es trasllada a un espai de gran format immersiu, on les projeccions i l'art digital en grans pantalles aborden qüestions com el canvi climàtic i la transformació del mar. El projecte és obra de l'artista Eudald Serrano i es pot visitar gratuïtament fins al 20 de setembre.

0: Gràcies, Manel. 10 minuts i les dues del migdia. Ens quedem encara a Tarragona.
1: Se me hacía muy difícil controlar mi ansiedad.
2: Yo busqué ayuda porque yo estaba desilusionado con la vida.
3: El día a día para mí era bastante insoportable.
0: És el PsiCur, el festival de curtmetratges sobre salut mental de Tarragona i Reus. Recopila 25 treballs en la seva 11a edició. Aquest que sentíem és un d'ells, ara en parlarem. I, a més, ha programat un grapat d'activitats i també projeccions. Es faran entre el 3 i l'11 d'octubre. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I de què tracten els curs que han triat?
4: Doncs des de la psicosi, passant per la identitat, fins a la pressió estètica, la nostàlgia, però sobretot, com diu el director de la mostra, Jaume Descarrega, com recuperar les emocions per reconnectar en temps de distorsions vinculades a la intel·ligència artificial.
5: Justament en una era en què el digital fa que ens desconnectem, hem de reconnectar d'alguna manera, i reconnectar vol dir estar en contacte entre nosaltres com a éssers humans i poder, ara que s'està posant una mica al punt sobre si la IA és el que acabarà amb la humanitat o no, pensem que les emocions són l'element fonamental amb què treballem al llarg de tot l'any amb el PsiCur.
4: La mostra arrenca el 3 d'octubre amb la projecció del documental Més enllà de la ment. El documental i els 25 curts seleccionats es podran veure entre l'antiga audiència de Tarragona i el Teatre Bartrina de Reus. També s'han preparat activitats complementàries com col·loquis, dansa i una secció de curs elaborats per centres educatius.

0: La Fundació Vila Casas reivindica els espais Volar de Barcelona. Els pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre són dos grans renovadors de l'art català de la postguerra. Les dues exposicions són simultànies, s'obren avui al públic i revisen l'herència de dues figures clau de la cultura del segle XX. Montse Mas, bon dia.
1: Bon dia. La mostra dedicada a Romà Vallès, pioner de l'informalisme i de la pintura matèrica al costat, o hi ha qui diu a l'ombra d'Antoni Tàpies, inclou les seves sèries Cosmogonies i Collage, aquesta última amb peces inèdites de la col·lecció Rafael Tous. Bel Vallès n'és cocomissària i filla de l'artista.
2: Ell va formar part de tot aquest moment de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien. S'assemblen, de fet, mira, són del desembre del 23, els dos.
1: I la retrospectiva de Josep Maria de Sucre aprofundeix en el seu paper de poeta, crític i agitador cultural a través de la selecció d'obres i documents més àmplia feta fins ara sobre l'artista, un dels grans retratistes de l'angoixa humana. Aitor Quinell i Joan Gil en són els comissaris.
3: Era un home que era pobre, vivia molt malament, sense aigua, sense llum, no tota la vida, però sí al final de la seva vida.
4: Era una persona molt generosa, regalava els dibuixos, no venia, no estava dintre dels circuits comercials. És un personatge que, bueno, et captiva.
1: El recorregut, que es podrà visitar fins a mitjans de gener, també posa en valor l'amistat i els projectes que van compartir tots dos artistes, com el d'impulsar un museu d'art contemporani a la cúpula del Cinema Coliseum de Barcelona, precedent de l'actual MACBA.
0: Gràcies, Montse, i acabarem amb un còmic.
5: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
0: Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'insomni, d'ensomni, considerats un destí turístic del poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix, Òscar Callau, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Un territori molt pròxim però brut, inhòspit i sòrdid, el llibre el publica l'editorial Finestres, i si en voleu saber més, doncs tindrem l'ocasió de llegir-ho al nostre portal, el 3cat.info.
7: Esports.

0: Doncs va, temps per la informació esportiva, 6 minuts per les dues. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça vol continuar invicta i al capdavant de la classificació de primera, guanyant aquest vespre al Camp Nou, el Racing de Santander, en partit de la sisena jornada de Lliga.
1: El tècnic blaugrana Hansi Flick ha convocat fa uns minuts els mateixos 23 jugadors de l'última llista del Camp del Llevant. No ha deixat clar si farà o no gaires canvis a l'11 titular, tenint en compte que van jugar diumenge, ho faran avui i ho tornaran a fer aquest dissabte.
2: We see today or was more...
3: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts.

0: Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: On the starting 11, but we have to manage it.
2: L'alemany també ha explicat per què Alejandro Valde no ha tingut encara ni un minut en aquest inici de temporada.
1: And I think no one expect that
0: Ningú esperava que Xavi Espart jugués a aquest nivell abans de la temporada. És per això, per descomptat, que Valde ha de donar la seva millor versió i ho fa als entrenaments. És clar que la situació no és feliç, és normal. No està jugant, no té minuts. En els darrers dos anys, en el passat, va ser un dels nostres jugadors claus. És normal.
1: One of our key players, it's normal.
2: El Barça-Racing començarà a 9:45 del vespre i excepcionalment el podreu seguir en directe des de les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjuntament amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català.
3: L'Espanyol va perdre ahir per 2-1 contra el Rayo Vallecano després d'una mala primera part dels de Manolo González.
2: Els blanquiblaus ja perdien el descans per 2-0. A la segona part, el tècnic blanquiblau va introduir 3 canvis de bon començament. Roberto, que ja ha marcat 6 gols en aquesta lliga, va escurçar distàncies, però el marcador ja no es va moure més.
4: Al final, dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
2: Extrem Brian Zaragoza va jugar tota la segona part del partit.
5: Sí, bueno, creo que ha sido una primera parte complicada, ha sido dura, ha sido un día especial, hacía calor. Creo que no hay que señalar a nadie, creo que hemos entrado los que hemos entrado para ayudar y que el equipo tiene que competir de la manera que hemos hecho en la segunda parte.
2: Els blanquiblaus sumen 7 punts després de 6 jornades i ocupen la 8a posició provisional de la classificació.
3: En handbol, el CAC 7 Granollers rep aquest vespre al Morvedre en partit de la 3a jornada de la Lliga Femenina.
2: Les vallesanes han començat la Lliga amb una victòria i una derrota en les dues primeres jornades, mentre que el rival d'avui, el Morvedre, encara no ha guanyat cap partit. En parla la jugadora del Granollers, Raquel Moré.
6: El vestuari jo crec que està preparat pel partit. Al final són 3 partits en molt poc temps i no tenim gairebé temps per recuperar a nosaltres mateixes i les sensacions de partit a partit. I per dimecres doncs, estic segura que ho deixarem tot per intentar emportar-nos al partit i fer-ho el millor possible davant de l'afició.
2: El partit entre el Granollers i el Morvedre començarà a 9:45 del vespre.
3: I en motor es desfà una de les parelles més reconeixibles els últims anys al Rally Dakar. És la del cuiner Nando Jubany i l'expilot de motos Marc Solà.
2: El copilot de Vic ha començat una nova aventura al costat de la pilot castellana Cristina Gutiérrez. Gutiérrez i Solà continuaran un TU del Dakar de la marca Santana, per tant, un vehicle de la categoria superior. Solà diu a 3Cat Info que Jubany ho ha entès.
7: Al final això era un pas professionalment per créixer, per arribar on jo vull arribar a dalt de tot. Al final entrar en una marca oficial amb el Cristina, que és una pro, i això, i al final vaig parlar amb en Nando, i en Nando és el primer que ho va entendre, el primer que m'ha motivat a tenir aquest projecte endavant, que ho havia de fer, que havia de ser ambiciós, i si vull ser millor haig de créixer així.
2: Cristina Gutiérrez i Marc Solà van debutar com a parella esportiva fa poc a la Baja Aragón amb una meritòria 4a posició.
3: I acabem amb un apunt de ciclisme?
2: Perquè l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge de cara a la temporada que ve del ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, Marc Brustenga, tal com va avançar també ara fa uns dies 3Cat Info.
3: Molt bé, gràcies, Eudald. Bon dia.
2: Bon dia.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs vinga, així acomiadem un altre programa d'aquesta nova temporada del Catalunya al dia amb la resposta a la pregunta que avui us formulàvem de ciència i natura corresponent al color verd i que recordem quin era, Quim.
2: Doncs us preguntàvem quin és l'únic vertebrat endèmic de Catalunya, un animal que només podem trobar aquí, al nostre país. I us hem donat com a opcions la A, trencalòs, B, tritó del Montseny i C, tortuga mediterrània.
1: I la resposta correcta és...
2: La B, el tritó del Montseny, aquest amfibi és l'únic vertebrat endèmic de Catalunya i això sí, amb un risc molt alt d'extinció. Fa uns 10 centímetres i es calcula que en queden poc més d'un miler d'exemplars que viuen exclusivament en torrents i rieres d'aigües fredes i netes del Montseny.
1: Doncs molt bé, gràcies, Quim. Fins aquí el Catalunya el dia d'aquest dimarts i tornem demà amb més històries i més preguntes.
3: En marxa l'únic judici per la violència policial

0: de l'1 d'octubre, el del cas Roger Espanyol. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Aquest matí ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra els quatre policies nacionals, tres comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de l'any 2017. Joan Bota.
2: És una causa inèdita, l'única amb policies espanyols asseguts al banc dels acusats per les càrregues amb què van intentar aturar el referèndum d'autodeterminació. La resta o es van arxivar o van quedar no res després amb la llei d'amnistia.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
3: En el judici, Roger Espanyol ha actuat com a testimoni, atribueix el tret d'un policia nacional d'una pilota de goma que li va buidar l'ull a una represàlia per una disputa que va tenir lloc abans de la càrrega policial, en una càrrega on ell va ser colpejat per una porra i la gent de la Policia Nacional la va perdre.
4: Pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
0: Mentrestant, Europa proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials, limitar-ne l'ús dels que tenen entre 13 i 15 anys i obligar les plataformes a fer-ne un disseny segur fins als 18.
2: Ho ha defensat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un discurs sobre l'estat de la Unió, en què també ha proposat crear un Consell de Seguretat Europeu i que el Canadà sigui estat associat a Europa.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
5: Si la proposta tira endavant, el Canadà serà el màxim aliat geopolític de la Unió Europea. Se li atorgarà un estatus únic que ara mateix no té cap altre país. Pel que fa a les xarxes socials, von der Leyen presenta demà mateix la llei que restringirà l'accés als menors i per solucionar la crisi de Ceuta ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió de migrants quan hi hagi una emergència.
0: I de tornada aquí a Catalunya, us ho avança a Catalunya Ràdio. Vigilants privats de DIF i els Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit, amb patrulles a les vies, als entorns de l'estació de França de Barcelona, on hi ha hagut 6 robatoris de coure en els últims 10 dies.
2: I l'última aquesta mateixa nit ha afectat la senyalització automàtica i ha provocat retards i supressió de trens a tota la línia del Garraf.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa reivindica el nou finançament a Extremadura, governada pel Partit Popular i per Vox, avui que el govern hi trasllada allà els actes de la Diada que habitualment s'havien fet a Madrid. Enviat especial a Extremadura, Albert Prat.
6: A aquesta hora, Salvador Illa segueix reunit a la seu de la Junta d'Extremadura amb la presidenta Maria Guardiola. Illa ha entrat amb la intenció de defensar que el nou finançament és solidari amb totes les comunitats en un nou intent per fer canviar d'opinió els barons del PP que mantenen el seu veto a la reforma.
7: La proposta que ha fet nosaltres no perjudica ningú i que guanyarien credibilitat a aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
0: I en temps de cultura, la bola negra dels Javis representarà Espanya a la pròxima edició dels Oscars. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido i a Los Domingos, però encara haurà de passar el filtre de l'Acadèmia de Hollywood. De moment, esta història, que entrellaça memòria i alliberament sexual, està tenint molt bona acollida entre el públic de Toronto, on ha arrencat la seva gira nord-americana.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça juga avui a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander.
9: Un partit que podreu seguir, com sempre, a la TDT i que avui tindrà una edició especial amb una prèvia conjunta amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Al Madrid, polèmica perquè Mbappé i Vinícius no van mostrar la samarreta abans del partit de suport a Ceuta i derrota ahir de l'Espanyol 2-1 amb el Rayo Vallecano.
0: Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs dues incidències al transport públic. Retards de l'R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, a causa de diverses incidències, entre les quals, com comentàveu, una de provocada per un robatori de cable a l'estació de França. També retards de l'R11 per una incidència de gestió operativa. A les carreteres, poques complicacions. Només algunes retencions a les rondes de Barcelona i també l'N420 a les Borges del Camp a causa d'obres.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I avui és especialment interessant perquè, Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Aquesta tarda tindrem pluges.
12: Doncs sí, ja hi comença a haver alguns primers ruixats, coses modestes, això sí, que arriben al Pirineu Occidental, una zona de ruixats també cap a l'Ebre, bàsicament ara mateix cap al Golf de Sant Jordi, i els ruixats que aniran agafant empenta a mesura que avanci la tarda al nord-est, bàsicament des del Pirineu Oriental i cap al litoral i prelitoral barceloní, conurbació barcelonina fins aquest vespre, nit i matinada, i s'hi afegirà mitja tarda, vespre i nit la Costa Daurada. En totes aquestes zones s'ha vist taronja de Meteocat, aiguats que podrien ser d'intensitat torrencial, per tant, superar els 40 litres en 30 minuts, i sempre, sempre, sempre amb extremada irregularitat. Això vol dir que en alguns indrets pot ploure moltíssim i a pocs quilòmetres, o més ben dit, metres, gairebé no caure ni gota. I atenció al descens de temperatura de luxe aquesta matinada i demà.
0: Molt bé, doncs haurem d'estar molt pendents de les pluges, les precipitacions i, com sempre diem, molta precaució en els desplaçaments. Gràcies, Francesc, bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Continua a aquesta hora la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre. Es fa contra els 4 policies nacionals, 3 comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol el dia del referèndum per la independència. Espanyol ha declarat davant del tribunal que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Els policies s'enfronten a penes que poden anar de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana, en canvi, l'absolució. Anem a l'Audiència de Barcelona on es fa aquest judici. Miquel Jarque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Òscar, sí, aquí continuen declarant testimonis de l'acusació. En la declaració d'Espanyol, la primera del matí, ell ha admès que va participar en el llançament de tanques contra furgonetes policials, però atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir lloc amb uns agents en una càrrega on va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre.
4: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
3: Tots els testimonis de l'acusació que van veure les càrregues amb pilotes de goma expliquen que va ser a poca distància i totalment desproporcionada. L'acusació en el judici haurà d'acreditar quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Avui hi ha previst que declarin una quinzena de testimonis. Demà serà el dia dels pèrits. El judici acabarà l'1 d'octubre.
0: Doncs abans d'arrencar el judici, l'activista Roger Espanyol ha rebut el suport de diverses entitats, com ara l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Irídia, de Defensa dels Drets Humans, i de l'associació Stop Bales de Goma, que lluita per prohibir l'ús d'aquests projectils. El judici també està sent seguit per una missió d'observació d'independent integrada per diferents organitzacions com ara Amnistia Internacional. Palau de Justícia, Marta Corbalán.
13: Roger Espanyol ha arribat a les 9 del matí a l'Audiència de Barcelona, on l'esperaven una trentena de persones amb pancartes i crits de suport. Aquest és l'únic cas que serà jutjat per les càrregues policials de l'1 d'octubre. La resta de policies investigats van ser amnistiats. La llei, però, no preveu l'amnistia per als 4 agents que a partir d'avui s'asseuen al banc dels acusats perquè no emparen lesions de gravetat com la pèrdua d'un ull. Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que exerceixen d'acusació popular en el judici, confien que aquest cas serveixi d'acte de reparació i justícia per a totes les persones que van patir les càrregues de l'1 d'octubre i esperen que acabi amb una sentència condemnatòria. Sentim la directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, el president d'Òmnium, Xavier Antic, i el de l'Assemblea, Josep Vila.
14: És un judici històric perquè es faci justícia pel Roger, però també perquè s'estableixin els límits de què pot fer o no la policia en context de protesta.
15: Avui portem al banc dels acusats un escopeter i 3 comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre.
16: Un únic judici, que això sol ja explica el nivell de poca democràcia i de poca justícia que hi ha a l'estat espanyol.
13: El judici ha arrencat avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum.
0: passant 10 minuts de les dues, Brussel·les proposa prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als que tenen entre 13 i 15 anys. Davant de l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre seguretat, ha proposat la creació d'una nova

0: L'aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, amb Ucraïna i amb el Canadà, a qui proposa que es converteixi en el primer estat associat al bloc comunitari. Anem a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
1: Hola, bon dia, Òscar.
0: Anem a pams, Bruno, perquè han dit moltes coses, Ursula von der Leyen. Sobre la prohibició de xarxes socials, Brussel·les presenta demà mateix una llei per fer-ho possible.
1: Sí, una llei que, segons von der Leyen, imposarà límits a les grans tecnològiques.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I vol que els menors de 13 anys quedin exclosos de les xarxes i que entre els 13 i 15 anys només hi puguin accedir sota control parental, amb límits de temps i funcions limitades a les aplicacions.
0: Però com deia en Bruno, a banda de les xarxes socials, l'altre gran protagonista és avui el Canadà, a qui Brussel·les pretén acostar a la Unió Europea. I com vol fer-ho?
1: Fent que el Canadà sigui el primer estat associat de la Unió Europea. No entraria dins del club comunitari, però sí que en seria el màxim aliat geopolític, just ara que el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Von der Leyen també vol crear un Consell de Seguretat per coordinar millor la defensa d'Europa i altres aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units.
0: I en aquest discurs també s'ha colat la crisi de Ceuta. Aquí, Brussel·les, Bruno, ha tornat a defensar un enduriment de la política migratòria.
1: Sí, von der Leyen, de fet, ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, amb fluxos migratoris que són orquestrats o utilitzats, diu, per atacar Europa.
2: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar-me directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
1: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: Bé, doncs, d'entre totes les coses que ha dit Ursula von der Leyen, ha entrat en aquest debat sobre el futur tecnològic. I en això és especialment significatiu el fre i l'alerta que sorgeix des del mateix sector. Cada vegada més veus admeten la necessitat d'un control a la intel·ligència artificial, una revisió exterior, Albert Manyà.
3: L'últim a fer-ho ha estat Sam Altman, cofundador d'OpenAI, que ha admès des de San Francisco que és normal que a la gent no li faci massa gràcia.
4: Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món a la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
3: Mark Zuckerberg, de Meta, també reclama la presència d'uns avaluadors independents. En definitiva, més o menys matisos, aquesta indústria reivindica un regulador, com en altres camps.
0: I al marge d'aquests líders de la IA, un fòrum a la capital dels Estats Units ha contraposat figures polítiques contraposades que han arribat a una conclusió semblant. No es pot deixar el sector en mans només dels oligarques. Washington, Oriol Serra.
5: Bon dia. La Pro-Human Assembly, o Assemblea Prohumana, un fòrum de debat sobre els perills i avantatges de la intel·ligència artificial, ha reunit veus tan dispars com són les del senador demòcrata Bernie Sanders, situat a l'ala més esquerra del partit, i l'exassessor de Donald Trump, el fonamentalista maga Steve Bannon. Curiosament, tots dos s'han mostrat d'acord a l'hora de manifestar la seva preocupació pel fet que la IA estigui concentrada en les mans de quatre multimilionaris del sector tecnològic, i tots dos són partidaris de posar fre al desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
6: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur, deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguardes serioses sobre la IA. Prou d'hipocresia.
5: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
7: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè aquest

0: quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
1: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
2: Tornem a Catalunya, ens ho explicava el Francesc Mauri quan començàvem aquest Catalunya migdia. Som davant d'un nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral i al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona, i també a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Els meteoròlegs, ens ho deia en Mauri, preveuen pluges torrencials amb acumulacions que poden arribar als 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit. Però, de moment, no hi ha previst activar cap restricció i tampoc enviar cap SLR. Unitat mòbil al Departament d'Interior, José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa.
3: Protecció Civil manté l'avís de nivell taronja i de moment no preveu enviar cap S-alert perquè no s'arriba al llindar necessari. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant aquest episodi de pluges. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, assegura que mantindran el dispositiu de seguiment per si calgués enviar un avís en algun moment.
4: Si en un moment determinat doncs, tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que se pugui donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs, enviaríem aquest missatge per les persones que us puguin veure afectades.
3: Cada vegada es fa més difícil precisar les prediccions i localitzar exactament on descarregaran les tempestes. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura, però, que en el que sí està clar és en la temporalitat del fenomen.
5: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada, i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
3: Les tempestes poden ser torrencials, sobretot entre la tarda i el vespre i durant les primeres hores de la nit. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
2: Passant 2 minuts d'un 2:15 de la tarda, reforça la seguretat de l'estació de França de Barcelona per evitar més robatoris de cable de coure. De fet, avui hi ha hagut el 6è robatori en només 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta mateixa nit per les vies i també es reforçarà la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons que ha pogut saber 3Cat Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. Joan Garcia, bon dia.
6: Hola, Òscar.
2: Primer, per què hi ha tants robatoris precisament a l'estació de França?
6: En general hi ha tants robatoris perquè el preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna. I en el cas de l'estació de França en concret, perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà, perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de Rodalia, són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa.
2: I això com afecta els usuaris quan es roba coure de l'estació de França?
6: Quan es roba cable de coure, no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. En el cas de la R2 Sud i els regionals del Garraf, que són els trens que comencen o acaben a l'estació de França, s'eliminen els trens de Vilanova i els de Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions, però només en poden passar 2 cada hora i en cada sentit. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té, sobretot de Vilanova cap avall.
7: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal del dia a dia de mitja hora, i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len, i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
6: Aquest matí ha anat la policia científica, demà es reuniran govern, Rodalies, Adif i Mossos. Una proposta que hi haurà sobre la taula serà canviar el coure per alumini. Aquesta setmana s'ha adjudicat també la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França a l'empresa Indra, per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any.
2: Més coses. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per poder pagar la seva hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys, quan, atenció, la majoria de les persones en aquesta situació tenia

0: problemes de salut mental, Sara Riera.
1: Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. Els preus de l'habitatge, la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i els tipus d'interès són un caldo

0: interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
1: Són famílies senceres amb crisis d'ansietat brutals, diu Serare. Carme Borrell, que en l'última dècada ha estat també la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la política d'habitatge necessita incorporar ja la perspectiva de salut pública.
2: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això, perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
1: Doncs bé, en aquestes arrels hi ha la lògica de mercat amb què funciona l'habitatge a casa nostra.
3: El president Salvador Illa és avui a Extremadura, on aquest any per primera vegada el govern hi celebra els actes de la Diada, que fins ara havia fet sempre a Madrid. Des d'allà ha reivindicat la migració extremenya i ha defensat cara a cara el nou finançament autonòmic amb la presidenta de la comunitat, la popular Maria Guardiola. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, a aquesta hora estem pendents de saber com ha anat aquesta reunió entre Salvador Illa i Maria Guardiola, la primera presidenta autonòmica del PP que va aixecar el veto a Vox per governar plegats a la Junta d'Extremadura. Abans d'entrar, Illa ha avançat que el finançament autonòmic seria un dels temes que posaria damunt la taula.
5: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. I, a més, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
4: El govern ha triat Extremadura per homenatjar totes aquelles famílies que han marxat d'aquí durant el segle passat.
6: La zarza entre los años 60 y 80 perdió un tercio de nuestra población. Se fue fuera de España o otras comunidades autónomas, pero la gran mayoría de zarceños y zarceñas que emigraron a Catalunya.
4: Per això, la primera visita del president acompanyat del seu alcalde ha sigut en aquest poble de 3.000 habitants que ja s'ha convertit en un símbol d'aquell èxode.
5: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
4: I l'acte central de la Diada d'aquest vespre es farà aquí, a la capital, amb la projecció de la pel·lícula El 47, per reivindicar els orígens extremenys del seu protagonista, Manuel Vital, que es va convertir en un líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
3: Per cert, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. L'expresident ho ha dit avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. I perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també, i per als d'aquí també.
3: Per cert, sobre la immigració, la Fiscalia de Ceuta demana aclarir el paper del delegat del govern espanyol i si va fallar o no a l'hora de prevenir l'entrada el dia 30 de juliol. La crisi a Ceuta ha estat munició entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez a la sessió de control que s'ha fet avui al Congrés. S'han culpat mútuament de cronificar el problema. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Acusacions creuades i poques solucions conjuntes és el que ha deixat el cara a cara entre Sánchez i Feijóo. A dins de l'hemicicle, el líder del PP ha demanat a Sánchez més mans per accelerar el registre de migrants i també que agafi el guant al Marroc, que ha dit que obrirà les portes a tots els ciutadans que retorni a Espanya. El president espanyol li ha recordat que les deportacions massives no són legals.
9: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
10: Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema.
8: Ja fora el passadís, en un gest molt poc habitual, Sánchez s'aturava per dir això.
11: Presidente, ¿cómo explican que haya mil menores en las calles de Ceuta todavía?
12: Eso a vivas, pregúntale.
8: I és que la Moncloa recorda que la tutela dels menors depèn del govern de Ceuta i va tard dir una declaració frívola i responsable a ulls del PP. Però no tot ha estat Ceuta. Des de Junts han demanat a Sánchez més mesures per a les classes mitjanes i l'han acusat de l'auge de l'extrema dreta.
13: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
8: Sánchez ha evitat la confrontació i ha estès la mà a negociar just avui que comencen oficialment les negociacions pels pressupostos, reunió del ministre d'Hisenda amb el soci de govern Sumar. Després vindrà una ronda de partits. La Moncloa no té els vots, però manté que els presentarà a la tardor.
3: D'aquí a 5 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats en la lluita contra l'Alzheimer.
14: Catalunya migdia.
15: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
16: Es ocupem a les millors taules del món.

0: En aquesta terra protegim i acollim.
1: Fem barri i fem pinya.
2: I fem. I no deixem de fer.
3: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
4: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
5: Generalitat de Catalunya.
6: El govern de tothom.
7: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional.
8: 20 anys construint junts. Obramat.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: La IA és bona?
11: A quina edat puc tenir mòbil?
12: Com sé si una notícia és veritat?
13: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
14: I això per què passa?
15: I a qui m'he de creure?
16: I què puc fer jo?
13: Per això fem l'Infocà.
17: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen.
13: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
18: Infocà, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
19: Catalunya migdia.
20: 3 minuts i seran 2:15. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Des de la Fundació demanen, però, complicitat de tota la societat i, sobretot, de les administracions per acompanyar la cura i la integració als pacients amb Alzheimer. Mònica Mas.
21: Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que, en certs subtipus d'Alzheimer, arriben a frenar fins un 30% la progressió de la malaltia, però són per poc pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa molts assajos a nivell internacional que aviat han de donar fruits. Concretament, hi ha 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys ja es veuran els primers resultats.
22: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
21: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre molts altres.
20: I el govern català crearà 2.300 noves places de residències aquest any a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament, on també ha avançat que el mes que ve començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i faran realitat així el traspàs de competències d'aquesta prestació fins ara estatal, Marriera.
23: A la seva primera compareixença davant la Comissió de Drets Socials com a conseller, Romero ha explicat que enguany invertiran 21 milions i mig d'euros i l'any que ve 133 milions més per crear noves places residencials. D'aquesta manera, diu, s'hauran obert en dos anys unes 6.000 places compromeses en l'acord d'investidura.
24: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
23: Pel que fa a l'ingrés mínim vital, assegura que és un primer pas de traspàs i que l'any que ve la Generalitat ja assumirà plenament la gestió i ha demanat als diputats que accelerin els tràmits de la reforma de la renda garantida per millorar la coordinació entre totes dues prestacions. L'oposició li ha demanat més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i que es creïn places residencials públiques i no de gestió delegada.
20: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè les hostilitats entre l'Aràbia Saudita i els Houthis del Iemen fan créixer la tensió a la zona, Albert.
25: Els rebels diuen que han abatut un caça saudita en una zona petroliera al centre-est del país i acusen Riad d'haver dut a terme centenars d'atacs aeris els últims dies. El govern saudita no ha confirmat la notícia, però sí que ha denunciat la presència d'un dron a la ciutat santa de la Meca. Les defenses l'han abatut abans que entrés a l'espai aeri restringit i el govern ha anunciat operacions de represàlia contra aquesta milícia Houthi. Els Houthis neguen tenir-hi cap responsabilitat, negociat. Ara bé, les operacions dels últims dies han causat danys en infraestructures petrolieres saudites i han contribuït a bloquejar l'exportació de cru. Des del 2015, l'Aràbia Saudita dona suport al govern iemenita internacionalment reconegut, però no han aconseguit frenar els avenços insurgents.
20: Aquesta incertesa fa un mal favor a l'economia, que depèn del petroli de l'Aràbia Saudita. El preu està als nivells més alts dels últims mesos. Avui, als $107 per barril, però encara lluny del que pronostiquen algunes estimacions, que el situen per sobre dels $150, Núria Har.
23: El segon exportador mundial de petroli havia trobat al Mar Roig una sortida alternativa a Hormuz, però ara els Houthis controlen la costa saudita i els atacs dels rebels li han fet tancar l'oleoducte amb què transportava 7 milions de barrils diaris de l'est a l'oest del país. L'investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional, Giacomo Ponzetto, professor també a la Pompeu i a la Barcelona School of Economics, explica a Catalunya Ràdio que el marge s'acaba d'aquí 7 dies.
0: Els preus han pujat, però han pujat a uns $110 perquè tothom espera que en una setmana l'oleoducte tornarà a funcionar.
23: Però ningú sap quan tornarà a funcionar la infraestructura i això complica molt l'escenari. Les previsions del Bank of America calculen que el preu del barril pot superar els $150.
0: No em sorprendria gens ni mica. Em sembla una estimació perfectament natural.
23: L'encariment del petroli està disparant la inflació i per controlar-ho el Banc Central Europeu ja va pujar els tipus d'interès la setmana passada. Avui li toca decidir-ho a la Reserva Federal dels Estats Units. Seria la primera pujada del preu del diner en 3 anys en contra de la voluntat de Donald Trump.
20: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català de la Catalunya Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes un dia com avui del 1976, amb 7 alumnes. Ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i en 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, avui es fa un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
1: El 16 de setembre va ser el primer dia de classe oficial l'any 1976, amb només 7 alumnes, entre els quals la Mireia Falqués.
6: Érem molt sovint a fora, a les vinyes, a coses a fer passejades, a veure la naturalesa, i sobretot és quan vaig entrar a l'escola francesa que me vaig adonar del que havia deixat enrere.
1: Al llarg dels anys, el que va començar com una escola bressol s'ha ampliat a una escola primària primer i secundària després, amb alumnes de fins a 14 anys. El projecte següent serà de tancar el cicle per arribar fins al batxillerat. L'any passat, però, la Junta va fer front a una crisi financera. Guillem Llibet és el president de la Bressola.
14: La situació econòmica està estabilitzada. Jo diria que la Bressola ha sortit reforçada d'aquesta crisi, perquè la situació econòmica està molt dolenta, però això ens ha permès ens trobar en una situació crítica de fer un treball de fons sobre el nostre model econòmic.
1: Coincidint amb l'efemèride dels 50 anys, la Bressola celebrarà un acte al Palau dels Reis de Mallorca aquesta tarda en presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
20: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida a la cultura.
15: Catalunya migdia.
16: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
26: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: Ei, mama, què tal?
28: Ja ha tornat a començar el programa normal.
27: Què vols dir normal?
28: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
27: Perquè
28: s'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
27: Mama,
28: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
27: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
28: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
27: Ah, sí? En Joel Díaz està...
28: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
27: Ah, no?
28: Massa alt.
27: Què vols dir que és massa alt?
26: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
29: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya migdia.
20: Passant 5 minuts a 2 quarts... La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
30: Bon dia. Les altres candidates eren Los Domingos i El ser querido, però La bola negra partia com a favorita després d'endur-se el premi a millor direcció a Cannes. Ja amb la mirada posada als Oscars, la pel·lícula...

0: La pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi ha començat la seva gira nord-americana a Toronto. Des d'allà els Javis han explicat la bona rebuda que ha tingut esta història que entrellaça memòria i alliberament sexual amb la figura del poeta Federico García Lorca.
1: Y gente que no sabe ni una palabra español está sentada, se queda a los Q&A's, aplaude, la vuelve a ver... Realmente conectan de una manera muy especial.
2: Visualmente les gusta muchísimo, pero la emoción es lo que más les conecta mucho con la emoción. Nos vienen en lágrimas, muy emocionados.
0: Ara la bola negra haurà de seguir els passos que va fer Sirat l'any passat, superar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood per ser una de les 5 nominades a l'Oscar a millor pel·lícula internacional.
3: I ara, música. Noi, cosa sappiamo di noi, cosa ci illumina. Perquè avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, més d'una setantena d'actuacions que ompliran de música la capital d'Osona fins diumenge, en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. Marc Ruiz.
4: El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco. Playground, la banda del trompetista de Stay Homes i Buos Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
5: Qualsevol cosa que escoltis, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte... que som quatre vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format i és increïble.
4: Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. Divendres el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i El Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blaso, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Valle Valle. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major.
3: I els barcelonins es preparen per la seva festa major. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata. Dos espectacles de gran format, Emergency Exit, de la Fura dels Baus, i el Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que se celebraran del 23 al 27 de setembre a Nascura.
6: En total, hi podrem veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, d'entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris. Serà el dia 26 a la platja de Bogatell. Emergency Exit és una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus en col·laboració amb Iceberg i Satori. Es podrà veure el dia 24 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
7: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge que creiem necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
6: El mateix dia, en aquest cas a la platja de l'Espigó, es podrà veure l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de Barcelona en el punt de trobada entre Orient i Occident, i és que aquest any Xangai és la ciutat convidada de la Mercè. El festival Mercè Arts de Carrer estrena el nou Parc de les Glòries amb propostes més familiars, i el Parc Güell, que celebra el centenari, s'hi podrà veure el de Costumari, que és un espectacle singular de dansa i música popular. I per acabar, el Piro Musical es trasllada de Maria Cristina a la platja del Bogatell, es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
3: I abans dels esports, una polèmica. Quatre artistes han deixat la gira nord-americana d'aquest que sentim, Ed Sheeran, Loop Tour, en solidaritat amb el raper Macklemore, apartat del cartell per fer costat a Palestina. Entre els qui han plegat hi ha la banda irlandesa Beoga, que acompanyava Sheeran com a grup de suport des de fa més d'una dècada, Claudio Roses.
8: Són quatre els artistes que fan un pas enrere. Phineas, germà i col·laborador de Billie Eilish, la banda danesa Lucas Graham, l'irlandès Aaron Rowe i el grup també irlandès Beoga. Tots quatre mostren solidaritat amb Macklemore. York, expulsat de la gira per haver cridat Free Palestine dalt de l'escenari. Phineas argumenta que ningú pot silenciar un artista que dona veu als oprimits. Roe i Beoga, en canvi, recorden la història colonitzada d'Irlanda per justificar el seu suport a la causa palestina. La polèmica va esclatar dilluns quan el raper va exculpar Ed Sheeran i va assenyalar com a responsable el promotor de la gira, Robert Kraft, propietari dels New England Patriots. Sheeran ha afirmat que evita posicionar-se en política perquè el seu públic inclou molts joves i infants.

0: ens que no busquen discursos polítics als concerts.
1: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Molt centrats en el partit del Barça aquesta nit al Camp Nou.
3: Els blaugranes que segueixen defensant el lideratge de la Lliga i avui ho faran davant el Racing de Santander.

0: Aquest Barça Racing de Santander que juga a partir de 2:15 del vespre al Camp Nou. Podria ser un partit on Flick apostés per rotacions i gestionar minuts de la plantilla. Això ho sabrem de seguida. Abans, però, a aquesta hora s'està celebrant el dinar de directiva, Ramon Salmurri.
1: Sí, en presència del president Joan Laporta, que no ha volgut parlar, atendre els mitjans de comunicació. Sí que ho ha fet, en canvi, el vicepresident primer, vicepresident esportiu, Rafael Juste, quan se li ha preguntat per la demanda de Lamine Yamal sobre la pilota d'or. Juste celebra que Lamine es presenti com a candidat i reclami la pilota d'or.
2: Me gusta mucho, esto quiere decir que él se siente comprometido con él mismo, comprometido con lo que está dando al mundo, que es muchísimo. Vuelvo a repetir, un jugador de 19 años, y porque realmente él sabe que se lo merece. Y esto demuestra parte de su personalidad, que por su edad es muy acentuada. Por lo tanto, deseo que lo gane.
0: Doncs una veu més de forma oficial que surt del club demanant i defensant que aquesta pilota d'or l'ha de guanyar Lamine, i en aquest cas a més també doncs donant suport i defensant doncs les declaracions que va fer Lamine dient que era un dels millors jugadors del món actualment. Ara dèiem d'aquest partit que potser s'espera que pugui fer rotacions Flick, aquesta prèvia del partit, per on passa, Salmo, perquè tenim la convocatòria però sense gaires novetats.
1: Sí, sense novetats, tots els disponibles a les ordres de Hansi Flick. L'única cau de la convocatòria és Brian Fariñas, que ja va ser a la graderia del Ciutat de València en el partit contra el Llevant. Avui tampoc ha entrat a la llista de convocats. La resta, tots els disponibles per un Hansi Flick que, tu deies, Laia, hi pot haver rotacions. Cal tenir en compte dues coses. La primera, que al Barça li queden dos partits aquesta setmana, avui dimecres contra el Racing de Santander i dissabte el Pizjuán contra el Sevilla. Després ve aquesta mega aturada de seleccions, dues setmanes i mitja, amb viatges molt complicats per alguns dels futbolistes internacionals del Barça. Això què vol dir? Que Flick hauria de dosificar, i tenint en compte que avui és a casa contra el Racing de Santander, un equip recent ascendit, doncs home, seria un partit propici. També et dic que escoltant ahir Hansi Flick, a mi no em va fer gens la sensació que avui et trobis rotacions majúscules. No dic que no hi hagi descans per algun futbolista, però que vaja, que pel cap de Hansi Flick a hores d'ara no passa gaire rotacions. I un partit també marcat per la pluja, perquè està previst que aquesta tarda a Barcelona caigui un bon aiguat també a l'hora del partit. De moment, molta calor i amenaça de núvol, però de moment ni una gota d'aigua.
0: Doncs veurem aquestes previsions a l'hora del partit, 9:15, que si finalment hi ha molta pluja o no. L'últim partit del Camp Nou amb el Feyenoord ja vam patir aigua a l'estadi del Barça. A veure què passa aquesta nit, aquesta transmissió del Barça Racing, que començarà a les 8 en una edició especial de la TDT, perquè es farà una prèvia del partit, conjunta amb el Que t'hi jugues Barça, de Ràdio Barcelona, i tot plegat per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Però seguim parlant del Barça. Hamza, Salmo, renovat fins al 2030.
1: Sí, ahir es va celebrar l'acte de renovació del seu contracte fins al 2030, un futbolista amb una situació molt particular, perquè d'entrada estem parlant d'un jove talent del futbol egipci que ja va ser internacional al Mundial, que té en edat juvenil, té tot just 18 anys, i que aquest inici de temporada ha estat marcat, un, pel seu rendiment a la pretemporada, va ser el màxim golejador de l'equip, però que a l'inici del campionat de Lliga ha tingut ben poca presència, tant amb el primer equip com al filial. Només ha jugat 4 minuts Hamza Abdelkarim. Hi ha una corrent d'opinió que diu que això és una estratègia del Barça per no exposar el jugador abans que no renovés el seu contracte, tenint en compte que tenia una clàusula de rescisió de només 15 milions d'euros. Ara ha pujat fins als 150 milions d'euros. Ara, de moment, Hamza Abdelkarim no està preocupat per aquesta poca presència que ha tingut i aquests pocs minuts que ha tingut, 4, aquesta temporada a les ordres de Hansi Flick.
3: I think it's anyone's dream to stay with the club, renew with the club, represent the club.
4: És el somni de qualsevol, quedar-se al Barça, renovar i representar el club. Pel que fa als minuts, crec que tots sabem que és decisió de l'entrenador i s'ha de respectar. He de veure en què necessito treballar i evolucionar i en què puc millorar. I pel que fa als minuts, sé del cert que arribaran. Només es tracta d'estar preparat perquè, quan arribin, els pugui aprofitar al màxim.
3: Being ready so that when they come you can make the most of them.
0: I aquest dissabte el club celebra l'assemblea de compromissaris, una assemblea molt centrada en aspectes econòmics, que es trobaran els socis compromissaris que hi vagin.
1: Doncs bàsicament els números que ja es van presentar la darrera setmana de l'Assemblea de Socis Compromissaris i sobretot l'aprovació d'aquest bonus, d'aquest crèdit que el Barça ha de demanar als socis compromissaris de 300 milions d'euros. Recordem que en aquesta ocasió el Barça ha juntat dues assemblees en una, l'ordinària i l'extraordinària, on hi ha d'haver també la ratificació dels nous membres de la Junta, que serà dissabte, que començarà al matí i que acabarà ben tard al vespre. Veurem si acaba coincidint o no amb el partit que el conjunt blaugrana juga al Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, assemblea que novament serà en format híbrid.
0: Doncs abans de deixar l'òrbita a Barça, les últimes hores hem sabut que Leo Messi tindrà un últim comiat amb la selecció argentina. Ja sabem la data, dirà adeu Messi a la seva selecció amb un partit amistós el 6 d'octubre a l'Estadi Monumental de Buenos Aires i serà contra la selecció africana de Benín. Tornem a parlar de la Lliga, a banda d'aquest Barça-Racing d'aquesta nit al Camp Nou. Avui a primera tenim tres partits més. Destaca el de l'Atlètic de Madrid, que no vol perdre pistonada a la part alta de la classificació. Marcos García.
5: A les 7, Atlètic de Madrid, Osasuna, els matalassers cinquens de primera, tenen 10 punts, tenen les baixes destacades de Julián i també de Barrios. El tècnic Simeone demana marge per fer que millori aquest nou Atlètic de Madrid.
6: Este año se fueron 7 chicos y vinieron 5. Y creo que tenemos, si no me equivoco, casi 4 o 5 canteranos. Tenemos un equipo competitivo que iremos seguramente mejorando jugando, que estamos en construcción, con futbolistas que nos pueden ayudar, pero que necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe.
5: També a les 7, enfrontament per places europees entre el Deportivo La Coruña i el Sevilla. Veurem si Aubameyang, que suma un gol per partit, segueix en ratxa el Depor, i a 2:15 a banda del partit del Barça, llevant Athletic Club, 14è contra 9è.
0: I del partit, dels partits que es van jugar ahir, ara parlarem de la polèmica del Madrid, però abans la derrota de l'Espanyol. Va perdre a Leganés davant el Rayo Vallecano, tot i el gol de Roberto, Sergi Andreu.
7: Sí, una primera part molt, molt dolenta. De fet, va ser el pitjor partit de la temporada de l'Espanyol, especialment els primers 45 minuts, plens d'imprecisions dels jugadors, pèrdues al mig del camp, l'equip no va xutar entre els tres pals, 30% només de possessió de pilota i, per si fos poc, dos gols en contra abans de la primera mitja hora de joc d'Álvaro García i de l'ex blanquiblau Adrià Pedrosa. Primera part per oblidar, a la sala de premsa el tècnic Manolo González va confessar que si hagués pogut al descans hauria canviat els 11 jugadors.
8: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però ja sabem com va tot, que a l'esculpanyació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, a part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
7: No van ser 11, van ser 3 els canvis que Manolo va fer al descans. Van entrar Expósito, Brian Zaragoza i Marcos Fernández i la cara de l'equip va canviar, el guió va capgirar com un mitjó. De seguida va arribar el gol de Roberto, que escurçava diferències. 6è gol de Roberto ja, segon millor registre a aquestes alçades en els últims 70 anys en la història de l'Espanyol, només superats pel 7 gol de Marañón de la temporada 79-80. Aquest gol va donar confiança a l'Espanyol, que en va tenir algun altre per empatar, però mica en mica l'equip es va anar diluint al llarg de la segona part del partit. Després vam sentir també Brian Zaragoza, que va reconèixer que encara no es troba al 100% de la seva millor versió.
9: No, el Brian Zaragoza que podemos ver no lo estás viendo y aún te queda un poco para verlo. Yo ahora mismo me cuesta, vengo de estar mucho tiempo parado, he estado 3 meses sin competir y creo que aún me cuesta un poco. Creo que cuando esté el Brian que quiero ver, te darás cuenta y sabrás que estoy, ¿vale?
7: El partit va acabar amb l'expulsió d'Omar El Hilali, que es perdrà el proper partit de Lliga, que serà aquest divendres contra l'Elx a Cornellà del Prat a partir de les 9.
0: I també hi ha horaris de l'Espanyol Atlètic de Madrid, que jugarà dissabte, 17 d'octubre a les 2 del migdia, i més tard a 6:45 jugarà el Betis-Barça. Parlem d'aquest partit del Real Madrid que es va jugar ahir al camp de l'Elx. El Madrid va guanyar els 3 punts, però han quedat força esquitxats per una polèmica de caire polític.

0: amb Mbappé, Vinícius i Konaté com a protagonistes, Marcos.
1: L'equip de Mourinho va ser molt superior a la primera part, es va relaxar després i l'Elx va empatar la segona. El Madrid va mirar de tornar al partit. De fet, Mourinho va fer entrar pràcticament d'una atacada Endrick i Espí en atac. El gol de la victòria el va fer justament Espí al minut 91 de partit. Mourinho tirava d'ironia a la roda de premsa.
2: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana, que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
1: De les reaccions al vestidor blanc, ens quedem amb un post a Instagram de Vinícius. Diu, els gols tornaran, jo no em puc fallar tantes.
0: Justament Vinícius, el que dèiem, un dels protagonistes de la cara B d'aquest partit.
1: Sí, com deies, a Madrid han generat molt de soroll una situació de la prèvia del partit. El Madrid va sortir al camp, com també ho va fer l'Elx, amb una samarreta amb el missatge Tots som cavalles, todos som cavalles, que és com es coneix als habitants de Ceuta. Aquesta samarreta la van rebre els jugadors del Madrid poc abans del partit, tot just al final de l'escalfament, sense temps per valorar. Mbappé, Vinícius i Konaté no volien mostrar aquest missatge i van optar per no portar-la desplegada. A la premsa de Madrid no ha agradat gens la posició d'aquests tres futbolistes per una acció que és de l'Associació Valenciana d'Empresaris i que es va veure a proposta de l'Elx i amb el vistiplau de la Lliga. Javier Tebas, el president de la Liga, diu que li sembla malament l'actitud d'aquests tres futbolistes i explica per què.
3: Los actos cuando afectan a temas personales o a conceptos ideológicos personales no... Nosotros ni los autorizamos, pero es que esto no era un acto de ningún tipo, ni de tema de reivindicación política, y menos del Real Madrid.
1: De fet, aquesta mateixa samarreta la va lluir Abde amb els seus companys del Betis abans d'ahir, abans del partit entre el Villarreal i el Betis. Aquesta acció ha suposat moltes crítiques a Abde a les xarxes, que fins i tot posen en dubte si ha de seguir jugant amb el Marroc. Abde ha hagut de piular les seves xarxes dient que el gest no volia tenir cap missatge polític, menys cap menyspreu cap al Marroc, per tant, se sent del Marroc, que aquesta era una acció de suport cap a la població de Ceuta, independent de quina és la seva nacionalitat. Abde insisteix que és important les seves arrels per ell i que sent un gran amor pel seu país.
0: Doncs ara sentíem teva sobre la polèmica de la samarreta en suport als habitants de Ceuta, però el president de la Lliga també s'ha mullat sobre un altre punt de conflicte entre l'estat espanyol i el Marroc.
1: Doncs sí, és el Mundial i a on es jugarà la final del Mundial. Diu el president de la Lliga que la final del Mundial de l'any 2030 jugarà al Marroc si no hi ha un daltabaix i que Espanya hauria de repensar el seu paper a la candidatura per acollir el Mundial.
3: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si es alguien siendo, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
1: Ja sabeu, el Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal.
0: Dos apunts més a futbol. El València estrena entrenador, tot i que interí, Òscar Sánchez, i l'estrena va anar de la mà del primer triomf valencianista aquesta temporada, David Ubach.
4: Que va fer una aquesta dita d'entrenador nou, victòria garantida. Això com més estava contra les cordes al València, amb un sol punt sumat dels 15 possibles fins ahir, i aleshores es van dur una victòria, això sí, ben ajustada per la mínima al camp de l'Alavés, 1-0-1 amb gol de Luis Rioja al minut 78, que rebaixa la temperatura de l'entorn de Mestalla. Han acabat, Òscar Sánchez mateix, aquest tècnic interí dels valencians, admetia la urgència del triomf.
5: La gente del Valencia, el aficionado, los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana y es lógico y normal que esa pasión, esa ilusión, y se ve un poco refrendada en el resultado, pues que la disfruten todos. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante.
0: I avui es juguen els primers partits de l'Europa League.
4: Pel que fa a la seva fase a Lliga, destaquem el que enfrontarà el Celta a 6:45 al camp de l'Omonia de Nicòsia. A la mateixa hora hi haurà l'Ararat d'Armènia, Esparta de Praga. Els armenis disputen per primera vegada una fase a Lliga de la Lliga Europa i destaquem també ja a les 9 el duel de campions d'Europa entre el Milan i el Benfica.
0: Cinc minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
6: El Barça i el Montpellier siguin...
0: El Barça d'en Vol, que recupera l'Aleix Gómez per afrontar el repte de més entitat a la Champions.
7: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
8: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
7: Entrades a auditori.cat.
9: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Com et dius?
13: Ferran Adrià.
12: Quina és la teva experiència com a cuiner?
13: Has estat a alguna escola?
12: Has tingut algun mestre?
13: Això és una altra lliga.
12: Això són dos estrelles Michelin.
14: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
15: Estàs posant a tots al límit.
16: Andreu tots mal.
14: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
18: I sopem a les millors taules del món.
19: En aquesta terra protegim i acollim.
20: Fem barri i fem pinya.
21: I fem. I deixem de fer.
22: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
23: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
24: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: Doncs el Barça en vol que viatja aquesta tarda cap a Montpellier per jugar-hi demà partit de la segona jornada de la Champions, David.
4: I ho farà amb la novetat d'Aleix Gómez, que després d'uns partits de baixa per una lesió a l'espatlla es reincorpora a l'equip de cara a afrontar demà a Montpellier. La cita, sens dubte, més complicada per als de Carlos Ortega en aquesta primera ronda de la Champions, que enguany ha estrenat format. Això a la Champions masculina, un Montpellier-Barça que serà demà a 3:15. Avui també en vol tindrem el partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina del Granollers, que rep al Morvedre valencià, d'entrada amb la baixa ja de llarga durada per una lesió greu al genoll de Martina Capdevila. Aquest Granollers Morvedre serà a 9:15.
0: I avui marxen cap al Canadà alguns dels 7 ciclistes catalans que a partir de diumenge competiran al Mundial de Carretera de Montreal. És el cas de Paula Blasi i també de Mireia Benito. Isaac Vilalta.
26: Doncs sí, de fet, han sortit de Barcelona aquest mateix migdia. Són de les primeres en viatjar, ja que diumenge totes dues disputaran la contrarrellotge individual, la primera prova d'un Mundial que s'allargarà fins al diumenge 27 de setembre. Hi participaran 7 catalans, repartits en diferents categories, i amb Paula Blasi com a candidata a l'or mundial a la prova en ruta. A Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, conversa llarga amb Mireia Benito.
27: El tenir a la Paula amb el nivell que està demostrant tenir, crec que ens marca una mica de diferència, no?, respecte a les altres temporades, on evidentment sí que podíem estar lluitant per aquestes medalles amb la Mavi Garcia. Sent la Paula una corredora tan explosiva en un circuit que bàsicament es marcarà per l'explosivitat de cadascú, és supermotivador. Per què no? Per què no somiar amb emportar-nos un títol mundial?
26: A Ràdio Volta també anàlisi d'aquest Mundial que s'acosta i de la Vuelta, tot amb el Joan Antoni Fletxa. Per cert, més ciclisme. Avui s'ha fet oficial el fitxatge de Marc Brustenga pel Caja Rural.
0: I un altre punt, Paula Blasi, que marxa al Mundial amb el seu futur ja tancat, segons acaba de dir a TV3.
28: Tinc bones notícies i, en teoria, tot està tancat abans del Mundial. Et diria que ahir ja ho vaig tancar tot, llavors només és qüestió de dies de fer-ho oficial ja.
0: Doncs bé, serà el Movistar o bé el Lidl Trek. Alguna cosa més, David?
4: Doncs en motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc garantit a la graella de MotoGP de cara al 2027, tal com ja va avançar aquesta emissora, Catalunya Ràdio, i és que l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat avui mateix l'arribada de l'australià Senna Ajus, de 20 anys, de cara ja a aquesta temporada vinent, en el lloc precisament del pilot de Roses. Ajus és ara mateix pilot de Moto2 i ocupa la quarta posició a la general del Mundial.
0: Fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
29: Són les 3.
25: Catalunya Migdia.
1: Fa una hora hem començat a Catalunya Migdia connectant amb l'Audiència de Barcelona, on avui ha arrencat el primer i, de moment, únic judici per violència policial de l'1 d'octubre. Roger Espanyol, a qui van buidar un ull amb una bala de goma, ha atribuït el tret a una acció intencionada de la Policia Nacional com a represàlia per un enfrontament anterior. També hem passat per Estrasburg. Allà la Comissió Europea ha proposat prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys, limitar-lo molt fins als 15 anys i permetre'l, però en un entorn controlat i segur, fins

0: dels 18. I també us hem avançat que vigilants privats de DIF i dels Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit els entorns de l'estació de França de Barcelona, després que s'hi hagi robat coure 6 vegades en només els últims 10 dies. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs que la defensa de Carles Puigdemont ha aprofitat l'escrit d'ahir del jutge Pablo Llarena per reclamar al Tribunal de Comptes que apliqui d'una vegada a l'expresident l'amnistia comptable que el Suprem encara es resisteix a concedir-li penalment. A l'escrit, Llarena diu que no se sent vinculat pel Tribunal Europeu de Justícia, però assumeix que ha caigut un dels dos arguments del Suprem per no aplicar-li l'amnistia perquè no van quedar afectats els interessos financers de la Unió Europea. Però, justament, aquest era l'argument que encara esgrimeix, de fet, el Tribunal de Comptes per no amnistiar els encausats. L'advocat Gonzalo Boye, doncs, creu que sí que li ha d'aplicar l'amnistia comptable. Són declaracions a TV3.
2: Deberían de aplicarla ya con prisa y corriendo porque la señora consejera debería ser consciente de lo que dice el auto. El auto dice que no hay margen y ella sabrá si quiere crearse su propio margen o acatar lo que está diciendo el Tribunal Supremo por boca de un juez de lo penal, ¿no?
1: Per cert, que el Tribunal Constitucional ja ha convocat formalment el ple de la setmana vinent, on tractarà el primer dels recursos d'empara, que és el de Jordi Turull, i que podria desbloquejar l'amnistia també per Puigdemont i Comín. I acaba d'acabar-se fa uns minuts la reunió de Salvador Illa amb la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, a la seu de la Junta. Illa és Extremadura de viatge oficial, on avui la Generalitat celebra els actes institucionals de la Diada. Tenim un enviat especial a Mèrida, és l'Albert Prat. Sabem de què hem parlat, Albert?
3: Doncs no hi havia un ordre del dia establert, però tal com ha avançat Salvador Illa abans d'entrar, sí, la reforma del finançament autonòmic s'ha colat en aquesta reunió. Ara bé, la Generalitat evita anar tan enllà per evitar un pols amb el govern de PP i Vox i en un primer comunicat després de la trobada es limita a dir que ha sigut una reunió cordial, institucional, on tots dos han defensat les seves prioritats i el president ha reivindicat els vincles històrics entre Catalunya i Extremadura.
1: De tornada a Catalunya us expliquem que han detingut un altre entrenador de bàsquet del Joventut de Badalona per un cas d'assetjament sexual a menors. L'arrest s'ha fet el mateix dia que el d'un altre tècnic del club, que alhora era mestre, en aquest cas, del Col·legi Badalonès, per uns fets d'una tipologia molt similar. Fonts coneixedores del cas asseguren que els dos fets no tenen però cap vinculació entre si. Segons el mitjà Metròpoli Abierta, el segon entrenador feia poc que formava part de l'organigrama del Joventut. I Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses. Ens ho amplia des de Girona, en Pau Bartolí.
4: Bona tarda. El sindicat considera que el projecte incompleix la llei d'espais agraris i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució. Moisès Mont, coordinador d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
5: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
4: Diuen que la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees i 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.

0: Tot és possible un dia de partit.
1: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
0: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Passen 6 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara fins a les 4, amb Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I el Bernat Surroca, cap de política del Nació. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tot bé?
1: Tot molt bé.
3: Tot bé.
0: Carai.
2: Jo avui començo...
0: Ah, anava a dir, tu no has contestat.
2: Avui començo classes, amb la qual cosa, escolta, estic entusiasmat.
0: Molt bé, no sé si els alumnes estan preparats per retrobar-se amb tu.
2: No, són de primer, amb la qual
0: cosa...
2: Es troben amb tothom, pobra gent.
0: Ai, ai, ai, exacte, pobra gent, pobra gent. Va, anem a fora, el primer tema. Ja sabeu que els dimecres ens el presenta o ens el proposa el Santi Villas. Santi, bona tarda.
4: Hola, què tal? Que em sentiu bé?
0: Perfecte, escolta'm.
4: Bueno, avui, és que t'ho juro, Alícia, Bernat... Calla, que ara també m'he apuntat. Joan. Bueno, és que avui no em coneixeríeu, m'he fet notes i tot, eh?
0: Carai,
4: o sigui, vaig amb un boli, un foli, que m'he pres notes, que no m'heu vist en la vostra vida, no, a mi, amb un foli a la mà.
0: Sí.
4: Pues no ho sé, a veure com em surt avui. És que vaig millorant, des que està el Bernat, jo vaig al pensar, com que ella decidi al final si cobro o no.
0: A més, encara no li poses cara. Perquè la setmana passada que vas venir...
4: Vaig anar l'altre dia a veure't, i va, i em posen al Mallol Roger, que el coneixia.
0: Clar.
3: Doncs, home, hauràs de tornar a venir, no sé, cada 15 dies.
4: Hauré de tornar a venir. Escolta'm una cosa.
2: Com que no vens, ja no em convida ningú al cafè aquí al costat, i la veritat és que m'estic empobrint.
4: Pues és veritat, pues escolta, no serà per pijetes allà a la Farga. Les pijetes tu et posa't a la barra, que segur, hola, caballero, igual algú et convida.
0: Hola, caballero, li mirarà. Hola, caballero.
4: Home, clar, hola, caballero. També, les pijetes aquest tampoc et penses que ha gastat molt, eh? Aquelles fan un mini croissant, mini, perquè ja són 2 euros i pico, i una coseta molt petita. No et penses, jo quan arriba em foto un brioix de pam, eh? Vull dir que jo aquí no gasto.
0: Home,
4: escolta'm una cosa, Bernat, una pregunta.
3: Digue'm.
4: Li pots preguntar al guapet si ens troba a faltar? Si està millor al matí de Catalunya Ràdio amb els que li hagi tocat?
3: Jo estic convençut que et troba a faltar singularment a tu.
4: Necessitem que t'ho digui amb confiança, no perquè de bé. Tu, a veure, tu no li preguntis com per fer-ho públic. Tu, doncs això que aneu a pixar allà al món, com es diu, el diari d'ells?
0: Nació.
4: El Nació. I aneu a fer a pixar, per exemple, que esteu allà un al costat de l'altre, allà que hi ha la intimitat, o a buscar el cafè. Doncs allà li pregunto, escolta, tu allà, jo estic molt bé i tal, tu, com estàs?
0: Ja fem una nota a peu de pàgina, el guapet és Oriol Marc, que era tertulià de Catalunya Migdia i que ara està al matí de Catalunya Ràdio i que el Santi ha rebatejat com el guapet.
2: Ara em tindràs gelos, Santi, però que sàpigues que jo amb ella em whatsappejo,
1: Ostres!
4: Bueno, això és un nivell, Això em sembla bé. Bé, tu saps com està, si està content, si voldria tornar...
3: Està content...
4: Jo crec que aquí li podríem tornar a obrir les portes, eh? Parlo jo amb John i canviem.
3: No, està content, us troba a faltar i... M'ha parlat molt bé de tots vosaltres i de la tertúlia dels dimecres, per tant.
0: Molt bé. Bueno, està ben ensenyat, el Bernat està ben ensenyat. L'Oriol li devia dir, no et fotis amb embolics, tu digues a tot que sí, fes-li cas al Santi i tira, i endavant, tu.
4: Exacte. No, escolta, però jo crec que tu vas bé, eh? Jo l'altre dia vaig notar que ja...
3: Bueno, mica en mica. I a nivell,
4: Escolta, vull dir-te que hi ha altres diaris d'aquestos que no són gaire parladors, la gent que va, tu, amb vosaltres tres, almenys. Menys el vostre jefe, que és més tímid, saps què vol dir?
0: Que el Ferran Casas,
1: El Ferran,
0: a vegades, ve els dijous i haig d'anar fent el gest així de tallar, perquè no hi ha manera, el pobre...
4: Però el Ferran és respectuós, vull dir, entra quan ha d'entrar, entra a Toriles.
0: No sé si Marc Molins i Lourdes Ciuró, que comparteixen tertúlia amb ell, és allò de... Bueno, prou, Ferran, doncs deixa'm
4: una
0: estona
4: als altres. Una cosa, això m'ho havia inventat per fer una mica de tema, però bueno, és que m'ho tireu tot. Vull dir, això m'ho havia inventat, jo què sé.
0: Tot malament.
4: Vull dir, bueno... A veure, el meu tema...
0: A veure, això, si has pres notes i en paper i tot... I, a més, amb documents sonors, és a dir, ens has demanat un tema, molt bé.
4: Saps què passa? Que l'altre dia, com que me va sortir més o menys bé, vaig estar content, llàstima, Bernat, que no ens vas escoltar, he pensat que he de seguir l'estratègia de Mediaset. Que a Mediaset li va haver Horizonte? Horizonte tots els dies, fins a les 12 de la nit. Que a mi em va haver lo de Ceuta? Tornem-hi.
0: Molt bé. O sigui, tornes a fer Ceuta, eh?
4: He tornat a fer talls de coses que us haureu perdut sobre Ceuta, de tota la informació que surt, que jo crec que són interessants i que ja, fins i tot, perquè no sigui tot tant d'això, tenen un puntet de reflexió.
0: Per enriquir el discurs, tens tu, no?
4: Claro, jo estic aquí en aquesta dèria que tots els altres meus companys escriuen a diaris, escriuen llibres, o surt una cosa d'una intel·lectualitat increïble. A veure si quedaré jo aquí com el tonto del 5, saps què vol dir?
0: No.
4: Jo faig una mica també de reflexió i l'Alícia i el Bernat es llançaran a parlar d'aquest tema.

0: a continuació de que jo acabi de tirar el tall, tindran coses molt a dir, i ja el Joan López Alegre, ja que digui el que vulgui, de remate final.
1: Que és bueno, el que faig habitualment, diu el que em dóna la gana.
0: Tema, mira, el primer tema, no sé si ho vau veure, però el president de Ceuta va anar a l'Hormiguero. Davant de la situació que hem sentit a tots, no se puede en Ceuta, tu, si tu veus, per exemple, avui veia a la televisió i sortia una senyora que deia que anava por la calle, voy por la calle con el TikTok abierto por si me hacen algo.
2: No.
0: El TikTok.
2: El TikTok és l'alarma de defensiva.
1: Exacte. Sí,
0: i deia, i el spray pimienta no me sirve porque si me vienen por detrás, ¿cómo les tiro? Això és el que estaven dient aquest matí a la tele. Bueno, diguéssim que hi ha una situació molt violenta, no es pot anar pels carrers de Ceuta, és horrible, ja ho sabeu, ho heu vist a la televisió, la gent no pot sortir de casa, la gent està tancada a casa, és horrible. Bueno, pues Pablo Motos l'altre dia al programa va dir que per veure l'entrevista del senyor Vives a l'Hormiguero havien muntat una pantalla al mig de la plaça d'Àfrica del poble amb marques i bebida per a tots els ceutíes. Escoltem-ho.
3: Sé que en Ceuta se han organitzat un evento, tots els vecinos, un montón de marques en la plaça de los Reyes, para, entre otras cosas, ver este programa en directo. Entonces, sé que nos están viendo desde allí y viviendo esta entrevista desde allí. ¿Les quiere mandar algún mensaje, presidente?
4: Sí.
0: ¿Tú trobas que a les 11 y media de la nit, si no es pot anar al migdia ni es pot anar a l'escola a Ceuta, la gent ha d'estar a una plaça mirant un programa de tele?
2: Bé, escolta'm, la gent pot muntar les pantalles gegants que vulguin, després bueno, veure, no?
1: És com fer convidat, és exactament el mateix.
0: Bueno, jo, la meva teoria és, si pel matí no es pot caminar per allí, pel carrer, no veig jo la manera de fer una festa popular per veure un programa fins a les 11 i mitja de cine a l'aire libre. És la meva reflexió.
2: Molt bé.
0: Tinc un altre tall, perquè aquest veig que no ha funcionat.
5: No, podeu fer... Tu tira endavant, a veure no, si ens enganxaven algun.
0: A veure el tècnic, em podeu fer que un so de bong de mal? Tens algun efecte de
2: que no ha anat bé?
5: Perquè ho comentarem al final, perquè hi ha molts talls, Santi, va.
2: O sigui, sí. El que us està demanant el Santi és que li comenteu els... Clar, ell fa l'esforç, i per tant, no feu absentisme laboral.
5: Quins comentaris vols que et diem, Santi? A veure, sí, hi ha sempre blancs i negres. O sigui, no és tot blanc i negre. La situació és difícil a Ceuta, poden trobar-se a la plaça. Tampoc és super incompatible malgrat estar en una situació complicada. Per dir aquestes coses tan tèbies, pues millor que posem el següent, saps?
0: Vale, bueno, pues el següent espera que l'he de buscar, que no me'n recordo. Yeah. Ah, bueno, sí, us volia posar, perquè vaig notar que Vives és un polític dels que ja no queden, eh? Vull dir, és un polític que és un poeta, també. Un polític que parla calmat i fa poesia al parlar. Aquest va ser el seu discurs final.
4: Aquella tierra, Pablo, que és un prodigio de la naturaleza, Ceuta parece una niña dormida sobre los brazos del mar, que tiene por almohada la espuma de las olas. En aquella tierra, al otro lado de la orilla de España, al otro lado del estrecho, en aquella tierra estoy convencido, y lo digo con toda solemnidad y con toda contundencia, en aquella tierra el grito de Viva Ceuta seguirá sonando en el alma de nuestro pueblo cual eco fuerte de un Viva España.
0: ¿Es bonico o no?
2: S'ho havia preparat, eh?
5: S'ho havia preparat.
0: Cuidado, eh? Una niña nadando.
2: Sí, sí,
0: la espuma de la mar.
2: L'espuma li fa de coixí, no?
0: L'espuma li fa de algo,
2: no? Sí, de coixí.
0: De almohada. Sí. Això ja no n'hi ha. Tu has vist al Congrés o al Parlament de Catalunya? Tu que hi vas?
2: Fet poesia. No.
0: O sí, bueno, amb aquesta, diguéssim, aquesta cadència, amb no. aquesta literatura.
2: L'ha recitat, pràcticament. Però...
0: El Joan, devia tindre cua i tot. El Joan, tu de què dones classes? No serà d'això, no d'oratòria ni tot això. No, de què dones classes?
1: No, però jo conec en Vives, eh?
0: El
1: conec i efectivament és una mena de polític d'un temps que ja no queda aquesta mena de polític. Poc professional, que porta tota una vida aquí, o sigui... Sí, sí, a mi, amb el personatge, m'enganxa.
5: Però què vol dir poc professional i que porta tota la vida aquí?
1: Doncs que la política...
2: De la vella escola, vols dir?
1: La política, amb el pas del temps, s'ha convertit en una professió. O sigui, el fet de que tu siguis un professional brillant o competent en el món privat no et dona característiques per sobreviure en un món tan complex com la política. No ho sé, penso... Escolta'm, aquí vam tenir Jaume Giró, el que va ser conseller d'Economia, que era un tipus brillantíssim a la seva feina, però que després en el món de la política fracassa. Pizarro, Marcos de Quinto, gent de diversos partits.
5: Sí, sí.
1: Llavors, Vives ve d'un temps en el que encara hi havia transferència del món real al món de la política, i eren gent amb un altre bagatge, amb una altra experiència... No ho sé.
6: té una mica la cosa populista.

0: també, no? De la sanitat popular, de posar-se a recitar un poema sobre la situació de Ceuta, a mi em sembla un punt antic.
1: Sí, com menys estratega i més campechano, no?
2: Bueno,
1: com
2: és un individu que ha sobreviscut a mil crisis del seu partit, ha seguit governant des de la nit dels temps, té el seu mèrit.
1: No, absolutament.
3: I que connecta amb l'electorat és evident, però si no connectes amb l'electorat no guanyes les eleccions.
1: I que és cert que aquesta crisi també se li hagués pogut girar en contra ell i no se li ha girat en contra. Per tant, sí, mèrit té.
4: Bueno, y después también te mérite, imagina't, si yo els dic als d'Antena 3 que quiero al final de mi programa recitar un poema, em diuen, però què dices, estàs loco? Ja em costa posar una actuació musical, imagina't.
1: Te dic el que més m'ha agradat.
3: I a més un poema escrit per ell, perquè si dius, no, és que vull recitar un poema de Machado.
4: Juan Vivas.
1: El que m'ha semblat més flipant del poema és la frase final, la de que Viva Ceuta és com l'eco del Viva Espanya, saps? Com increïble, tu,
3: entroncant una cosa
1: una figura literària.
4: Bueno, ara anem a una cosa més hardcore, que m'interessa també a mi. L'altre dia veient la tele va sortir una reportera del programa En Boca de Todos que va descobrir, fins ara, jo crec que, suposo que vosaltres més perquè us dediqueu a la informació, jo no, jo sabia que la màfia, per exemple, pues, el Padrino, pues, et posaven un cap de cavall al cap i ja, no? Un cap de cavall tallat, el fotien al llit i ja sabies que ja sabies tot. Bueno, pues aquesta reportera va veure que entre les màfies d'aquestes que han vingut a Ceuta, que estan allà a la playa al trampolín, hi ha un codi que ella ha descobert que és, según ella va explicar, morderse la oreja. Atenció.
5: Para entender las mafias en Marruecos y entender quién es peligroso y quién no, siempre hay que fijarse en la cicatriz. Gente con mordidas en las orejas, porque también es una seña de varias mafias de que le muerden la oreja como una forma de decirles aquí no. Aquí en Ceuta ha habido dos amputaciones de orejas. Pregunté y lo que me dijeron a mí es que cuando van a discutir con ellos, si la persona que recibe pues puñaladas o diferentes agresiones no tiene un arma en ese momento, le muerde la oreja y se la arranca y ya se empieza a conocer cuáles son esos códigos de morder la oreja, de tener cicatrices en los brazos y demás.
3: Ai.
4: Què tal?
3: Ai.
4: Això són les 11 del matí,
3: Hi ha hagut cares a l'estudi,
4: Però veus, això vosaltres no ho havíeu sentit, escoltat, això?
1: No,
3: ens estàs obrint,
4: si no llevan cuchillo, se muerde la oreja.
3: Molt bé.
4: Això li va dir a aquesta noia i ella ho explica tal qual, ella tan tranquil·la, vull dir, està allà, a l'espigón. I ella, i aleshores també és veritat.
3: Per lo que diu, vas per la platja aquesta i veus tot de gent amb les orelles mig amputades, perquè s'han
4: anat mossegant els uns als altres. Bueno, i té un recompte, encara no han recomptat els migrants, però les orelles ja les tenen totes comptades, vull dir, ja sabem quantes orelles han mordido i tot això. Bueno, i ara l'última que volia fer era sobre Pedro Sánchez. Vinga, Joan, que vaig, què et sembla?
2: Fantàstic, l'adoro, tothom
4: ho sap. Jo només volia fer una reflexió, perquè l'altre dia quan el van entrevistar a l'Intermedio van decidir fer-li preguntes del carrer i que gent del carrer li preguntés alguna cosa a Pedro Sánchez. Bueno, ja m'ho he entès, no? Pues, tipus, tot es mou. Que tu vas, i vinga, pregunti-li a tal. Llavors tu vas al carrer, fas una pregunta i la persona pregunta tal. El que a mi sí que m'agradaria destacar és, ara escoltarem la pregunta, però sobretot el to amb el que les persones del carrer es dirigeixen al president del govern, que crec que aquí potser s'estan passant. Escoltem un.
6: Mi nombre es Antonio, soy vecino de Ceuta y yo le preguntaría al presidente del gobierno, ¿qué te pasa que estás acojonado con el gobierno vecino, que tiene a Ceuta abandonada y por qué motivo? Dilo, porque esto va a salir, algún día tendrá que salir, la historia ya lo dirá.
4: A mí me va a sobtar una mica la manera de dirigirse al presidente de un gobierno. No sé, ¿qué te pasa que estás acojonado? No sé. Y entonces yo supongo que eso también te vuelve a ver a que la gente s'atreveix a parlar així del president del govern. No sé, jo això...
3: Igual si el tinguessin davant, utilitzaven un altre... Igual si el tenen al davant, utilitzen un altre llenguatge, no? Quan el tens al davant, t'atreveixes a fer alguna... Però sí que és veritat que, home, l'equip de producció també pot modular una mica el llenguatge, després, òbviament, que cadascú faci la pregunta que vulgui,
4: Et diuen fes-li una pregunta al president del govern i li parles així, bueno, no sé, jo trobo que la gent s'està passant una mica de frenada, però bueno... Jo tampoc pensaré fer aquesta enquesta, però trobo que... Bueno, molt malament. Escolta, com es diu?
3: Estan esperant.
4: A veure, jo crec... El tècnic com es diu, que no me'n recordo?
3: Qui? El Jordi Galbany?
4: Jordi Galbany. M'has de posar una música de fons perquè quedo molt blu. Molt blu. O sigui, jo necessito una música...
3: Vols realitzar el programa, també.
4: Mira, Jordi, aquestos a mi no m'acompanyen.
3: No, però deixa't acompanyar.
4: Perquè no els veig, no sé la cara que fa. Aleshores, jo necessito un fons musical per jo moure'm com a la niña de Ceuta per l'espuma o el que sigui.
3: Igual, però escolta, és que ells, com que no et veuen la cara, ells estan esperant que tu acabis per comentar.

0: Da, i com que no acabes no, i vas enllaçant una cosa amb l'altra...
1: Jo no sóc... Jo no sóc un col·laborador ja, que li sap greu. Sí,
0: trista,
1: posa de pena, de pena.
2: Què és, la lista de Schindler?
1: Posa-la de pena, perquè una bona merda, jo que avui m'havia escrit

0: en el Sánchez, en realitat, té la mateixa actitud que tenen els propis comilitons del Sánchez de Ceuta. Li ha plegat el cap de gabinet del delegat del govern, té un dels seus consellers en l'Ajuntament Parlament de Ceuta que el posa a baixar d'un burro, amb la qual aquest veí, jo crec que sí que és un veí molt representatiu, i sobretot és que realment, permetem, avui sortia, quan acaba la sessió de control al president del govern, no sé si heu vist el vídeo, surt el que el Congrés en diu en la M30, que és el que sí. circumvala l'hemicicle, i un periodista li diu, escolti, que com porten això de les persones que tenen que reubicar de la platja i tal. I va l'home...
1: Pregunta-li a Vives, i diu, és la resposta.
0: Pregunta-li a Vives, clar. És que el que li ha fet aquest home del tall que t'ho has posat, amb tot el meu respecte, s'ho mereix. Què voleu que us digui? O sigui, què menys?
2: Jo crec que és una mica un retrat de cap on està abocada la política espanyola, també a nivell de discurs i a nivell de polarització. Al final, aquesta persona que han entrevistat sí que crec que representa un sector de la ciutadania espanyola que no és que no li caigui bé Pedro Sánchez, és que directament té un menyspreu cap a la seva persona i cap a la seva figura. Llavors, jo crec que també hi ha un punt de responsabilitat dels mitjans de veure a qui es dona veu, no perquè no es pugui preguntar en contra de Pedro Sánchez, que evidentment es pot, sinó el to i al final la correcció i l'educació quan intervens en un mitjà.
3: I també perquè estem en un moment molt antipolític i per tant lo lògic és com tractar als polítics, no? Com aquesta idea, com amb un despreci molt gran i per tant permetre's com aquestes faltes de respecte. Jo crec que no hagués sigut tan comú, Joan, i tu estaves més actiu als anys 90 davant d'aquesta crisi, veure com aquesta falta de respecte sistemàtica cap a la classe política, però ni de l'esquerra ni de la dreta, o sigui, no et dic ara en el moment rotllo contra Pedro Sánchez o contra tal, sinó que és veritat que ara és, bueno, és Zeitgeist, no? És com símbol de l'època, un despreci, una antipolítica molt gran. Més enllà de que, evidentment, la crisi de Ceuta és molt greu, ha estat molt malament gestionada. O sigui, que això no t'ho trec de l'equació, eh?
0: Mira, jo crec que... clar que hi ha una crispació aquí a Espanya, a Catalunya, a tota Europa, no, només cal veure els Estats Units i les eleccions del midterm, però, escolta'm, el Sánchez del 18... Jo crec que era una persona que en aquell moment, la moció de censura, la Gürtel, com s'havia degradat el govern del Partit Popular, era una persona que no va ser aquell primer govern que va formar, on hi havia gent de tota mena, alguns d'ells que ni siquiera eren sanchistes, sinó que era una idea de Partit Socialista molt més oberta. O sigui, jo crec que Sánchez ha tingut una degradació. Ell mateix com a personatge, a mi, si em permeteu la comparació, jo crec que tota la crítica que podem fer al Ventorro i Amazon és la mareta aquest estiu a Sánchez, o sigui, més enllà, perquè la defensa d'Amazon és impresentable. No, jo no tinc una responsabilitat legal d'estar al CECOPI, ja, però és que ets el president de la Comunitat Valenciana i tens una responsabilitat moral, ètica, política, personal, d'estar al capdavant quan està passant el que està passant. Pues el Ventorro d'Amazon és la mareta aquest estiu de Sánchez, i que això generi que la gent estigui airada. Jo, què voleu que us digui? Doncs ho comprenc, i que passi el que passa a Damuz, que mori gent a l'accident, i que el que faci el ministre responsable és posar tuits, perdoneu l'expressió, literalment cagant-se amb tothom, per dir-ho de forma planera.
3: Per mi, a Damuz no és comparable.
0: Clar que genera desafecció política.
3: No, bueno, sí, ok. Per mi a Damuz no és comparable, però sí que hi ha quelcom de cert en això que dius de Sánchez, i que no està sabent trobant el lloc, fins i tot havent passat ara ja més d'un mes i mig, en ni la resposta ni el to, i per tant, sí, és bastant injustificable la posició del govern espanyol i especialment del president.
1: Però jo crec que esteu equivocant el debat, perquè el que em fa la sensació que sorprenia el Santi no és que hi hagi un veí de Ceuta que li digui a Pedro Sánchez que està gestionant fatal la crisi i que hauria d'haver estat al costat de Ceuta i que hauria d'haver ajudat més al govern de la ciutat autònoma. No, no és això, és que hi ha algú que quan li posa el micro davant i li diu, que pregunti al president del govern espanyol, li diu que està acojonado, i és la manera, les expressions i les paraules. El crit més repetit és Pedro Sánchez, hijo de puta. Sí. És evident que es pot criticar el president del govern espanyol, només faltaria. És evident que es pot pensar que ho ha fet fatal i que mereix sortir del govern i que, per tant, hauria d'haver-hi eleccions i que guanyi el Partit Popular. Evidentment que es pot pensar això. Ara, si el nivell de la crítica és un hijo de puta o és un acojonado, home, em sembla que és una crítica molt, molt pobra. Havent-hi molts arguments com per criticar-lo.
0: La gent està tan airada que l'altre dia, quan coincidint amb la Diada, quan Sigma 2 va publicar l'enquesta del Mundo sobre intenció de vot a les eleccions del Parlament, a mi una de les coses que més em va frapar era que hi ha més

0: moviment directe de vot del PSC cap a Vox que no del PSC cap al PP, que se suposa que serien partits frontera, no? I que pot haver-hi un votant a molts indrets de Catalunya que, de fet, s'ha mogut moltes vegades d'un partit cap a l'altre, la qual jo crec que et demostra fins a quin punt hi ha una part de la societat que diu, escolti, això ja passa de taca d'oli.
1: Mm. Bueno, jo també et dic que jo crec que la setmana que ve li preguntaré a la IA... Mm. Ara que està de moda, quina secció puc fer jo al matí a Catalunya Ràdio?
2: Al matí,
1: o si
2: eh?
1: Posaré... matí. Ai, perdona.
3: Perquè te'n vols anar amb el guapet.
2: Se'n vol anar amb el
1: guapet. Ja m'havia... No, no, no, és que t'ho dic en sèrio, com és el cervell.
4: Vols que parli amb l'Ostrell i que et col·loqui el mateix dia que l'Oriol Marc, vull dir, no, perquè coincidim amb el guapet.
1: No, no, no. Jo ara faré...
0: I serà pitjor, llavors el tio vindrà en persona.
1: O a la que sigui li preguntaré què secció podria fer... Li he dit parlar
2: en
1: castellà,
2: t'entén en català, eh, la intel·ligència artificial.
1: Ah, doncs ja li diré. Quina secció podria fer el Santi Villas al Catalunya a migdia perquè totes les que hace le salen un xurro?
0: Jo tinc un amic que té una idea en català que diu estatacus.
4: Veus, clar.
1: Bueno, jo ja, a veure què em diu. Intento tirar per aquí, a veure si... És que... Bernat...
5: Jo crec que la
1: no, aquesta no la passo, eh?
2: La d'avui
1: no,
2: molt bé.
5: Jo crec que està bé, hi ha hagut un treball, no, hi ha hagut
1: trobat,
5: uns talls...
1: Sí, hi ha hagut un treball, però està baixa de to.
4: Però aquí no. Hauríem de discutir si ets tu que no has estat a l'alçada o si són els tertulians
1: no,
4: que no t'han fet créixer.
1: No, ells
4: fet
1: estan a l'alçada.
2: Avui
1: mèria,
2: no t'hem fet créixer molt.
1: No,
2: avui nosaltres potser cobrem menys.
1: No m'han fet créixer.
4: I mira,
1: no,
4: et diré una cosa, i et diré una cosa. Com que,
1: tu... Només m'has fet créixer tu ara al final amb aquesta cosa que has fet un Vives, que t'has fet el cosa.
4: Teu
1: poema sobre mi. Que això sí que m'ha semblat... Clar, perquè tu ja ho veus que jo ja estic tocat, no? Jo veig que tu ja veus que jo ja estic...
4: Mira, no només
1: ja
4: ho veig jo... No
1: que ja
4: soc
1: el gos pollós de la dama i el vagabundo, saps?
4: Santi, no només ho veig jo que estàs tocat, sinó el control també, perquè m'han dit, escolta'm, com que no li agrada la música que li hem posat, l'acomiadarem amb una altra que segur que li agrada més.
1: Vale,
4: si vols, la posem...
1: Bueno. Va, ara que me posaran alguna cosa d'estes de Beyoncé o algo, perquè
4: no,
1: aquestos van del plat a les tallades,
4: no sé, a veure, tu diràs si l'encerten o no, a veure...
1: Bueno, pues això perquè vaig anar a la casita de Bad Bunny que jo no sabia ni qui era. Vull dir que això ja ho vam parlar.
3: Però escolta, i ara aniràs a allò de la Shakira a Madrid o què? Que també no, he vist no, que fa alguna cosa semblant.
1: Jo no, no, jo no, no, jo no, em puc, no em puc moure perquè estic treballant aquí, que no sé si saps que recentment he tornat a ser premiat pel Festival de Televisió de Vitòria.
4: Has de fer obres a casa. Has de fer obres a casa.
1: He de fer obres.
4: Tots els premis i totes les estatuetes que tens.
1: He de fer obres. Tinc ja totes les d'això. Ara m'han donat ja l'últim premi que em quedava. Ja tinc l'Ondas, tinc els Iris i tinc el... Bueno, em faltaria una cosa aquesta de Catalunya, algun zapping o alguna cosa aquesta, però ja tot això deu ser menor, no? I aleshores... o alguna cosa de RAC 105, aquestes coses que donen, sí. Però ja ho tinc tot, ja tinc, vaig comprar una estanteria, ho he posat tot.
4: Molt bé.
1: També et diré que m'han donat el programa a mi i a Iker Jiménez de la vegada pel seu programa, no sé jo si la cosa...
3: Però per Cuarto Milenio o per Horizonte?
1: Que per Horizonte, el meu i Horizonte, saps?
4: Ai, ai, ai. També que no hi hagi una mica de compensació aquí,
1: bueno,
4: eh?
1: Sí, jo també vaig trobar que, bueno, bueno... Bueno, però mira, sí, què vols que he fet?
4: Doncs escolta'm, amb la música de Bad Bunny t'acomiadem fins la setmana que ve.
1: No, no,
4: ànim,
1: és que me'n vaig,
4: no
1: que vull dir... Me'n vaig a rastro, eh?
4: No, home, no,
5: Santi,
4: no,
5: està bé,
4: no,
5: està
4: que ha anat bé.
1: O sigui, Bernat, surto d'aquí, a rastro, i el pitjor és que la roba és bona. Aleshores, vull dir que no
5: jo
1: tens
5: crec,
1: que surto a rastro i ho tiro.
5: Bé, ha estat molt
1: o sigui
5: bé,
1: que vaig, m'embrutaré, però surto, surto com una rata.
4: No, home, no, no, home, no, això mai.
1: És que me n'he d'anar d'aquesta secció per la gatera, ho noto. No.
3: Bueno, viva Ceuta, Santi.
4: Vinga, compta, bueno. Nou rècord. Per ser el dia que pitjor t'ha quedat, segons tu, són dos quarts. Per tant, és llarguíssim.
1: Hòstia, però si jo tinc un programa que grava, vinga, adéu. Me cago en la mà.
4: Adéu, Santi, adéu.
1: Que de lo que vius que és de lo altre, no? Això no faig res. No?
4: Senyals Rays a dos quarts. La setmana que ve recuperem el Santi Villas. Una pausa i ara continuem.
6: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vin al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Aquí el tens.
8: Ja?
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: Es ocupem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem, i fem, i deixem de fer.
16: El futur és aquí.
9: tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: En Verdi s'ha escapat sense permís.
18: On és?
17: Anirà a la commemoració del dia de...
18: Però... Amb 90 anys? Travessant tot el canal?
19: Estava a punt per una última missió.
20: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
19: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3Cat.
21: Catalunya migdia.
22: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
23: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
22: Un rúfic espíritu!
23: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
24: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
25: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
24: On va començar tot.
25: A Catalunya Ràdio.
24: On tot continua.
25: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
24: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
25: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
24: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
25: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
24: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som
25: 3CAT.
4: Passant 3 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb l'Alícia Puig, el Joan López Alegre i el Bernat Sorroca. Avui, el dia en què ha començat el judici pel cas Roger Espanyol, l'únic cas que arriba a judici d'entre totes les persones ferides durant l'1 d'octubre per les càrregues policials, sobretot en els col·legis electorals. Al banc dels acusats seuen 4 agents de la policia espanyola, 3 dels quals són comandaments. Les acusacions atribueixen als agents un delicte de lesions amb pèrdua o inutilització d'un òrgan principal, en aquest cas un ull, amb l'agreujant de càrrec públic. Recordem que Roger Espanyol va perdre un ull a conseqüència d'un tret amb una bala de goma. El judici es fa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en presència de 6 entitats internacionals de drets humans i els magistrats hauran de determinar si l'ús policial de bales de goma va ser desproporcionat o no i si els agents van actuar amb intencionalitat, que és el que assegura el mateix Roger Espanyol.
26: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
4: La llei d'amnistia no empara els 4 agents que avui seuen al banc dels acusats perquè es tracta d'una actuació que va provocar lesions greus i la llei això ho deixa fora. Aquest, com dèiem, és l'únic judici que hi haurà per les càrregues policials de l'1 d'octubre perquè tots els altres processos judicials no arriben tan enllà perquè s'ha aplicat l'amnistia als policies. Per això, el president d'Òmnium, que avui ha estat al Tribunal de Justícia, deia això.
27: Avui portem al banc dels acusats un escopeter i 3 comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre i la vulneració de drets fonamentals que aquell dia van patir milers i milers de persones.
4: Més enllà de quina serà la decisió del jutge, té aquest... aquesta potència, diguem-ne, de simbolisme de que sigui l'únic sobre la violència policial d'aquell dia que arriba a judici perquè es dona aquest... aquesta conseqüència de la llei d'amnistia, que és que a alguns polítics independentistes encara no se'ls ha aplicat, i això que la llei està pensada precisament, bàsicament, per ells, però, en canvi, a tots els policies que van actuar aquell dia, tret d'aquests 4, insisteixo, tots els altres sí que se'ls ha aplicat la llei d'amnistia. Per tant, sí que hi ha aquest... diferència a l'hora d'aplicar o no la llei a uns o als altres.
5: Hi ha un desequilibri bastant clar en tots els procediments judicials que hi ha hagut en relació al procés. Recordem que l'1 d'octubre hi va haver més d'un miler de ferits i finalment només acabaran al banc dels acusats 4 policies per la violència policial. Per tant, jo crec que el desequilibri és evident també en el moment d'aplicar l'amnistia. Sabem que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, etc. encara no se'ls ha aplicat i que els tribunals han anat buscant tots els subterfugis per no aplicar la llei i, en canvi, els policies va ser via lliure i es van respectar tots els terminis i es va aplicar de manera molt ràpida. Jo crec que en el cas de Roger Espanyol, que sí que, com dius, té aquest simbolisme, primer de tot cal ressaltar que s'ha tardat 9 anys, pràcticament una dècada, arribar a judici. Jo crec que això no es pot normalitzar. Al final no estem parlant d'una macrocausa de corrupció amb una quarantena d'investigats, estem parlant d'un cas de violència policial greu en què calia identificar els agents i s'ha tardat massa temps. I en segon lloc, remarcar la feina que han fet les acusacions particulars i populars d'Irídia i Òmnium per identificar la persona que va disparar presumptament, o la persona que va disparar el tret que va buidar l'ull a Roger Espanyol, i d'aquí haver pogut seguir l'escala de comandament per seure als bancs dels acusats, perquè en aquest procediment no hi ha hagut col·laboració ni per part de la policia ni per part de la fiscalia, que per cert demana l'absolució dels agents.
0: Sí, jo crec que aquest judici també ens és un recordatori de la necessitat de prohibir definitivament les bales de goma. Des de a Catalunya, els Mossos estan prohibides des del 2014, però no a la Policia Nacional. I, per tant, és una barbaritat, no té cap mena de sentit. I més enllà del que ja comentaves tu, de com pot ser que s'hagi tardat 9 anys, com pot ser que només aquests 4 policies arribin a judici perquè els altres estan amnistiats quan... Bueno, els polítics més importants no han estat amnistiats. Per mi, l'interessant serà veure quins són els següents passos. El que hem vist aquí, no és molt comú portar policies a judici, però sí que ho hem vist en altres casos, en casos molt, molt greus, per temes de policia, per pilotes de goma. Però el que trobem després és que les sentències tendeixen a ser més absolutòries i després no hi ha depuracions internes dins del cos. Opera una impunitat no només a la Policia Nacional, també als Mossos d'Esquadra, dinàmiques corporativistes i de molta impunitat interna, en el qual hi ha unes conseqüències mínimes per a aquests policies que han fet un mal ús. Per tant, això d'avui és una molt bona notícia, que hagi pugut passar, que no hagi quedat totalment impune i que no hagin pogut ser també amnistiats aquests 4 policies. Ara, bueno, hem de veure quina és la sentència i si realment hi ha algunes conseqüències, que ho dubto.
1: Bueno, jo crec que el primer és dir que, clar, és molt lamentable i és molt trist que algú perdi un ull. O sigui, això és el primer i és una obvietat. He llegit una mica com ha anat avui el judici, i ara he escoltat el que deia el president, crec que era d'Òmnium. Bueno, en el judici el propi senyor Espanyol diu que ell reconeix que va llançar unes balles i que allà van haver-hi un grapat de picabaralles. Per tant, no estem davant de la conculcació d'un dret a la manifestació, que aquest jo crec que és indiscutible, sinó que tot el que aquí vam veure i vam viure, tant durant els dies del procés com després amb la sentència, només cal recuperar vídeos i per tant, ser-ne conscient. Que s'investigui a jutge, estic d'acord en que això ve molt tard, que s'investigui a jutge si va haver una extralimitació i si, per tant, el mal es va fer de forma volguda i preconcebuda i pensada i amb voluntat de fer mal, ho trobo bé. El que jo vull dir és... el que aquí no s'està jutjant és exactament el que ha dit el president de l'Òmnium. Aquí no s'està jutjant quina va ser l'actuació de la Policia Nacional, ni de la Guàrdia Civil, ni dels Mossos d'Esquadra. De fet, jo crec que aquells dies ells van tenir una feina molt difícil de garantir la seguretat ciutadana. L'ambient tens que es va viure especialment el 3 d'octubre, crec que no cal recordar-lo. I si alguna cosa és denunciable, a part de tot el que vulgui denunciar el president d'Òmnium, que no està en aquests moments jutjant-se i que per tant és una opinió política, no, una qüestió judicial, és les lamentables condicions amb les que el govern espanyol va enviar la policia a fer una feina de protecció de la seguretat aquí a Catalunya, en els piolins, i que va ser, des del meu punt de vista, absolutament humiliant per una gent que al final són funcionaris públics i que venien fent aquí una feina i que se'ls va tractar d'una forma, des del meu punt de vista, absolutament inconsiderable.
4: Només puntualitzar, és a dir, el que jutja avui efectivament no és que s'hagi conculcat el dret de la manifestació, això no està sobre la taula, el que es decideix és si aquests agents de la policia es van extralimitar en la utilització de la força, i del que els acusa Roger Espanyol, que és el que ha dit avui davant del jutge, és que tot ve com a conseqüència d'aquest enfrontament que tu deies amb les tanques. Com que hi va haver un enfrontament amb unes tanques i un enfrontament i una picabaralla amb aquests agents, el que creu Roger Espanyol, i intentarà demostrar davant del jutge és que, de la ràbia, diguem-ne, aquests agents després van venir i van disparar massa a prop i cap a l'ull i que, per tant, li van fer perdre l'ull. Aquest és el que s'ha de decidir en el judici, a veure si és així o no és així. Això ho decretaran, però és veritat que no s'està jutjant si es va poder manifestar o no, perquè, efectivament, ell es va manifestar, ho ha reconegut, va tenir un incident amb aquests agents i ell el que els acusa és que després ells es van venjar, doncs, amb una utilització excessiva de la força.
0: Cosa que és molt més...

0: És greu, perquè el que estem plantejant aquí és que hi va haver-hi uns policies que presumptament es van poder extralimitar les seves funcions i per en una actitud de revenja, perquè Roger Espanyol va donar una patada a una tanca, ells es van venjar disparant una bala de goma. Per tant, no és un escenari en el que hi ha un conflicte, una baralla de bar.
1: Això és la versió d'ell, eh?
0: No, sí, sí. Bueno, és la versió d'ell, però també una mica balada, perquè la policia denuncia Roger Espanyol per desacat a l'autoritat, no sé com es diu, i un jutge ho arxiva. O sigui, la policia també intenta la via de dir ell el que estava fent era ficar-se amb nosaltres tirant una tanca. I això ho arxiven. Per tant, sí que estem en una situació en la que si aquest és l'escenari, no ho plantegem com és que era la tensió de l'1 d'octubre. No, hi havia uns funcionaris estatals que potser en una situació es van extralimitar les seves funcions i davant d'un acte d'un ciutadà no els hi va agradar, van utilitzar una bala de goma disparada per sobre de la cintura i li van buidar un ull a un noi com és Roger Espanyol, que era saxofonista, ha perdut la sensibilitat de les dents, ha hagut de deixar la seva feina. O sigui, és un nivell de tragèdia vital enorme.
1: Sí, és, clar que és un nivell de tragèdia vital, com ho va ser, i disculpeu que ara no em ve al cap el nom d'aquella noia que també va perdre un ull.
2: Esther Quintana.
1: Esther Quintana, sí senyor, moltes gràcies. Uns anys abans, com ho és el cas del policia, que li va caure una torreta al cap i va quedar, crec que de baixa per sempre, i amb lesions irrecuperables, i Déu me'n lliuri de que jo digui o pensi, ni tan sols pensi, és que s'ho va buscar, perquè dir això és una cafrada com una casa de pagès. Però, escolta'm, insisteixo, les imatges són les que són. És que encara a dia d'avui tu pots anar pel carrer de Bo i veus encara els forats, perquè aquesta ciutat té el manteniment lamentable que té, dos contenidors que van cremar. Per tant, clar, quan es suscita una situació de violència, pretendre que la gent que porta hores tancat amb una furgoneta o que per l'altra banda volen pedres o còctels molotov i que tot això es quedi dintre d'un ordre, es converteix en quelcom impossible.
0: Però Joan, això és molt greu. Això
3: és que una policia democràtica sí que entri dins d'un ordre.
1: O clar,
0: o sigui,
3: tens el monopoli de la força, però s'ha d'exercir amb unes determinades condicions.
0: És que quan tens el monopoli de la força tens un nivell de responsabilitat que no pot ser perquè un xaval t'ha tirat una patada, una tanca, tu li disparis una goma, una pilota goma.
1: D'una patada a una tanca, si llegeixes la declaració, passen més coses. Però insisteixo perquè això seria entrar en el debat de es va buscar aquesta mena de problema i jo voldria fugir de que algú us pogués fer amb aquesta idea, però disculpeu, precisament perquè, com molt bé acaba de dir l'Òscar, aquesta és una policia democràtica i és igual que sigui la Policia Nacional que els Mossos o que l'Ertxanxa
3: o
1: que la Guàrdia Urbana de Barcelona, se me'n fot. Per això precisament hi ha un judici, per poder escatir quina és la responsabilitat que tenen aquestes persones. Si no la queries, és una idea d'impunitat, i aquesta idea no hi és. Senzillament és així, és de senzill. Però, insisteixo, jo trobo molt greu que el president d'Òmnium converteixi això en una espècie de generalització de que aquí el que jutja és l'actuació de la policia. No. La policia va tenir en aquells dies un paper molt difícil i va tenir una actitud que va servir per evitar mals majors. I això és el que per mi, a banda de la desgràcia del senyor Espanyol, em sembla important de destacar. I amb unes condicions que, a més, enviats aquí per al Ministeri de l'Interior del govern espanyol, eren lamentables.
2: Però sí que crec que no es pot tampoc generalitzar en la policia, perquè aquí va haver-hi diferents tipus d'actuacions. És a dir, no entro a valorar en quines condicions es van enviar els policies espanyols o la Guàrdia Civil a Catalunya a actuar contra l'1 d'octubre, però els Mossos van tenir una actitud molt més prudent de posar en una balança el risc que suposava actuar davant de tanta gent que en principi no estava fent res dolent o no estava fent res que suposés un risc, i l'actitud que va tenir la policia espanyola i la Guàrdia Civil per l'ordre d'algun superior jeràrquic, fins i tot des del Ministeri potser, d'entrar de manera desproporcionada per impedir la votació.
0: Estem parlant de 1.000 ferits, Joan? I a més, bueno, tu ens compares amb les protestes post-sentència.
1: Això és una xifra absolutament discutible en molts aspectes, però ara això ens portaria...
0: També és discutible el tema dels containers cremats, perquè tu confons sobretot amb els aldarulls forts de la sentència de posterior. Per tant, és veritat que l'1 d'octubre dir que les actuacions de la Policia Nacional van ser per garantir l'ordre és una afirmació super, super subjectiva.
1: Jo crec que tinc una certa consciència i memòria de com va ser la vida aquí a Barcelona. Jo estic aquí a Barcelona i a l'entorn metropolità des del dia 1 fins al dia 3 d'octubre, i ja sé que ara ens encanta reescriure la història i ara de cop i volta tenim molt clars qui són els dolents i qui són els bons, etcètera, etcètera, etcètera, però la meva sensació,
0: si
1: com a vivència personal,
0: Joan,
1: és que entre l'1 i el 3

0: s'obturen aquí, no van passar més coses, no sap exactament per quin coi de miracle. Així és de clar, t'ho dic.
1: Però, Joan, si tu ets el primer que reconeixes que és un despropòsit que el Ministeri d'Interior envies en les condicions que va enviar aquí les policies nacionals, què més despropòsit hagués pogut passar entre l'1 i el 3 d'octubre, que tenim 1.000 ferits, que tu qüestiones, tu te'n deixes de qüestionar dades, també els 50.000 morts palestins que després ha reconegut l'exèrcit d'Israel.
2: No me'n treuen amb l'absurd de màgia.
1: No, bueno, perquè és veritat que tendeix a qüestionar dades, que llavors és veritat que ens quedem en llocs difícils per rebatre, perquè si qüestionem dades que estan acceptades com per organismes, llavors és difícil el debat de dir, bueno, no van ser tan dolents els policies, perquè en el fons no hi ha 1.000 ferits. És una dada que s'ha inventat una mica quatre metges. Home, no, Joan, si estan reconeguts 1.000 ferits, jo el reconeixeria i també acceptaria que el govern espanyol en aquell dia va ser un gran error, un molt mal desplegament policial.
2: Però torno a dir el mateix. O sigui, el que es decideix en aquest judici no és tot el dispositiu general del... No, és el comportament d'aquests quatre agents de la policia, si van o no actuar contra Roger Espanyol, portats per un desig de revenja, perquè havien tingut una picabaralla en una manifestació i llavors anàvem amb això, van disparar tres bales de goma, una de les quals li va acabar buidant l'ull. En tot cas, serà el judici on es discernirà si això va anar, com dius, Roger Espanyol, o si, en canvi, hi va anar d'una altra manera. D'aquí a 12 minuts seran les 4. Fem una pausa perquè volem actualitzar quina serà la situació aquesta tarda amb les pluges. S'anuncien pluges importants i, a més, en moltes zones del país. Ara ho actualitzem.
3: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
6: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
7: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
6: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
8: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
6: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
9: Me siento super! Me siento fantástico!
6: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
10: amunt,
6: però que al final són falses.
11: El rotllo, no m'agrada.
12: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
3: Catalunya migdia.
13: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
15: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
16: A què es dedica exactament una directora de càsting?
17: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
18: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
19: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
18: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
19: Buscarem la solució.
3: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
18: Som 3Cat.
2: 10 minuts i seran les 4 de la tarda. Som a Catalunya migdia amb Bernat Sorroca, Joan López Alegre i Alicia Puig. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat. Les precipitacions afectaran, ens diuen aquesta tarda, sobretot la Catalunya central i les comarques de l'interior de Girona. I durant la nit i la matinada es desplaçaran cap al litoral i al prelitoral central i afectaran especialment l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Barcelonès o el Baix Llobregat. Seran pluges locals i es poden produir de manera sobtada. Per tant, Protecció Civil demana precaució a la població. Saludem Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Protecció Civil. Senyor Cabello, bona tarda.
20: Bona tarda.
2: Primer de tot, les pluges ja han començat, perquè ara miràvem a través del Meteocat i ara mateix ja tenim pluja en diversos punts de Catalunya.
10: Sí, efectivament, farà cosa d'una hora. Han començat doncs, alguns nuclis de tempesta que han crescut així com una mica com bolets, perquè han sigut doncs, tempestes que s'han format de forma sobtada en aquestes zones que dèiem que ja començaria la pluja més forta durant les primeres hores de la tarda, que són doncs, la part nord-est de Catalunya.
2: Què es preveu aquesta tarda? Quines són les localitats o les posicions on hem de patir més?
10: Doncs, com explicàveu vosaltres ara fa un moment, tu mateix, doncs, la primera part de la tarda s'esperen doncs, aquestes pluges més a la part nord-est, a les comarques de Girona i l'interior de Girona, mentre que per la nit, vespre, nit i principis de la matinada, doncs, la pluja quedaria més concentrada al litoral central entre la zona entre Tarragona i Barcelona.
2: El Francesc Mauri ens deia les dues que seran molt locals i que, per tant, pot ser que en una localitat caiguin 30 litres i, en canvi, a pocs quilòmetres, fins i tot metres, deia ell, que no caigui ni una gota.
10: Sí, efectivament, aquesta és una de les qüestions que ens complica més per tema de predicció i també per fer el seguiment de les observacions. De moment no tenim cap incidència destacada, però hem d'estar contínuament seguint aquí amb l'equip des de CECAT per veure si hi ha algun lloc en el qual doncs, les pluges facin mal per poder doncs, actuar en conseqüència.
2: Enviar algun SAlert està descartat?
10: No està descartat. No n'hem enviat cap en base a la informació de la predicció que tenim perquè doncs, els llindars que ens marca s'han quedat només en 4 de 6. Però si, en canvi, per l'observació o perquè hi ha alguna incidència local en algun lloc determinat en el qual les pluges hagin causat una inundació que pugui provocar una emergència, doncs en el moment en què tinguem coneixement, doncs avisarem a la població si és necessari perquè prenguin les mesures per protegir-se, clar.
2: La situació és semblant, no? En què es diferencia de la que vam tenir fa una setmana i que va fer que, per exemple, se suspenguessin les classes dimecres de la setmana passada? En què es diferencia la situació d'aquesta tarda?
10: Es diferencien en diverses... La situació meteorològica és semblant, però es diferencien doncs, primer en l'horari, ja veieu que doncs, estem parlant de la tarda, vespre, nit, però també se diferencien en que la previsió ara per ara i l'última previsió que teníem del servei meteorològic no arribava al llindar que vam arribar, per exemple, la setmana passada. Aleshores, doncs, la diferència és que aquí, doncs, de forma predictiva, no tenim prou probabilitat perquè sigui necessari enviar un SAlert amb la previsió que hi ha, però igualment nosaltres farem el seguiment de l'episodi perquè, doncs, si es produeix alguna incidència, doncs avisar la ciutadania perquè prengui les mesures d'autoprotecció que siguin necessàries.
2: Es pot donar la circumstància, contradictòria si voleu, que dimecres passat les previsions eren pitjors i per tant es van enviar SAlert i després pràcticament no va ploure a les zones habitades, diguem-ne, i que en canvi avui la previsió sigui més benevolent i que després acabi plovent més. Però clar, això sí, no és matemàtica.
10: No, per desgràcia no. De fet, Catalunya és un indret que doncs, ja sabeu que tenim un risc d'inundació important, però aquestes situacions meteorològiques que malauradament amb la situació d'emergència climàtica que estem vivint, cada vegada són més freqüents, són molt difícils de predir perquè són situacions molt sobtades, pluges molt sobtades, molt localitzades i molt irregulars. Crec que comentaves fa una estona que doncs, això es pot donar la situació que en un indret plogui i a pocs quilòmetres a la població del costat no estigui plovent.
2: Potser hi ha molta gent que ens està escoltant que vol anar al Camp Nou aquesta nit, 9:30. Es preveuen pluges al Camp Nou, a la zona de Barcelona, aquesta nit, 10-11?
10: Doncs pluges, hi ha probabilitat que es produeixin pluges i pluges importants. De fet, nosaltres en el comitè tècnic del Pla Inuncat doncs, hem comentat aquesta situació i clar, ja sigui en les hores prèvies del partit, durant el partit o després, doncs, podria ser que en algun moment determinat que hi hagués un xàfec doncs, en alguna zona que pogués afectar a les persones que s'hi desplacen. Per això hem recomanat doncs, extremar les precaucions. Si ha d'accedir, si ens hem de desplaçar per accedir al camp, doncs fer-ho amb la màxima precaució possible. Sempre es fa amb antelació, però amb una mica encara més d'antelació i anar preparat, perquè doncs, pot ser que estiguis al camp i te caigui un bon ruixat. Per tant, doncs, anar preparats per una possible doncs, pluja forta.
2: Doncs reiterem aquesta crida a la prudència i demanem als oients que siguin molt pendents, per exemple, del 3CAT Info, de la tarda de Catalunya Ràdio, perquè estarem molt pendents d'aquest episodi de pluges. I òbviament, qualsevol informació que ens arribi des de Protecció Civil, doncs la faríem arribar a través de les nostres antenes. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
10: Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
2: No sé com ho veieu. És veritat que es genera aquesta sensació de per què avui no s'envien els alerts i la setmana passada sí, quan al final no va ploure. Ja ens han explicat. Els llindars que ara mateix marca la previsió no són els

0: mateixos que marcava dimecres passat. És veritat que dimecres passat no la va encertar i que avui potser, si l'encerta, acaba plovent més que dimecres passat.
1: Ara, confiança màxima en que hi ha tècnics intentant fer el millor possible, hi haurà equivocacions en els propers anys, però el que és innegable és el Mediterrani aquest estiu ha arribat als 28 graus i mig, per tant no, ens vindran...
0: Dos o tres dies amb 38 graus. Exacte. En moltes zones de Catalunya a 20 de setembre.
1: Però és veritat que la temperatura del mar ens indica que llavors a la tardor hi haurà unes tempestes que reaccionaran a molta força i per tant jo crec que hem d'assumir que en els propers anys hi haurà cagades, dies que s'enviaran alertes i no passarà res, i després moments en què sí que passarà una mica més i no s'enviaran, i que hem de confiar en tècnics excel·lents que tenim al Meteocat, al servei d'emergències, perquè necessitem adaptar-nos en aquesta nova era en la qual ja no és broma que et surti el mòbil aquesta tarda plou, en plan, és seriós.
2: Jo estic d'acord amb el que tu dius, però jo crec que en el fons el debat és si a vegades canvien o no els criteris o si a vegades l'administració bada, perquè en el cas de Tarragona del mes d'agost hi ha hagut molta gent i ajuntaments que han dit, escolti, el llindar de la previsió estava molt per sobre d'enviar a l'ESALER i no es va fer. No? O sigui, estic d'acord amb el que tu dius, però la qüestió és l'administració competent, té sempre el mateix criteri, fa el que té que fer i això és el que jo crec que la gent en aquests moments té el dubte.
3: Jo crec que la clau serà... lligar bé les previsions meteorològiques i l'alerta de risc amb les decisions polítiques i restriccions eventualment que es prenguin. És evident que, com comentava el senyor Cabello, que a Catalunya aquestes situacions són molt volàtils i molt canviants, però que amb l'experiència i amb el temps haurem d'avançar cap a restriccions i decisions polítiques més quirúrgiques, perquè és evident que ens haurem d'adaptar a aquesta nova situació i s'haurà de confiar doncs, en l'autoresponsabilitat de la gent i en decisions polítiques molt precises per saber on afecta i on no afecta, per no tancar escoles a centenars de milers de persones, diguéssim.
0: Doncs estarem molt pendents, òbviament, al 3Cat Info o a la tarda de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí un minut i mig. Francesc Garriga, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Ja he preguntat per el Camp Nou, no sé si ho has sentit.
4: Sí.
0: He pensat, al Garriga segur que li interessa això.
4: No tinc abonament, però tinc amics que sí.
0: Per això.
4: Prenc nota.
0: Laia Tudel estava molt amoïnada.
4: No, i l'Arnau Maimó.
0: Veus, clar. L'Arnau Maimó també hi va, també té abonament.
4: L'Arnau té previst anar-hi.
0: Carai, tu, escolta, hi ha molta gent que té abonament, eh?
4: Menys el director del programa en té tothom aquí.
0: No, jo tampoc, eh? Doncs, si et serveix de consol, ens podem anar a un bar junts a veure-ho.
4: Mira, el que vulguis.
0: Escolta'm, la tarda d'aquí, no res, d'aquí un minut.
4: No desconnectis, perquè ara tocarem a Josep Pedrerol.
0: Home!
4: Per parlar d'aquesta remengada de samarretes i de la Villamal.
0: Els ha indignat molt a Madrid, això, eh?
4: Estan molt indignats, que ens ho expliqui el Josep. I després tindrem el Carles Tamayo, que estrena format en 3Cat.
0: Sí.
4: I avui acabarem parlant amb la Patrícia Plaja i la Diana Gómez, la que va ser la responsable de la gestió dels mitjans als atemptats del 17 d'agost, i la Diana Gómez, que la interpreta a la pel·lícula Cronos. Doncs els hem posat cara a cara perquè ens expliquin com va ser aquest procés de transformació.
0: Molt bé, doncs la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga d'aquí a 30 segons. Nosaltres ho deixem aquí. Teniu la tarda a Catalunya Ràdio o teniu els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del programa. Acomiado el Joan López Alegre, l'Alícia Puig i el Bernat Sorroca. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Bona tarda.
2: Que vagi molt bé.
0: Fins llavors, fins que demà hi tornem a les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4, benvinguts. Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra 4 policies. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. I alguns líders de la intel·ligència artificial admeten que aquesta tecnologia genera recels i que cal establir una supervisió externa per generar confiança. Des de l'esfera

0: política nord-americana, figures contraposades rebutgen que el sector quedi en mans només d'oligarques. Nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials, sobretot al vespre i durant les primeres hores de la nit. De moment no hi ha previst activar cap restricció ni enviar cap S-alert. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta nit per les vies que van a parar a l'estació de França, segons ha pogut saber 3CAT Info. També es reforçarà el tancament de la infraestructura ferroviària que hi ha en aquesta zona de Barcelona, on avui hi ha hagut el 6è robatori de coure en 10 dies. I les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys. Dos espectacles de gran format, Emergència Èxit de la Fura dels Baus i El Fil Vermell de Barcelona-Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona. Del 23 al 27 de setembre es podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, d'entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris.
1: Esports.
2: El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre en partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen el 6è triomf consecutiu. També avui, Atlètic de Madrid Osasuna i Deportivo de la Coruña Sevilla a les 7 i Llevant Atlètic Club a 9:15. En handbol, el CAC 7 Granollers rep a 9:15 el Morvedre en partit de la 3a jornada de la Lliga Femenina. El Barça, de la seva banda, viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la 2a jornada de la Lliga de Campions.
0: I precaució aquesta tarda amb els ruixats i tempestes intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, una pluja que pot ser torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central i al vespre i fins a la matinada al litoral i prelitoral central i al Camp de Tarragona, tot plegat amb un descens de la temperatura. Avui les màximes més altes, prop dels 31 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré durant la propera hora d'informació fins les 5 de la tarda aquí, a 3CAT Info.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Doncs comencem. En la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre, Roger Espanyol, que va perdre un ull per tret d'una bala de goma, ha declarat que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Es jutgen 4 policies nacionals que s'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. 2 comandaments policials han justificat l'actuació, mentre diversos testimonis asseguren que la protesta era pacífica. Anem en directe a l'Audiència de Barcelona. Allà hi tenim en Miquel Jarque. Bona tarda, Miquel.
3: Hola, molt bona tarda. Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents en una càrrega prèvia a l'ús de les bales de goma. Va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre i que Roger Espanyol va intentar que no recuperés. A preguntes del seu advocat, Benet Salellas ha declarat està convençut que va ser víctima d'una represàlia per aquest fet.
4: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
3: Diversos testimonis que van anar a manifestar-se davant el punt de votació de l'escola Ramon Llull al carrer Sardenya, a l'Eixample de Barcelona, han assegurat que no hi havia disturbis i que es van asseure a terra de forma pacífica, fet que ha negat el comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional.
5: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí, sí.
3: Es van disparar, de fet, ho ha dit un altre comandament de la Policia Nacional, 17 bales de goma i

0: més de 40 salves només a la ciutat de Barcelona. A l'acusació, en el judici, haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Español. Demà serà precisament el dia dels perits de les parts on això s'haurà d'acreditar. El judici acabarà l'1 d'octubre.
1: És en Miquel Jarque en directe des de l'Audiència de Barcelona i per Trescat Info. Gràcies, Miquel. Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
1: I abans d'arrencar el judici, l'activista Roger Español ha rebut el suport de diverses entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Irídia, en defensa dels drets humans, i de l'associació Stop Bales de Goma, que lluita per prohibir l'ús d'aquests projectils. El judici també està sent seguit per una missió d'observació independent integrada per diferents organitzacions com Amnistia Internacional. Palau de Justícia, Marta Corbalán.
2: Roger Español ha arribat a les 9 del matí a l'Audiència de Barcelona, on l'esperaven una trentena de persones amb pancartes i crits de suport. Aquest és l'únic cas que serà jutjat per les càrregues policials de l'1 d'octubre. La resta de policies investigats van ser amnistiats. La llei, però, no preveu l'amnistia per als quatre agents que a partir d'avui s'asseuen al banc dels acusats perquè no empara lesions de gravetat com la pèrdua d'un ull. Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que exerceixen d'acusació popular en el judici, confien que aquest cas serveixi d'acte de reparació i justícia per a totes les persones que van patir les càrregues de l'1 d'octubre i esperen que acabi amb una sentència condemnatòria. Sentim la directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, el president d'Òmnium, Xavier Antic, i el de l'Assemblea, Josep Vila.
3: És un judici històric perquè es faci justícia pel Roger, però també perquè s'estableixin els límits de què pot fer o no la policia en context de protesta.
4: Avui portem al banc dels acusats un escopeter i tres comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre.
5: Un únic judici, que això sol ja explica el nivell de poca democràcia i de poca justícia que hi ha a l'estat espanyol.
2: El judici ha arrencat avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum.
6: 3CAT Info.
1: Passant gairebé 9 minuts de les 4 de la tarda, Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als de menys de 15. Davant de l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes i ha anunciat per demà mateix la presentació d'una proposta de llei. Sobre seguretat, Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Des d'Estrasburg ens ho amplia en Bruno Forte a Mires.
7: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i arancelària amb Donald Trump.
8: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
7: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
8: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
7: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
8: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
7: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
1: I en el debat sobre el futur tecnològic que esmentava von der Leyen, és especialment significatiu el fre i l'alerta que sorgeix des del propi sector. Cada vegada més veus admeten la necessitat d'un control de la intel·ligència artificial, una revisió exterior. L'últim a fer-ho ha estat Sam Altman, cofundador d'OpenAI, que ha admès que és normal que la gent no li faci massa gràcia aquesta tecnologia.
9: I think you also see...
10: Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món.

0: la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
1: Mark Zuckerberg de Meta reclama la presència d'uns avaluadors independents. En definitiva, amb més o menys matisos, aquesta indústria reivindica un regulador, com en altres camps. Al marge dels líders de la IA, un fòrum a la capital dels Estats Units ha convidat figures polítiques contraposades que han arribat a una conclusió semblant. No es pot deixar el sector en mans dels oligarques. Washington, Oriol Serra.
2: La Pro-Human Assembly o Assemblea Prohumana, un fòrum de debat sobre els perills i avantatges de la intel·ligència artificial, ha reunit veus tan dispars com són les del senador demòcrata Bernie Sanders, situat a l'ala més esquerra del partit, i l'exassessor de Donald Trump, el fonamentalista MAGA Steve Bannon. Curiosament, tots dos s'han mostrat d'acord a l'hora de manifestar la seva preocupació pel fet que la IA estigui concentrada en les mans de quatre multimilionaris del sector tecnològic, i tots dos són partidaris de posar fre al desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
3: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur, deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguardes serioses sobre la IA. Prou d'hipocresia.
2: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
4: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
2: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
1: Nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials amb acumulacions de prop de 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit. Però de moment no hi ha previst activar cap restricció ni enviar un S-alert, Toni Fortesa.
5: Protecció Civil manté l'avís de nivell taronja i de moment no preveu enviar cap S-alert perquè no s'arriba al llindar necessari. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant aquest episodi de pluges. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, assegura que mantindran el dispositiu de seguiment per si calgués enviar un avís en algun moment.
6: Si en un moment determinat doncs, tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que se pugui donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs enviaríem aquest missatge per a les persones que us puguin veure afectades.
5: Cada vegada es fa més difícil precisar les prediccions i localitzar exactament on descarregaran les tempestes. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura, però, que en el que sí està clar és en la temporalitat del fenomen.
7: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada, i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc a doncs, aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
5: Les tempestes poden ser torrencials, sobretot entre la tarda i el vespre i durant les primeres hores de la nit. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
1: Un quart de 5 de la tarda, temps per l'àrea de servei a 3Cat Info. Una àrea de servei que comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. De moment, retencions limitades a la ronda de l'aturats entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1 en direcció Llobregat. Hi ha alguna possible incidència aquí. Això afecta de retruc la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma de Gramenet, i la C58 i la C33, al tram final d'entrada a Barcelona, des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. A la mateixa C58,

0: També hi ha lentitud a l'altura de Sabadell Sud en direcció Terrassa. A l'altre extrem de Barcelona, les entrades per l'autopista B23, també el tram final entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida i molta intensitat fins a Sant Feliu en aquesta mateixa direcció. I pel que fa a les rondes, la ronda a dalt amb cua entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, i la ronda litoral entre passeig de la zona franca i el port de forma intermitent en sentit Besòs, també a l'altura de la Barceloneta i en direcció Llobregat entre Vila Olímpica i la Barceloneta per alguna possible incidència. Pel que fa a l'extrem sud de la Gran Via, aturats als voltants de plaça Cerdà de Barcelona en direcció, sobretot, d'entrada. Per obres, aturats a l'N240 a l'altura de Montblanc en direcció Lleida. I el transport públic encara s'arrossega en retards que poden superar els 30 minuts a les línies R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, perquè aquest matí hi ha hagut un robatori de cable que ha afectat l'estació de França. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
0: Fins ara.
1: El temps, Gemma Puig.
2: Aquesta tarda haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que ja han començat a guanyar una miqueta més d'intensitat. Durant les primeres hores d'aquest matí migdia ha caigut alguna gota cap al Pirineu, també cap al Terç Oest. De moment, aquests 20 litres per metre quadrat a Viella, un litre a Gandesa, però ja aquests 4 litres a Vic. I aquests ruixats que es van intensificant, de moment cap a les comarques del nord-est, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, a la Selva, també cap al Baix Empordà, Osona, també cap a la Catalunya Central. En aquestes properes hores haurem d'estar pendents dels ruixats en aquest sector del nord-est, avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, per tant, de caràcter que pot ser torrencial, i després, de cara al vespre, nit i matinada, aquests ruixats, aquestes tempestes, arribarien a la façana litoral i prelitoral des de la costa central i també fins al Camp de Tarragona. Per tant, molta precaució, rius, rieres, aquests ruixats intensos que, a més, en aquest tram de la costa poden arribar a aquests 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. Per tant, una situació complicada que començarà de cara a les properes hores i s'allargarà ben bé fins la matinada. I el que hem notat, i sobretot notarem més amb el pas de les hores, és que les temperatures doncs, ja no tenen res a veure amb les que vam tenir ahir. De moment, les màximes més altes, 31 graus al Dover, a l'Aldea, a Sant Sadurní d'Anoia o a Artés, o també els 31 de Santa Coloma de Farners. Hem deixat enrere els 38-39 graus que encara vam arribar ahir. De cara als propers dies, demà amb restes d'inestabilitat a la façana litoral i amb aquestes temperatures normalitzades o fins i tot un pèl més baixes del que tocaria per l'època.
1: Gràcies, Gemma.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: 3CAT Info.
1: Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Més qüestions. Les execucions hipotecàries són aquells processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca. S'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan, atenció, la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. Els preus de l'habitatge, la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i els tipus d'interès són un caldo de cultiu potentíssim que aquest últim any ha tornat a deixar un miler de persones a l'abisme. Delia Cerare és portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
12: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no? Peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
1: Són famílies senceres amb crisis d'ansietat brutals, diu Cerare. Carme Borrell, que en l'última dècada ha estat la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la política d'habitatge necessita incorporar ja la perspectiva de salut pública.
13: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
1: i en les arrels hi ha la lògica de mercat amb què funciona l'habitatge a casa nostra. Més qüestions. Es reforça la seguretat a l'estació de França.

per evitar més robatoris, volem dir, de cable de coure. Avui hi ha hagut el sisè en 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta nit per les vies i també es reforçarà la vigilància.

0: Elles són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de la R2 sud de Vilanova cap avall.
1: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a dues hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
0: Aquest matí ha anat la policia científica per continuar la investigació. Demà reuniran Rodalies, Adif i Mossos. Una proposta que hi haurà sobre la taula serà canviar el coure per alumini. Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França, a l'empresa Indra, per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any.

0: Dos espectacles de gran format, Emergents i Èxit, de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que se celebren del 23 al 27 de setembre. En total, hi podrem veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts del carrer i 109 concerts, d'entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, a qui sentim de fons i que s'acomiaden dels escenaris. Serà el dia 26 a la platja del Bogatell. Emergència Èxit és una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus en col·laboració amb Iceberg i Satori. Es podrà veure el dia 24 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUB, l'Institut de Cultura de Barcelona, explica què és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
1: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge que creiem necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
0: El mateix dia, en aquest cas a la platja de l'Espigó, es podrà veure l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. I és que aquest any Xangai és la ciutat convidada de la Mercè. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària i es farà el dia 27 amb la llista musical, la selecció del líder d'Oques Grasses, Josep Montero. Esports. Fins a 4:45 de la tarda, informació esportiva amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. El Barça rep el Racing de Santander a 10:45 del vespre en partit de la sisena jornada de Lliga. Un triomf blaugrana suposaria el sisè en 6 jornades i també implicaria tornar a ser el líder en solitari de la classificació. L'entrenador blaugrana, Hansi Flick, no té clar si fer rotacions o no.
3: We see today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: A la classificació, el Barça és el co-líder amb el Real Madrid amb 12 punts, però els blaugranes encara han de jugar, amb 15 punts, volíem dir. El conjunt càntabre, que acaba de tornar a la primera divisió, és desè amb 7 punts. El d'avui és un partit de Lliga que no es disputava al Camp Nou des de feia 15 anys. I, com sempre, el podreu seguir des de les 8 del vespre a la TDT de Catalunya Ràdio. La d'avui, a més, serà una transmissió especial, ja que es farà la prèvia conjunta amb el programa Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català.
5: 3CAT Info.
2: A banda d'aquest Barça Racing, avui jugaran 3 partits més d'aquesta sisena jornada de la primera divisió. A partir de les 7, Deportivo de la Coruña Sevilla i Atlètic de Madrid Osasuna. I a 10:45, Llevant Atlètic Club. D'altra banda, la Lliga de Futbol Professional ha fet públics els horaris de la novena jornada de primera. Barça i Espanyol jugaran dissabte 17 d'octubre. Primer els blanquiblaus, que a les 2 del migdia rebran l'Atlètic de Madrid, i després el Barça a 2

0: 2-7 al camp del Betis. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, d'altra banda, ha declarat que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 jugui al Marroc i no a l'estat espanyol.
1: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial.
2: Pero
1: yo lo tengo claro, no sé si salirse no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí, si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
0: El Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal. En clau europea, avui juguen els primers 9 partits de la lligueta de l'Europa League. Destaquen a 3:15 l'Omonia de Nicòsia, Celta de Vigo, i a les 9, Milan Benfica i Anderlecht Olímpic de Lió.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: 2 minuts exactes i arribem a 4:45 de la tarda. El Barça d'handbol viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana i explica les claus per aconseguir el triomf demà.
4: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7-7 a la pista només, no?
0: Ortega recupera l'Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits, i té ja tota la plantilla disponible. També en handbol, el CAC 7 Granollers rep a partir de 8:15 el Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. La jugadora de l'equip ballesà, Raquel Moré, diu que estan preparades per al duel.
5: El vestuari jo crec que està preparat pel partit. Al final són 3 partits en molt poc temps i no tenim gairebé temps per recuperar a nosaltres mateixes i les sensacions de partit a partit. I per dimecres doncs, estic segura que ho deixarem tot per intentar emportar-nos al partit i fer-ho el millor possible davant de l'afició.
0: En motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la 4ª posició de la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades de la que es va fer fa més d'un any al Gran Premi d'Alemanya. Aquest cap de setmana, al Gran Premi d'Àustria, el tornarà a substituir Pol Espargaró per quart cap de setmana consecutiu. I en ciclisme, l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge del català Marc Brustenga, tal com vam avançar ara fa uns dies a 3CAT Info. Brustenga es va formar precisament a l'equip filial del Caja Rural abans de fer el salt al professionalisme ara fa 6 anys.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I us estem explicant que Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra quatre policies. I que Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials, sobretot al vespre i durant les primeres hores de la nit. De moment no hi ha previst activar cap restricció ni enviar cap S-alert. I en aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que el govern crearà 2.300 noves places de residència públiques aquest any a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, al Parlament. D'aquí uns minuts us ho ampliem. I tindrem una nova edició de l'Espai d'Actualitat Internacional Mapamundi a 3CAT Info. En aquesta edició, dedicat al Japó i a la seva primera ministra, Sanae Takaichi. És la primera dona que ocupa el càrrec en la història del país. Cèlia Cernadas ens explicarà els canvis que està introduint al Japó. I quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda, informació esportiva, amb quin argument destacat, Ricard?
1: El partit que jugarà aquest vespre al Barça, 2:15 davant el Racing de Santander, al Camp Nou, en un partit de la sisena jornada de Lliga. Els blaugranes busquen el sisè triomf consecutiu en un duel de Lliga que no es juga al Camp Nou des de fa 15 anys.
0: I com us dèiem, precaució aquesta tarda amb els ruixats i tempestes intenses. Poden caure més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluges torrencials, per tant, a comarques de Girona, Catalunya Central i al vespre i fins a la matinada al litoral i prelitoral central i al Camp de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura, avui les màximes més altes, prop dels 31 graus. En la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre, Roger Espanyol, que va perdre un ull per tret d'una bala de goma, ha declarat que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Es jutja quatre policies nacionals que s'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Dos comandaments policials han justificat l'actuació mentre diversos testimonis asseguren que la protesta era pacífica. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
2: Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents en una càrrega prèvia a l'ús de les bales de goma. Va ser colpejat amb una porra que l'agent de la policia nacional va perdre i que Roger Espanyol va intentar que no recuperés. A preguntes del seu advocat, Benet Salellas ha declarat estar convençut que va ser víctima d'una represàlia per aquest fet.
3: Crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via, no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
2: Diversos testimonis que van anar a manifestar-se davant el punt de votació de l'escola Ramon Llull al carrer Sardenya, a l'Eixample de Barcelona, han assegurat que no hi havia disturbis i que es van asseure a terra de forma pacífica, fet que ha negat el comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional.
4: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos.
2: Es van disparar, de fet, ho ha dit un altre comandament de la Policia Nacional, 17 bales de goma i més de 40 salves només a la ciutat de Barcelona. A l'acusació, en el judici, haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Demà serà precisament el dia dels perits de les parts on això s'haurà d'acreditar. El judici acabarà l'1 d'octubre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passant 5 minuts de 4:45 de la tarda, Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límit als de menys de 15. Davant de l'Eurocambra a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes i ha anunciat per demà mateix la presentació, volem dir, d'una proposta de llei. Sobre seguretat, Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Estrasburg, Bruno Fortea.
6: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
7: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
6: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
7: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
6: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
7: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
6: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: Tornem a Catalunya i canviem de qüestió. Nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral.

0: litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials amb acumulacions de prop de 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit, però de moment no hi ha previst activar cap restricció ni enviar un S-alert. Toni Fortesa.
1: Protecció Civil manté l'avís de nivell taronja i de moment no preveu enviar cap S-alert perquè no s'arriba al llindar necessari. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant aquest episodi de pluges. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, assegura que mantindran el dispositiu de seguiment per si calgués enviar un avís en algun moment.
2: Si en un moment determinat doncs, tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que se pugui donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs enviaríem aquest missatge per a les persones que us puguin veure afectades.
1: Cada vegada es fa més difícil precisar les prediccions i localitzar exactament on descarregaran les tempestes. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura, però, que en el que sí està clar és en la temporalitat del fenomen.
3: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada, i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
1: Les tempestes poden ser torrencials, sobretot entre la tarda i el vespre i durant les primeres hores de la nit. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: L'Audiència Nacional cita com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i el cap de gabinet de la delegació del govern espanyol. La jutgessa que porta la investigació per l'entrada massiva de finals de juliol els ha convocat per d'aquí 2 setmanes en una interlocutòria en què també exigeix reunir tota la informació sobre els avisos previs. A més, ha demanat activar el mecanisme per instar Meta, WhatsApp, TikTok i altres plataformes digitals a conservar i fer-li arribar les dades de registre dels comptes que van difondre la convocatòria. Tot plegat al mateix dia que la Fiscalia de Ceuta ha sol·licitat aclarir el paper del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. La crisi migratòria a la ciutat autònoma ha estat un dia més munició entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. A la sessió de control del Congrés s'han culpat mútuament de cronificar el problema. Madrid, Tània Tàpia.
4: Acusacions creuades i poques solucions conjuntes és el que ha deixat el cara a cara entre Sánchez i Feijóo. A dins de l'hemicicle, el líder del PP ha demanat a Sánchez més mans per accelerar el registre de migrants i també que agafi el guant al Marroc, que ha dit que obrirà les portes a tots els ciutadans que retorni a Espanya. El president espanyol li ha recordat que les deportacions massives no són legals.
5: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
6: En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada. Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema en Feijóo.
4: I ja fora el passadís, en un gest molt poc habitual, Sánchez s'aturava per dir això.
7: Presidente, ¿cómo explican que haya 1000 menores en las calles de Ceuta todavía?
6: Eso a Vives, pregúntale.
4: I és que la Moncloa recorda que la tutela dels menors depèn del govern de Ceuta i va tard, una declaració frívola i irresponsable a ulls del PP. Però no tot ha estat Ceuta. Des de Junts han demanat a Sánchez més mesures per a les classes mitjanes i l'han acusat de l'auge de l'extrema dreta. Sánchez ha evitat la confrontació i ha instat la patronal a un pacte per a pujar sous.
8: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
6: Queda mucho por hacer y espero cooperar con su grupo parlamentario para sacar adelante esas medidas.
4: Avui que comencen oficialment les negociacions pels pressupostos, reunió del ministre d'Hisenda amb el soci de govern Sumar. Després vindrà una ronda de partits. La Moncloa sap que ho té magre, els números no li surten, però manté que els presentarà aquesta tardor.
0: El president Salvador Illa és avui a Extremadura, on aquest any per primera vegada el govern hi celebra els actes de la Diada, que fins ara havia fet sempre a Madrid. Des d'allà ha reivindicat la migració extremenya i ha defensat cara a cara el nou finançament autonòmic amb la presidenta de la comunitat, Maria Guardiola. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
9: La d'avui ha sigut la primera vegada que Salvador Illa es reunia amb una presidenta autonòmica del PP que governa amb Vox. La trobada amb Maria Guardiola ha durat 3/4 d'hora, ha sigut cordial, però més enllà del que diu el comunicat oficial, el president de la Generalitat també ha posat sobre la taula els beneficis del finançament autonòmic, tal com ha defensat abans d'entrar.
10: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora.

0: que estem disposats a explorar. I, a més, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
1: El govern ha triat Extremadura per celebrar els actes de la Diada per homenatjar totes aquelles famílies que van marxar d'aquí durant el segle passat.
2: La zarza entre los años 60 y 80 perdió un tercio de nuestra población. Se fue fuera de España o a otras comunidades autónomas, pero la gran mayoría de zarceños y zarceñas que emigraron a Catalunya.
1: Per això, la primera visita del president aquest matí, acompanyat del seu alcalde, ha sigut en aquest poble de 3.000 habitants, que ja s'ha convertit en un símbol d'aquell èxode.
0: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
1: L'acte central de la Diada serà aquest vespre, es farà a la capital, aquí a Mèrida, amb la projecció de la pel·lícula El 47, per reivindicar els orígens extremenys del seu protagonista, Manuel Vital, el líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
3: I l'expresident de la Generalitat, José Montilla, avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. L'expresident ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també i per als d'aquí també.
3: La defensa de Carles Puigdemont aprofita l'escrit d'ahir del jutge Pablo Llarena per reclamar al Tribunal de Comptes que apliqui d'una vegada a l'expresident l'amnistia comptable. En l'escrit, Pablo Llarena diu que no se sent vinculat pel Tribunal Europeu de Justícia, però assumeix que ha caigut un dels dos arguments del Suprem per no aplicar l'amnistia perquè no van quedar afectats els interessos financers de la Unió. Aquest és l'argument que també ha esgrimit el Tribunal de Comptes per no amnistiar els encausats. L'advocat Gonzalo Boye creu, doncs, que ha d'aplicar-los l'amnistia. Són declaracions a TV3.
5: Deberían de aplicarla ya con prisa y corriendo porque la señora consejera debería ser consciente de lo que dice el auto. El auto dice que no hay margen y ella sabrá si quiere crearse su propio margen o acatar lo que está diciendo el Tribunal Supremo por boca de un juez de lo penal, ¿no?
3: El Tribunal de Comptes s'ha de pronunciar les pròximes setmanes sobre l'amnistia i el Suprem espera per pronunciar-se que el Tribunal Constitucional comenci a resoldre, a partir de dimarts vinent, els recursos d'empara dels exiliats i els condemnats per l'1 d'octubre. El primer dels recursos que tractarà és el de Jordi Turull. I encara una informació en l'àmbit polític abans d'obrir una nova àrea de servei a 3Cat Info. La diputada Laura Vega serà l'alcaldable de la CUP a Barcelona. Les organitzacions que impulsen la candidatura unitària de la CUP i comunistes fan aquests dies les assemblees per ratificar la cap de llista. Està previst que dissabte es faci la presentació pública. En les dues últimes eleccions municipals, els anticapitalistes no van obtenir representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019 van perdre els 3 regidors que tenien. Àrea de servei a 3Cat Info, actualitzem l'estat de les carreteres i autopistes catalanes. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Complicacions a la C14, Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. La via es troba tallada en totes dues direccions a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. També complicacions a les carreteres del Gironès a causa de la forta pluja que hi està caient. Veiem que hi ha força lentitud a l'autopista AP7 en tota aquesta zona, des de la zona, pràcticament des de la comarca de la Selva i fins a Girona en totes dues direccions. Hi ha algun tram a l'altura del Sarrià de Ter, on hi ha retencions en totes dues direccions, probablement a causa de la pluja. També hi ha aturades a l'N2 a la frontera del Portús, d'entrada a França. I a l'àrea de Barcelona, la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. La Ronda de Dalt, amb retencions al tram inicial entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1, en direcció Llobregat. En sentit Besòs, algunes aturades també a l'altura de Pedralbes, de Vallcarca i d'Horta a Canyelles. La Ronda Ronda Litoral, amb aturades entre passeig de la zona Franca i Montjuïc a l'altura del port a Sant Adrià, sentit Besòs, i també de Poble Nou a la Barceloneta en direcció Llobregat. Cues també a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Bellaterra en direcció Girona, a Barberà del Vallès, direcció Tarragona, i la mateixa P7

0: entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. També aturats a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès en direcció Barcelona o bé per enllaçar amb la mateixa AP-7. A causa d'obres, aturats a l'N-240 a l'altura de Montblanc en direcció Lleida. I el transport públic encara retards als trens de les línies R2 Sud i de Rodalies i regionals del Corredor Sud per un robatori de cable aquest matí a l'estació de França. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: El temps, Gemma Puig.
2: Molt i molt pendents d'aquest canvi de temps que ja ha començat a arribar. Durant el migdia, algun primer ruixat, alguna primera precipitació cap al Pirineu, Prepirineu, han caigut aquests 20 litres per metre quadrat a Viella i també algunes precipitacions cap al terç oest. Però els ruixats i les tempestes comencen a guanyar intensitat, ho fan cap a la Catalunya central i cap a les comarques del nord-est, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, la Selva. Durant aquestes primeres hores de la tarda haurem d'estar molt pendents dels ruixats en aquest sector, amb avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, per tant estem parlant de pluja que pot ser torrencial, i després, entre la tarda, vespre, nit i matinada, els ruixats també arribarien no només a la Catalunya central, sinó també litoral i perlitoral central i fins al Camp de Tarragona. Molta precaució en aquest sentit, per tant no acostar-se a rius, rieres, perquè els ruixats poden ser intensos, acompanyats de calamarsa, de cops de vent, i a més també hi ha avisos d'intensitat en aquest tram de la costa de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. El que també ja hem notat i encara notarem més de cara a les properes hores és aquest descens de la temperatura. Ara mateix, amb màximes provisionals, els valors més alts s'enfilen doncs, fins als 31 graus al Dover, a l'Aldea o a Sant Sadurní d'Anoia. Hem deixat enrere els 38-39 que ahir encara hi vam arribar. Per tant, aquesta temperatura normalitzada per l'època, fins i tot una miqueta més avall, que es mantindrà també de cara als propers dies. Demà encara amb restes d'inestabilitat cap a la façana litoral i cap al nord-est.

0: El govern crearà 2.300 noves places de residència públiques aquest any a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament, que ha explicat que enguany invertiran 21 milions i mig d'euros i l'any que ve 133 milions més per crear noves places residencials. D'aquesta manera, diu, s'hauran obert en dos anys les 6.000 places públiques concertades compromeses en l'acord d'investidura.
1: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció en persones amb discapacitat i en problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
0: En la seva primera compareixença davant la Comissió de Drets Socials com a conseller, Romero també ha avançat que el mes que ve començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i faran realitat així el traspàs de competències d'aquesta prestació fins ara estatal.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
3: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
4: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
5: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
6: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
4: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó.

0: En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
1: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
2: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
0: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
1: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
3: L'objectiu és doble: fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia, amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
0: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
3: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
0: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
2: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
0: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
4: Japón sí es un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
5: És un reportatge de Cèlia Cernadas. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
6: Esports fins a les 5.
7: Esports.
6: I amb en Ricard Tisitros. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Joan. El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre en partit de la sisena jornada de Lliga. Un triomf blaugrana suposaria el sisè en 6 jornades i també implicaria tornar a ser el líder en solitari de la classificació. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, no té clar si fer rotacions o no.
9: We see today or was more...
10: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
8: A la classificació, el Barça és el co-líder amb el Real Madrid amb 15 punts, però els blaugranes encara han de jugar. El conjunt càntabre, que acaba de tornar a la primera divisió, és desè amb 7 punts. El partit de

0: Avui al podreu seguir, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio, però avui fins i tot començarà mitja hora més abans, és a dir, a les 8, amb una transmissió especial, ja que es farà la prèvia conjunta amb el Ketis Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català.
1: 3CAT Info.
0: A banda d'aquest Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6ª jornada de la primera divisió. A partir de les 7, Deportiu de la Corunya-Sevilla i Atlètic de Madrid-Osasuna. I a partir de 9:45, Llevant Atlètic Club. D'altra banda, la Lliga de Futbol Professional ha fet públics els horaris de la 9ª jornada de primera. Espanyol i Barça jugaran el mateix dia, el dissabte 17 d'octubre. Els blanquiblaus rebran l'Atlètic de Madrid a les 2 del migdia, mentre que els blaugrana visitaran el Betis a 6:45. I en clau europea, avui juguen els primers 9 partits de la lligueta de l'Europa League. Destaquen, a partir de 6:45, l'Omonia de Nicosia Celta, i a partir de les 9, el Milan Benfica i l'Anderlecht Olympique de Lió.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: El Barça d'handbol viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la 2ª jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
2: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrastra més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
0: Ortega recupera l'Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. També en handbol, el CAC Granollers rep a partir de 9:45 el Morvedre en partit de la 3ª jornada de la Lliga Femenina. La jugadora de l'equip vallesà, Raquel Moré, diu que estan preparades per al duel.
3: El vestuari jo crec que està preparat pel partit. Al final són 3 partits en molt poc temps i no tenim gairebé temps per recuperar a nosaltres mateixes i les sensacions de partit a partit. I per dimecres, doncs, estic segura que ho deixarem tot per intentar emportar-nos al partit i fer-ho el millor possible davant de l'afició.
0: En ciclisme, l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge del català Marc Brustenga, tal com vam avançar ara fa uns dies a 3CAT Info. Brustenga es va formar precisament a l'equip filial del Caja Rural abans de fer el salt al professionalisme ara fa 6 anys. En tenis, Paula Badosa intentarà jugar aquesta nit el partit pendent del 700 de final del torneig de tenis de São Paulo, al Brasil. Fa 2 dies que intenta enfrontar-se a la lituana Justina Mikulskite. Avui no serà abans de 10:45 de la nit. I en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de l'escorta nord-americà Nick Smith Jr., de 22 anys, i que les 3 últimes temporades ha jugat a l'NBA amb Charlotte i amb els Lakers. Firma per una temporada amb el Club Blanc.
1: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquest dimecres 16 de setembre, però per començar fem un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
1: A la C-17 apareix al Vallès en sentit sud, la B-20 la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs i es manté tallada la C-14 a Ribera d'Urgellet a causa d'un accident.
0: Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra quatre policies. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei o que ho diu. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Alguns líders de la intel·ligència artificial admeten que aquesta tecnologia genera recels i que cal establir una supervisió externa per generar confiança. Des de l'esfera política nord-americana, figures contraposades rebutgen que el sector quedi en mans només d'oligarques. Agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. També s'hi reforça la vigilància per part dels Mossos i el tancament de la infraestructura ferroviària. Aquest

0: Dijous s'estudiarà si convé canviar el coure per alumini. Condemnen a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Chaghi, per crims de guerra durant el conflicte per la independència respecte a Sèrbia de finals dels anys 90. Un tribunal de la Haia l'ha trobat culpable d'assassinats i tortures de partidaris de Belgrat. La sentència ha provocat greus protestes al país.
1: Esports. El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre en partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen el 6è triomf consecutiu. També avui, a les 7, Atlètic de Madrid, Osasuna i Deportiu de la Corunya, Sevilla, i a 2:15, Llevant, Atlètic Club. Pel que fa a l'handbol, el CAC 7 Granollers rep a 8:15 el Morvedre en partit de la 3a jornada de la Lliga Femenina. El Barça, de la seva banda, viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la 2a jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, recupera Aleix Gómez. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
0: I pel que fa al temps, precaució aquesta tarda amb els ruixats i tempestes intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja que pot ser torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central i al vespre i fins a la matinada al litoral i prelitoral central i també al Camp de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura, avui les màximes més altes estaran a prop dels 31 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre, Roger Espanyol, que va perdre un ull per tret d'una bala de goma, ha declarat que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Es jutja 4 policies nacionals que s'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. 2 comandaments policials han justificat l'actuació, mentre que diversos testimonis asseguren que la protesta era pacífica. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
3: Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents en una càrrega prèvia a l'ús de les bales de goma. Va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre i que Roger Espanyol va intentar que no recuperés. A preguntes del seu advocat, Benet Salellas ha declarat està convençut que va ser víctima d'una represàlia per aquest fet.
4: Crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
3: Diversos testimonis que van anar a manifestar-se davant el punt de votació de l'escola Ramon Llull al carrer Sardenya, a l'Eixample de Barcelona, han assegurat que no hi havia disturbis i que es van asseure a terra de forma pacífica, fet que ha negat el comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional.
5: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos.
3: Es van disparar, de fet, ho ha dit un altre comandament de la Policia Nacional, 17 bales de goma i més de 40 salves només a la ciutat de Barcelona. A l'acusació, en el judici, haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Demà serà precisament el dia dels perits de les parts on això s'haurà d'acreditar. El judici acabarà l'1 d'octubre.
0: Abans d'arrencar el judici, l'activista Roger Espanyol ha rebut el suport de diverses entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Irídia, de defensa dels drets humans, i també l'associació Stop Bales de Goma, que lluita per prohibir l'ús d'aquests projectils. El judici també està sent seguit per una missió d'observació independent integrada per diferents organitzacions com Amnistia Internacional, Palau de Justícia i a la Marta Corbalan.
6: Roger Espanyol ha arribat a les 9 del matí a l'Audiència de Barcelona, on l'esperaven una trentena de persones amb pancartes i crits de suport. Aquest és l'únic cas que serà jutjat per les càrregues policials de l'1 d'octubre. La resta de policies investigats van ser amnistiats. La llei, però, no preveu l'amnistia per als 4 agents que a partir d'avui s'asseuen al banc dels acusats perquè no emparen lesions de gravetat com la pèrdua d'un ull. Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que exerceixen d'acusació popular en el judici, confien que aquest cas serveixi d'acte de reparació i justícia per a totes les persones que van patir les càrregues de l'1 d'octubre i esperen que acabi amb una sentència condemnatòria. Sentim la directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, el president d'Òmnium, Xavier Antic, i el de l'Assemblea, Josep Vila.
7: és un judici històric perquè es faci justícia pel Roger, però també perquè s'estableixin els límits de què pot fer o no la policia en context de protesta.
8: D'avui portem al banc dels acusats un escopeter i tres comandaments de la policia.

0: policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre.
1: Un únic judici, que això sol ja explica el nivell de poca democràcia i de poca justícia que hi ha a l'estat espanyol.
2: El judici ha arrencat avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum.
3: L'altre tema destacat d'aquesta tarda és que Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als de menys de 15. Davant de l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes i ha anunciat per demà mateix la presentació d'una proposta de llei. Sobre seguretat, Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Estrasburg, Bruno Fortea.
4: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i arancelària amb Donald Trump.
5: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
4: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
5: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
4: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
5: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
4: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
3: En aquest debat sobre el futur tecnològic que esmentava von der Leyen, és especialment significatiu el fre i l'alerta que sorgeix des del propi sector. Cada vegada més veus admeten la necessitat d'un control de la intel·ligència artificial i una revisió exterior. L'últim a fer-ho ha estat Sam Altman, que és el cofundador d'OpenAI, que ha admès que és normal que la gent no li faci massa gràcia aquesta tecnologia.
6: Crec que també s'observa una por real que algunes d'aquestes empreses o algunes companyies que desenvolupen IA puguin acumular massa poder i ser capaces d'exercir una influència indeguda sobre l'economia i imposar una visió del món a la gent. I crec que el món té motius per tenir por d'això.
3: També Mark Zuckerberg de Meta reclama la presència d'uns avaluadors independents. I al marge dels líders de la IA, un fòrum a la capital dels Estats Units ha convidat figures polítiques contraposades que han arribat a una conclusió semblant, que no es pot deixar el sector en mans dels oligarques. Washington, Oriol Serra.
7: La Pro-Human Assembly o Assemblea Prohumana, un fòrum de debat sobre els perills i avantatges de la intel·ligència artificial, ha reunit veus tan dispars com són les del senador demòcrata Bernie Sanders, situat a l'ala més esquerra del partit, i l'exassessor de Donald Trump, el fonamentalista maga Steve Bannon. Curiosament, tots dos s'han mostrat d'acord a l'hora de manifestar la seva preocupació pel fet que la IA estigui concentrada en les mans de quatre multimilionaris del sector tecnològic, i tots dos són partidaris de posar fre al desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
8: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur, deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguardes serioses sobre la IA. Prou d'hipocresia.
7: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
9: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
7: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
10: 3CAT Info.
3: Es reforça la seguretat a l'estació de França.

0: per evitar més robatoris de cable de coure. Avui hi ha hagut el sisè en 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta nit per les vies i també es reforçarà la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CAT Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot n'hi ha a l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara, per tant, es reforçarà. A altres punts on s'actuarà perquè quan hi hagi robatoris afecten molt aquesta circulació de la xarxa són Montcada Bifurcació, Bellvitge, la Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Demà també es reuniran Rodalies, Adif i els Mossos amb una proposta sobre la taula que és canviar el coure per alumini. Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França. L'empresa Indra és qui ho farà per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. I avui també estem pendents d'aquest nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials amb acumulacions de prop de 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit, però de moment no hi ha previst activar cap restricció ni tampoc enviar un SOS. Toni Fortesa.
1: Protecció Civil manté l'avís de nivell taronja i de moment no preveu enviar cap SOS perquè no s'arriba al llindar necessari. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant aquest episodi de pluges. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, assegura que mantindran el dispositiu de seguiment per si calgués enviar un avís en algun moment.
2: Si en un moment determinat doncs, tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que s'ha pogut donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs, enviaríem aquest missatge per a les persones que us puguin veure afectades.
1: Cada vegada es fa més difícil precisar les prediccions i localitzar exactament on descarregaran les tempestes. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura, però, que en el que sí està clar és en la temporalitat del fenomen.
3: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mm en 30 minuts com el de 90 mm en 3 hores.
1: Les tempestes poden ser torrencials, sobretot entre la tarda i el vespre i durant les primeres hores de la nit. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: Doncs en un dia de pluja intensa com avui caldrà estar molt atents a les carreteres. Sapiguem quin és ara l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, la forta pluja que ha caigut a la comarca del Gironès complica la circulació en alguns trams i a retencions en tota aquesta zona, tant a la carretera C65 entre Girona i Llambilles, en tots dos sentits. També algunes aturades a la Nacional 2, a l'altura de Fornells de la Selva, i també lentitud des d'aquest punt i fins a Girona en tots dos sentits, i també complicacions a altres carreteres secundàries de la zona. Ara ja no veiem problemes a l'AP7, on també hi ha hagut una estona quan ha caigut la forta pedregada, en què sí que hi ha hagut retencions a la P7 a la zona del Gironès. A l'àrea de Barcelona, aturats a la C-17 a Parets del Vallès, en direcció Barcelona, la C-59 a Caldes de Montbui, en tots dos sentits, la P7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, també a Barberà la B-30, al lateral en direcció Tarragona i a Bellaterra en direcció Girona, la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, pel que fa a les rondes, cues a la ronda de dalt entre Diagonal i Vallcarca en sentit Besòs, la ronda litoral entre Passeig entre la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del port a la Barceloneta, Sant Adrià, sentit Besòs, i també entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també aturats a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en direcció Tarragona, a causa d'un accident que talla un carril. També cues per obres a l'N240 a l'altura de Montblanc en direcció Lleida i dues vies tallades per accidents d'accidents, la C14 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i la B-2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Aquí hi ha retencions des de Sant Vicenç dels Horts. El transport públic

0: trens de l'R11 de Rodalies arrosseguen retards a causa d'una incidència operativa, mentre que també hi ha retards a les línies R2 Sud i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16, R17, per un robatori de cable a l'estació de França aquest matí que ha provocat una incidència ja resolta des de fa estona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, fins ara.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
3: Aquesta tarda haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que ja han començat a guanyar una miqueta més d'intensitat. Durant les primeres hores d'aquest matí migdia ha caigut alguna gota cap al Pirineu, també cap al Terç Oest. De moment, aquests 20 litres per metre quadrat a Viella, 1 litre a Gandesa, però ja aquests 4 litres a Vic. I aquests ruixats que es van intensificant, de moment cap a les comarques del nord-est, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, la Selva, també cap al Baix Empordà, Osona, també cap a la Catalunya Central. En aquestes properes hores haurem d'estar pendents dels ruixats en aquest sector del nord-est, avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, per tant, de caràcter que pot ser torrencial, i després, de cara al vespre, nit i matinada, aquests ruixats, aquestes tempestes, arribarien a la façana litoral i prelitoral des de la costa central i també fins al Camp de Tarragona. Per tant, molta precaució, riu, rieres, aquests ruixats intensos, que a més en aquest tram de la costa poden arribar a aquests 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. Per tant, una situació complicada que començarà de cara a les properes hores i s'allargarà ben bé fins a la matinada. I el que hem notat, i sobretot notarem més amb el pas de les hores, és que les temperatures doncs, ja no tenen res a veure amb les que vam tenir ahir. De moment, les màximes més altes, 31 graus al Dover, a l'Aldea, a Sant Sadurní d'Anoia o a Artés, o també els 31 de Santa Coloma de Farners. Hem deixat enrere els 38-39 graus que encara vam arribar ahir. De cara als propers dies, demà amb restes d'inestabilitat a la façana litoral i amb aquestes temperatures normalitzades o fins i tot un pèl més baixes del que tocaria per l'època.
4: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
5: Sí, Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado los tres goles!
4: Un rústico espino!
5: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
2: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
6: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
2: On va començar tot.
6: A Catalunya Ràdio.
2: On tot continua.
6: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
2: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
6: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
2: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
6: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
2: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
1: 5 i 20 minuts. El president Salvador Illa és avui a Extremadura, on aquest any per primera vegada el govern hi celebra els actes de la Diada que fins ara havia fet sempre a Madrid. Des d'allà ha reivindicat la migració extremenya i ha defensat cara a cara el nou finançament autonòmic amb la presidenta de la comunitat, Maria Guardiola. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
7: La d'avui ha sigut la primera vegada que Salvador Illa es reunia amb una presidenta autonòmica del PP que governa amb Vox. La trobada amb Maria Guardiola ha durat 3/4 d'hora, ha sigut cordial, però més enllà del que diu el comunicat oficial, el president de la Generalitat també ha posat sobre la taula els beneficis del finançament autonòmic, tal com ha defensat abans d'entrar.
8: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. I, a més, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
7: El govern ha triat Extremadura per celebrar els actes de la Diada, per homenatjar totes aquelles famílies que van marxar d'aquí durant el segle passat.
9: La zarza entre los años 60 y 80 perdió un tercio de nuestra población. Se fue fuera de España o a otras comunidades autónomas, pero la gran mayoría de zarceños y zarceñas que emigraron a Catalunya.
7: Per això, la primera visita del president aquest matí, acompanyat del seu alcalde, ha sigut en aquest poble de 3.000 habitants, que ja s'ha convertit en un símbol d'aquell èxode.
8: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
7: L'acte central de la Diada serà aquest vespre, es farà a la capital, aquí a Mèrida, amb la projecció de la pel·lícula El 47, per reivindicar els orígens extremenys del seu protagonista, Manuel Vital, el líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: En plana internacional condemnen a 25 anys de presó l'antic president de Kosovo per crims de guerra. El Tribunal Especial de la Haia per a Kosovo ha trobat culpable Hashim Thaçi de crims que inclouen assassinats, tortures i detenció il·legal quan l'expresident era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Així ho expressava el president del tribunal, Charles Smith.
10: The panel has found, based on the totality of available evidence, that between April

0: presó. La sentència ha provocat grans manifestacions de protesta per tot Kosovo.
1: Butxaca! Butxaca! Butxaca! Butxaca!
2: Butxaca! Butxaca!
0: Centenars de ciutadans han atacat amb pedres la seu de la missió civil de la Unió Europea a Pristina, la capital del país. Al voltant de l'edifici s'ha establert un fort cordó policial. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de països europeus, però, per exemple, Espanya encara no l'ha reconeguda. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. Hi ha almenys 20 morts i més de 60 desapareguts entre les runes d'un edifici que s'ha esfondrat avui a Ciutat de Gaza. Entre les víctimes mortals hi ha 12 menors. Segons les autoritats de la franja, es tractava d'un bloc residencial de 6 plantes que havia quedat afectat pels atacs d'Israel. Les dificultats d'accés a l'habitatge per l'enorme destrucció i la presència de les tropes israelianes està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
3: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Des dels atacs de Hamas a Israel el 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha destruït o danyat un 90% dels edificis residencials de Gaza, segons l'ONU. A més, ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja.
4: 3CAT Info.
0: I la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que les comarques de Girona són una zona atractiva per al crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana. La qui va ser cap del cos policial a Girona diu que cal evitar que es produeixi corrupció associada. Girona, Núria Paraire.
5: Catà ha dit que s'ha d'impedir la repercussió del crim organitzat en la societat i ha recordat que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la selva.
6: I no ens podem permetre que el crim organitzat adulteri el que és un estat democràtic i de dret. Perquè no són només aquests delinqüents, sinó que són delinqüents aquests que estan relacionats amb crim organitzat, que es poden infiltrar en la xarxa d'un país democràtic i de dret com és la Catalunya en aquest cas.
5: Ha admès que Catalunya és un territori productor i exportador de marihuana i que no n'hi ha prou de desmantellar plantacions, sinó que cal atacar el problema des de l'arrel. Ho ha dit el Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona.
4: Esports.
0: I repassem ara l'actualitat esportiva amb Ricard Isidro. Bona tarda.
7: Bona tarda, Agustí. El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre en partit de la sisena jornada de Lliga. Un triomf blaugrana suposaria el sisè en 6 jornades i tornar a ser el líder en solitari de la primera divisió. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, no té clar si fer rotacions o no.
8: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
7: A la classificació, com diem, el Barça ara mateix és el co-líder amb el Real Madrid amb 15 punts, però els blaugranes tenen un partit pendent, el que han de jugar avui contra el conjunt càntabre, que acaba de tornar a la primera divisió i que actualment ocupa la desena plaça amb 7 punts. El d'avui és un partit de Lliga que no es disputava al Camp Nou des de feia 15 anys. Com sempre, el podreu seguir des de les 8 del vespre a la TDT de Catalunya Ràdio. I la d'avui, a més, serà una transmissió especial, ja que es farà la prèvia conjunta amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català.
4: 3CAT Info.
7: A banda del Barça Racing, avui jugaran 3 partits més d'aquesta sisena jornada de la primera divisió. A partir de les 7, 2 enfrontaments, Deportivo de la Coruña, Sevilla i Atlètic de Madrid, Osasuna. Diego Pablo Simeone, l'entrenador matalasser, reconeix que l'equip està en construcció.
9: Este año se fueron 7 chicos y vinieron 5, y creo que tenemos, si no me equivoco, casi 4 o 5 canteranos. Tenemos un equipo competitivo, que iremos seguramente mejorando jugando, que estamos en construcción, con futbolistas que nos pueden ayudar, pero que necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe.
7: I a partir de 9:15, Llevant Athletic Club. D'altra banda, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha declarat que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 jugui al Marroc i no a l'estat espanyol.
10: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si es salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final.

0: ínfimes o cero.
1: El Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal. En clau europea, avui juguen els primers 9 partits de la lligueta de l'Europa League, destacant l'Omonia de Nicòsia, Celta, a partir de 7:15, i a les 9, Milan, Benfica i Anderlecht, Olímpic de Lió.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El Barça d'handbol viatja avui cap a Montpellier, a França, per jugar-hi demà el partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana.
3: Ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7-7 a la pista només, no?
1: Ortega recupera Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits i disposa de tota la plantilla disponible. Encara en vol, el CRAC 7 Granollers rep a partir de 9:15 al Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. El Granollers és 9è a la classificació amb una victòria i una derrota i el Morvedre és 13è amb 2 derrotes i cap victòria. Pel que fa al motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició de la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se des de fa més d'un any d'unes lesions al Gran Premi d'Alemanya. Aquest cap de setmana, el Gran Premi d'Àustria, el tornarà a substituir Pol Espargaró per quart cap de setmana consecutiu. Afegir que el copilot de ral·lis Marc Solà deixa d'acompanyar el cuiner i Dakaria Nando Jubany per posar-se al costat de la castellana Cristina Gutiérrez en un TU de la marca Santana, un vehicle de la categoria superior. Cristina Gutiérrez i Marc Solà van debutar com a parella esportiva fa poc a la Baja Aragón, amb una meritòria quarta posició. I en ciclisme, l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge del català Marc Brustenga.

0: Són 6:15 de la tarda. Repassem algunes de les informacions més destacades del dia, però primer actualitzem quin és l'estat del trànsit d'equip viari.
1: Destaquem les cues a l'AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, direcció Tarragona, per un accident que talla un carril, també per accidents tallada la C14 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i la BV-2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. També a l'àrea de Barcelona destaquem les cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
0: Fins ara també els hem explicat que Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra 4 policies. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials dels menors de 13 anys. La Comissió Europea presentarà demà mateix una llei per fer-ho. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. I de seguida els explicarem que les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les Preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. En vol un nou traçat perquè diu que el que està previst afecta 100 hectàrees de sòl agrari. I la pel·lícula La Bola Negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido. Als esports, què destaquem, Ricard?
2: Doncs pendents avui d'aquest partit que jugarà el Barça al Camp Nou contra el Racing de Santander a partir de 9:15 del vespre, corresponent a la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen el 6è triomf consecutiu. També avui, a partir de les 7, Atlètic de Madrid Osasuna i Deportiu La Coruña a Sevilla, i a 9:15 Llevant Atlètic Club.
0: I pel que fa al temps, precaució aquesta tarda amb els ruixats i tempestes intenses, amb més de 40 litres en 30 minuts, pluja que pot ser torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central i al vespre, i fins a la matinada també al litoral i prelitoral central i al Camp de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura, avui les màximes més altes, prop dels 31 graus. Passen 3 minuts de 6:15. En la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre, Roger Espanyol, que va perdre un ull pel tret d'una bala de goma, ha declarat que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Es jutja 4 policies nacionals que s'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. 2 comandaments policials han justificat l'actuació, mentre que diversos testimonis asseguren que la protesta era pacífica. A l'audiència de Barcelona hi ha Miguel Jarque.
3: Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents en una càrrega prèvia a l'ús de les bales de goma. Va ser colpejat amb una porra que l'agent de la policia nacional va perdre i que Roger Espanyol va intentar que no recuperés. A preguntes del seu advocat, Benet Salellas, ha declarat estar convençut que va ser víctima d'una represàlia per aquest fet.
4: Crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
3: Diversos testimonis que van anar a manifestar-se davant el punt de votació de l'escola Ramon Llull al carrer Sardenya, a l'Eixample de Barcelona, han assegurat que no hi havia disturbis i que es van asseure a terra de forma pacífica, fet que ha negat el comissari en cap de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional.
5: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos.
3: Es van disparar, de fet, ho ha dit un altre comandament de la Policía Nacional, 17 bales de goma i més de 40 salves, només a la ciutat de Barcelona. A l'acusació, en el judici, haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Demà serà precisament el dia dels perits de les parts on això s'haurà d'acreditar. El judici acabarà l'1 d'octubre.
0: Aquest és un dels temes destacats d'aquesta tarda. L'altre és que Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als de menys de 15. Davant de l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes i ha anunciat per demà mateix la presentació d'una proposta de llei. Sobre seguretat, Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Estrasburg, Bruno Fortea.
6: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
7: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
6: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
7: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
6: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
7: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
6: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: Més qüestions. Amnistia Internacional ha denunciat que l'Iran va cometre crims contra la humanitat per reprimir les protestes populars després de la mort de Jina Amini avui fa 4 anys. La jove va perdre la vida a mans de la policia de la moral per suposadament portar mal posat el vel. Raja Bahraini és investigadora d'Amnistia Internacional.
8: Les proves no deixen cap dubte que les autoritats iranianes van cometre crims contra la humanitat. A l'Iran, els responsables segueixen el poder, mentre que els supervivents i les famílies que busquen justícia són perseguits.
0: L'organització ha identificat 87 alts càrrecs iranians que demana que siguin investigats per la justícia internacional per aplicar ordres d'assassinat i tortura que van provocar la mort de centenars de civils durant la revolta coneguda amb el nom de Dona, Vida, Llibertat. Són dades que Amnistia Internacional inclou en un informe que ha presentat avui i que compta amb testimonis que relaten així la cruesa d'aquells dies.
9: Vaig rebre l'impacte de dues bales i vaig caure. Uns manifestants em van portar a casa i al cap de 6 hores vaig arribar a l'hospital. Quan vaig obrir els ulls per primera vegada, ja havia passat una setmana.
8: Els agents van disparar perdigons metàl·lics contra dues noies que van caure a terra. L'única cosa que podíem fer era córrer. Vam caure a terra, els agents ens estiraven els cabells per fer-nos pujar un cotxe i no sé com vam aconseguir escapar-nos.
0: Amnistia Internacional alerta que la impunitat dona ales a l'Iran per repetir massacres contra la població, com ja va passar precisament a principis d'aquest any, i que, a més, ara els iranians també han de conviure amb les conseqüències de la guerra amb els Estats Units i Israel. Per això demana un alto al foc durador. I mentrestant, les hostilitats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen fan créixer la tensió a la zona. Els rebels diuen que han abatut un caça saudita en una zona petroliera del centre-est del país i acusen Riad d'haver dut a terme centenars d'atacs aeris els últims dies. El govern saudita no ha confirmat la notícia, però sí que ha denunciat la presència d'un dron dels hutis a la ciutat santa de la Meca. Les defenses l'han abatut abans que entrés a l'espai aeri restringit i el govern ha anunciat operacions de represàlia contra aquesta milícia. Els hutis neguen tenir-hi cap responsabilitat. Ara bé, les operacions dels últims dies han causat danys en infraestructures petrolieres saudites i han contribuït a bloquejar l'exportació de cru. Des del 2015, l'Aràbia Saudita dona suport al govern iemenita, internacionalment reconegut, però no han aconseguit frenar els avenços d'insurgents.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més coses. Nou revés parlamentari per a Pedro Sánchez. El Congrés tombarà la llei de lobbies. Ho farà, com estava previst, amb els vots en contra del PP, Vox i Junts, però també de Sumar, que rebutja una norma que inclou els sindicats com a grups de pressió. El ministre Òscar López s'ha compromès en un nou decret a deixar el diàleg social fora de la llei de lobbies. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Per primer cop, Sumar votarà en contra d'un decret del govern espanyol, la llei que regula l'activitat dels grups d'interès o lobbies. Han passat de l'abstenció al no per reflectir, diuen, el seu malestar amb la falta de voluntat negociadora del PSOE. Denuncien que la norma pot perjudicar els sindicats. Gerardo Pisarello.
12: Para nosotros es un camino suicida. Esperamos que haya haya una rectificación y mientras tanto, ya digo, nuestra posición va a ser de oposición.
11: I el ministre Òscar López sortia al pas de les crítiques amb aquest oferiment.
13: En el primer real decreto ley que podamos mandar y desde luego antes de que acabe octubre, mandaremos otra modificación aclaratoria y reforzando la idea de que, por supuesto, el diálogo social queda al margen de lo que es la regulación de lobby.
11: El Partit Popular manté el seu no, qüestionen la urgència de l'executiu per aprovar una llei que, diu la portaveu popular, Edurne Uriarte, està pensada per tapar la corrupció socialista.
14: Aquí el problema es que la izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
11: Els de Junts justifiquen el seu no per la falta de voluntat negociadora del govern, arguments que rebutja de ple el ministre Santim, Josep Pagès i Òscar López.
15: Si aquesta llei no s'aprova és perquè vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindible que s'incorporessin.
13: Yo no he tenido finalmente un retorno de Junts de, oye, es este punto. Nos ha querido, nos ha querido, no pasa nada. Eso sí, cuando en este país se pregunten cómo es posible que España no tenga una ley de lobbies, la respuesta será muy sencilla, porque la derecha y la ultraderecha no quisieron.
11: En tot cas, la convalidació d'aquesta norma ja estava previst que no tirés endavant pel rebuig del PP, Vox i Junts, al qual finalment s'hi ha afegit sumar vots que no són determinants per tombar la llei.
0: Encara en plan econòmic, les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys, quan, atenció, la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. Els preus de l'habitatge, la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i els tipus d'interès són un caldo de cultiu potentíssim que aquest últim any ha tornat a deixar un miler de persones a l'abisme. Délia Serares, portaveu de la PA.
16: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: Són famílies senceres amb crisis d'ansietat brutals, diu Serare, i Carme Borrell, que en l'última dècada ha estat la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la política d'habitatge necessita incorporar ja la perspectiva

0: perspectiva de salut pública.
1: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
0: En les arrels, diu, hi ha la lògica de mercat amb què funciona l'habitatge a casa nostra. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està a la venda. Segons ha avançat el mitjà britànic Green Street, ja ha confirmat el periòdico, el propietari de Diagonal Mar, Deutsche Bank, busca comprador. Fa una dècada que el banc alemany va adquirir el complex per gairebé 500 milions d'euros i si es ven per una quantitat similar, tornarà a ser una de les compravendes de centres comercials més elevades registrades mai a Espanya. Es preveu que l'operació es tanqui durant el primer trimestre del 2027. Diagonal Mar és el centre comercial més gran de Catalunya, amb més de 300.000 metres quadrats construïts i prop de 5.000 places d'aparcament.
2: 3CAT Info.
0: A Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un dels implicats en una baralla d'aquest matí en què han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Hi ha almenys 6 ferits, 5 dels quals per arma blanca, i la baralla ha fet avançar la Junta Local de Seguretat. Lleida, Júlia Albàcar.
3: El detingut és un jove de 24 anys. De moment, la investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions. La baralla d'este matí a la plaça dels Pagesos hauria començat amb una disputa entre dues persones a la qual s'han afegit més gent. Ha estat cap a les 7, un moment en què la zona és molt transitada. Així ho ha explicat l'alcalde, Fèlix Larrosa.
4: Estan pràcticament tots identificats. Es tracta de 12-13 persones que per raons habitacionals aquest matí se les han tingut i no cal que us digui que... ho lamento profundament, me fa vergonya. És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
3: Hi ha 5 homes amb ferides d'arma blanca i un altre amb contusions molt fortes. Els han portat tots a l'Hospital Arnau de Vilanova i alguns d'ells han hagut de passar per quiròfan. No es descarta que hi hagin més ferits que hagin pogut fugir del lloc. Arran d'estos fets, però, l'alcalde ha explicat que dilluns vinent es reunirà la Junta Local de Seguretat i que hi participarà tant la consellera d'Interior com el nou director general dels Mossos. Tot i això, el mateix Larrosa ha vinculat la baralla d'avui dels aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona dels parcs de les vies i ha descartat també que es tracti de bandes.
0: Són 6:15, obrim aquesta hora l'àrea de servei. Comencem repassant quin és l'estat del trànsit avui pendents d'aquestes fortes pluges. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs de moment es mantenen dues vies tallades per accident. Són la C14 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i la B-2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Aquí hi ha retencions des de Sant Vicenç dels Horts en tots dos sentits. També cua per un altre accident a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, en direcció Tarragona, ja que aquest accident talla un carril. La mateixa AP7 amb aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral la B30, també a Barberà, direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, en direcció Terrassa amb lentitud a l'altura de Ripollet i també entre Badia i Sabadell Sud, això en direcció Terrassa-Manresa, cues també a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud i a l'Ametlla del Vallès en direcció Vic, C59 a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes, C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. D'altra banda, encara queda congestió als voltants de Girona a causa de la forta pedregada que hi ha caigut. Hi ha retencions tant a la C65 fins a Quart i també a Llambilles. També hi ha aturades a la mateixa C65 a l'altura de Cassà de la Selva, en tots dos sentits. Lentitud a la Nacional 2 a l'altura de Riudellots de la Selva, en totes dues direccions, i també altres vies secundàries de la zona. Ara mateix l'autopista AP7 se circula amb fluidesa. També retencions a les comarques de Girona, a la Nacional 2 a l'altura de la Jonquera i també a la frontera del Portús, tot en sentit nord en direcció d'entrada a França. Tornant a l'àrea de Barcelona, cues a les rondes. La ronda a dalt, amb lentitud i aturades entre Esplugues i Vallcarca, en sentit Besòs, també entre el Nus de la Trinitat i Roquetes i d'Horta a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i la ronda litoral congestionada entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. El transport públic encara arrosseguen retards els trens de la línia R11 de Rodalies, a causa d'una incidència operativa d'aquest matí. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, fins ara.
5: Fins ara.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: Molt i molt pendents d'aquest canvi de temps que ja ha començat a

0: primer ruixat, alguna primera precipitació cap al Pirineu, Prepirineu, han caigut aquests 20 litres per metre quadrat a Viella i també algunes precipitacions cap al terç oest. Però els ruixats i les tempestes comencen a guanyar intensitat, ho fan cap a la Catalunya central i cap a les comarques del nord-est, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, la Selva. Durant aquestes primeres hores de la tarda haurem d'estar molt pendents dels ruixats en aquest sector, amb avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, per tant estem parlant de pluja que pot ser torrencial, i després, entre la tarda, vespre, nit i matinada, els ruixats també arribarien no només a la Catalunya central, sinó també litoral i prelitoral central i fins al Camp de Tarragona. Molta precaució en aquest sentit, per tant no acostar-se a rius, rieres, perquè els ruixats poden ser intensos, acompanyats de calamarsa, de cops de vent, i a més també hi ha avisos d'intensitat en aquest tram de la costa de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. El que també ja hem notat i encara notarem més de cara a les properes hores és aquest descens de la temperatura. Ara mateix, amb màximes provisionals, els valors més alts s'enfilen doncs, fins als 31 graus al Dover, a l'Aldea o a Sant Sadurní d'Anoia. Hem deixat enrere els 38-39 que ahir encara hi vam arribar. Per tant, aquesta temperatura normalitzada per l'època, fins i tot una miqueta més avall, que es mantindrà també de cara als propers dies. Demà encara amb restes d'inestabilitat cap a la façana litoral i cap al nord-est.
1: 5:49. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
2: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
3: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
2: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.

0: Dos espectacles de gran format, Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que se celebraran del 23 al 27 de setembre. En total hi podrem veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris, serà el dia 26 a la platja del Bogatell. Emergency Exit és una proposta en escènica de gran format de la Fura dels Baus en col·laboració amb Iceberg i Satori. Es podrà veure el dia 24 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
1: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge, creiem, necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
0: El mateix dia, en aquest cas a la platja de l'Espigó, es podrà veure l'espectacle El Fil Vermell de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de Barcelona en el punt de trobada entre Orient i Occident, i és que aquest any Xangai és la ciutat convidada de la Mercè. El Festival Mercè Arts de Carrer estrena el nou Parc de les Glòries amb propostes més familiars, i el Parc Güell, que celebra el centenari, s'hi podrà veure el de Costumari, que és un espectacle singular de dansa i música popular. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de Nova Icària i es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero. Noi, cosa sappiamo di noi, cosa ci illumina. I avui comença el Mercat de Música Viva de Vic. Més d'una setantena d'actuacions ompliran de música a la capital d'Osona fins diumenge, en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. Enviat especial a Vic, Marc Ruiz.
2: El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco. Playground, la banda del trompetista de Stay Homes i Buos Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
3: Qualsevol cosa que escoltis, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte que som quatre vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format i és increïble.
2: Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. Divendres, el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dampere Albo i El Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blaso, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestar, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Baia Baia. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major.
0: La pel·lícula La Bola Negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Les altres candidates eren Los Domingos i El Ser Querido, però La Bola Negra partia com a favorita després d'endur-se el premi a millor direcció a Cannes. Ja amb la mirada posada als Oscars, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi ha començat la seva gira nord-americana.
5: Nos han avisado a ser duro, pero todo es ya no por tener las mayores nominaciones posibles, sino porque la película llegue a lo más lejos posible, al mayor número de gente.
6: Yo no me he permitido ni pensarlo. O sea, a partir de ahora veré qué pienso, pero siempre que me ha venido el pensamiento lo he bloqueado.
4: Des del Festival de Toronto, els Javis han explicat la bona rebuda que ha tingut esta història que entrellaça memòria i alliberament sexual amb la figura del poeta Federico García Lorca.
6: Y gente que no sabe ni una palabra español está sentada, se queda a los Q&As, aplaude, la vuelve a ver. Realmente conectan de una manera muy especial.
5: Visualmente les gusta muchísimo, pero la emoción es lo que más les
6: sí.
5: Conecta mucho con la emoción. Nos vienen en lágrimas, muy emocionados.
4: Ara, La Bola Negra haurà de seguir els passos que va fer Sirat l'any passat, superar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood per ser una de les cinc nominades a l'Oscar a millor pel·lícula internacional. A Catalunya es podrà veure als cinemes a partir del 25 de setembre.
0: I Rosalía ha aconseguit 7 nominacions als Grammy Llatins 2026, que es lliuraran el 12 de novembre a Las Vegas. La de Sant Esteve Sas Rovires opta el premi a millor disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any i també està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. La també catalana Batguiel ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton, entre d'altres.
7: Esports.
0: Falten 5 minuts per les 6 de la tarda. Repassem ara l'actualitat esportiva amb Joan Fitó. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça juga aquest vespre a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander, partit de la 6a jornada de Lliga. Un triomf blaugrana suposaria el 6è en aquestes 6 primeres jornades i, a més, implicaria tornar a ser líder en solitari d'aquesta primera divisió. Pel partit d'avui, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, no té clar si fer rotacions o no.
8: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
7: El Racing acaba de tornar a la primera divisió i ha sumat 7 dels primers 15 punts possibles. José Alberto López n'és el seu tècnic.
9: Complicado, una salida muy difícil por el momento que atraviesa el rival, que creo que está en un excelente momento, como así indican sus números, pero nosotros vamos allí a intentar ser valientes, ser reconocibles, ser un Racing atrevido como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero también va a haber otros momentos en los que vamos a poder jugar y atacar. Entonces, bueno, en esas dos situaciones creo que tenemos que saber movernos y interpretar muy bien lo que tenemos que hacer en todas las fases del juego.
7: El d'avui és un partit de Lliga que no es disputava al Camp Nou des de feia 15 anys. Com sempre, el podreu seguir des de les 8 del vespre a la TDT de Catalunya Ràdio. La d'avui, a més, serà una transmissió especial, ja que es farà la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català.
10: 3CAT Info.
7: Més enllà d'aquest Barça-Racing, avui es juguen 3 partits més d'aquesta 6a jornada de primera, 2 d'ells a les 7 de la tarda, el Deportivo de la Coruña-Sevilla i l'Atlètic de Madrid-Osasuna. A 9:45, mateixa hora que el Barça-Racing, es jugarà al Llevant Atlètic Club. Avui, per cert, s'han fet oficials i públics els horaris de la 9a jornada de primera. El Barça i l'Espanyol jugaran tots dos el dissabte 17 d'octubre. L'Espanyol ho farà a les 2 de la tarda a l'RCD Stadium contra l'Atlètic de Madrid. El Barça visitarà el camp del Betis a 6:45 de la tarda. Mentrestant, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha declarat que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 es jugui al Marroc i no a l'estat espanyol.
11: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver quién será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si salir siendo, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
7: El Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal. Mentrestant, el Barça d'handbol viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
12: Ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
7: Ortega recupera Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits, i a més té tota la plantilla disponible. També en vol el CAC 7 Granollers. Rep a partir de 9:15 el Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. El Granollers és 9è a la classificació. I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada 20 i en el lloc de Maverick Viñales. Recordem que Maverick Viñales no correrà aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria i el substituirà Pol Espargaró. I en ciclisme, l'equip Caja Rural ha fet oficial el fitxatge del català Marc Brustenga, tal com va avançar ara fa uns dies 3CAT Info. Brustenga es va formar precisament al filial del Caja Rural.
13: Són les 6, bona tarda. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. La presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, rebutja davant Salvador Illa el nou model de finançament per evitar, li ha explicat, un nou èxode d'extremenys cap a Catalunya. El president català encapçalarà aquest vespre els actes institucionals de la Diada que, per primera vegada, la Generalitat commemora a Extremadura. També us estem explicant que Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra quatre policies. Decret en llibertat amb càrrecs per al fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues. Se l'investiga per una possible agressió sexual després que tres dones denunciessin que se sobrepassava en els massatges i tractaments que feia. I condemnen a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims de guerra durant el conflicte per la independència respecte a Sèrbia de finals dels 90. Un tribunal de La Haia l'ha trobat culpable d'assassinats i tortures de partidaris de Belgrad. La sentència ha provocat greus protestes al país.

I arrenca una nova edició del Mercat de Música Viva de Vic. A les 7, Lucía del Greco protagonitzarà el concert inaugural, però ja hi ha activitat professional des d'aquest matí.

0: I primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquesta tarda i nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats. Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat. Amb aquesta previsió de pluges, fem una actualització també de quina és la situació ara pel que fa al trànsit amb l'equip viari. Mariluz García.
1: Es normalitza la circulació en aquesta zona del Gironès, però encara queden retencions a la C65 entre Llambilles i Cassà de la Selva en tots dos sentits. També cua la Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera d'entrada a França, la P7 a Sant Cugat del Vallès en direcció Tarragona per un accident i encara també tallada per accident la C14 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell.
2: Esports.
3: El Barça rep el Racing de Santander a 2:15 del vespre al Camp Nou, partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen la 6a victòria en els 6 partits disputats fins ara. També avui a primera 3 partits més, 2 a les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid Osasuna i Deportivo de la Coruña Sevilla, i un més a 2:15 al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
0: I pel que fa al temps, precaució en les pròximes hores per aquestes tempestes i ruixats anunciats localment intensos amb calamarsa o pedra que continuaran afectant el nord-est i la Catalunya central de cara al vespre fins a la matinada. També s'intensificaran al prelitoral i al litoral central fins al Camp de Tarragona. La pluja pot ser d'intensitat torrencial, 40 mil·límetres en 30 minuts. Les màximes més altes arribaran als 31 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora d'informació a la sintonia de 3CAT Info. Fins les 7.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Som-hi. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als de menys de 15. Davant de l'Eurocambra a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes i ha anunciat, per demà mateix, la presentació d'una proposta de llei. Sobre seguretat, Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Estrasburg, Bruno Fortea.
4: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
5: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
4: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
5: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
4: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
5: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
4: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: 6 i 7 minuts, marxem ara cap a Mèrida, Extremadura. Allà el president Salvador Illa entoma el rebuig frontal de la líder d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, al nou model de finançament autonòmic. La dirigent del PP manté l'oposició a la reforma perquè creu que es tornaria a repetir un gran èxode d'extremenys com el que es va viure entre els anys 60 i 80. Tots dos s'han reunit aquest migdia a Mèrida, justament, on el president de la Generalitat encapçalarà aquest vespre els actes institucionals de la Diada, Albert Prat.
6: Salvador Illa no ha volgut deixar passar l'oportunitat per defensar cara a cara la reforma del finançament que el PP segueix rebutjant.
7: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això.
6: Però com era d'esperar, no ha aconseguit fer canviar d'opinió a la popular Maria Guardiola. Després de 3/4 d'hora de reunió cordial, la presidenta extremenya, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que el seu rebuig a la proposta és per evitar que

0: que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir Extremadura el segle passat. La Generalitat, però, no ha volgut fer-ne sang per evitar que aquest pols eclipsi el viatge del president.
1: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
0: I és que el govern vol reivindicar els vincles històrics d'aquesta comunitat amb Catalunya i per això, per primera vegada, ha descentralitzat la celebració de la Diada fora de Madrid. L'acte central d'aquest vespre, a la capital, a Mèrida, tindrà com a fil conductor la història de Manuel Vital, el protagonista d'origen extremeny de la pel·lícula El 47 i que es va convertir en un líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
2: Canviem de qüestió. En la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre, Roger Espanyol, que va perdre un ull per tret d'una bala de goma, ha declarat que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Es jutja quatre policies nacionals que s'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Dos comandaments policials han justificat l'actuació mentre diversos testimonis asseguren que la protesta era pacífica, Miquel Jarque.
3: Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents en una càrrega prèvia a l'ús de les bales de goma. Va ser colpejat amb una porra que l'agent de la policia nacional va perdre i que Roger Espanyol va intentar que no recuperés. A preguntes del seu advocat, Benet Salellas ha declarat està convençut que va ser víctima d'una represàlia per aquest fet.
4: Crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
3: Diversos testimonis que van anar a manifestar-se davant el punt de votació de l'escola Ramon Llull al carrer Sardenya, a l'Eixample de Barcelona, han assegurat que no hi havia disturbis i que es van asseure a terra de forma pacífica, fet que ha negat el comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policía Nacional.
5: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos.
3: Es van disparar, de fet, ho ha dit un altre comandament de la Policía Nacional, 17 bales de goma i més de 40 salves, només a la ciutat de Barcelona. A l'acusació, en el judici, haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Demà serà precisament el dia dels perits de les parts on això s'haurà d'acreditar. El judici acabarà l'1 d'octubre.
6: 3CAT Info.
2: L'Audiència Nacional cita com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i l'excap de gabinet de la delegació del govern espanyol. La jutgessa que porta la investigació per l'entrada massiva de finals de juliol els ha convocat per d'aquí dues setmanes en una interlocutòria en què també exigeix reunir tota la informació sobre els avisos previs de l'arribada. A més, ha demanat activar els mecanismes per instar Meta, WhatsApp, TikTok i altres plataformes digitals a conservar i fer-li arribar les dades de registre dels comptes que van difondre viralment la convocatòria. Tot plegat al mateix dia que la Fiscalia de Ceuta ha reclamat a l'Audiència que aclareixi el paper que va jugar el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. El Ministeri Públic apunta a una possible omissió de funcions. Amb tot, la Moncloa nega inquietud pel procediment judicial i es compromet a cooperar-hi al màxim. Ho ha dit el ministre a càrrec del comandament, volem dir, únic de la crisi, Ángel Víctor Torres.
7: Col·laboració absoluta con la justicia por parte de todos nosotros. No estamos preocupados y nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad, no las interpretaciones, no el uso deformado de las cosas.
2: En paral·lel, la situació a Ceuta ha tornat a centrar el cara a cara d'aquest matí al Congrés entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, que s'han culpat mútuament de cronificar la crisi.
8: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
9: En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada. Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda.
2: El president espanyol ha pujat el to contra el govern de Ceuta i el Partit Popular per la gestió dels menors no acompanyats. I nou revés parlamentari per Pedro Sánchez. El Congrés tombarà la llei de lobbies. Ho farà, com estava previst, amb els vots en contra del PP, Vox i Junts, però també de Sumar, que rebutja una norma que inclou els sindicats com a grups de pressió. El ministre Òscar López s'ha compromès en un nou decret a deixar el diàleg social fora de la llei de lobbies. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Per primer cop, Sumar votarà en contra d'un decret del govern espanyol. La llei que regula l'activitat dels grups d'interès o lobbies han passat de l'abstenció al no per reflectir, diuen, el seu malestar amb la falta de voluntat negociadora del PSOE. Denuncien que la norma pot perjudicar els sindicats. Gerardo Pissarello.

0: Para nosotros es un camino suicida, esperamos que haya una rectificación y mientras tanto, ya digo, nuestra posición va a ser de oposición.
1: I el ministre Òscar López sortia al pas de les crítiques amb aquest oferiment.
2: En el primer real decreto ley que podamos mandar y desde luego antes de que acabe octubre, mandaremos otra modificación aclaratoria y reforzando la idea de que, por supuesto, el diálogo social queda al margen de lo que es la regulación de lobby.
1: El Partit Popular manté el seu no, qüestionant la urgència de l'executiu per aprovar una llei que, diu la portaveu popular, Edurne Uriarte, està pensada per tapar la corrupció socialista.
3: Aquí el problema es que la izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
1: Els de Junts justifiquen el seu no per la falta de voluntat negociadora del govern, arguments que rebutja de ple el ministre Santim, Josep Pagès i Òscar López.
4: Si aquesta llei no s'aprova és perquè vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindible que s'incorporessin.
2: Yo no he tenido finalmente un retorno de Junts de, oye, es este punto. Nos ha querido, nos ha querido, no pasa nada. Eso sí, cuando en este país se pregunten cómo es posible que España no tenga una ley de lobbies, la respuesta será muy sencilla, porque la derecha y la ultraderecha no quisieron.
1: En tot cas, la convalidació d'aquesta norma ja estava previst que no tirés endavant pel rebuig del PP, Vox i Junts, al qual finalment s'hi ha afegit sumar vots que no són determinants per tombar la llei.
5: Investiguen per un delicte d'agressió sexual al fisioterapeuta detingut a Juncosa, a les Garrigues, per fer suposats tocaments almenys a tres dones. La investigació continua oberta i no es descarten més denúncies. Lleida, Júlia Albacar.
6: El detingut és un home de 30 anys que treballava com a fisioterapeuta en diversos centres. Els Mossos el van detenir ahir a Juncosa i este matí ha passat a disposició judicial. L'han deixat en llibertat amb càrrecs i està investigat per un delicte d'agressió sexual. Fins ara s'han rebut tres denúncies de dones que consideren que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. Tot i això, com que les denúncies són de diferents centres, no es descarta que hi pugui haver més víctimes.
5: Primeres incidències per l'episodi de pluja que ja està afectant alguns punts del país i que n'afectarà més aquesta tarda i nit. Els bombers han rebut 25 avisos a la regió de Girona, la majoria per baixos o garatges inundats. La major part de les actuacions han estat a la ciutat de Girona, on ha caigut pedra. Tot i això, no hi ha constància d'afectacions importants. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat i no descarta enviar un missatge "és alert" a la població pel nou episodi de tempestes. Els forts ruixats es desplaçaran de les comarques de Girona fins al litoral i al prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també l'interior de les comarques de Girona i Barcelona les pròximes hores. Joan Ramon Cabello és subdirector de Protecció Civil, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
7: No està descartat, no n'hem enviat cap en base a la informació de la predicció que tenim perquè doncs, els llindars que ens marca s'han quedat només en 4 de 6, però si en canvi per l'observació o perquè hi ha alguna incidència local en algun lloc determinat en el qual les pluges hagin causat una inundació que pugui provocar una emergència, en el moment en què tinguem coneixement, avisarem a la població si és necessari perquè prengui les mesures per protegir-se.
5: Protecció Civil demana molta precaució. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials amb acumulacions de prop de 100 litres d'aigua per metre quadrat fins les primeres hores de la nit. I en aquesta tarda de pluges que poden caure en molts punts del país és especialment important actualitzar quina és ara la situació a les carreteres catalanes. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs a les carreteres de la demarcació de Girona, on ha caigut aquesta forta pedregada, encara queden complicacions només ja a la C-65, on hi ha retencions entre Llambilles i Cassà de la Selva, sobretot en aquesta direcció, però aquí sembla que hi ha alguna incidència, segons avisen usuaris de les xarxes socials. També a les comarques de Girona hi ha retencions a la frontera del Portús, a la carretera Nacional 2, en sentit nord d'entrada a França. Pel que fa a incidències, continua tallada la carretera C-14 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, en tots dos sentits, a causa d'un accident. També hi ha encara retencions per accident a la B-2005 entre Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat. La via ja reoberta a la circulació. A la resta, també per un altre accident, continua la cua a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud. El vehicle implicat es troba situat al voral. També cua a la mateixa autopista AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també sentit a sud i al lateral la B-30 Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. Cua també a la C58 i la C33 al tram final d'entrada a Barcelona entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat. També a la mateixa C58 a l'altura de Ripollet, igualment en direcció d'entrada a Barcelona. Al Vallès Occidental, on també plou, hi ha retencions en algunes vies, també

0: secundàries, com ara la comarcal 14-13A entre Sant Quirze i Sabadell. També aquesta mateixa via a l'altre extrem, a l'entrada a Sabadell per la banda nord, provinent de Polinyà. També hi ha retencions al braç que surten de la C-58, la C-58C, que fa de ronda de Sabadell. També hi ha retencions en aquesta zona. I tornant a l'àrea de Barcelona, aturant-se a l'autovia 2 a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, la B-23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, la C-32 sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, en direcció Castelldefels, i les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs, la ronda litoral amb cua, la ronda de l'Encua entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs, també entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a la ronda litoral entre Passeig entre la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Poblenou i la Barceloneta en direcció Llobregat. El transport públic, recordem que els trens de la línia R11 de Rodalies poden arrossegar retards a causa d'una incidència operativa de fa estona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
0: Fins ara.
1: I l'última hora pel que fa a la previsió meteorològica ens la porta la Gemma Puig.
2: Molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que van descarregant amb intensitat, en alguns casos fins i tot amb aquesta intensitat torrencial, com ha sigut el cas de Fornells de la Selva, amb aquests 49 litres per metre quadrat, també 27 a la Bisbal d'Empordà, 26 a Banyoles, i a Girona Ciutat també aquests 15 litres, però a més amb calamarsa i pedra. Per tant, ruixats, tronades que van descarregant, de moment en aquest sector del nord-est i la Catalunya central, no només cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, també cap al Baix Empordà, sinó també cap a punts del Moianès, al Bages o també nord del Baix Llobregat o Vallès Occidental. Mantindrem en les immediates hores els ruixats en aquest sector i de cara al vespre la inestabilitat també afectarà la costa i el prelitoral central, Camp de Tarragona. Molta precaució, rius i rieres, ruixats que poden continuar sent amb caràcter torrencial, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i també en aquest sector de la façana litoral, en 3 hores es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat. Una situació complicada que s'allarga ben bé fins la matinada. Tot plegat amb unes temperatures que han baixat, on més s'ha notat, doncs, cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però igualment avui les màximes més altes han arribat als 31 graus. Hem deixat enrere els 39 d'ahir, 31 al Tuber, a l'Aldea o a Artés o Sant Sadurní d'Anoia, també. De cara a aquesta propera nit i matinada, després que els ruixats marxin, encara demà al matí quedaran restes d'inestabilitat a la façana litoral, litoral central principalment. Es notarà el descens de la temperatura, la refrescada a tot arreu, amb més sol cap a ponent i algunes nuvolades i alguna tronada cap al nord-est. A la tarda també el sol s'anirà imposant i les temperatures quedaran més baixes. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: Gràcies, Gemma.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Més qüestions. Condemnen a 25 anys de presó l'antic president de Kosovo per crims de guerra. El Tribunal Especial de l'Haia per Kosovo ha trobat culpable Hashim Thaçi de crims que inclouen assassinats, tortures i detenció il·legal quan l'expresident era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Així ho expressava el president del tribunal, Charles Smith.
4: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'Exèrcit d'Alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
1: El tribunal també ha condemnat 3 dirigents més de la milícia a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. La sentència ha provocat grans manifestacions de protesta per tot Kosovo. Centenars de ciutadans han atacat amb pedres la seu de la missió civil de la Unió Europea a Pristina, la capital del país. Al voltant de l'edifici s'ha establert un fort cordó policial. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008 després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de països europeus. Espanya, però, no l'ha reconeguda. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. I passem ara també per Gaza. Almenys 20 morts i més de 60 desapareguts entre les runes d'un edifici que s'ha esfondrat avui a Ciutat de Gaza. Entre les víctimes mortals hi ha 12 menors. Segons les autoritats de la franja, es tractava d'un bloc residencial de 6 plantes que havia quedat afectat pels atacs d'Israel. Les dificultats d'accés a l'habitatge per l'enorme destrucció i la

0: presència de les tropes israelianes està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
1: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quina

0: dia dels 2 milions d'habitants de la franja. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis, Sobre l'Orca, perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Les altres candidates eren Los Domingos i El Ser Querido, però La Bola Negra partia com a favorita després d'endur-se el premi a millor direcció a Cannes. Ja amb la mirada posada als Oscars, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi ha començat la seva gira nord-americana.
2: Nos han avisado, va a ser duro, pero todo es ya no por tener las mayores nominaciones posibles, sino porque la película llegue a lo más lejos posible, al mayor número de gente.
3: Yo no me he permitido ni pensarlo. O sea, a partir de ahora veré qué pienso, pero siempre que me ha venido el pensamiento lo he bloqueado.
1: Des del Festival de Toronto, els Javis han explicat la bona rebuda que ha tingut esta història que entrellaça memòria i alliberament sexual amb la figura del poeta Federico García Lorca.
3: Y gente que no sabe ni una palabra español está sentada, se queda a los Q&As, aplaude, la vuelve a ver. Realmente conectan de una manera muy especial.
2: Visualmente les gusta muchísimo, pero la emoción es lo que más les conecta mucho con la emoción. Nos vienen en lágrimas, muy emocionado.
1: Ara, La bola negra haurà de seguir els passos que va fer Sirat l'any passat, superar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood per ser una de les 5 nominades a l'Oscar a millor pel·lícula internacional. A Catalunya es podrà veure als cinemes a partir del 25 de setembre.
0: Informació esportiva, volem dir, fins 6:45 de la tarda.
4: Esports.
0: I amb en Joan Fitó. Joan, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça juga aquest vespre a 10:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander, partit de la 6a jornada de Lliga. Un triomf blaugrana suposaria la 6a victòria en les 6 jornades disputades fins ara i, a més, implicaria que el Barça torna a ser líder en solitari de la primera divisió. Per aquest Barça-Racing de Santander, el tècnic alemany Hansi Flick no té clar si fer rotacions o no.
6: We see today or was more...
7: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
5: El Racing acaba de tornar a la primera divisió, és desè amb 7 punts de 15 possibles. José Alberto López n'és el seu tècnic.
8: Pensar en rotaciones cuando juegas contra el mejor equipo de o uno de los mejores equipos del mundo es complicado, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a tomar decisiones, como siempre hacemos, en función de los jugadores que creemos mejores para intentar sorprender mañana al FC Barcelona. Pero nosotros no vamos a regalar nada a nuestros jugadores, ni espero que nuestros jugadores al Barça.
5: El d'avui és un partit de Lliga que no es disputava al Camp Nou des de feia 15 anys. Com sempre, el podreu seguir des de les 8 del vespre a la TDT de Catalunya Ràdio en una transmissió avui especial, ja que es farà a la prèvia conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català.
4: 3CAT Info.
5: Més enllà d'aquest Barça Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6a jornada de primera, 2 d'ells a les 7 de la tarda, d'aquí poc més de mitja hora, el Deportivo de la Coruña, Sevilla i l'Atlètic de Madrid, Osasuna. Més tard, a la mateixa hora que aquest Barça Racing, a 9:15 del vespre, jugarà el Llevant Atlètic Club. Avui, precisament, la Lliga ha fet oficials els horaris de la 9a jornada. Espanyol i Barça jugaran el dissabte 17 d'octubre. L'Espanyol ho farà a 14:00 a casa contra l'Atlètic de Madrid i el Barça, una mica més tard, a 6:45, visitarà el conjunt blaugrana, el Betis, al seu estadi.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Mentrestant, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha declarat avui que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 jugui al Marroc i no pas a l'estat espanyol.
9: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, A ver qué hacemos, yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero, pero...

0: claro, no sé si está diciendo, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí, si sigue infantilizando, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
1: El Mundial de l'any 2030, recordem-ho, jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal. Avui, per cert, comença la fase Lliga de l'Europa League. Destaquen tres partits a 7:15, l'Omonia de Nicosia, Celta de Vigo, i dos partits a 9:00, el Milan Benfica i l'Anderlecht Olímpic de Lió. En handbol, el Barça viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la segona jornada de la Champions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
2: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora, això arrastra més dificultats sense dubte, però volem guanyar, no?
1: Ortega recupera Aleix Gómez per aquest partit. L'extrem ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits i tindrà disponible tota la plantilla. També un apunt més encara d'handbol, perquè el KH7 Granollers rep a partir de 9:15 el Morvedre en partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Femenina. El Granollers és 9è a la classificació d'aquesta Lliga Femenina.

0: Són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora hi ha les primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquesta tarda i nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats. Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat. I amb aquesta situació actualitzem breument quina és la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda. Doncs a les comarques de Girona encara persisteixen les retencions a la C-65 entre Quart i Llambilles, o sobretot en aquesta direcció i fins a Cassà de la Selva per alguna possible incidència. I a l'àrea de Barcelona, retencions llargues d'hora punta a les C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la P-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit a sud i les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs.
0: També us estem explicant que Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una proposta de llei en aquest sentit. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. I la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, rebutja davant Salvador Illa el nou model de finançament per evitar, li ha explicat, un nou èxode d'extremenys cap a Catalunya. El president català encapçalarà aquest vespre els actes institucionals de la Diada, que per primera vegada la Generalitat commemora a Extremadura. D'aquí uns minuts també us explicarem que la Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer preveu que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avanç de la malaltia de manera eficaç. Us ho ampliem d'aquí uns minuts. I coneixerem el projecte de la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord. Avui mateix celebren 50 anys de la seva creació. I quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda arribarà la informació esportiva amb en Joan Fitó. Joan, amb quins arguments o amb quin argument principal?
2: Doncs amb el partit que jugarà el Barça aquest vespre, 9:45 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Com la tarda marcat per la pluja, abans a les 7 començaran 2 partits també a primera divisió, l'Atlètic de Madrid Osasuna i el Deportivo de la Coruña Sevilla.
0: I avui una tarda marcada pel temps, insistim, precaució en les pròximes hores per les tempestes i els ruixats localment intensos amb calamarsa o pedra que continuaran afectant el nord-est i la Catalunya central. De cara al vespre fins a la matinada també s'intensificaran el prelitoral i el litoral central fins al Camp de Tarragona. La pluja pot ser d'intensitat torrencial, de 40 mil·límetres en 30 minuts. Les màximes més altes aquesta tarda i vespre arribaran als 31 graus. Brussel·les planteja...

0: ja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als de menys de 15. Davant de l'Eurocambra a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes i ha anunciat per demà mateix la presentació d'una proposta de llei. Sobre seguretat, Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. A Estrasburg, Bruno Fortea.
1: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i arancelària amb Donald Trump.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més el possible.
1: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
2: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
1: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Bruno. En l'àmbit polític hem de passar a per Mèrida, Extremadura. Allà el president Salvador Illa entoma el rebuig frontal de la líder d'Extremadura de la comunitat, Maria Guardiola, al nou model de finançament autonòmic. La dirigent popular manté l'oposició a la reforma perquè creu que es tornaria a repetir un gran èxode d'extremenys com el que es va viure entre els anys 60 i 80. Tots dos s'han reunit aquest migdia a Mèrida, on el president de la Generalitat encapçalarà aquest mateix vespre els actes institucionals de la Diada, Albert Prat.
3: Salvador Illa no ha volgut deixar passar l'oportunitat per defensar cara a cara la reforma del finançament que el PP segueix rebutjant.
4: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això.
3: Però com era d'esperar, no ha aconseguit fer canviar d'opinió a la popular Maria Guardiola. Després de 3/4 d'hora de reunió cordial, la presidenta extremenya, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que el seu rebuig a la proposta és per evitar que es torni a repetir una migració obligatòria com la que va patir Extremadura el segle passat. La Generalitat, però, no ha volgut fer-ne sang per evitar que aquest pols eclipsi el viatge del president.
4: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
3: I és que el govern vol reivindicar els vincles històrics d'aquesta comunitat amb Catalunya i per això, per primera vegada, ha descentralitzat la celebració de la Diada fora de Madrid. L'acte central d'aquest vespre, a la capital, a Mèrida, tindrà com a fil conductor la història de Manuel Vital, el protagonista d'origen extremeny de la pel·lícula El 47 i que es va convertir en un líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
0: I sobre immigració, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també i per als d'aquí també.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Passen ara mateix gairebé 8 minuts de 6:45 de la tarda. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per a tots els tipus de malalts. Des de la Fundació demanen, però, complicitat de tota la societat i sobretot de les administracions per acompanyar la cura i la integració als pacients amb Alzheimer. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia. Però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa molts assajos a nivell internacional que aviat han de donar fruits. Concretament, hi ha 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de 2 anys ja es veuran els primers resultats.
7: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. I el govern crearà 2.300 noves places de residència públiques aquest any a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament, que ha explicat que enguany invertiran 21 milions i mig d'euros i l'any que ve 133 milions més per crear noves places residencials. D'aquesta manera, diu, s'hauran obert en 2 anys les 6.000 places públiques concertades compromeses en l'acord d'investidura.
8: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció en persones amb discapacitat i en problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
0: En la seva primera compareixença davant la Comissió de Drets Socials com a conseller, Romero també ha avançat que el mes que ve començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i faran realitat així el traspàs de competències d'aquesta prestació fins ara estatal.
8: El mes d'octubre la Generalitat començarà a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital a Catalunya. Serà el primer pas d'un traspàs progressiu que culminarà durant els mesos següents fins que la Generalitat assumeixi plenament la gestió i el pagament de la prestació, amb la previsió d'abonar la primera nòmina pròpia per part de la Generalitat de Catalunya al març del 2027.
0: El conseller ha demanat als diputats que s'accelerin els tràmits de la reforma de la renda garantida per millorar la coordinació de totes dues prestacions. L'oposició li ha demanat més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i que es creïn places residencials públiques i no de gestió delegada.
6: 3CAT Info.
0: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes un dia com avui, el 1976, amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, avui es fa un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca, Perpinyà, Laura Bertran.
9: El 16 de setembre va ser el primer dia de classe oficial l'any 1976, amb només 7 alumnes, entre els quals la Mireia Falqués.
10: Érem molt sovint a fora, a les vinyes, a coses, a fer passejades, a veure la naturalesa, i sobretot és quan vaig entrar a l'escola francesa que me vaig adonar del que havia deixat enrere.
9: Al llarg dels anys, el que va començar com una escola bressol s'ha ampliat a una escola primària primer i secundària després, amb alumnes de fins a 14 anys. El projecte següent serà de tancar el cicle per arribar fins al batxillerat. L'any passat, però, la Junta va fer front a una crisi financera. Guillem Nivet és el president de la Bressola.
11: La situació econòmica està estabilitzada. Jo diria que la Bressola ha sortit reforçada d'aquesta crisi, perquè la situació econòmica està molt dolenta, però això ens ha permès doncs, trobar en una situació crítica de fer un treball de fons sobre el nostre model econòmic.
9: Coincidint amb l'efemèride dels 50 anys, la Bressola celebrarà un acte al Palau dels Reis de Mallorca aquesta tarda en presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
0: Parlem ara de mobilitat sostenible. Dels 15.500 carregadors per cotxes elèctrics que hi ha en llocs públics a Catalunya, una quarta part no funcionen. N'hi ha 3.600 que estan fora de servei perquè estan avariats o s'han instal·lat, però encara no s'han connectat a la xarxa elèctrica. Són dades de la Patronal Espanyola de Fabricants de Vehicles, ANFAC, avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Aquests problemes amb la infraestructura de recàrrega s'acaben convertint en un dels principals inconvenients de comprar-se un cotxe elèctric. Albert Sagarra és representant de l'Associació d'Usuaris d'aquest tipus de vehicles.
12: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat per

0: perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
1: Els problemes per accedir a la xarxa d'accés públic s'hi afegeixen les dificultats que molts usuaris tenen per disposar d'un carregador propi privat. Segons una enquesta de l'Autoritat del Transport Metropolità, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no en tenen ni poden instal·lar-lo.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquesta tarda i nit. Els bombers han rebut 25 avisos a la regió de Girona, la majoria per baixos o garatges inundats. La major part de les actuacions han estat justament a la ciutat de Girona, on ha caigut pedra. Tot i això, no hi ha constància d'afectacions importants. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat i no descarta enviar un missatge és alerta a la població per aquest nou episodi de tempestes. Els forts ruixats es desplaçaran de les comarques de Girona fins al litoral i al prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona les pròximes hores. Joan Ramon Cabello és subdirector de Protecció Civil, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: No està descartat, no n'hem enviat cap en base a la informació de la predicció que tenim perquè doncs, els llindars que ens marca s'han quedat només en 4 de 6, però si en canvi per l'observació o perquè hi ha alguna incidència local en algun lloc determinat en el qual les pluges hagin causat una inundació que pugui provocar una emergència, en el moment en què tinguem coneixement avisarem a la població si és necessari perquè prengui les mesures per protegir-se.
1: Protecció Civil davant amb molta precaució. Els meteoròlegs preveuen pluges torrencials amb acumulacions de prop de 100 litres d'aigua per metre quadrat fins a les primeres hores de la nit. Tres quarts de set de la tarda, justament, ens interessem ara per com està afectant aquest episodi de pluges a les carreteres i autopistes del país. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs no hi ha hagut incidències pel que fa a inundacions o carreteres tallades a causa de la pluja, tot i que sí que als voltants de Girona hi ha hagut força congestió en el moment més fort de la tempesta. Queda encara retencions a la carretera C65 a l'altura de Cassà de la Selva en direcció Llagostera, però ja està millorant també la retenció en aquesta via i a la resta de vies de la zona del Gironès ja pràcticament normalitzada la circulació. A l'àrea de Barcelona, amb cues més o menys habituals d'hora punta, tot i que també a la zona del Vallès Occidental també hi ha hagut una estona en què hi havia més congestió de l'habitual. Ara queden cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La mateixa C58 amb lentitud entre Badia i Sabadell Sud en direcció Terrassa. L'AP7 també amb circulació lenta entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i després aturats al lateral la B30 a l'altura de Barberà en sentit sud i a Bellaterra en sentit nord. A l'altra banda de Barcelona aturats també a les entrades per la B23 entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal, l'autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció de sortida cap a Lleida i lentitud fins a Sant Feliu de Llobregat en aquesta direcció i a la C32 sud l'autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi també en sentit sud en direcció Castelldefels-Sitges. Les rondes de Barcelona continuen força plenes, ara sobretot la ronda de dalt, amb cua entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs en direcció al nus del Llobregat. També hi ha retencions des de la sortida 1 i fins la Vall d'Hebron. La ronda litoral amb cues de passeig de la zona franca fins a Montjuïc, a l'altura de la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs. I també des de Poble Nou fins la Barceloneta en direcció Llobregat. També aturants a l'extrem sud de la Gran Via, entre l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins passat plaça Cerdà de Barcelona en direcció plaça Espanya. A causa d'obres, aturants a l'N240 a l'altura de Montblanc en direcció Lleida. Més informació al punt de les 7.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
4: Fins ara.
1: Actualitzem també la previsió meteorològica. Gemma Puig.
5: Molt, molt pendents aquesta tarda, vespre i ben bé fins la matinada dels ruixats, les tempestes que van descarregant, que són intensos i que fins i tot en alguns casos poden ser d'intensitat torrencial. Fornells de la Selva, per exemple, aquests 49 litres per metre quadrat, 27 a la Bisbal d'Empordà, 26 a Banyoles, però també 23 a Viella. En aquest sector del nord-est i de la Catalunya central es mantindran aquests ruixats intensos, molta precaució, que de cara al vespre també afectarien punts de la façana litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i també en aquest tram de la costa poden acumular-se més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, aquesta pluja, que pot ser intensa i abundant de cara al vespre, nit i matinada. Pel que fa a les temperatures,

0: Temperatures han baixat, s'ha notat sobretot cap al Pirineu, comarques interiors. Els valors més alts, 31 graus al Dover o a l'Alder, han deixat enrere els 38 o 39 que encara vam arribar ahir. Aquesta nit i matinada es notarà encara més la refrescada, també de cara a demà, amb un dijous al matí amb restes d'inestabilitat a la façana litoral de matinada, després a la tarda algun ruixat cap al nord-est i moltes més estones de sol cap a ponent i cap al sud.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 7 de la tarda. Més qüestions. Es reforça la seguretat a l'estació de França per evitar més robatoris de cable de coure. Avui hi ha hagut el 6è en 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta nit per les vies i també es reforçarà la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3Cat Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot n'hi ha a l'estació de França, perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada, Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de la R2 sud de Vilanova cap avall.
3: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
2: Aquest matí ha anat la policia científica per continuar la investigació. Demà reuniran Rodalies, Adif i Mossos. Ja està en marxa el Mercat de Música Viva de Vic. A les 7, Lucía del Greco protagonitzarà el concert inaugural, però ja hi ha activitat professional des del matí. Anem a Vic, Marc Ruiz.
4: D'amor i de mort és una de les sorpreses que pots trobar entre els concerts para professionals. El duet catalano-brasiler ha omplert l'Església dels Dolors amb electrònica, veu i flauta travessera. Judit Soler i Erika Lourdes Fernández han assegurat que ara que la terra crema i plora, i en honor a tots els que ja no hi són, la nostra obligació és gaudir. Una declaració que xoca amb la seva música atmosfèrica, etèria i inquietant a vegades amb lletres poètiques. Aquest matí ha estat Playground, el grup de Claustronic, el que s'ha presentat davant dels professionals. Una banda en què el membre Stay Home i Buos recupera el seu projecte de jazz contemporani.
5: És superxulo i jo tenir l'opció ara de poder fer una cosa que s'assembla més a la música que jo he estudiat amb tota la meva vida, que és trompeta i trompeta jazz especialment, és increïble i és super enriquidor.
4: A les 7, Lucía del Greco inaugura el mercat amb Non Concerto, una posada en escena basada en la música d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer reflexionar sobre què és la música en directe.
1: Futbol català al dia.
6: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. A la primera federació, victòria del Nàstic davant l'Algeciras, 4-2. Els granes signen un gran inici de temporada amb 7 punts de 9 possibles. En canvi, derrotes dels dos barcelonins, Eivissa 2, Sant Andreu 0 i Europa 1, Hèrcules 2. Els graciencs encara no han guanyat. A la segona federació, l'Espanyol B i el Manresa porten 6 punts de 6 possibles. Els blanquiblaus golegen el Calamotxa per 5-0 i els del Bages superen el Penyesport per 2-0. En canvi, el Barça B punxa contra el filial del Logroñés. La muntanyesa és la sensació de la tercera federació. 0-1 al camp del Badalona i líders en solitari, en ple de victòries. Els tres candidats a l'ascens, Cornellà, l'Hospitalet i Vilanova, aconsegueixen la seva primera victòria. A la primera federació femenina, el Barça B punxa en la seva estrena 1-1 contra el Reial Unión de Tenerife. I també comença la segona federació. 5 equips catalans guanyen el Barça C, l'Espanyol B i l'Ona Sant Adrià. En canvi, l'EM de Lleida empata contra el València B i l'Europa perd per 2-0 al camp de l'Elx.
1: Futbol català a 3cat Info.

0: Repassem ara el que donarà de si el pròxim cap de setmana pel que fa al futbol territorial de casa nostra. A Primera Federació, el Nàstic viatjarà al Corcón diumenge a les 12, mirant de confirmar el bon inici de temporada després de sumar 7 punts en els primers 3 partits. L'Europa buscarà la primera victòria de la temporada en un camp complicat com el del Múrcia dissabte a 6:45. I el Sant Andreu rebrà el filial del Madrid, però no serà aquest cap de setmana, sinó dimecres 23 de setembre. A Segona Federació, el Manresa, líder del grup 2, jugarà amb el Tudelano. L'Espanyol B, que també ha començat en ple de victòria, jugarà al camp del Penya Esport, i el Barça B viatjarà fins a Barbastro. A la Tercera Federació tenim duel barceloní entre el Martinenc i l'Europa B, el Guinardó. El Cornellà de Leo Messi, que ha començat molt bé la Lliga, s'enfrontarà a l'Hospitalet en un duel de candidats a l'ascens. Per la seva banda, el Badalona jugarà al camp del Vilassar de Mar. La Lliga Elit, que arrenca aquest proper cap de setmana, té alguns partits destacats, com l'Horta Turó de la Peira, duel de barris veïns barcelonins, i el derbi d'Osona, Manlleu-Vic. A la Primera Federació Femenina destaquen el duel de filials entre el Barça B i l'Atlètic de Madrid B. I finalment, a la Segona Federació Femenina, l'Ona Sant Adrià, líder de la categoria, jugarà al camp de l'Europa en el retorn de les gracienques a la categoria.
1: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
2: Repassada l'actualitat del futbol català, temps ara per la informació esportiva general.
1: Esports.
2: Fins les 7 de la tarda, amb en Joan Fitó. Joan, bona tarda.
3: Bona tarda, i una informació esportiva que també passa aquesta hora per un equip català, el Barça, que jugarà avui partit de la 6a jornada de primera. Ho farà a 9:45 del vespre al Camp Nou contra el Racing de Santander. En cas de victòria, els blaugranes sumarien 6 triomfs en els 6 primers partits de Lliga, el que implicaria que el Barça tornarà a ser líder en solitari d'aquesta primera divisió. Per al partit d'avui, el tècnic blaugrana Hansi Flick no té clar si fer rotacions o no.
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
3: El Racing ha sumat 7 punts de 15 possibles fins ara. És un nou vingut a la categoria. De fet, aquest Barça-Racing és un partit que no es disputava al Camp Nou des de fa més de 15 anys. José Alberto López és el tècnic del conjunt càntabre.
5: Complicado, una salida muy difícil por el momento que atraviesa el rival, que creo que está en un excelente momento como así indican sus números, pero nosotros vamos allí a intentar ser valientes, ser reconocibles, ser un Racing atrevido como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero también va a haber otros momentos en los que vamos a poder jugar y atacar. Entonces, bueno, en esas dos situaciones creo que tenemos que saber movernos y interpretar muy bien lo que tenemos que hacer en todas las fases del juego.
3: El d'avui és un partit de Lliga que, com dèiem, no es disputava al Camp Nou des de feia 15 anys, i és un partit especial, ja que el podreu seguir des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio, en una transmissió conjunta a la prèvia amb el Què t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català.
1: 3Cat Info.
3: Més enllà d'aquest Barça-Racing, avui es jugaran 3 partits més d'aquesta 6a jornada de primera divisió, 2 que comencen d'aquí poc més d'un parell de minuts, el Deportivo de la Coruña-Sevilla i l'Atlètic de Madrid-Osasuna. Més tard, a la mateixa hora que el Barça, a 9:45 es jugarà el Llevant Atlètic Club. I tenim aquesta tarda també un equip de la Lliga Espanyola que està disputant el partit de fase Lliga de la UEFA, de l'Europa League, el Celta de Vigo, que juga al camp de l'Omonia de Nicòsia, amb un català, en Ferran Jutglà, com a titular. De moment, som al minut 11 de partit. Omonia de Nicòsia 0, Celta de Vigo 0. Mentrestant, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha explicat que veu molt probable que la final del

0: Mundial del 2030 es jugui al Marroc i no a l'estat espanyol.
1: Lo que hay que pensar que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver quién será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si salir siendo, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
0: Mentrestant, el Barça d'handbol viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la segona jornada de Lliga de Campions. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. Ortega té tota la plantilla disponible per jugar aquest Montpellier-Barça demà a 9:15 del vespre. I en bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'escorta nord-americà Nick Smith Jr., de 22 anys i que les tres últimes temporades ha jugat a l'NBA. Ho ha fet Nick Smith amb Charlotte i també amb els Lakers. El nord-americà firma per una temporada amb el Club Blanc. I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent, i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició de la general. Mentrestant, Maverick Viñales segueix recuperant-se de les lesions derivades de la que es va fer fa més d'un any al Gran Premi d'Alemanya.
2: 3CAT Info.
3: Bona tarda, són les 7. I ja tenim les primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquesta tarda i nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats, i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Consultem a aquesta hora l'estat de les carreteres per saber si està tinguent afectacions o no aquest episodi de pluges. Equip viari.
4: Doncs no hi ha hagut incidències pel que fa a carreteres tallades o inundades, sí que hi ha hagut més intensitat de trànsit, sobretot a les comarques de Girona. Ara hi ha un accident que talla el pont de Suert a la carretera nacional 230 en totes dues direccions. També hi ha un altre accident a la C58, al tram de carretera, que provoca retencions entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar en sentit nord en direcció Manresa. I a l'àrea de Barcelona destaca la C58 i la C33 encara aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i la Ronda de Dalt encara amb cua des d'Esplugues i fins a Vallcarca en sentit Besòs.
3: La jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva de Ceuta cita com a testimonis el president ceutí Juan Jesús Vives i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. La magistrada també demana recopilar tots els avisos previs de l'arribada i la informació de què disposen les xarxes socials per on van córrer les convocatòries. La Moncloa diu que col·laborarà amb els tribunals. Salvador Illa commemora aquesta tarda la Diada de l'11 de setembre per primer cop a Extremadura. El govern ha mogut la celebració de Madrid a Mèrida per posar en valor la integració dels migrants d'aquesta comunitat a Catalunya el segle passat. Abans, el president s'ha reunit amb la seva homòloga extremenya, del PP, i li ha demanat fer costat al nou model de finançament. Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra quatre policies. Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei per fer-ho. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Condemnen a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims de guerra durant el conflicte per la independència respecte a Sèrbia de finals dels anys 90. Un tribunal de la Haia l'ha trobat culpable d'assassinats i tortures de partidaris de Belgrat. La sentència ha provocat greus protestes al país.
0: Esports. El Barça rep el Racing de Santander a 9:15 del vespre al Camp Nou, partit de la sisena jornada de Lliga. Els blaugranes busquen la sisena victòria en 6 partits disputats fins ara. En joc, dos partits ara mateix a la primera divisió. Tots dos han començat a les 7. L'Atlètic de Madrid 0, Osasuna 0 i el Deportivo de la Corunya 0, Sevilla 0. Se'n jugarà un a 2:15, el Llevant Atlètic Club. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick Viñales.
3: I pel que fa al temps, precaució en les pròximes hores per les tempestes i els ruixats localment intensos, com dèiem, amb calamarsa o pedra, que continuaran afectant el nord-est i la Catalunya central. De cara al vespre fins a la matinada també s'intensificaran al prelitoral i al litoral central fins al Camp de Tarragona. La pluja pot ser d'intensitat torrencial de 40 mil·lilitres en 30 minuts. Les màximes més altes arribaran als 31 graus.
2: 3CAT Info.
3: Passen 4 minuts de les 7, us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: L'Audiència Nacional cita com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i l'excap de gabinet de la delegació del govern espanyol. La jutgessa que porta la investigació per l'entrada massiva de finals de juliol els ha convocat per d'aquí dues setmanes en una interlocutòria en què també exigeix reunir tota la informació sobre els avisos previs a l'arribada. A més, ha demanat activar els mecanismes per instar Meta, WhatsApp, TikTok i altres plataformes digitals a conservar i fer-li arribar les dades de registre dels comptes que van difondre viralment la convocatòria. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia de Ceuta ha reclamat a l'Audiència que aclareixi el paper que va jugar el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. El Ministeri Públic apunta a una possible omissió de funcions. Amb tot, la Moncloa nega inquietud pel procediment judicial i es compromet a cooperar-hi al màxim, ho ha dit el ministre a càrrec del Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres.
5: Colaboración absoluta con la justicia por parte de todos nosotros. No estamos preocupados y nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad, no las interpretaciones, no el uso deformado de las cosas.
3: La mateixa Audiència Nacional, per cert, ha ordenat paralitzar el campament que el govern espanyol està enllestint al port de Ceuta i on demà ja hi anava a enviar 800 migrants. El tribunal ha fet cas a la petició d'un sindicat policial i demana a l'executiu que li enviï tots els detalls de la instal·lació per decidir si aixeca o no el veto. En paral·lel, la situació a Ceuta ha tornat a entrar al cara a cara d'aquest matí al Congrés entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, que s'han culpat mútuament de cronificar la crisi.
6: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
7: En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada. Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda.
3: El president espanyol ha pujat el to contra el govern de Ceuta i també contra el PP per la gestió dels menors no acompanyats. I avui Pedro Sánchez també s'ha endut un nou revés parlamentari perquè el Congrés tombarà la llei de lobbies. Ho farà com estava previst, amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, però també de Sumar, que rebutja una norma que inclou els sindicats com a grups de pressió. El ministre Òscar López s'ha compromès en un nou decret a deixar el diàleg social fora de la llei de lobbies. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Per primer cop, Sumar votarà en contra d'un decret del govern espanyol, la llei que regula l'activitat dels grups d'interès o lobbies. Han passat de l'abstenció al no per reflectir, diuen, el seu malestar amb la falta de voluntat negociadora del PSOE. Denuncien que la norma pot perjudicar els sindicats. Gerardo Pissarello.
9: Para nosotros es un camino suicida. Esperamos que haya una rectificación. Y mientras tanto, ya digo, nuestra posición va a ser de oposición.
8: I el ministre Òscar López sortia al pas de les crítiques amb aquest oferiment.
10: En el primer real decreto ley que podamos mandar y desde luego antes de que acabe octubre mandaremos otra modificación aclaratoria y reforzando la idea de que por supuesto el diálogo social queda al margen de lo que es la regulación de lobbies.
8: El Partit Popular manté el seu no, qüestionen la urgència de l'executiu per aprovar una llei que, diu la portaveu popular Edurne Uriarte, està pensada per tapar la corrupció socialista.
11: Aquí el problema es que la izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
8: Els de Junts justifiquen el seu no per la falta de voluntat negociadora del govern, arguments que rebutja de ple el ministre. Sentim Josep Pagès i Òscar López.
12: Si aquesta llei no s'aprova és perquè vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindible que s'incorporessin.
13: Yo no he tenido finalmente un retorno de Junts de, oye, es este punto. No se ha querido, no pasa nada. Eso sí, cuando en este país se pregunten cómo es posible que España no tenga una ley de lobbies, la respuesta será muy sencilla, porque la derecha y la ultraderecha no quisieron.
8: En tot cas, la convalidació d'aquesta norma ja estava previst que no tirés endavant pel rebuig del PP, Vox i Junts, al qual finalment s'hi ha afegit Sumar, vots que no són determinants per tombar la llei.
3: Encara en política, el president Salvador Illa entoma el rebuig frontal de la líder d'Extremadura, Maria Guardiola, al nou model de finançament autonòmic. La dirigent del PP manté l'oposició a la reforma perquè creu que es tornaria a repetir un gran èxode d'extremenys com el que es va viure entre els anys 60 i 80. Tots dos s'han reunit aquest migdia a Mèrida, on el president de la Generalitat encapçalarà aquest vespre els actes institucionals de la Diada. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
14: Salvador Illa no ha volgut deixar passar l'oportunitat per defensar cara a cara la reforma del finançament que el PP segueix rebutjant.
15: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això.
14: Però, com era d'esperar, no ha aconseguit fer canviar d'opinió a la popular Maria Guardiola. Després de tres quarts d'hora de reunió cordial, la presidenta extremenya, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que el seu rebuig a la proposta és per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir Extremadura el segle passat. La Generalitat, però, no ha volgut fer-ne sang per evitar que aquest pols eclipsi el viatge del president.
15: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
14: I és que el govern vol reivindicar els vincles històrics d'aquesta comunitat amb Catalunya i per això, per primera vegada, ha descentralitzat la celebració de la Diada fora de Madrid. L'acte central d'aquest vespre, a la capital, a Mèrida, tindrà com a fil conductor la història de Manuel Vidal, el protagonista d'origen extremeny de la pel·lícula El 47 i que es va convertir en un líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
3: I en la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre, Roger Espanyol, que va perdre un ull per el tret d'una bala de goma, ha declarat que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Es jutja quatre policies nacionals que s'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Dos comandaments policials han justificat l'actuació, mentre diversos testimonis asseguren que la protesta era pacífica. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
16: Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents en una càrrega prèvia a l'ús de les bales de goma. Va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre i que Roger Espanyol va intentar que no recuperés. A preguntes del seu advocat, Benet Salellas ha declarat està convençut que va ser víctima d'una represàlia per aquest fet.
17: Crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
16: Diversos testimonis que van anar a manifestar-se davant el punt de votació de l'escola Ramon Llull al carrer Sardenya, a l'Eixample de Barcelona, han assegurat que no hi havia disturbis i que es van asseure a terra de forma pacífica, fet que ha negat el comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional.
18: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa la informació que tuvimos.
16: Es van disparar, de fet, ho ha dit un altre comandament de la Policia Nacional, 17 bales de goma i més de 40 salves, només a la ciutat de Barcelona. A l'acusació, en el judici, haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Demà serà precisament el dia dels perits de les parts on això s'haurà d'acreditar. El judici acabarà l'1 d'octubre.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: 7 i 11 minuts, Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança que la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Davant de l'Eurocambra a Estrasburg, Ursula von der Leyen també ha anunciat per demà mateix la presentació d'una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als de menys de 15. Estrasburg, Bruno Fortea.
19: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
20: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
19: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
20: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
19: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi ha
1: hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
20: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
1: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
3: I tornem a Catalunya perquè es reforça la seguretat a l'estació de França per evitar més robatoris de cable de coure. Avui hi ha hagut el sisè en 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta nit per les vies i també es reforçarà la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3Cat Info, de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de la Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
21: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a dues hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
3: Altres punts on s'actuarà pel robatori de coure són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Obrim ara l'àrea de servei perquè l'episodi de pluges que està afectant bona part del país aquesta tarda i nit ja ha provocat algunes incidències. Els bombers han rebut 25 avisos a la regió de Girona, la majoria per baixos o garatges inundats, i també hi ha caigut pedra a la ciutat de Girona i alguns llocs del voltant. Tot i això, no hi ha constància d'afectacions importants. Però ara volem saber si aquesta pluja ha provocat alguna afectació o no a les carreteres. Marius García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs de conegudes, de moment no n'hi ha hagut. Sí que hi ha hagut més intensitat de trànsit a Girona i als voltants, amb retencions a les principals vies d'accés. Fins i tot hi ha hagut una estona que hi ha hagut retencions a l'AP7. Ara ja la circulació pràcticament normalitzada en aquestes comarques. I sí que hi ha dues incidències fora d'aquesta zona. Hi ha tallada per accident l'N230 a l'altura del pont de Suert i a retencions en totes dues direccions. I també hi ha un altre accident a la C58, al tram de carretera, a l'altura de Castellbell i el Vilar, en sentit nord en direcció Manresa. S'hi està fent pas alternatiu i això provoca retencions des de Vacarisses en tots dos sentits. A la resta, doncs, a l'àrea de Barcelona ja s'està normalitzant la circulació després de les cues d'hora punta, una mica més de les habituals a causa de la pluja que ha caigut en molts punts. Encara queden retencions al tram final d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 a l'accés al Nus de la Trinitat, i pel que fa a les rondes, queda cua a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, en direcció Llobregat entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1, i també d'Horta a la Vall d'Hebron, i a la Ronda Litoral ja només a l'altura de la Barceloneta en totes dues direccions. També queda una petita retenció al tram final d'entrada a Barcelona per l'autopista B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. El transport públic també sense noves incidències, segons informen les diverses empreses operadores. Més informació, doncs, d'aquí a 30 minuts.
3: Gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
3: Aquests forts ruixats es desplaçaran de les comarques de Girona fins al litoral o al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona, i també a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona en les pròximes hores. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
22: No està descartat, no n'hem enviat cap en base a la informació de la predicció que tenim, perquè doncs, els llindars que ens marca s'han quedat només en 4 de 6, però sí, en canvi, per l'observació o perquè hi ha alguna incidència local en algun lloc determinat en el qual les pluges hagin causat una inundació que pugui provocar una emergència, en el moment en què tinguem coneixement, avisarem a la població si és necessari perquè prengui les mesures per protegir-se.
3: Cabello parlava d'un possible enviament o no d'un missatge S-Alert. Ampliem ara aquesta informació sobre l'episodi de tempestes amb la Gemma Puig.
23: Molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que van descarregant amb intensitat, en alguns casos fins i tot amb aquesta intensitat torrencial, com ha sigut el cas de Fornells de la Selva, amb aquests 49 litres per metre quadrat, també 27 a la Bisbal d'Empordà, 26 a Banyoles, i a Girona Ciutat també aquests 15 litres, però a més amb calamarsa i pedra. Per tant, ruixats, tronades que van descarregant, de moment en aquest sector del nord-est i la Catalunya central, no només cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, també cap al Baix Empordà, sinó també cap a punts del Moianès, Moianès, al Bages o també nord del Baix Llobregat o Vallès Occidental. Mantindrem en les immediates hores els ruixats en aquest sector i de cara al vespre la inestabilitat també afectarà la costa i el prelitoral central, Camp de Tarragona. Molta precaució, rius i rieres, ruixats que poden continuar sent amb caràcter torrencial, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i també en aquest sector de la façana litoral, en 3 hores es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat. Una situació complicada que s'allargarà ben bé fins la matinada. Tot plegat amb unes temperatures que han baixat, on més s'ha notat, doncs, cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però igualment avui les màximes més altes han arribat als 31 graus. Hem deixat enrere els 39 d'ahir, 31 al Tuber, a l'Aldea o a Artés, o Sant Sadurní d'Anoia també. De cara a aquesta propera nit i matinada, després que els ruixats marxin, encara demà al matí quedaran restes d'inestabilitat a la façana litoral, litoral central principalment. Es notarà el descens de la temperatura, la refrescada a tot arreu, amb més sol cap a ponent i algunes nuvolades i alguna tronada cap al nord-est. A la tarda també el sol s'anirà imposant i les temperatures quedaran més baixes. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
0: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
5: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
6: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
7: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
6: On va començar tot.
7: A Catalunya Ràdio.
6: On tot continua.
7: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
6: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
7: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
6: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
7: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
6: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
3: Són les 7 i 20 minuts, més qüestions. La primera reunió per les indemnitzacions dels afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro a Sant Gervasi i a la Generalitat ha acabat sense avenços. L'advocada que representa els afectats denuncia que l'administració no ha analitzat encara bona part de les peticions del veïnat. Anem en directe a Sant Gervasi, tenim la unitat mòbil amb en Xavier Cussó i en Roger Santaló. Bona tarda.
24: Bona tarda. Sí, ahir va tenir lloc la primera reunió entre la Generalitat i la plataforma d'afectats, sense cap concreció en les indemnitzacions econòmiques. L'advocada de la plataforma diu que el govern mostra bona voluntat per arribar a un acord, però denuncia que no s'havien llegit la majoria de propostes presentades. Demana paciència als veïns, perquè el procés es podria allargar fins al juny de l'any vinent, perquè considera que la tuneladora ha de marxar de la zona abans de lligar les compensacions definitives. L'advocada Carmen Pérez Pozo Toledano explica que les posicions encara són molt distants.
25: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
24: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també demanen un compromís perquè els tècnics inspeccionin la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si hi ha més afectacions i també una assegurança per possibles responsabilitats noves.
3: Gràcies, Roger. Seguim amb més qüestions, perquè han condemnat a 25 anys de presó l'antic president de Kosovo per crims de guerra. El Tribunal Especial de l'AIA per Kosovo ha trobat culpable Hashim Thaçi de crims que inclouen assassinats, tortures i detenció il·legal quan l'expresident era comandant màxim de l'Exèrcit d'Alliberament albano-kosovar durant la Guerra d'Independència de finals dels anys 90. Així ho expressava el president del tribunal, Charles Smith.
26: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'Exèrcit d'Alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
3: La sentència ha provocat grans manifestacions de protesta per tot Kosovo. Centenars de ciutadans han atacat amb pedres la seu de la missió civil de la Unió Europea a Pristina, la capital del país, i al voltant de l'edifici s'ha restablert un fort cordó policial. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de països europeus. Espanya, però, no l'ha reconeguda. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. I Amnistia Internacional ha denunciat que l'Iran va cometre crims contra la humanitat per reprimir les protestes populars després de la mort de Jina Amini avui fa 4 anys. La jove va perdre la vida a mans de la policia de la moral per suposadament portar mal posat al vel. Raja Bahreini és investigadora d'Amnistia Internacional.
8: Les proves no deixen cap dubte que les autoritats iranianes van cometre crims contra la humanitat. A l'Iran, el responsable

0: segueixen al poder mentre que els supervivents i les famílies que busquen justícia són perseguits.
1: L'organització ha identificat 87 alts càrrecs iranians que demana que siguin investigats per la justícia internacional

0: Quan vaig obrir els ulls per primera vegada, ja havia passat una setmana.
1: Els agents van disparar perdigons metàl·lics contra dues noies que van caure a terra. L'única cosa que podíem fer era córrer. Vam caure a terra, els agents ens estiraven els cabells per fer-nos pujar un cotxe i no sé com vam aconseguir escapar-nos.
2: Amnistia Internacional alerta que la impunitat dona ales a l'Iran per repetir massacres contra la població, com ja va passar precisament a principis d'aquest any, i que, a més, ara els iranians també han de conviure amb les conseqüències de la guerra amb els Estats Units i Israel. Per això demanen un alto al foc durador.
3: Esports.
2: Les 7 i pràcticament 25 minuts. Repassem ara els esports amb Joan Fito. Bona tarda.
4: Bona tarda. Tenim esport en directe a aquesta hora a l'antena de 3Cat Info. Ha començat la jornada d'avui a la primera divisió. El Barça jugarà més tard, a 2:15. Ho farà el Camp Nou contra el Racing de Santander. Ara en parlarem, però abans actualitzem els dos marcadors que tenim a aquesta hora en joc en aquesta primera divisió. Tots dos partits a la primera meitat. L'Atlètic de Madrid 0, Osasuna 0 i el Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 0. Tots dos partits són al minut 24, de moment sense gols en aquests dos partits que han començat a les 7. Més tard, a 2:15, es jugarà aquest Barça-Racing de Santander i també el Llevant Athletic Club de Bilbao. També tenim un partit en joc en presència d'un equip de la Lliga Espanyola a l'Europa League, que avui comença aquesta Europa League, la fase Lliga d'aquesta competició. El Celta de Vigo està jugant al camp de l'Omonia de Nicòsia, un partit que també és a la primera meitat, al minut 39, Omonia de Nicòsia 0, Celta de Vigo 0, amb un català a l'11 del Celta, està jugant de titular Ferran Jutglà, de moment sense gols aquest partit del Celta, també sense gols els dos partits que han començat a les 7 a la primera divisió, Atlètic de Madrid 0, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 0.
3: 3Cat Info.
4: Més tard, com dèiem, començarà el partit del Barça, ho farà a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. El Barça, de moment, 15 punts de 15 possibles a la primera divisió i, si vol guanyar, si vol tornar a ser líder d'aquesta primera divisió, avui està obligat a empatar o guanyar contra el Racing. Hansi Flick no sap si farà rotacions o no.
5: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
4: El d'avui és un partit que no es produïa al Camp Nou des de fa 15 anys. Com sempre, el podreu seguir des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. La de més avui serà una transmissió especial, ja que es farà la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Avui precisament s'han fet oficials horaris de la 9a jornada de Lliga de Primera Divisió, la que es jugarà el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre. El Barça i l'Espanyol jugaran tots dos dissabte. L'Espanyol ho farà a les 2 de la tarda a casa contra l'Atlètic de Madrid. El Barça visitarà a 6:45 de la tarda del dissabte 17 d'octubre al camp del Betis. Mentrestant, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, explica que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 jugui al Marroc i no a l'estat espanyol.
6: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Yo lo tengo claro, no sé si salirse, no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí, si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
4: El Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal, i actualitzem un dels partits que teníem en joc d'aquesta primera divisió, perquè s'ha avançat l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano, ho ha fet mitjançant un gol de Jonathan David, el davanter canadenc, nou fitxatge de l'Atlètic de Madrid, que ha fet el primer gol del partit. Per tant, minut 26 ara de partit, Atlètic de Madrid 1, Osasuna 0, segueix l'empat a 0 entre el Deportivo de la Coruña i el Sevilla. Mentrestant, el Barça d'handbol viatja avui

0: cap a Montpellier per jugar-hi demà el partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
1: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora. Això arrasta més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
0: Carlos Ortega tindrà tota la plantilla disponible, ja que recupera Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla que li han impedit jugar els últims partits. I encara un apunt d'en vol, perquè el CAC 7 Granollers rep a partir de 8:45 del vespre el Morvedre en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina. El Granollers, el conjunt vallesà, és novè a la classificació d'aquesta Lliga Femenina amb una victòria i una derrota.

0: Són dos quarts de vuit del vespre. Aquesta hora repassem algunes de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, com que la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva de Ceuta cita com a testimonis el president saudí, Juan Jesús Vives, i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. La magistrada també demana recopilar tots els avisos previs de l'arribada i la informació de què disposen les xarxes socials per on van córrer les convocatòries. La Moncloa diu que col·laborarà amb els tribunals. I Brussel·les planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Comissió Europea presenta demà mateix una llei per fer-ho. Ursula von der Leyen ha fet l'anunci a Estrasburg, on també ha proposat una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. De seguida us expliquem que les hostilitats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen fan créixer la tensió a la zona. Els rebels diuen que han abatut un caça saudita en una zona petroliera al centre-est del país i acusen Riad d'haver dut a terme centenars d'atacs aeris els últims dies. I ja està en marxa una nova edició del Mercat de Música Viva de Vic. A aquesta hora, Lucía del Greco protagonitza el concert inaugural, però ja hi ha activitat professional des d'aquest matí. Als esports, què destaquem, Joan?
1: Doncs que tenim dos partits en joc a la primera divisió, tots dos arriben ara a la mitja hora, Atlètic de Madrid 1, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 0. Més tard, a dos quarts de 10, jugarà el Barça, ho farà al Camp Nou contra el Racing de Santander.
0: I pel que fa al temps, precaució en les pròximes hores per les tempestes i els ruixats localment intensos amb calamarsa o pedra que continuaran afectant el nord-est i la Catalunya central. De cara al vespre fins a la matinada també s'intensificaran el prelitoral i el litoral central fins al Camp de Tarragona. La pluja pot ser d'intensitat torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i les màximes més altes baixen i arribaran només als 31 graus. Set i 32 minuts, l'Audiència Nacional cita com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i l'excap de gabinet de la delegació del govern espanyol. La jutgessa que porta la investigació per l'entrada massiva de finals de juliol els ha convocat per d'aquí dues setmanes en una interlocutòria en què també exigeix reunir tota la informació sobre els avisos previs de l'arribada. A més, ha demanat activar els mecanismes per instar Meta, WhatsApp, TikTok i altres plataformes digitals a conservar i fer-li arribar les dades de registre dels comptes que van difondre viralment la convocatòria. Tot plegat al mateix dia que la Fiscalia de Ceuta ha reclamat a l'Audiència que aclareixi el paper que va jugar el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. El Ministeri Públic apunta a una possible omissió de funcions. Amb tot, la Moncloa nega inquietud pel procediment judicial i es compromet a cooperar-hi al màxim, ho ha dit el ministre a càrrec del Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres.
2: Colaboración absoluta con la justicia por parte de todos nosotros. No estamos preocupados y nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en la que lo que tiene que velar es la verdad, no las interpretaciones, no el uso deformado de las cosas.
0: La mateixa Audiència Nacional, per cert, ha ordenat paralitzar el campament que el govern espanyol està enllestint al port de Ceuta i on demà ja hi anava a enviar 800 migrants. El tribunal ha fet cas a la petició d'un sindicat policial i demana a l'executiu que li enviï tots els detalls de la instal·lació per decidir si aixeca el veto. En paral·lel, la situació a Ceuta ha tornat a centrar el cara a cara d'aquest matí al Congrés entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, que s'han culpat mútuament de cronificar la crisi.
3: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
4: En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada. Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda.
0: El president espanyol ha pujat el to contra el govern de Ceuta i contra el PP per la gestió dels menors no acompanyats. L'altre tema destacat que us hem estat explicant és que Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Davant de l'Eurocambra a Estrasburg, Ursula von der Leyen també ha anunciat per demà mateix la presentació d'una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als menors de 15. A Estrasburg, Bruno Fortea.
5: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
5: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
6: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
5: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: Seguim en plana internacional. Almenys 20 morts i desenes de desapareguts entre les runes d'un edifici que s'ha esfondrat avui a Ciutat de Gaza. Entre les víctimes mortals hi ha 12 menors. Segons les autoritats de la franja, es tractava d'un bloc residencial de 6 plantes que havia quedat afectat pels atacs d'Israel. Les dificultats d'accés a l'habitatge per l'enorme destrucció i la presència de les tropes israelianes està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
7: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Des dels atacs de Hamas a Israel el 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha destruït o danyat un 90% dels edificis residencials de Gaza, segons l'ONU. A més, ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. I les hostilitats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen fan créixer la tensió a la zona. Els rebels diuen que han abatut un caça saudita en una patrullera al centre-est del país i acusen Riad d'haver dut a terme centenars d'atacs aeris els últims dies. El govern saudita no ha confirmat la notícia, però sí que ha denunciat la presència d'un dron dels hutis a la ciutat santa de la Meca. Les defenses l'han abatut abans que entrés a l'espai aeri restringit i el govern ha anunciat operacions de represàlia contra aquesta milícia. Els hutis neguen tenir-hi cap responsabilitat. Ara bé, les operacions dels últims dies han causat danys en infraestructures petrolieres saudites i han contribuït a bloquejar l'exportació de cru. Des del 2015, l'Aràbia Saudita dona suport al govern iemenita internacionalment reconegut, però no han aconseguit frenar els avenços insurgents. I la incertesa a l'Orient Mitjà fa un mal favor a l'economia que depèn del petroli de l'Aràbia Saudita, precisament. El preu està als nivells més alts dels últims mesos, avui als 107 dòlars per barril, però encara lluny del que pronostiquen algunes estimacions que el situen per sobre dels 150 dòlars, Núria Har.
6: El segon exportador mundial de petroli havia trobat al Mar Roig una sortida alternativa a Hormuz, però ara els hutis controlen la costa saudita i els atacs dels rebels li han fet tancar l'oleoducte amb què transportava 7 milions de barrils diaris de l'est a l'oest del país. L'investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional, Giacomo Ponzetto, professor també a la Pompeu i a la Barcelona School of Economics, ha explicat a 3CAT Info que el marge s'acaba en pocs dies.
8: Els preus han pujat, però han pujat a uns 110 dòlars perquè tothom espera que en una setmana l'oleoducte tornarà a funcionar i sabem o ens diuen els saudis que tenen reserves per cobrir una interrupció de l'oleoducte d'una setmana.
6: Però ningú sap quan tornarà a funcionar la infraestructura i això complica molt l'escenari. Les previsions del Bank of America calculen que el preu del barril pot superar els 150 dòlars.
8: Em sembla una estimació perfectament natural. I si no s'assoleix fer sortir oli de l'Orient Mitjà, que pugem a 150, no em sorprendria gens ni mica. I si no es resolven, el preu pot pujar a les estrelles.
6: L'encariment del petroli està disparant la inflació i per controlar-ho el Banc Central Europeu ja va pujar els tipus d'interès la setmana passada. Avui li toca decidir-ho a la Reserva Federal dels Estats Units. Seria la primera pujada del preu del diner en 3 anys en contra de la voluntat de Donald Trump.
9: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Girona, Maria Rovira.
9: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investiguen per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut a Juncosa, a les Garrigues, per fer suposats tocaments a almenys tres dones. La investigació continua oberta i no es descarten més denúncies. Lleida, Júlia Albacar.
10: El detingut és un home de 30 anys que treballava com a fisioterapeuta en diversos centres. Els Mossos el van detenir ahir a Juncosa i este matí ha passat a disposició judicial. L'han deixat en llibertat amb càrrecs i està investigat per un delicte d'agressió sexual. Fins ara s'han rebut tres denúncies de dones que consideren que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. Tot i això, com que les denúncies són de diferents centres, no es descarta que hi pugui haver més víctimes.
0: 3CAT Info. Més qüestions. El Congrés ha tombat la llei amb què la Moncloa pretenia regular la influència dels grups d'interès sobre l'administració de l'Estat. Són els coneguts com a lobbies, a qui l'executiu de Pedro Sánchez volia marcar els límits i obligar-los a registrar-se. La cambra s'ha oposat al Reial Decret amb el no de PP, Vox i Junts. El ministre Óscar López ho ha lamentat així.
11: Cuando en este país se pregunten cómo es posible que España no tenga una ley de lobbies, la respuesta será muy sencilla, porque la derecha y la ultraderecha no quisieron.
0: Des del PP, Edurne Uriarte ha justificat el vot en contra dels populars, acusant l'executiu de voler tapar la corrupció de l'expresident Zapatero amb la legislació.
12: Aquí el problema es que la izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
0: Això mentre el juntaire Josep Pagès ha denunciat que el govern espanyol no ha atès les seves propostes per al redactat.
13: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindible que s'incorporessin.
0: Sumar, que havia anunciat que també s'oposaria al decret que va sortir del Consell de Ministres, del qual forma part, recordem, finalment hi ha votat a favor. Els diputats dels comuns, Gerardo Pisarello i Aina Vidal, però s'han abstingut, al·legant que el text també englobava els sindicats i els posava en risc. En canvi, el Congrés sí que ha aprovat la injecció de més de 300 milions d'euros per Ceuta amb el vot favorable del PP. La cambra també ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi migratòria.
14: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El vehicle elèctric segueix creixent i representa ja gairebé el 27% del parc automobilístic de Catalunya. En els 8 primers mesos de l'any s'han matriculat 25.331 vehicles electrificats entre híbrids endollables i elèctrics purs. Aquest dimecres s'ha reunit la taula d'impuls del vehicle elèctric i després de la reunió el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha assegurat que s'està en la línia d'aconseguir els objectius fixats per Europa.
15: Portem 3 mesos encadenant doncs, ventes que són de rècord, juny, juliol i el mes d'agost. Significativament també vull destacar que, per exemple, el vehicle elèctric pur ja està amb una quota del 18%.
0: Samper també ha parlat del pes estratègic de SEAT a l'economia catalana.
15: El govern de la Generalitat està perquè SEAT continuï, com sigui. Ja veurem com serà la continuïtat.
0: En tot cas, el conseller ha descartat que el govern entri a formar part del Consell d'Administració de la companyia, una possibilitat apuntada pel Comitè d'Empresa de SEAT. 7:43, el telèfon d'emergències ha rebut una cinquantena de trucades per l'episodi de pluges que manté activat el Pla Inuncat i que afectarà bona part de Catalunya en les pròximes hores. La majoria de trucades s'han fet des del Gironès. De fet, els bombers han rebut una trentena d'avisos a Girona per baixos i garatges inundats. L'aigua s'ha acumulat en algunes zones de la ciutat i s'ha hagut de tallar el trànsit de manera puntual en algun carrer. Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar rius i rieres, i a les comarques del Gironès i la Selva s'adverteix de pujades sobtades dels nivells d'aigua. Per exemple, s'ha superat el llindar d'alerta del riu Terri a Cornellà del Terri. Els forts aiguats es desplaçaran de les

0: comarques de Girona fins al litoral i al prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que les precipitacions poden ser localment intenses i que poden quedar localitzades en un espai molt concret.
1: Pluges molt sobtades, molt localitzades i molt irregulars. Doncs això es pot donar la situació que en un indret plogui i a pocs quilòmetres a la població del costat no estigui plovent.
0: El grau de perill per a aquestes pluges és de 4 sobre 6. Per aquest motiu no s'ha enviat cap missatge d'alerta a la població. Ara bé, des de Protecció Civil no descarten fer-ho si en algun moment el risc augmenta o la intensitat de les precipitacions provoca alguns problemes destacats. Doncs bé, degut a aquestes precipitacions cal estar molt atents a les carreteres. Fem ara un repàs al trànsit per saber quina és la situació. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs amb algunes incidències hi ha tallada la carretera B431 a Sant Feliu Sasserra, al Lluçanès, per retirar un camió que ha tingut un accident, segons informen des de trànsit. També hi ha hagut una altra col·lisió a la C58, al tram de carretera, a l'altura de Castellbell i el Vilar. Si fa pas alternatiu, provoca retencions, sobretot en sentit nord, des de Vacarisses, en direcció Manresa, i també una retenció més curta des de Monistrol de Montserrat en sentit sud, en direcció Terrassa. A l'àrea de Barcelona, aturats a la sortida de Barcelona per la C58 i la C33 per la presència d'equips d'emergències a la C33 en direcció Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat a la circulació. Afecta de retruc la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma de Gramenet i fins l'enllaç amb el Nus de la Trinitat, i la Ronda Litoral també amb retencions des de Santa Coloma de Gramenet i fins al Nus de la Trinitat en aquesta direcció. A la resta de Barcelona la circulació pràcticament normalitzada, però queda lentitud a la Ronda de Dalt des de Sant Gervasi i fins a Vallcarca, i també a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i també d'Horta a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, en aquest cas a causa d'obres. Ara també es comencen a aturar els vehicles al tram final d'entrada a Barcelona per l'autopista B23, a l'accés per l'avinguda Diagonal, i també retencions a la mateixa avinguda Diagonal fins a zona universitària en direcció d'entrada a Barcelona. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
3: Molt pendents aquesta tarda, vespre i ben bé fins la matinada dels ruixats, les tempestes que van descarregant, que són intensos i que fins i tot en alguns casos poden ser d'intensitat torrencial. Fornells de la Selva, per exemple, aquests 49 litres per metre quadrat, 27 a la Bisbal d'Empordà, 26 a Banyoles, però també 23 a Viella. En aquest sector del nord-est i de la Catalunya central es mantindran aquests ruixats intensos, molta precaució, que de cara al vespre també afectarien punts de la façana litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i també en aquest tram de la costa poden acumular-se més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, aquesta pluja, que pot ser intensa i abundant de cara al vespre, nit i matinada. Pel que fa a les temperatures, han baixat. S'ha notat sobretot cap al Pirineu, comarques interiors. Els valors més alts, 31 graus al Dover o a l'Aldea. Han deixat enrere els 38 o 39 que encara vam arribar ahir. Aquesta nit i matinada es notarà encara més la refrescada, també de cara a demà, amb un dijous al matí amb restes d'inestabilitat a la façana litoral de matinada, després a la tarda algun ruixat cap al nord-est i moltes més estones de sol cap a ponent i cap al sud. 3CAT
4: Info. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts. 3CAT
0: Info. Falten menys de 2 anys perquè Lleida tingui el seu primer centre comercial als afores de la ciutat, i el comerç local assegura que continua veient el projecte amb molta incertesa. La patronal Pimec ha fet una enquesta i el 80% dels que han respost preveuen que tindrà efectes negatius per als seus negocis. Reclamen més ajudes i més pàrquings per intentar contrarrestar aquests pronòstics. Lleida, Estela Busoms.
6: Mesures que passen per un enfortiment intern i més col·laboració entre associacions comercials de la ciutat, però també demandes dirigides a les administracions, per exemple, que s'habilitin línies d'ajudes específics per afrontar la competència que suposarà el centre comercial de Promenade a la zona de Torresalses. Així ho expressava el president de Pimec Comerç a Lleida, Manel Llaràs.
7: Passarà un fet extraordinari, almenys aquí a Lleida, i per tant també demanaríem que aquest suport extraordinari. Bàsicament per això, perquè s'han anat reduint amb els últims anys i volien tindre aquest impuls, aquest acompanyament.
6: També reclamen més places d'aparcament al centre. Voldrien que l'antiga estació d'autobusos, que ara està en desús, es convertís en un pàrquing, però l'Ajuntament té altres plans per aquest espai. Precisament avui han presentat el projecte que ha guanyat el concurs d'idees i serà sobretot un equipament esportiu amb piscina, gimnàs i espais comercials i multifuncionals. L'alcalde Fèlix Larrosa responia als comerciants amb una altra proposta.
8: La previsió que té el govern municipal és ampliar l'actual pàrquing de Blondel amb 200 places addicionals. Aquesta és la proposta que fem i d'aquesta manera aprofitem aquest equipament per dimensionar una nova activitat i un punt d'atracció i a més ho acompanyem amb una ampliació d'un pàrquing que existeix i que té la capacitat de créixer.
6: Segons l'alcalde, la reforma de l'antiga estació podria estar en marxa a finals de l'any que ve.
0: I la taula de consens del Delta de l'Ebre carrega contra els plans del govern espanyol per protegir el Delta i critiquen el decret que el Ministeri prepara sobre els riscos d'inundació en zones inundables del Tebre. Jordi Barranca.
9: El decret suposaria la fi de l'activitat humana, econòmica i agrícola bona part del Delta, ja que contempla que passin a ser zones de domini públic marítim terrestre totes aquelles àrees que hagin quedat inundades durant un episodi extrem. Xavi Curto, portaveu de la taula.
10: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre dos terços del Delta.
9: A banda, lamenten que el Ministeri hagi obviat certes zones a protegir.
10: Este projecte de reubicació de sorres només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar fins ben bé Rio Mar. I es deixa Buda, Sant Antoni i Mitjor.
9: Per això ja han presentat al·legacions en contra.
0: A Tarragona aquests dies es pot visitar l'experiència immersiva Ecos del Port. És una aposta que combina art digital, tecnologia i memòria marinera per viure de prop el vincle entre la ciutat, el mar i el barri del Serrallo de Tarragona. Manel Sastre.
11: El refugi número 1 del Port de Tarragona s'hi ha instal·lat aquest muntatge efímer que busca recuperar la memòria i les històries del barri i transportar els visitants a través d'un recorregut audiovisual que convida a redescobrir el vincle entre el port, el mar i les persones que n'han escrit la història. Daviana Muñoz és la comissària de l'exposició.
12: Tiene como objetivo retratar la tecnología desde lo que es la creación de un joven de apenas 24 años y cuál es su visión artística acerca de lo que es el mar y lo que es el Serrallo. Es una experiencia inmersiva sobre cambio climático, biodiversidad y, por supuesto, la memoria marinera.
11: Hi ha dos espais en aquest muntatge. En primer lloc, una projecció recull les entrevistes fetes a diferents veïns i pescadors que recorden vivències i expliquen la vida al costat del mar i els mariners.
13: Visco davant de l'església i sé, de dalt de casa meva, cada dia, la barca que agafa peix m'emociona. Mira, porta un peix, aquell porta gamba o l'altre agafa llucet. Això és estimar la mar. Aquí a Tarragona, la mar s'està acabant.
11: A continuació, l'experiència es trasllada a un espai de gran format immersiu, on les projeccions i l'art digital en grans pantalles aborden qüestions com el canvi climàtic i la transformació del mar. El projecte és obra de l'artista Eudald Serrano i es pot visitar gratuïtament fins al 20 de setembre.

0: Ja està en marxa el Mercat de Música Viva de Vic. Des de les 7, Lucía del Greco protagonitza el concert inaugural, però ja hi ha activitat professional des del matí. Vic, Marc Ruiz.
1: D'amor i de mort és una de les sorpreses que pots trobar entre els concerts per a professionals. El duet catalano-brasiler ha omplert l'Església dels Dolors amb electrònica, veu i flauta travessera. Judit Soler i Erika Lourdes Fernández han assegurat que ara que la terra crema i plora, i en honor a tots els que ja no hi són, la nostra obligació és gaudir. Una declaració que xoca amb la seva música atmosfèrica, etèria i inquietant a vegades amb lletres poètiques. Aquest matí ha estat Playground, el grup de Claustronic, el que s'ha presentat davant dels professionals. Una banda en què el membre Stay Home i Buo se recupera el seu projecte de jazz contemporani.
2: És superxulo i jo tenia l'opció ara de poder fer una cosa que s'assembla més a la música que jo he estudiat amb tota la meva vida, que és trompeta i trompeta jazz especialment. És increïble i és super enriquidor.
1: A les 7, Lucía del Greco inaugura el mercat amb Non Concerto, una posada en escena basada en la música d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer reflexionar sobre què és la música en directe.

0: I quatre artistes han deixat la gira nord-americana d'Ed Sheeran, Loop Tour, en solidaritat amb el raper Macklemore, apartat del cartell per fer costat a Palestina. Entre els que han plegat hi ha la banda irlandesa Beoga, que acompanyava Sheeran com a grup de suport des de fa més d'una dècada. Clàudia Roses.
1: Són quatre els artistes que faran un pas enrere. Phineas, germà i col·laborador musical de Billie Eilish, la banda danesa Lucas Graham, el músic irlandès Aaron Rowe i el grup també irlandès Beoga. Tots quatre reivindiquen la seva solidaritat amb Macklemore, expulsat de la gira per haver cridat Free Palestine dalt de l'escenari. Phineas argumenta que ningú pot silenciar un artista que dona veu als oprimits. Rowe i Beoga, en canvi, recorden la pròpia història d'Irlanda, un territori colonitzat, per explicar el seu suport a la causa palestina. La polèmica va esclatar dilluns. El raper va exculpar llavors Ed Sheeran i va assenyalar com a responsable de la censura el promotor de la gira, Robert Kraft, propietari de l'equip de futbol americà New England Patriots. El mateix Sheeran ha explicat per què evita posicionar-se en política. Assegura que el seu públic inclou molts joves i infants, que no van als concerts a trobar-se un discurs polític. Tot i això, afegeix que respecta la valentia de Macklemore per defensar les seves conviccions.
0: Esports. Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó. Bona tarda.
2: Bona tarda. Tenim en joc dos partits a la primera divisió. Més tard jugarà el Barça, però ara mateix han començat a les 7. Tenim el descans, dos partits en aquesta primera divisió. L'Atlètic de Madrid, 1. Gol de Jonathan David al minut 24, Osasuna 0, i també el Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 0. Tots dos partits, com diem, han començat a les 7 de la tarda. Més tard, a 2:15, jugarà el Barça. Ho farà al Camp Nou contra el Racing de Santander. El Barça, en cas de victòria, sumaria 18 punts de 18 possibles a la Lliga i tornaria a ser líder en solitari. Ara mateix està empatat a 15 punts amb el Real Madrid, això sí, el Barça amb un partit menys, aquest que ha de disputar el Camp Nou contra el Racing. Un partit per al qual està a punt de sortir l'11. Hansi Flick explicava a la prèvia que no té clar si fer rotacions o no.
3: We see today or was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: D'aquí a 4 minuts començarà la TDT a Catalunya Ràdio, una edició especial d'aquesta TDT perquè es farà la prèvia d'aquest Barça-Racing conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català.
5: 3CAT Info.
2: També tenim un partit en joc amb un equip de la Lliga Espanyola, en aquest cas el Celta de Vigo, està jugant en el primer partit de la fase Lliga de l'Europa League. Ara mateix, ja a la segona part, està empatant a 0 el Celta, minut 54... Omonia de Nicosia 0, Celta de Vigo 0, és titular, ha estat titular el català Ferran Jutglà, com diem, és partit aquest de la primera jornada de la fase Lliga de l'Europa League. I tot plegat el dia que el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha explicat que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 es jugui al Marroc i no a l'estat espanyol.
6: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver quién será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí, si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
2: El Mundial de l'any 2030, recordem-ho, es jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal. El Barça d'handbol, per la seva banda, viatja avui cap a Montpellier per jugar-hi demà partit de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic del Barça.
7: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
2: Ortega té tota la plantilla disponible, recupera l'Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla. Aquest partit, aquest Montpellier-Barça, demà a 9:15 del vespre. I el copilot de ral·lis, Marc Solà, deixa d'acompanyar el cuiner i de cariar Nando Jubany per posar-se al costat de la castellana Cristina Gutiérrez en un T1 de la marca Santana, un vehicle de la categoria superior. Solà diu a 3Cat Info que Jubany ho ha entès perfectament.
8: Però al final això era un pas professionalment per créixer, per arribar on jo vull arribar, a dalt de tot. Al final entrar en una marca oficial amb el Cristina, que és una pro, i això, i al final vaig parlar amb en Nando, i en Nando és el primer que ho va entendre, el primer que em va motivar a tirar aquest projecte endavant, que ho havia de fer, que havia de ser ambiciós, i si vull ser millor haig de créixer així.
2: Cristina Gutiérrez i Marc Solà ja van debutar com a parella esportiva fa pocs dies, ho van fer a la Baja Aragón amb una meritòria quarta posició.
5: Trescat Info.
9: Les 8, bona tarda. La jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva de Ceuta cita com a testimonis el president saudí Juan Jesús Vives i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. La magistrada també demana recopilar tots els avisos previs de l'arribada i la informació de què disposen les xarxes socials per on van córrer les convocatòries. La Moncloa diu que col·laborarà amb els tribunals. El Congrés tomba el reial decret llei amb què el govern espanyol pretenia regular l'activitat dels lobbies a Espanya. El text ha caigut amb el no del PP, Vox i Junts. En canvi, la cambra ha donat llum verda a la injecció de més de 300 milions d'euros a Ceuta amb el suport dels populars. La presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, rebutja davant Salvador Illa el nou model de finançament per evitar, li ha explicat, un nou èxode d'extremenys cap a Catalunya. El president català encapçala a aquesta hora els actes institucionals de la Diada que, per primera vegada, la Generalitat commemora a Extremadura. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que demà presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Roger Espanyol, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest matí al començament del judici que es fa contra 4 policies. I tenim les primeres incidències per l'episodi de pluja que afectarà bona part del país aquest vespre i aquesta nit. Els bombers han fet una vintena de sortides a comarques de Girona, la majoria per baixos inundats. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. I en l'àmbit cultural us explicarem que la banda de punk rock català Crim se separa indefinidament el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris i d'editar 6 discos. El grup tarragoní diu que necessita fer una aturada davant d'una indústria discogràfica que cada vegada s'allunya més d'un projecte independent com el seu. I ho acabem de saber, la Reserva Federal dels Estats Units acorda una pujada dels tipus d'interès d'un quart de punt, fins al 4%. La Fed no s'ha doblegat a les pressions de Trump, que demana que s'abarateixi l'endeutament i ha apostat per actuar per mirar de frenar la inflació.
5: Esports.
2: El Barça rep el Racing de Santander a 9:15 del vespre al Camp Nou, partit de la 6a jornada de Lliga. Els blaugranes busquen el 6è triomf en 6 jornades disputades fins ara. Tenim en joc ara mateix 2 partits a la primera divisió al descans. Atlètic de Madrid 1, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 0. Més tard, a 9:15, també jugarà el Llevant Atlètic Club. I l'equip KTM Tech 3 de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius de cara a la temporada vinent i per ocupar la plaça de Maverick.

0: Viñales.
1: I pel que fa a la meteorologia, avui molt pendents en les properes hores dels ruixats i les tempestes que afecten el nord-est i s'intensificaran durant la nit i la matinada al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona. Precaució molta amb els rius i les rieres. La pluja pot ser d'intensitat torrencial, de més de 40 mil·límetres en 30 minuts. Dijous hi haurà algun ruixat matinal entre el Baix Penedès i el Maresme, i al matí serà més fresc i la calor al migdia molt suportable.
2: 3Cat Info.
1: Passen 4 minuts de les 8 del vespre, sóc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora informativa a la sintonia de 3Cat Info fins les 9 del vespre.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Ho acabem de saber, la Reserva Federal dels Estats Units acorda una pujada dels tipus d'interès d'un quart de punt, fins a un rang entre el 3,75% i el 4%. La Fed no s'ha doblegat a les pressions de Donald Trump, que demanava un abaratiment de l'endeutament, i ha apostat per actuar per mirar de frenar la inflació. Ja ho havia avançat el president de la Reserva, Kevin Warsh, el mes passat, quan va assegurar que la prioritat és el control dels preus. Per això els analistes donaven per fet aquesta pujada després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus. Warsh porta 4 mesos al capdavant de la Fed, on va arribar a proposta de Donald Trump. La decisió de pujar els tipus reforça la seva independència i la credibilitat de la institució.
2: 3Cat Info.
1: L'Audiència Nacional cita com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i l'excap de gabinet de la delegació del govern espanyol. La jutgessa, que porta la investigació per l'entrada massiva de finals de juliol, els ha convocat per d'aquí 2 setmanes en una interlocutòria en què també exigeix reunir tota la informació sobre els avisos previs de l'arribada. A més, ha demanat activar els mecanismes per instar Meta, WhatsApp, TikTok i altres plataformes digitals a conservar i fer-li arribar les dades de registre dels comptes que van difondre viralment la convocatòria. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia de Ceuta ha reclamat a l'audiència que aclareixi el paper que va jugar el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. El Ministeri Públic apunta a una possible omissió de funcions. Amb tot, la Moncloa nega inquietud pel procediment judicial i es compromet a cooperar-hi al màxim. Ho ha dit el ministre a càrrec del Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres.
3: Colaboració absoluta con la justicia por parte de todos nosotros. No estamos preocupados y nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. No las interpretaciones, no el uso deformado de las cosas.
1: Per cert, la mateixa Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament que el govern espanyol està enllestint al port de Ceuta i on demà ja hi anava a enviar 800 migrants. El tribunal ha fet cas a la petició d'un sindicat policial i demana a l'executiu que li enviï tots els detalls de la instal·lació per decidir si aixeca el veto. En paral·lel, la situació a Ceuta ha tornat a centrar el cara a cara d'aquest matí al Congrés entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, que s'han culpat mútuament de cronificar la crisi.
4: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
5: En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada. Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda.
1: El president espanyol ha pujat el to contra el govern de Ceuta i el PP per la gestió dels menors no acompanyats. I seguim al Congrés, on avui s'hi ha tombat la llei amb què la Moncloa pretenia regular la influència dels grups d'interès sobre l'administració de l'Estat. Són els coneguts com a lobbies. Aquí l'executiu de Pedro Sánchez volia marcar els límits i obligar-los a registrar-se. La cambra s'ha oposat al Reial Decret amb el no del PP, Vox i Junts. El ministre Òscar López ho ha lamentat així.
6: Cuando en este país se pregunten cómo es posible que España no tenga una ley de lobbies, la respuesta será muy sencilla, porque la derecha y la ultraderecha no quisieron.
1: Des del PP, Edurne Uriarte ha justificat el vot en contra dels populars, acusant l'executiu de voler tapar la corrupció de l'expresident Zapatero amb la legislació.
7: Aquí el problema es que la izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
1: Això mentre el juntaire Josep Pagès ha denunciat que el govern espanyol no ha atès les seves propostes per al redactat.
8: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindible que s'incorporessin.
1: Sumar, que havia anunciat que també s'oposaria al decret que va sortir del Consell de Ministres, del qual forma part,

0: Finalment, hi ha votat a favor. Els diputats dels Comuns, Gerardo Pisarello i Aina Vidal, però, s'han abstingut, al·legant que el text també englobava els sindicats i els posava en risc. En canvi, el Congrés sí que ha aprovat la injecció de més de 300 milions d'euros per a Ceuta amb el vot favorable del PP. La cambra també ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi immigratòria.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I marxem ara cap a Mèrida, a Extremadura. Allà el president Salvador Illa entoma el rebuig frontal de la líder de la comunitat, Maria Guardiola, al nou model de finançament autonòmic. La dirigent del Partit Popular, que s'ha reunit amb Illa, manté l'oposició a la reforma perquè creu que es tornaria a repetir un gran èxode d'extremenys com el que es va viure entre els anys 60 i 80. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
2: Salvador Illa no ha volgut deixar passar l'oportunitat per defensar cara a cara la reforma del finançament que el PP segueix rebutjant.
3: La proposta que ha fet nosaltres no perjudica ningú i, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això.
2: Però, com era d'esperar, no ha aconseguit fer canviar d'opinió a la popular Maria Guardiola. Després de 3/4 d'hora de reunió cordial, la presidenta extremenya, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que el seu rebuig a la proposta és per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir Extremadura el segle passat. La Generalitat, però, no ha volgut fer-ne sang per evitar que aquest pols eclipsi el viatge del president.
3: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
2: I és que el govern vol reivindicar els vincles històrics d'aquesta comunitat amb Catalunya i per això, per primera vegada, ha descentralitzat la celebració de la Diada fora de Madrid.
0: Aquest vespre a Mèrida, el president català encapçala els actes institucionals de la Diada que per primera vegada la Generalitat commemora Extremadura i que homenatja els vincles entre els dos territoris. En l'acte han recordat la figura de Manuel Vital, originari d'Extremadura, i que es van convertir en un líder en la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona i va inspirar la pel·lícula El 47. 4:15 del vespre, més qüestions. Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Davant de l'Eurocambra a Estrasburg, Ursula von der Leyen també ha anunciat per demà mateix la presentació d'una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als de menys de 15. Estrasburg, Bruno Fortea.
4: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i arancelària amb Donald Trump.
5: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
4: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
5: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
4: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
5: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
4: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: Tornem a Catalunya. En la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre, Roger Espanyol, que va perdre un ull per tret d'una bala de goma, ha declarat que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Es jutja 4 policies nacionals, que s'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Dos comandaments policials han justificat l'actuació, mentre diversos testimonis asseguren que la protesta era pacífica, Miquel Jarque.
6: Roger Espanyol atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents en una càrrega prèvia a l'ús de les bales de goma. Va ser colpejat amb una porra que l'agent de la policia nacional va perdre i que Roger Espanyol va intentar que no recuperés. A preguntes del seu advocat, Benet Salellas ha declarat: està convençut que va ser víctima d'una represàlia.

0: per aquest fet.
1: Crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
0: Diversos testimonis que van anar a manifestar-se davant el punt de votació de l'escola Ramon Llull al carrer Sardenya, a l'Eixample de Barcelona, han assegurat que no hi havia disturbis i que es van asseure a terra de forma pacífica, fet que ha negat el comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policía Nacional.
2: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos.
0: Es van disparar, de fet, ho ha dit un altre comandament de la Policía Nacional, 17 bales de goma i més de 40 salves, només a la ciutat de Barcelona. A l'acusació, en el judici, haurà d'acreditar a quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Español. Demà serà precisament el dia dels perits de les parts on això s'haurà d'acreditar. El judici acabarà l'1 d'octubre.

0: Un quart de nou del vespre d'aquesta tarda, amb pluges i amb alerta per pluges que es poden fer més intenses en el que queden d'hores d'aquest vespre i d'aquesta tarda. Per això és especialment important conèixer la situació del trànsit i també la previsió meteorològica. Comencem pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs encara queden cues a la sortida de Barcelona per la C58 i la C33 perquè hi havia un carril tallat a la sortida per la C33 perquè hi havia una moto ocupant el voral. Ara ja tots els carrils oberts a la circulació, però encara queden retencions en aquesta sortida pel nus de la Trinitat i això afecta per darrere la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma i també la Ronda Litoral on hi ha cua des de Sant Adrià fins al nus de la Trinitat en aquesta direcció. També hi ha retencions a la C58 en sentit contrari entre Montcada i Torrebaró d'entrada a Barcelona. També queda cua a la Ronda de Dalt entre la Vall d'Hebron i Horta en sentit en Besòs i pel que fa a l'autopista AP7 es manté la congestió a l'altura de Barberà del Vallès en totes dues direccions i també es troba congestionada la C33 a l'altura de Montcada en totes dues direccions i també a l'altura de la Llagosta en sentit nord en direcció Mollet. D'altra banda, continua tallada la carretera B431 a Sant Feliu Sasserra, al Lluçanès, on retiren un camió que ha tingut un accident. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
1: Fins ara.
0: Actualitzem també la previsió meteorològica, Gemma Puig.
2: Continuem molt i molt pendents dels ruixats, de les tempestes que van descarregant i encara durant la vespre, nit i matinada ho podran tornar a fer en molts sectors de la costa del prelitoral. Per tant, molta precaució, rius, rieres, perquè encara es manté la inestabilitat. De moment, han caigut aquests 58 litres a Fornells de la Selva, dels quals 45 ha caigut en mitja hora, per tant, estem parlant d'una pluja torrencial, 49 a Banyoles, 37 a la Bisbal d'Empordà, 31 a l'Ametlla del Vallès, però també els 23 de Viella. En les immediates hores, aquests ruixats, aquestes tempestes, aniran guanyant intensitat entre la costa i el prelitoral, costa central i també fins al Camp de Tarragona, ben bé fins la matinada. Es mantenen activats els avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. En un dia que ha vingut marcat per les temperatures que han quedat més baixes, els valors més alts, 33 a Tortosa, però en la majoria de comarques les temperatures no han arribat als 30 graus, 31 com a molt Artés, Santa Coloma de Farners o 31 a Òdena. Aquesta refrescada encara es farà més evident aquesta propera nit i matinada, aquest dijous al matí amb restes d'inestabilitat cap a la façana litoral, amb algun ruixat a la costa central, amb núvols cap al nord i nord-est, i al migdia també pot haver algun ruixat en aquest sector del Pirineu Oriental, més sol cap a Ponent i cap al sud, i temperatures un pèl més baixes. Costarà d'arribar als 30 graus els valors més alts.
0: I aquesta previsió que ens explicava la Gemma Puig, i afegim que el telèfon d'emergències ha rebut una cinquantena de trucades per l'episodi de pluges que manté activat el Pla Inuncat i que afectarà i està afectant part de Catalunya en les pròximes hores. La majoria de trucades s'han fet des del Gironès. De fet, els bombers han rebut una trentena d'avisos a Girona per baixos i garatges inundats. L'aigua s'ha acumulat en algunes zones de la ciutat i s'ha hagut de tallar el trànsit de manera puntual en algun carrer. Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar rius i rieres. I a les comarques del Gironès i la Selva s'adverteix de pujades sobtades dels nivells d'aigua. Per exemple, s'ha superat el llindar d'alerta del riu Terri a Cornellà del Terri. Els forts aiguats es desplaçaran de les comarques de Girona fins al litoral i al prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, ha explicat a

0: a Catalunya Ràdio que les precipitacions poden ser localment intenses i que poden quedar localitzades en un espai molt concret.
1: Pluges molt sobtades, molt localitzades i molt irregulars. Doncs això es pot donar la situació que en un indret plogui i a pocs quilòmetres a la població del costat no estigui plovent.
0: El grau de perill per aquestes pluges és de 4 sobre 6. Per aquest motiu no s'ha enviat cap missatge d'alerta a la població. Ara bé, des de Protecció Civil no descarten fer-ho si en algun moment el risc augmenta o la intensitat de les precipitacions provoca problemes destacats.

0: Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 9 del vespre. Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Girona, Maria Rovira.
1: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investiguen per un delicte d'agressió sexual al fisioterapeuta detingut a Juncosa, a les Garrigues, per fer suposats tocaments a almenys 3 dones. La investigació continua oberta i no es descarten més denúncies. Lleida, Julià Albacar.
2: El detingut és un home de 30 anys que treballava com a fisioterapeuta en diversos centres. Els Mossos el van detenir ahir a Juncosa i este matí ha passat a disposició judicial. L'han deixat en llibertat amb càrrecs i està investigat per un delicte d'agressió sexual. Fins ara s'han rebut 3 denúncies de dones que consideren que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. Tot i això, com que les denúncies són de diferents centres, no es descarta que hi pugui haver més víctimes.
0: I ens situem ara a Barcelona, la primera reunió entre els veïns i la Generalitat sobre les indemnitzacions als afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro a Sant Gervasi s'acaba sense avenços. L'advocada que representa els afectats denuncia que l'administració encara no ha analitzat bona part de les peticions del veïnat, Roger Santaló.
3: Sí, ahir va tenir lloc la primera reunió entre la Generalitat i la plataforma d'afectats, sense cap concreció en les indemnitzacions econòmiques. L'advocada de la plataforma diu que el govern mostra bona voluntat per arribar a un acord, però denuncia que no s'havien llegit la majoria de propostes presentades. Demana paciència als veïns, perquè el procés es podria allargar fins al juny de l'any vinent, perquè considera que la tuneladora ha de marxar de la zona abans de lligar les compensacions definitives. L'advocada Carmen Pérez Pozo Toledano explica que les posicions encara són molt distants.
4: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
3: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també demanen un compromís perquè els tècnics inspeccionin la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si hi ha més afectacions i també una assegurança per possibles responsabilitats noves.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3cat Info.

0: La banda de punk rock català Crim se separarà indefinidament el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris i d'editar 6 discos. El grup tarragoní diu que necessita fer una aturada davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Crim ha anunciat la separació indefinida perquè els seus components consideren que ha arribat el moment d'aturar-se, baixar de l'escenari, recompondre la seva vida i qui sap si amb el temps recuperar l'esperit del projecte que va néixer l'any 2010 a Tarragona. El cantant i guitarrista Adrià Bertran, Adri, ha dit a 3CatInfo que també hi ha tingut un paper important les dificultats de mantenir un projecte independent.
2: Allunyar-nos d'aquest entorn de la indústria que fa tants anys que d'alguna manera estem intentant sortejar. Hem tirat sempre pel nostre cantó i d'alguna manera veiem que la indústria musical hòstia, també cada vegada ho posa més difícil, l'exigència, el treure discos per mantenir-te allà. No perquè et doni temps a tenir la millor idea del món, a composar alguna cosa amb una il·lusió. No sé, són molts anys de que al final s'exprimeix una llimona, saps?
1: Han comunicat la separació coincidint amb el concert que faran divendres a Tarragona i el de dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. El comiat no és imminent, tenen prevista una gira per Llatinoamèrica aquesta tardor i seguiran tocant en sales i festivals durant tot el 2027.

0: 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que sentim de fons, que s'acomiaden dels escenaris i que es realitzarà el proper dia 26 a la platja del Bogatell. Esports. Fins al punt horari de 8:45 del vespre i amb en Joan Fitó. Joan, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça jugarà d'aquí poc més d'una hora al Camp Nou contra el Racing de Santander, partit de la 6a jornada de Lliga, amb l'11 de Hansi Flick. Amb aquest 11, amb Joan Garcia a la porteria, amb Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo en defensa, tres futbolistes al mig del camp, Rodri, Pedri i Dani Olmo, i tres futbolistes també a la línia d'atac, Lamine Yamal, Rafinha i Karim Adeyemi. Són quatre canvis respecte a l'11 del partit de diumenge al Ciutat de València contra el Llevant. Entren Christensen, Cancelo, Olmo i Adeyemi al lloc de Pau Cubarsí, Xavi Espar, Fermín i Anthony Gordon. És el primer partit en aquesta lliga que Xavi Espar no és titular. Fins ara havia encadenat 5 partits consecutius Espar a l'11 inicial de Hansi Flick. En podeu seguir la prèvia d'aquest Barça Racing a la TDT, en una TDT especial conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona, tot plegat per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català, com diem, aquest Barça Racing, que començarà a 9:45 del vespre al Camp Nou i que, evidentment, podreu seguir, com sempre, amb l'equip habitual de la TDT.
2: 3CAT Info.
1: Tenim dos partits en joc a aquesta hora a la primera divisió, tots dos ja a la segona meitat, han començat a les 7 de la tarda, l'Atlètic de Madrid 3, Osasuna 0, han marcat Jonathan David a la primera meitat, Kangin Lee i Robin Lenormand ja a la segona, amb 1-0 al marcador. L'àrbitre ha anul·lat un gol a l'Osasuna per falta de Lucas Torró sobre Lenormand. Per tant, minut 65 de partit, Atlètic de Madrid 3, Osasuna 0. També s'està jugant a aquesta hora el Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1, ha marcat Miguel Sierra pel Sevilla ja a la segona meitat. A més, el Depor, que juga amb un futbolista menys per expulsió d'Angelinho. Més tard, a la mateixa hora que el Barça, començarà un altre partit d'aquesta 6a jornada a la primera divisió. Serà el Llevant Atlètic Club de Bilbao. I també tenim en joc un partit de l'Europa League en presència d'un equip de la Lliga. Està jugant la primera jornada de la fase Lliga d'aquesta Europa League, el Celta de Vigo. Ho fa al camp de l'Omonia de Nicòsia i empat a 0. Omonia de Nicòsia 0, Celta de Vigo 0. Ha estat titular i ja no juga el català Ferran Jutglà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Mentrestant, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha explicat avui que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 jugui al Marroc i no a l'estat espanyol.
3: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Habría que, por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro, no sé si salir siendo, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
1: El Mundial de l'any 2030 jugarà, recordem-ho, entre Espanya, el Marroc i Portugal. I tenim més esport en directe a aquesta hora perquè ha començat fa pocs minuts el partit que enfronta a la Lliga femenina d'handbol el CAC 7 Granollers amb el Morvedre. Ara mateix tot just ha començat aquest partit, tercera jornada d'aquesta Lliga femenina, de moment 0-1 pel conjunt visitant, per tant perd 0-1 el CAC 7 Granollers, que fins ara en les dues primeres jornades ha sumat una victòria i una derrota. També en handbol, demà jugarà el Barça, segona Lliga, segona jornada de la Lliga de la Champions d'aquesta fase de grups. Carlos Ortega és el tècnic del Barça.
4: El Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase. Estem davant d'un molt bon equip, juguem fora,

0: Això arrastra més dificultats, sense dubte, però volem guanyar, no?
1: El Barça, com deia Carlos Ortega, jugarà contra el Montpellier, a priori el rival més complicat d'aquesta primera fase de la Champions, un Carlos Ortega que recupera Aleix Gómez, que ja ha superat les molèsties a l'espatlla i que tindrà tota la plantilla disponible per demà.

0: Són 8:45 del vespre i a aquesta hora, Trescatinfo, us estem destacant que la Reserva Federal dels Estats Units acorda una pujada dels tipus d'interès d'un quart de punt, fins al 4%. La Fed no s'ha doblegat a les pressions de Trump, que demana que s'abarateixi l'endeutament, i ha apostat per actuar per mirar de frenar la inflació. I l'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament que el govern espanyol està enllestint al port de Ceuta i on demà ja hi anava a enviar 800 migrants. A més, la jutgessa que investiga l'entrada massiva de migrants ha citat com a testimonis el president saudí Juan Jesús Vives i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. La presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, rebutja davant Salvador Illa el nou model de finançament per evitar, li ha explicat, un nou èxode d'extremenys cap a Catalunya. El president català ha encapçalat aquest vespre els actes institucionals de la Diada, que per primera vegada la Generalitat commemora Extremadura. També us explicarem en aquesta segona part de l'informatiu que el Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. I que el telèfon d'emergències ha rebut una cinquantena de trucades per l'episodi de pluges que manté activat el pla Inuncat i que afectarà bona part de Catalunya en les pròximes hores. Fins ara, la majoria de trucades s'han fet des del Gironès. I abans dels esports, nova edició de l'Espai sobre Turisme Catalunya, un país per voltar, que estrena la 18a temporada. Avui dedicat a un recinte amb 25 segles d'història, la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. I abans de les 9 del vespre arribarà la informació esportiva. Amb quin argument principal, Joan?
1: Doncs amb les rotacions de Hansi Flick, el Barça juga a 9:45 contra el Racing al Camp Nou. Queden a la banqueta Fermín i Anthony Gordon. Entren al seu lloc Dani Olmo i Karim Adeyemi. També són titulars, evidentment, Rodri o Lamine Yamal.
0: I seguim molt pendents en les properes hores dels ruixats i les tempestes que afecten el nord-est i que s'intensificaran durant la nit i la matinada al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona. Molta precaució amb els rius i les rieres. La pluja pot ser d'intensitat torrencial, de més de 40 mil·límetres en 30 minuts. I demà hi haurà algun ruixat matinal entre el Baix Penedès i el Maresme, i el matí serà més fresc i la calor al migdia molt suportable. Pujada dels tipus d'interès als Estats Units, la Reserva Federal no s'ha doblegat a les pressions del president Donald Trump i ha acordat per unanimitat un augment dels tipus d'un quart de punt. Els ha deixat en un rang entre el 3,75% i el 4%. La Fed justifica la seva decisió en un context d'inflació elevada i considera que l'encariment de l'endeutament és una acció que permetrà retornar a l'objectiu de situar-la al 2%. Recordem que el mes passat es va situar en el 3,4%. D'altra banda, la Reserva Federal constata que l'activitat econòmica s'està expandint a un ritme sòlid, tot i les incerteses provocades per les tensions geopolítiques. A més, afegeix, s'ha mantingut el ritme de creació de llocs de treball i la taxa d'atur ha continuat sense canvis. Trump va amenaçar la Fed fa uns dies que, si no abaixava els tipus d'interès, els Estats Units deixarien de comerciar amb els països amb un dèficit comercial elevat. Aquesta mateixa setmana, l'assessor econòmic de la Casa Blanca, Kevin Hassett, ha assegurat que si s'acordava una pujada dels tipus, el president no estaria content.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I l'Audiència Nacional cita com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i l'excap de gabinet de la delegació del govern espanyol. La jutgessa que porta la investigació per l'entrada massiva de finals de juliol els ha convocat per d'aquí dues setmanes en una interlocutòria en què també exigeix reunir tota la informació sobre els avisos previs de l'arribada. A més, ha demanat activar els mecanismes per instar Meta, WhatsApp,

0: TikTok i altres plataformes digitals a conservar i fer-li arribar les dades de registre dels comptes que van difondre viralment la convocatòria. Tot plegat al mateix dia que la Fiscalia de Ceuta ha reclamat a l'Audiència que aclareixi el paper que va jugar el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. El Ministeri Públic apunta a una possible omissió de funcions. Amb tot, la Moncloa nega inquietud pel procediment judicial i es compromet a cooperar-hi al màxim. Ho ha dit el ministre a càrrec del Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres.
1: Colaboración absoluta con la justicia por parte de todos nosotros. No estamos preocupados y nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad, no las interpretaciones, no el uso deformado de las cosas.
0: La mateixa Audiència Nacional, per cert, ha ordenat paralitzar el campament que el govern espanyol està enllestint al port de Ceuta i on demà ja hi anava a enviar 800 migrants. El tribunal ha fet cas a la petició d'un sindicat policial i demana a l'executiu que li enviï tots els detalls de la instal·lació per decidir si aixeca o no el veto. En paral·lel, la situació a Ceuta ha tornat a centrar el cara a cara d'aquest matí al Congrés entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, que s'han culpat mútuament de cronificar la crisi.
2: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
3: En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada. Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda.
0: El president espanyol ha pujat el to contra el govern de Ceuta i el PP per la gestió dels menors no acompanyats. Seguim al Congrés. La cambra ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. La llei també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir-hi l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o a activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. 3CAT Info. Més qüestions. El president Salvador Illa entoma el rebuig frontal de la líder d'Extremadura, Maria Guardiola, al nou model de finançament autonòmic. La dirigent del PP, que s'ha reunit amb Illa, manté l'oposició a la reforma perquè creu que es tornaria a repetir un gran èxode d'extremenys com el que es va viure entre els anys 60 i 80. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
4: Salvador Illa no ha volgut deixar passar l'oportunitat per defensar cara a cara la reforma del finançament que el PP segueix rebutjant.
5: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això.
4: Però, com era d'esperar, no ha aconseguit fer canviar d'opinió a la popular Maria Guardiola. Després de 3/4 d'hora de reunió cordial, la presidenta extremenya, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que el seu rebuig a la proposta és per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir Extremadura el segle passat. La Generalitat, però, no ha volgut fer-ne sang per evitar que aquest pols eclipsi el viatge del president.
5: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
4: I és que el govern vol reivindicar els vincles històrics d'aquesta comunitat amb Catalunya i per això, per primera vegada, ha descentralitzat la celebració de la Diada fora de Madrid.
0: Doncs els ha descentralitzat fora de Madrid. Es fan a Mèrida els actes institucionals de la Diada que per primera vegada, com dèiem, la Generalitat commemora Extremadura i que homenatja els vincles entre els dos territoris.
6: Queremos sobre todo compartir el futuro. Un futuro de mano tendida y de manos unidas. Un futuro renovado de relaciones entre instituciones y sociedades, entre culturas y entre nuestra gente. Una nueva etapa de fraternidad entre Cataluña y Extremadura.
0: Són les paraules de Salvador Illa en aquest acte que s'està fent a Mèrida, en què han recordat la figura de Manuel Vital, originari d'Extremadura, i que es va convertir en un líder en la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona i va inspirar, per cert, la pel·lícula El 47.

0: Canviem de qüestió. Brussel·les defensa la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Davant de l'Eurocambra a Estrasburg, Ursula von der Leyen també ha anunciat per demà mateix la presentació d'una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als de menys de 15. A Estrasburg, Bruno Fortea.
1: Si la idea tira endavant, el Canadà es convertirà en el màxim aliat de la Unió Europea. No entrarà dins del club comunitari, però sí que tindria un rol d'estat associat que ara mateix no té cap altre país. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sap que aquesta proposta arriba just quan el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: També vol crear un Consell de Seguretat perquè Europa coordini millor la seva defensa amb la d'altres països aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units. Pel que fa a la restricció de les xarxes socials per als menors, von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: Hi ha anunciat un nou reglament per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, és a dir, quan els fluxos migratoris siguin orquestrats o s'utilitzin, diu, per atacar Europa.
2: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
1: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: 4 minuts i 3 quarts de 9 del vespre, dues qüestions més en l'àmbit internacional. D'entrada ens situem a Ciutat de Gaza. Almenys 20 morts i desenes de desapareguts avui entre les runes d'un edifici que s'ha esfondrat en aquesta ciutat de la Franja. Entre les víctimes mortals hi ha 12 menors. Segons les autoritats locals, es tractava d'un bloc residencial de 6 plantes que havia quedat afectat pels atacs d'Israel. Les dificultats d'accés a l'habitatge per l'enorme destrucció i la presència de les tropes israelianes està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
3: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha destruït o danyat un 90% dels edificis residencials de Gaza, segons Nacions Unides. A més, ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. I condemnen a 25 anys de presó l'antic president de Kosovo per crims de guerra. El Tribunal Especial de l'Haia per a Kosovo ha trobat culpable Hashim Thaçi de crims que inclouen assassinats, tortures i detenció il·legal quan l'expresident era comandant màxim de l'Exèrcit d'Alliberament Albano-Kosovar durant la Guerra d'Independència de finals dels anys 90. Així ho expressava el president del tribunal, Charles Smith.
4: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'Exèrcit d'Alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: El tribunal també ha condemnat 3 dirigents més de la milícia a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. La sentència ha provocat grans manifestacions de protesta per tot Kosovo. Centenars de ciutadans han atacat amb pedres la seu de la Missió Civil de la Unió Europea a Pristina, la capital del país. Al voltant de l'edifici s'ha establert un fort cordó policial. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008 després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de països europeus. Espanya, però, no l'ha reconeguda. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. Tornem a Catalunya. El telèfon d'emergències ha rebut una cinquantena de trucades per l'episodi de pluges que manté activat el Pla Inuncat i que afectarà bona part de Catalunya en les pròximes hores. La majoria de trucades s'han fet des del Gironès. De fet, els bombers han rebut

0: Hi ha hagut una trentena d'avisos a Girona per baixos i garatges inundats. L'aigua s'ha acumulat en algunes zones de la ciutat i s'ha hagut de tallar el trànsit de manera puntual en algun carrer. Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar rius i rieres. I a les comarques del Gironès i la Selva s'adverteix de pujades sobtades dels nivells d'aigua. Per exemple, s'ha superat el llindar d'alerta del riu Terri a Cornellà del Terri. Els forts aiguats es desplaçaran de les comarques de Girona fins al litoral i al prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona. Joan Ramon Cabello és subdirector de Protecció Civil, ha explicat a Catalunya Ràdio que les precipitacions poden ser localment intenses i que poden quedar localitzades en un espai molt concret.
1: Pluges molt sobtades, molt localitzades i molt irregulars. Doncs això es pot donar la situació que en un indret plogui i a pocs quilòmetres a la població del costat no estigui plovent.
0: El grau de perill per aquestes pluges és de 4 sobre 6. Per aquest motiu no s'ha enviat cap missatge d'alerta a la població. Ara bé, des de la Protecció Civil no descarten fer-ho si en algun moment el risc augmenta o la intensitat de les precipitacions provoca alguns problemes destacats. I amb aquest context de pluges, obrim àrea de servei a Catalunya Informació per actualitzar la situació del trànsit i també la previsió meteorològica. I comencem per la situació a carreteres i autopistes catalanes. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La pluja que cau forta a l'àrea de Barcelona està provocant complicacions a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per les autopistes C58 i C33. Hi ha bassals d'aigua al nus de la Trinitat i això provoca retencions a l'autopista del Vallès, la C58, entre Montcada i el nus de la Trinitat en totes dues direccions, tant d'entrada com de sortida, i també a la C33, al mateix tram, en direcció de sortida. Això afecta de retruc la B20, la Pota Nord, amb retencions entre Santa Coloma de Manet i el nus de la Trinitat en totes dues direccions. També afecta la ronda litoral, on hi ha aturades entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat en aquesta direcció també, i també retencions a la ronda a dalt des de Sant Gervasi i fins a Horta en sentit en Besòs, mentre que en direcció contrària hi ha lentitud des de Canyelles i fins a Sant Gervasi en direcció Llobregat. A la resta també força intensitat de trànsit a diverses vies, com ara l'autopista AP7 a la zona de Montmeló fins a Vilanova del Vallès, en sentit nord, també a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès i a Lliçà d'Amunt, també en sentit nord, en direcció Vic, i la C-58 i la C-33 força carregades des de Montcada fins a Torre Baró, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, però aquí sense retencions.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ens centrem ara en actualitzar la previsió del temps. Gemma Puig.
3: Molt i molt pendents encara de cara a les properes hores dels ruixats, de les tempestes que continuaran descarregant amb intensitat. Litoral i prelitoral, central, Camp de Tarragona, tot aquest sector, també algun punt de la Catalunya central, després que durant la tarda doncs, hem tingut aquests ruixats intensos, en alguns casos amb calamarsa o pedra, cap a les comarques de Girona. 58 litres que han caigut per metre quadrat a Fornells de la Selva, dels quals 45 han caigut a només mitja hora, estem parlant de pluja torrencial, 49 a Banyoles, 37 a la Bisbal d'Empordà o 31 a l'Ametlla del Vallès. Es mantenen activats aquests avisos d'intensitat ben bé fins la matinada en tot aquest sector de la costa i el prelitoral, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i també entre el Baix Llobregat i el Baix Penedès aquests avisos d'intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, molta precaució, rius, rieres. Temperatures que han baixat. S'ha notat la refrescada cap a comarques interiors, cap al Pirineu sobretot, amb aquestes màximes que han baixat. A Viella, per exemple, hi tenien una màxima de 31 graus i avui s'ha quedat amb 17 graus. Els valors més alts, 33 a Tortosa, 31 a Santa Coloma de Farners o 31 també a Artés. La refrescada encara es farà més evident aquesta propera nit i matinada, aquest dijous al matí, ambient més fresc, encara amb restes d'inestabilitat a primera hora a la costa central. Després, un cel mig ennuvolat cap a l'interior, més sol a la tarda cap a Ponent i cap al sud i alguna gota a la tarda cap al nord. És poqueta cosa i amb unes temperatures un pèl més avall. Costarà d'arribar als valors més alts, als 30 graus.
0: Gràcies, Gemma.
4: A 3Cat Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenes de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.

0: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
1: Engeguem aquí 18a temporada d'Un país per voltar i ho fem des d'un recinte amb 25 segles d'història. Potser no prou conegut encara. La Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà.
2: Sempre ens trobem amb la idea de que tothom coneix els nostres voltants. Arriben a Roses i et diuen: ah sí, la muralla que he vist tota la vida, però no hi he entrat mai. Aleshores és com pot ser que no hagueu vist aquest espai patrimonial? Però gràcies a les visites guiades la gent torna, i això també és molt important perquè la gent ve amb pares i fills i et diuen: ai, fa molts anys que ho vaig veure. Per tant, la gent no se n'oblida.
1: Avui fem una d'aquestes visites guiades amb Sònia Margall, coordinadora del Servei Educatiu de la Ciutadella.
2: Benvinguts a la Ciutadella de Roses. Avui farem un recorregut per la història de la ciutat i començarem veient el museu i després l'espai patrimonial, que és el jaciment que tenim a la zona exterior.
1: Les muralles de la Ciutadella, de 9 metres alçada, miren a la Badia de Roses. Hem entrat pel portal de mar, per una gran portalada de fusta.
2: És una porta renaixentista, ara està restaurada i reconstruïda, però és la porta del segle XVI, que aquí donava entrada a les muralles, que són les més grans que tenim aquí.
3: Som-hi,
2: cap a dins.
1: En el museu veiem l'evolució de la zona, des dels grecs, els romans i els visigots, fins a arribar a l'època medieval. De fet, les troballes arqueològiques van salvar el recinte del boom turístic dels anys 60.
2: Es fan diversos projectes, un sort que mai es van portar a terme, perquè arribarà l'etapa turística on volem construir hotels i grans llocs per acollir tot aquell turisme que estava arribant. I aquí pensaran que aquestes ruïnes realment potser no són prou boniques i pensaran en treure-les. Gràcies a aquestes troballes, mica en mica, es va acomodant tot aquest espai per pensar-lo com a patrimoni de Roses i conservar-lo, i des de 2004 obrir aquest fantàstic museu.
1: El recinte emmurallat que ens trobem avui és, sobretot, el que es va fer a partir del segle XVI, quan els atacs dels pirates van obligar a ampliar la protecció de la zona.
2: L'etapa que en diríem moderna és aquesta que està centrada a la nova fortificació de la Ciutadella. És un espai que té 12 hectàrees interiors, doble muralla i un fossat, per tant és un espai molt, molt gran, però que no va sol, perquè a la vegada que es construeix la Ciutadella, també es construeix un castell en una punta de terra que es diu Punta de la Poncella, a prop del far, i aquest castell ens servirà com a defensa de l'entrada marítima, mentre que la Ciutadella servirà sobretot per la defensa de la zona de terra.
3: És el castell de la Trinitat.
2: Exacte, aquest és el castell de la Trinitat, que de fet, des de qualsevol punt de Roses on mires cap a port i et trobes amb el castell allà dalt de la muntanya.
3: I que també es pot visitar, suposo.
2: I tant, el castell és visitable. I és més, vaig una mica més enllà. Ja en etapa dels anys 40 hi trobem búnquers, que es van crear en l'etapa franquista per la defensa de tota la zona de costa.
3: Sortim a l'exterior.
2: Des d'aquí tenim unes vistes increïbles. Llavors, la idea de visitar l'espai exterior està pensat en uns camins perquè la gent pugui anar fent el seu propi circuit. Però també comptem amb les visites guiades.
1: Trobem una gran esplanada central, que era el pati d'armes, les restes gregues i romanes separades per una passarel·la, els arqueòlegs que investiguen les restes visigòtiques i els treballs que estan fent per restaurar la porta de terra de la muralla.
2: Quan caminem just a prop d'aquesta porta de terra, tenim la barreja entre les diverses muralles. La moderna, que és la que estan restaurant, just al costat la muralla medieval del voltant del segle XI-XII, que ens amaga, que ens protegeix, el gran monestir de Santa Maria, que es construeix a partir de l'any 950, una primera església, es va modificant i acabarà sent una abadia.
3: Hem estat passejant per tota aquesta zona jardinada. Ens podem enfilar per la muralla o anar a algun dels baluards?
2: Sí, realment hi ha diversos camins que la gent pot anar fent pel seu compte, i tant es pot pujar per la muralla, i així es veu el fossat de l'altra banda, com baixar cap a la zona, perquè està construït com amb terrassetes, doncs pot baixar cap a la zona medieval, que és on veus de primera mà i ben de prop les restes medievals, les primeres medievals que es varen trobar.
3: Acabem aquí la visita. Hem engegat aquesta nova temporada d'Un país per voltar, visitant aquest espai espectacular com és la Ciutadella de Roses, amb alguna recomanació final, suposo.
2: Seria fantàstic poder fer un viatge per la història durant una hora i mitja, més o menys, i passejar per 25 segles d'història, tots a dins d'un mateix espai tancat amb aquestes muralles.
1: Podeu planificar la vostra visita a la Ciutadella de Roses o al Castell de la Trinitat a través dels webs visitroses.cat rosescultura.cat i empordaturisme.com. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
4: Doncs després d'aquesta visita a la Ciutadella de Roses, ens centrem ara en la informació esportiva. Avui, d'aquí poca estona, comença el partit del Barça a l'Spotify Camp Nou.
0: Esports.
4: Joan Fitó, bona tarda.
5: Bona tarda. El partit començarà exactament a 9:45 del vespre, amb 11 ja confirmats, el Barça amb 4 canvis respecte al partit del Ciutat de València contra el Llevant, amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Rodri, Pedri i Dani Olmo al mig del camp, Lamine Yamal, Rafinha i Karim Adeyemi en punta. Aquests 4 canvis entren Christensen, Cancelo, Olmo i Adeyemi al lloc de Cubarsí, Xavi Espar, Fermín i Anthony Gordon, que avui començaran el partit des de la banqueta. És el primer partit en aquesta lliga que Xavi Espar no és titular fins ara. El defensa blaugrana havia encadenat 5 partits consecutius a l'11 inicial de Hansi Flick. Un partit que, com sempre, podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio. N'estan fent la prèvia conjuntament amb el Keti Jugues Barça de Ser Catalunya per celebrar els 50 anys de transmissions en català. Durant aquesta prèvia ha passat per la TDT el president del Barça, Joan Laporta, que ha volgut recordar algun moment històric d'aquestes transmissions en català.
6: Malo, Ruti, que t'estimo que ara fèieu referència i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, que com a president me'n recordo d'aquells moments i és molt emotiu.
5: El Barça, que jugarà contra el Racing de Santander d'aquí poc més de mitja hora al Camp Nou, i Joan Laporta, en aquesta transmissió, en aquesta prèvia de la TDT, ha confirmat que el club blaugrana demanarà ser la seu de la final del Mundial del 2030. Avui Javier Tebas deia que, mentre Infantino sigui el president de la FIFA, té molts números aquesta final de jugar-se al Marroc. Laporta, Joan Laporta, ha dit que és molt millor que es jugui a l'Spotify Camp Nou. Han acabat 2 partits de primera divisió que han començat a les 7, ho han fet ara mateix. De fet, fa pocs segons ha acabat l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 1, han marcat Jonathan David, Kangin Lee, Robin Lenormand i Àlex Baena pel conjunt matalasser. El Sevilla també ha acabat el seu partit, ho ha fet amb victòria del conjunt andalús al camp del Depor. Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1, gol de Miguel Sierra a la segona meitat. Ha jugat pràcticament tota la segona meitat al Depor amb un futbolista menys per expulsió d'Angelinho. També ha acabat fa pocs minuts partit de la fase lliga de l'Europa League, l'Omonia de Nicosia 1, Celta de Vigo 0, i igual que el Barça, començarà ara a 9:45 del vespre un altre partit a la primera divisió, el que enfrontarà el Llevant Athletic Club de Bilbao. Mentrestant, avui s'han fet oficials els horaris de la 9a jornada de Lliga. La del 17 i 18 d'octubre, el Barça i l'Espanyol jugaran tots dos el dissabte i a 17. L'Espanyol a les 2 de la tarda contra l'Atlètic de Madrid al RCD Stadium. El Barça visitarà més tard, a 6:45 també de la tarda, al camp del Betis. I com explicàvem fa uns segons, avui Javier Tebas ha explicat que veu molt probable que la final del Mundial del 2030 es jugui al Marroc.
7: Lo que hay que pensar es que yo voy más, Infantino sigue, a ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial, a ver qué será. Por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Yo lo tengo claro, no sé si salirse, no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
5: Aquest Mundial es juga entre Espanya, Portugal i el Marroc, i com explicàvem també, Joan Laporta ha dit que el Barça demanarà que la final es jugui a l'Spotify Camp Nou, que en principi ja estarà acabat en aquelles dates, perquè el 2029, recordem-ho, serà la seu de la final de la Lliga de Campions masculina. Més

0: Fora en directe abans d'arribar al punt horari de les 9 del vespre, perquè tenim un partit en joc a la Lliga Femenina d'handbol, el que està enfrontant el CAC 7 Granollers contra el Morvedre. Partit de la tercera jornada, de moment, amb victòria per la mínima per les visitants. CAC 7 Granollers 4, Morvedre 5, partit, com dèiem, de la tercera jornada de Lliga.
1: Fins ara les pluges han descarregat fort a les comarques de Girona, però s'han anat movent. On pot ploure més a partir d'ara, Gemma Puig?
2: Doncs sobretot en aquest sector de la costa i el prelitoral hem d'estar molt alerta. Aquests ruixats, aquestes tempestes que ara mateix descarreguen des del Vallès, Barcelonès, Maresme, però també una línia de tempestes que entra des del Garraf, Baix Penedès. Per tant, molta precaució encara en les properes hores, ben bé fins la matinada, perquè aquests ruixats, aquestes tempestes, poden tenir caràcter torrencial, poden descarregar més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
1: Gràcies, Gemma. De fet, Protecció Civil acaba d'emetre un avís de temps violent en les pròximes dues hores, exactament les que dura el Catalunya Nit. Per tant, n'estarem molt pendents i entrevistarem de seguida el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello. Alerten de possibilitat de pedra grossa de més de 2 centímetres i ratxes de vent superiors als 90 km per hora amb esclafits i tornados que podrien produir-se al Vallès Oriental i l'Occidental, al Barcelonès i al Maresme. Bona nit, són les 9.
3: Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
1: Aquest temporal que estem explicant està tenint afectacions també per circular en algunes carreteres catalanes, per això connectem amb el nostre servei de trànsit. Mariluz García, bona nit.
4: Hola, bona nit. Sí, aquestes pluges a la zona nord de Barcelona estan provocant complicacions per vessals d'aigua. Hi ha tallada la pota nord, la B20, Santa Coloma de Gramenet en direcció Mataró, perquè s'ha inundat el túnel de Santa Coloma. En direcció Barcelona hi ha un sol carril obert a la circulació. A la C58, l'autopista del Vallès, aturats a Montcada i Reixac al nus de la Trinitat en tots dos sentits, també perquè hi ha vessals d'aigua a la calçada, tot i que aquí sí que se circula. També hi ha cua a l'autopista C33, al mateix tram en sentit nord, en direcció Mollet. I a l'autopista del Maresme, la C31, congestió entre Sant Adrià i Badalona, també en sentit nord.
1: Doncs moltes gràcies, Mariluz García. Si ens esteu escoltant des del cotxe i esteu atrapats en algun lloc, molta prudència, paciència i escoltar la ràdio, que des d'aquí anirem informant de tot el que sigui necessari. L'Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament que el govern espanyol està enllestint al port de Ceuta i on demà ja hi anava a acollir 800 migrants. L'Audiència també cita com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i l'excap de gabinet de la delegació del govern espanyol. Els prendrà declaració d'aquí 2 setmanes. Mentrestant, la Fiscalia de Ceuta ha reclamat a l'Audiència que aclareixi el paper que va jugar el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. Vol saber si va exercir les funcions que li tocaven. El govern espanyol, per la seva banda, es compromet a cooperar amb el que toqui. Així és com ho ha expressat el ministre càrrec del Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres.
5: Colaboración absoluta con la justicia por parte de todos nosotros. No estamos preocupados y nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad, no las interpretaciones, no el uso deformado de las cosas.
1: Doncs també explicarem el cas de Piddington, a prop d'Oxford, on hi ha polèmica perquè són només 300 habitants i el govern té previst allotjar 1.200 sol·licitants d'asil en una antiga base militar del municipi. Els veïns han organitzat un referèndum simbòlic per sortir del Regne Unit.

El Catalunya Nit també ens portarà avui a Estrasburg, on s'ha parlat de Ceuta i ha quedat clar que es van redefinint també les aliances mundials. La Unió Europea vol que el Canadà es converteixi en el seu primer estat associat. També que formi part d'una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació del Regne Unit i Ucraïna. En el discurs anual sobre l'estat de la Unió que s'ha fet a Estrasburg, també s'ha parlat de restringir l'accés dels menors a les xarxes. Ens ho explicarà el nostre corresponsal Bruno Fortea.

0: I finalment ho ha fet. La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat un quart de punt als tipus d'interès, queden entre el 3,75 i el 4%. Pretén així combatre la inflació. Hi havia molta expectació per saber si el nou responsable de la Fed, Kevin Warsh, s'atreviria a pujar els tipus en contra del que voldria Donald Trump. Ja veurem com reacciona el president dels Estats Units, però no seria la primera vegada que s'enemista amb càrrecs que ha escollit ell. Ens ho explicarà en directe des de Washington l'Oriol Serra. I el Barça és a punt de jugar partit de Lliga al Camp Nou amb retransmissió de Catalunya Ràdio, amb una TDT avui especial, Joan Fitó.
1: Sí, per celebrar els 50 anys de transmissions en català han fet la prèvia conjunta a la TDT amb el Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya per celebrar aquests 50 anys. Tot plegat acabarà amb el Barça Racing de Santander. D'aquí poc més de 25 minuts al Camp Nou, veurem si amb molta pluja o amb poca pluja. Quatre canvis respecte al partit de diumenge al Camp del Llevant, el Barça amb Joan García, amb Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Rodri, Pedri i Dani Olmo al mig del camp, amb Lamine Yamal, que no rota, amb Rafinha i Karim Adeyemi a la punta d'atac.
0: Molt bé, doncs els moviments més importants en aquest partit els anirem explicant al Catalunya Nit, que també serà en directe al Mercat de Música Viva de Vic. S'hi ha presentat, per exemple, el nou projecte de Klaus Stroing, que ha format part de Stay Home as Oboes. És aquest que sona ara mateix. I sobretot sabrem també com està anant l'acte inaugural, que té un títol suggerent, Non Concerto. I avui tancarà el Catalunya Nit una nova incorporació d'aquesta temporada, una persona que es fa escoltar, la periodista Helena Sardà.

0: Són les 9 i 7 minuts. El Catalunya Nit comença una vegada més pendent de les pluges i del radar meteorològic, perquè Protecció Civil emet aquest comunicat fa poca estona per temporal violent que es pot produir durant les dues pròximes hores. Per això podem saludar ara mateix en directe el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, que és Joan Ramon Cabello. Joan Ramon Cabello, bona nit.
1: Bona nit.
0: D'entrada, quina és l'última informació que teniu a partir d'aquest avís que coneixíem fa pocs minuts?
1: Bé, de fet, la situació que tenim ara mateix és que s'està quedant una mica una tempesta que hi ha aquí a la part nord del Barcelonès i tocant ja els Vallesos i també el Maresme, que s'està quedant una mica estàtica i està havent una mica d'acumulació d'aigua, per la qual cosa doncs, ho estem seguint molt intensament i buscant a veure les incidències que hi pot haver de moment.
0: S'havia parlat d'aquest nivell que tenim sobre 6, de si estàvem a nivell 4, això s'ha modificat, ha canviat en les últimes hores, sí, o seguim igual?
1: No, aquests nivells ja ens els envien quan fa la predicció del servei meteorològic i de moment, com no envien altres prediccions ja perquè ja estem en l'episodi, no varien. De tota manera, sí que hem tingut alguna observació d'alguns llocs puntuals en què hi ha hagut superació de llindars. De moment, de tota manera, no tenim cap episodi, cap incidència molt rellevant que hagi posat en perill la vida de les persones, però sí que estem tenint ara ja moltes incidències, sobretot amb aquests aiguats que estan afectant a la ciutat de la part nord de la ciutat de Barcelona, que, clar, tenim una densitat de població molt alta i moltes trucades i molts incidents que estan entrant. De moment, repeteixo, poc rellevants.
0: En aquesta alerta s'advertia que hi poden haver esclafits, tornados al Vallès Oriental, a l'Occidental. Què és el que pot passar?
1: Sí, això són avisos de temps violent, doncs que puntualment en un punt determinat doncs, hi hagi doncs, això, aquests fenòmens de temps violent que coneixem. Aquestes són situacions típiques de les tormentes de finals d'estiu, principis de tardor, i bueno, també ho anem seguint en base a l'evolució del radar i sobretot en base a l'evolució dels incidents que ens van arribant per les trucades.
0: En aquestes quatre comarques, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme, quina seria ara la recomanació als ciutadans que ens estiguin escoltant i també aquells que estan als seus vehicles, als cotxes?
1: Doncs especialment doncs, procurar evitar, si estan als seus cotxes, doncs procurar evitar doncs, de passar per zones que estiguin inundades. Tenim ara coneixement que, per exemple, a la B20 doncs, hi ha una zona d'un túnel que està inundada i que s'ha tallat el trànsit i que ara doncs, es faran els desviaments oportuns. Doncs això, que s'extremin les precaucions amb els moviments amb cotxe. Poder ser, si estan a temps, doncs, que els evitin o els redueixin al màxim i sempre doncs, buscant vies doncs, principals i no travessar mai ni iguals, ni rieres, ni llocs que puguin haver aigua acumulada.
0: Aquest era el túnel de Mataró, per exemple. Fins sí. Ara, aquesta tarda, el pitjor s'havia situat a Girona, oi?
1: Sí, a principi de la tarda doncs, ha sigut la zona més nord-est de Catalunya, a la part de Girona, comarques interiors de Girona, i s'ha anat desplaçant cap al nord-est i sortint cap a mar. De tota manera, doncs, també s'han format nuclis de precipitació important doncs, a la zona dels Vallesos i nord del Barcelonès i Maresme, que ara és aquesta diguéssim, zona de precipitació que ens preocupa més perquè està una mica estancada i no acaba de marxar cap a mar.
0: Clar, quan parlem d'aquesta dificultat de predir amb molta antelació què és el que pot passar, ja sabem aquesta campanya que també de tot pot canviar de cop, el que sí que és diferent és que es produeixi aquesta hora de la nit, per exemple, que no si estiguéssim parlant de les 8 o 9 del matí, no?
1: Sí, molt diferent. Ja la mobilitat de per si és més reduïda en aquest horari. Aleshores, doncs, també les mesures que plantegem en el cas que plantegem alguna mesura o fem algun avís a la població, doncs clar, també són d'una altra manera perquè doncs, hi ha menys mobilitat.
0: Per acabar, no sé quan preveuen que passi aquest episodi i que es pugui aixecar l'alerta de l'InunCat.
1: La previsió que tenim doncs, és que ben entrada la matinada doncs,
2: ara baixa la intensitat de la pluja i segurament doncs, les tempestes ja aniran cap a dintre de mar.
1: Potser cap a la una, a les dues, a les tres de la matinada és el que teníem a la previsió. Després ja veurem realment com acaba evolucionant. Anem seguint minut a minut.
0: I l'última que li fem, perquè sabem que té molta feina a aquesta hora, ara mateix està a punt de començar un partit al Camp Nou amb molta concentració d'espectadors, imaginem. Què s'ha de fer o què es pot dir a aquesta hora? Si la gent està ara arribant al camp, que hi segueixin anant, què diria?
1: Tal com hem anat explicant durant tot el dia, doncs extremar les precaucions tant en l'anada com durant el partit com en la tornada. Pensar doncs, que anem a un lloc que podria ser que en un moment determinat comencés a ploure i a ploure fort, i en tot cas seguir les instruccions dels organitzadors, que doncs, ja tenen el seu pla d'autoprotecció preparat per afrontar aquestes situacions si passés alguna cosa extraordinària.
0: És el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, a qui agraïm molt que ens hagi agiteseu avui en directe. Una abraçada, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Aquestes tempestes està provocant problemes per circular, com hem explicat, amb aquest túnel de Mataró, on sembla que s'hi ha acumulat molta aigua, però l'avís per tempestes està afectant també l'operativa de l'aeroport del Prat. Ho fa des de primera hora de la tarda, quan s'han començat a acumular retards per la regulació del trànsit aeri, que ha espaiat les sortides dels vols davant dels pronòstics de pluja forta a la zona. A aquesta hora la situació ha empitjorat, els viatgers ja han de esperar 3/4 d'hora de mitjana respecte a l'horari previst i s'han suspès una trentena de vols del miler que hi ha previstos. De moment, aquesta és l'última hora pel que fa a aquest temporal. Hi ha pluges fortes que ara s'han situat sobretot en aquestes quatre comarques, la del Vallès Occidental, Oriental, el Barcelonès i el Maresme. Aquí hi pot haver fins i tot en les pròximes 2 hores pedra de més de 2 centímetres i vents superiors als 90 km per hora. Això pot comportar fins i tot esclafits i tornados. Per tant, es recomana a tothom que estigui a casa, que no en surti, i qui estigui al cotxe, molta prudència.
3: Catalunya nit.

0: D'arribar a un quart de deu, l'Audiència Nacional ha ordenat aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants i que el PSOE veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat també els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen els convocants. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
2: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
1: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
3: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
1: I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I al Regne Unit, una petita població als afores d'Oxford, de només 300 habitants, s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol tenir en una antiga base militar del municipi. Els veïns d'aquest poble han trobat una manera original d'oposar-se a l'obertura d'aquest centre per a immigrants i han organitzat un referèndum simbòlic per sortir del Regne Unit. Ens ho explica des de Londres Quim Olivares.
4: Piddington, un poble bucòlic de prop de 300 habitants, no vol que s'allotgin en una antiga base militar dels afores de la població 1.250 homes mentre se'ls tramita la petició d'asil. Es queixen que el govern laborista ha pres la decisió sense consultar-los. Sentim un veí.
5: Cap diputat laborista ha baixat aquí a veure'ns. Són còmplices dels crims que cometran aquests immigrants il·legals.
4: L'executiu britànic s'ha compromès a traslladar gradualment tots els sol·licitants d'asil allotjats en hotels arreu del país, eren 16.000 a finals de juny, a antics emplaçaments militars, alguns en zones benestants del país, com ha explicat la ministra Lisa Nandy a la BBC 4.
6: Tenim l'obligació d'allotjar les persones que venen a aquest país buscant seguretat i durant molts i molts anys aquest allotjament s'ha concentrat majoritàriament i de vegades exclusivament en algunes de les comunitats més pobres del país.
4: La població de Piddington accepta allotjar alguns migrants però troben desproporcionada la xifra de 1.250. Sentim el regidor del poble, Tim McNally.
7: Ha arribat l'hora que la bona gent de Piddington assumeixi la seva part justa. Però quina és aquesta part justa? Aquesta és la qüestió. Es tracta de 1.250 persones, un augment del 350% de la població. Tots homes. És això una proporció justa?
4: L'executiu britànic encara no ha pres una decisió final.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 10. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. També planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN, amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Ho ha dit en el discurs anual sobre l'estat de la Unió que s'ha fet avui a Estrasburg, al Parlament Europeu. Ho ha seguit des d'allà Bruno Forté a Mires. Bruno, bona nit.
8: Hola, Manel, bona nit.
0: Bruno, anem desgranant el que ha donat de sí, perquè hi ha hagut molta teca aquí. D'entrada, von der Leyen allarga la mà al Canadà, eh?
8: Sí, és un país que està en guerra comercial amb els Estats Units i Ursula von der Leyen n'és conscient.
9: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
8: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat geopolític de la Unió Europea. Tindria un rol únic, el d'estat associat, però no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
9: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
0: I sobre la crisi de Ceuta, es confirma que s'aposta per la línia més dura. Von der Leyen ha parlat d'endurir la política migratòria.
8: Ha anunciat un reglament específic per agilitzar l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta. És a dir, quan els moviments de migrants estiguin planificats o quan s'utilitzi la migració, diu, per atacar un estat europeu. Von der Leyen, però, evita assenyalar el Marroc pels fets de Ceuta, en culpa les màfies i se solidaritza amb la ciutat autònoma.
9: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I un altre tema destacat, von der Leyen ha proposat restringir les xarxes socials per als menors d'edat.
8: Vol prohibir les xarxes per als menors de 13 anys a tota la Unió Europea. Per als menors de 13 anys les vol prohibir. Quan els nens tinguin entre 13 i 15 anys hi podran accedir, però sota control parental, amb el temps limitat i amb algunes funcions de les aplicacions inactives. Von der Leyen diu que cal posar límits a les grans tecnològiques.
9: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques. Not big
8: tech. Demà mateix, la Comissió Europea presentarà la llei que concretarà la lletra petita de tot plegat i especificarà els detalls d'aquesta restricció de les xarxes socials als menors d'edat.
0: Gràcies, Bruno. Doncs demà ens mirarem junts aquesta lletra petita, eh?
8: Perfecte, exacte. Bona nit, Manel.
0: Bona nit. El que sí que podem fer ja és avançar com ho van veient els experts. D'entrada celebren que la Unió Europea, com a mínim aquells que hem contactat nosaltres, comenci a fer els primers passos i que es faci aquesta diferència entre els 13 i els 15 anys, que és una franja especialment vulnerable a l'impacte de les xarxes socials. Diuen, Maria, bona nit.
10: Bona nit.
0: Les plataformes ja marquen edats mínimes perquè un usuari les pugui fer servir, per exemple Facebook, si no m'equivoco, era als 14 anys, però malgrat aquestes restriccions, les institucions tiren pel dret per crear legislacions que facin complir de facto aquestes edats legals.
10: Exacte. Mira, n'hem volgut parlar amb Liliana Arroyo, que és professora d'ESADE i és directora de la Chair for Social Digital Innovation, i feia, Manel, aquesta diferència.
11: És una política de l'empresa on et diuen, si no ets major de 14 anys, no pots tenir un compte. Però no hi ha cap mesura, de facto, que confirmi que tu tens 14 anys. La diferència amb aquestes mesures de la restricció per edats és que quan es fa aquesta llei, igual que ha passat a Austràlia, el que es demana és que les empreses implementin una mesura raonable de verificació d'edat. A mi particularment em continua semblant un contrasentit, perquè no és l'interès de l'empresa posar restriccions en aquestes edats i aleshores els mecanismes de verificació que fan servir moltes vegades no són fiables.
10: De fet, Manel, sabem que feta la llei, feta la trampa, observant el cas d'Austràlia, on encara que els mecanismes siguin fiables, els adolescents, doncs ho hem vist, se l'han empescat per saltar-se la normativa, amb VPNs, imatges, per evitar el reconeixement reconeixements facials, fins i tot doncs, recorrent a la intel·ligència artificial.
0: Per tant, la gran pregunta és com s'ho farà la Unió Europea per verificar que efectivament el límit d'edat que imposi s'acabi complint.
10: Arroyo explicava aquest mecanisme europeu que té l'objectiu de posar literalment les coses molt fàcils perquè d'alguna manera les empreses no tinguin cap mena d'excusa per dir doncs no ho podem complir o no tenim capacitat per complir-ho.
11: Hi ha en marxa diferents pilots per tenir una mena de passaport

digital que expedeixi la Comunitat Europea i, per tant, les empreses no s'han d'inventar una fórmula per verificar l'edat, sinó que el que hauran de fer és contrastar amb aquest passaport europeu que, bàsicament, els dirà aquest usuari és apte o no apte.

0: projecte d'aquest passaport digital a nivell europeu, vol dir que la xarxa social l'únic que sabrà és tindrà una llum verda o vermella i no sabrà ni quin gènere tens, ni quin és el teu dia de naixement, simplement sabrà que estàs per damunt de l'edat mínima requerida.
1: Doncs sembla que va apunta cap aquí la cosa. Demà tindrem aquesta lletra petita que ens acabarà d'ajudar a entendre-ho millor, però ha estat interessant escoltar aquesta experta. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
3: Catalunya nit.

0: 4 minuts i arribarem a 9:45. Roger, Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma de disparar-li com a represàlia. Avui ha començat l'audiència de Barcelona, el judici de l'activista contra els 4 policies nacionals que van participar en les càrregues el dia del referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol ha assegurat davant del jutge que ho van fer expressament perquè abans havia tingut una disputa amb un dels agents, 2 comandaments del cos, però han defensat l'actuació. Què va passar?
1: Espanyol ha explicat que poc abans que li disparessin la bala, un policia li va pegar amb la porra, que li va relliscar. La gent va voler-la agafar, però ell va intentar impedir que la recuperés.
2: Crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
1: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill per als policies.

0: També hi ha hagut policies que han declarat el judici. Què és el que han dit?
1: Doncs una defensa de l'actuació policial. Sentim d'entrada el comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional.
2: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí, sí.
1: I mentrestant, el cap de totes les unitats d'intervenció de la policia assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
3: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP, y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
1: Un judici, Manel, que continua demà, ho farà amb un testimoni als pèrits de les parts.
0: El president Salvador Illa ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura, després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del Partit Popular, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Anem cap al Palau de Congressos de Mérida amb el nostre enviat especial, Albert Prat. Bona nit, Albert.
4: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada Extremadura, que per primera vegada el govern ha decidit treure de Madrid, Albert.
4: Sí, per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió de despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, ha durat gairebé 3/4 d'hora, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a les xarxes socials que el seu veto al nou model és per evitar que es torni a repetir, diu, una migració obligada com la dels anys 60. Illa li acaba de respondre.
5: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
4: El cert és que cap comunitat sortiria perjudicada amb aquesta reforma, però ella no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de 2 dies.
5: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, al seu esforç, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és, no?
4: I és que el govern ha desembarcat aquí, a Extremadura, per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver de marxar d'aquí per trobar feina.
0: Gràcies, Albert. Bona nit.
4: Que vagi bé, bona nit.
0: I el Congrés ha tombat aquesta tarda la llei de lobbies del govern espanyol. És el text amb què l'executiu pretenia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat. El Partit Popular, Vox i Junts l'han fet caure. Àlex Girel Robert, bona nit.
6: Bona nit, Manel. Sí, nou revés per a la Moncloa. La cambra ha derogat el marc legislatiu dels lobbies impulsat pel govern de Sánchez amb el no anunciat d'aquests 3 partits. Mentre que el president espanyol ha carregat contra la dreta

0: L'extrema dreta, la popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
1: La transparència és una obligació hacia la ciutadania i hoy el Partit Popular i Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
3: Usted no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que s'hi oposaria per desavinences amb el PSOE. El naufragi de la llei fa que Espanya deixi d'obtenir 1.500 milions d'euros de fons europeus.
4: Parlem tota l'estona de lobbies, Àlex, però quan parlem de lobbies, exactament què són i quines relacions tenen amb les administracions?
0: Sí, doncs mira, es consideren lobbies persones, empreses, entitats, organitzacions que miren d'influir precisament en les institucions públiques en defensa d'uns interessos determinats. Per posar un parell d'exemples, podem considerar grup d'interès la indústria farmacèutica a l'hora, per exemple, d'elaborar una regulació sobre medicaments o associacions ecologistes que volen condicionar polítiques mediambientals. Les reunions d'aquests lobbies amb gent de l'administració és legítima, es permet, sempre i quan es respecti el marc legal. I això és justament el que pretenia el govern espanyol. En la seva proposta plantejaven un llistat obligatori públic d'aquests grups d'interès, un registre de les reunions d'aquests grups amb l'administració, per això Sánchez l'hem sentit en el tall parlant de transparència, i la petjada que aquests grups puguin deixar en determinades normatives que s'acabin aprovant. Val a dir, però, que aquest text anava adreçat a legislar els vincles entre els lobbies i l'Estat a Catalunya. Per exemple, ja hi ha una llei des del 2017 que en regula les relacions amb la Generalitat i que va bastant en la línia del que defensava la de l'executiu espanyol.
4: Gràcies, Àlex.
0: A tu.
4: Passen 2 minuts de 2:15 i ara una d'aquelles notícies que exemplifica fins a quin punt moltes persones ho estan passant realment malament. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. Roger Santaló.
5: Bona nit. Sí, s'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys i, atenció, la majoria de les persones en aquesta situació tenen problemes de salut mental. Tornem a nivells de 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Dèlia Serare és portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
6: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
4: Doncs ho heu sentit en directe, ha sonat un es alert ara mateix, que jo, com que l'he parat així ràpidament perquè no entrés per antena, doncs no sé exactament què deia, però m'imagino que és episodi de fortes pluges aquí al Barcelonès, que és des d'on fem el programa. Ara el podrem explicar, perquè algú sí que l'ha guardat. A veure, tenim una... Doncs sí, és un avís de protecció civil amb temps violent al Barcelonès i Maresme per les properes 2 hores amb risc d'inundacions sobtades i es demana que s'extremin les precaucions amb la mobilitat. De seguida farem una actualització també de l'estat del trànsit. Aquest és l'es alert que acaba d'arribar ara mateix aquí al Barcelonès i al Maresme. Què estàvem dient, Roger Santaló? Estàvem parlant d'aquest creixement de les execucions hipotecàries.
5: Sí, de la mala situació que està visquent el sector en matèria d'aquestes execucions hipotecàries, que acompanya aquesta mala situació del temps que tindrem aquesta nit. Però bé, la qüestió és que la mala peça al taler és important, perquè Carme Borrell, que en l'última dècada està la gerent de l'Agència de la Salut Pública de Barcelona, ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
7: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
5: Borrell, que ha fet moltíssima recerca aquests últims anys, assegura que l'habitatge està perjudicant greument la salut de la societat.
4: Fiscalia, Sadif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres, hi ha hagut el 6è robatori en només 10 dies. Joan Garcia, per què hi ha tants robatoris precisament a l'estació de França?
8: Doncs hi ha tants robatoris en general perquè el preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Per això un dels punts que s'estudiarà demà és substituir-lo per alumini, que no té tanta sortida al mercat. I en el cas de l'estació de França concretament, hi ha tants robatoris perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt, molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà, perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalia, són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa.
4: Hi ha mesures, Joan, que ja s'implanten des d'aquesta mateixa nit.
8: Sí, agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta mateixa nit per les vies que van a parar a l'estació de França i els Mossos controlaran els accessos. Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França a l'empresa Indra per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les com a màxim és d'un any.
4: I com afecta tota aquesta problemàtica als usuaris?
8: Que quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
9: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a dues hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
4: Les persones que circulen amb tren sempre han d'estar alerta i ara mateix amb aquest temporal que s'està patint les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, el Maresme i el Barcelonès, hi ha problemes també per circular en algunes carreteres, per això connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bona nit.
10: Bona nit. Doncs sí, segueix la circulació molt complicada, sobretot a la zona del Nus de la Trinitat. Recordem que per inundació de la calçada la B20 a Santa Coloma està tallada en sentit Mataró. Això provoca cua en aquest punt i també en sentit contrari d'entrada a Barcelona. Per presència de vessals molt carregades la C33 i C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i retencions destacades també a les rondes. Ronda de Dalt de Trinitat a Canyelles en sentit Llobregat i de Vall d'Hebron a Canyelles en sentit Besòs i la ronda litoral, sobretot en el tram entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Nus de la Trinitat. Atenció també als usuaris de Rodalies perquè, degut a aquestes fortes pluges, a la R4 no circulen trens entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Si hi hagués alguna cosa important ens ho fa saber de seguida. Gràcies, Clàudia.
10: Gràcies, bona nit.
11: Avui també és notícia. Marc Güell.
12: I d'entrada ens fixem a la comarca del Ripollès. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses. Des de Girona, Maria Rovira.
13: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
12: Això, al Ripollès, a les Garrigues, el fisioterapeuta detingut ahir a Juncosa per un delicte també d'agressió sexual ha quedat en llibertat amb càrrecs i ara se l'investiga. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest matí que ha deixat almenys 6 ferits i han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat Lleida, Júlia Albacar.
14: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades, entre les quals hi ha 6 ferits. La baralla hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde Fèlix Larrosa ha lamentat els fets.
15: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix...

0: actuacions, no?
1: La Rosa ha anunciat que s'ha decidit avançar la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent, i descarta que els fets estiguin relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del Parc sobre les Vies.
2: Més coses, els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat i s'han emplaçat a trobar-se de nou la setmana vinent, Roger Santaló.
3: Denuncia que, més enllà de la supervisió externa de les obres, l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions. L'advocada Carmen Pérez Pozo creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
4: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
2: De la crònica del món, almenys 21 morts, inclosos menors, una quarantena de ferits i una desena de desapareguts per l'esfondrament d'un edifici a Ciutat de Gaza, que havia quedat afectat pels atacs d'Israel, Vicent Mifsud.
5: Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquen refugi en llocs perillosos com aquest.
6: El meu oncle no va trobar un lloc on viure amb la seva família a causa de la massificació dels centres d'acollida, així que va haver de viure dins d'aquest edifici que, com se sabia, es podia ensorrar.
5: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'ensorrament on es refugien milers de persones.
2: De tornada a Catalunya, el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu del país. La meitat d'aquestes seran per a gent gran, Maria.
7: Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
8: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció en persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
7: Per cert, a partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que, recordem, ja serà del tot competència de la Generalitat.
2: I acabem dient que la Fundació Pasqual Maragall calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avanç de l'Alzheimer de manera eficaç i que poden funcionar per a tots els tipus de malalts.
9: Dos minuts per arribar a 3:15. La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya Nord, compleix 50 anys, exactament avui, perquè va obrir les portes avui fa 50 anys, el 1976, amb 7 alumnes, ara n'hi estudien un miler, repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca, que ha seguit des de Perpinyà la Laura Bertran. Laura, bona nit.
10: Molt bona nit.
9: Com ha anat això?
10: Doncs ha anat molt bé. Rebem bé una festa d'aniversari amb música, amb actuacions teatrals fets per, evidentment, els alumnes dels mainatges acompanyats dels seus professors i els típics parlaments dels institucionals. I també s'han bufat les espelmes oficials amb el pastís, que era ben maco, formava un 5 i un 0. El qui ha vingut en nom de la Generalitat i del Departament de Política Lingüística ha estat el conseller Francesc Xavier Vila, que ha volgut destacar l'importància de la feina de la Bressola en aquests 50 anys.
11: És educació i és llengua a la Catalunya Nord. El govern de la Generalitat dona suport clar a les entitats que defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
9: Ara fa un any i mig aquí al Catalunya Nit, Laura, explicàvem que aquesta xarxa d'escoles estava patint una crisi econòmica important, en vam entrevistar el president. En canvi, avui el lema d'aquest aniversari és Sembrar en futur.
10: Exactament. Ha estat un dels principals objectius de la Junta actual, presidida per el Guillem Nivet, de deixar-ho clar. La Bressola ha sortit reforçada d'aquesta crisi i vol encarar amb confiança el futur. Sentim Nivet.
12: Quan hem pensat aquest any Bressola, teníem por que sigui com una festa nostàlgica, una cosa de

0: passat i no és el cas. No volem celebrar només les victòries del passat, sinó que volem fer una aposta ferm pel futur i és per això que volem que sigui 50 anys. Sí, hem arribat fins aquí, però volem anar fins a 50 més, vull dir que 50 més com a mínim.
1: Com a mínim, ho ha dit. Per créixer, el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà.
2: Quan parlem de Liceu, aquí molta gent de seguida pensa en música d'òpera i en la Rambla de Barcelona. No, no. Deixem clar que a França això del Liceu és ben bé una altra cosa. Què significaria aquesta novetat?
1: De fet, per entendre-ho, a l'estat francès hi ha l'escola primària, que va fins als 10 anys, i després el secundari està dividit en dues institucions. Primer el col·legi, dels 11 als 14 anys, aquí la Bressola en té dos d'aquests establiments, però finalment el liceu és entre 15 i 18 per arribar fins al batxillerat, i d'aquesta manera es permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat, ja que és l'únic segment que falta a l'ensenyament en català a Catalunya del Nord, entre la maternal i la universitat. Per ara ja tenen el lloc, un antic convent situat al barri del Vernet de Perpinyà, i l'autorització de les obres, que també va costar bastant de temps a obtenir. L'únic que falta ara, i no és menys, el finançament, ho explica Guillem Nivet, president de la Bressola.
0: Sí, vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim, justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
1: Un altre dels projectes de futur per la Bressola seria de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir tots, o en tot cas la majoria dels antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
2: Doncs felicitats a tots. Gràcies, Laura. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simón han inaugurat aquest vespre al Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Ho ha seguit el Marc Ruiz, que de concerts en porta acumulats al llarg de la seva vida uns quants. Bona nit, Marc.
1: Bona nit, uns quants, déu-n'hi-do.
0: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No sé si han aconseguit que el públic es faci preguntes.
1: I tant. Mira, hi ha hagut debat després d'aquest non-concerto. Per començar, era o no era el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta, doncs, és que no, és que era un ballarí, tot i que ha costat moltíssim de saber-ho, perquè s'hi semblava molt. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració de la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista, però sincerament era bellíssima. Els músics anaven arrossegats sobre plataformes, segons la necessitat del moment, ara entraven uns, ara en traien uns altres, i la música era en directe o era gravada. Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe, fins que el cantant s'ha separat del micròfon, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Espetero, que recorda Franco Battiato, o Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que precisament també feien servir sons samplejats per crear música nova. I aleshores començaven a sortir preguntes. Què és un concert? No sé si cal que la música sigui o no en directe. Pot ser que una part sigui gravada o que fins i tot tota sigui gravada, o quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda, no? Com dèiem abans. Això cada cop es feia més evident, l'artifici, mentre anàvem veient com desapareixien els músics, apareixia un cos de dansa contemporània, i el cantant fins i tot es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines. Segur que ho has vist això en algun concert, Manel?
0: Sí.
1: Mentre que uns núvols omplien l'escenari, és a dir, fum, i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació «non è reale», és a dir, això no és real, o sigui, més clar, l'aigua. Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucía del Greco.
2: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
0: Doncs molt interessant aquesta reflexió. Sentim també que està plovent, aquí, Marc?
1: Déu-n'hi-do, a bots i barrals, i a més a més trona.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sentíssim, també.
0: A veure, a partir d'ara, què hi haurà d'interessant aquí a Vic?
1: Doncs mira, ara quan us deixi aniré a veure Soc un Bohèmio, que han fet una aposta

0: per treballar més la producció de les cançons i tenir un directe més potent, com ens explicava a Catalunya Ràdio Artur Vinyes.
1: Portem una proposta de directe totalment renovada, molt més contundent, molt més treballada. Portem 2 anys quasi ja de peron. Vull dir que hem estat preparant la propera gira, el proper projecte i la nova etapa de Soc un Bohemio, i ho venim a presentar al mercat. Vull dir que és una cosa nova de zero i la veritat és que estem molt contents. Ha sortit un resultat molt contundent i molt, molt gran, molt emocionant.
2: I coneixent-te, Marc, intueixo que aprofitaràs segurament també per descobrir nous temes de Vino,
0: Em coneixes bé, perquè és un duet d'electrònica que m'encanta i que canvia de pell a cada disc. Que presenten Gargot amb Meritxell Neddermann, que sempre és una garantia, i han volgut reforçar un directe més orgànic com Defensa amb Alcus Codolà.
3: Hem tret enllaunament del directe, perquè una de les coses que teníem ganes doncs, justament era d'eliminar tot el pregravat del directe, perquè doncs, el directe pogués estar més viu, perquè poguessin passar més coses, perquè ens poguessin comunicar entre nosaltres.
4: I passant-ho més bé.
3: I tenir un pop de 8 tentacles com és la Meritxell tocant els cintes, que és la més ràpida de l'Oest, doncs clar, ens ha ofert doncs, una porta nova increïble.
2: Aquí, Marc, entenc que hi ha concerts tant a l'interior com a espais oberts. De moment s'estan podent fer sense problemes,
0: Sí, avui tot és a l'interior. Veurem demà què passa i, sobretot, demà... Bàsicament, demà passat, que és quan obren a l'escenari de la Plaça Major i també als escenaris de la Catedral, que aquests sí que són exterior, però avui tot passava o dins d'una església, o a la carpa, o dins de les sales de l'Atlàntida.
2: Doncs,
0: o a la Jascava, també, que
2: clar,
0: també
2: està marxa. Doncs ben triat el dia, perquè a partir de demà creiem que la situació es calma, després doncs, ho explicarà la Gemma Puig. Gràcies i que acabi d'anar bé.
0: Sortiré d'aquí amb barca, ja t'ho dic ara.
2: Molt bé, gràcies, Marc, bona nit.
0: Fins ara, adéu-te, bona nit.
2: El teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que s'inaugura avui a la Sala Beckett. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino i vol ser un reconeixement a la trajectòria d'un actor compromès amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives, bona nit.
5: Bona nit. Bona nit. Doncs mireu, ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni tan sols la baixada de tensió que hi ha hagut al llarg de tota la funció, han aconseguit treure èpica l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'aquest cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega Bohèmia i que juga amb el públic a té dos dits del nas, mentre Villarrosa batalla per no caure a l'oblit. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals. L'intèrpret que ha reivindicat els quatre vents per la Beckett i això mereix totes les celebracions del món. Nosaltres hem pogut parlar amb ell i aquesta és la conversa. Oriol Genís, bona nit.
6: Hola, bona nit, què tal?
5: Com vam saber que es feia un cicle dedicat a la teva obra, molts vam pensar, ja era hora.
6: Ai, no sé, jo em vaig sorprendre molt, sí. Molt, molt plegat, inesperat, no? I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca, has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial. Bueno, estic content i agraït també, perquè, clar, és això que dius, tu és una mica, bueno, reconèixer una trajectòria, reconèixer una professió, no?
5: I dius, on m'he ficat i on t'has ficat?
6: Bé, el que voldria mostrar és una mica... Es comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista. Llavors, penso que aquí hi ha treballs diferents. Aquest és el primer treball que presentem, que d'alguna manera dialoga amb tot el meu treball de teatre de carrer, amb tot el treball de cabaret, de musical i tot això. I després hem escollit obres, bàsicament, una mica ha sigut el Toni també que les ha escollit, el Toni Casares, d'autoria femenina, com és el cas de la Com tocada passa meva sobre la terra, de la Lluïsa Cuniller, també perquè s'havia donat el cas de que la Lluïsa em va escriure l'obra per mi, després perquè hem tingut el premi a la crítica d'interpretació, i després hem escollit Barbagàlia, que és un altre treball que vam fer amb l'Albert Arribas, amb el qual també, a part del Xavier Albertí, m'uneix aquesta connexió de complicitat que tenim, i Barbagàlia, que és un text de la Víctor Català, que com ell mateix deia, és la primera dona que escriu i que es pot considerar que ja forma part de la dramaturgia catalana contemporània, no? I doncs aquesta seria la cosa. I al final tancarem tancarem, tancarem el cicle a la Beckett amb una cosa que fem amb la Júlia Genís, la meva filla, mm-hmm. que tanca el cicle Genís per obrir-lo cap al futur, no? I després d'això, fora de la Beckett, hi han també dues obres que coegen.
5: I de vitamines com anem, Oriol? Perquè, clar, m'acabes de dir tota la temporada i és un no parar, això.
6: Sí, és un no parar. A veure, és una mica la meva manera de funcionar. Estic content de poder-ho fer, content d'haver arribat a aquesta edat i encara poder fer tot això. I, d'alguna manera, aprofitar-ho, no? Em diu que el present és el que s'ha d'aprofitar.
5: Aquí està com també està el teu compromís amb la llengua, que sempre has defensat, que sempre has portat, i aquest compromís amb l'ofici.
6: Jo penso que qualsevol persona que exerceix una professió, que és la professió que estima, la professió sobre la que té vocació, una professió que l'omple i una professió que, diguem-ne, que el fa més persona, és aquest lligam que es crea, no?, entre la vida i la professió, no? Deia Joan Maragall en l'Elogi del Viure: si cadascú fes la seva feina amb amor i amb alegria i amb vocació, el món canviaria.
5: I el Genís, moltes gràcies i enhorabona.
6: Gràcies, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Marta.
2: Gràcies també a tu, Marta. Tenim ara mateix, recordem-ho, falten 4 minuts per arribar a les 10, dos nous avisos de protecció civil. Un reincideix en aquestes 4 comarques, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme, on l'avís és per temps violent, per tant, vents superiors als 90 km per hora que poden provocar esclafits, tornados, i també hi pot caure pedra gran, de més de 2 centímetres, però s'amplia ara també l'avís, aquest és per intensitat de pluja, en 4 comarques més: el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat. Aquesta és la situació que tenim ara mateix i que estem seguint aquí al Catalunya Nit en directe. A partir de les 10 tornarem a fer una ronda per saber què és el que està passant. Hi ha incidències també en algunes línies de metro, la 1, la 4 i la 11, on algunes de les parades estan tancades. Per tant, si heu de circular ara mateix per metro en Barcelona, per Barcelona, us heu de mirar bé quin és el vostre recorregut i si el podeu fer, tot i que la recomanació és que s'evitin els desplaçaments, siguin per metro, al carrer o per carretera. Qui s'hagi de desplaçar, però que s'ho miri bé. A partir de les 10 actualitzarem com s'està circulant també per les carreteres, però el que fem sempre a aquesta hora de la nit és mirar-nos el temps de cara a demà.

0: Al Catalunya Nit ja ho sabeu que la previsió del temps la fem a partir d'una cançó que escull la nostra discjòquei i meteoròloga Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Avui doncs m'esperava sí, un ritme més mogut, eh? La cosa va estar tranquil·la.
1: No, la veritat és que l'he buscat expressament, perquè després de la tarda, al vespre, de ruixats, de tempestes, molt pendents d'aquesta situació, doncs aquesta cançó de Biel Toni, que es diu Torna la calma, i això és per demà, Demà torna la calma. Per tant, després d'un dia de tempestes, que encara en les properes hores n'haurem d'estar molt i molt pendents, han hagut de fortes, de pluja fins i tot torrencial, en el cas de Fornells de la Selva, han caigut 58 litres, dels quals 45 han caigut només en mitja hora, però també cap al litoral i perlitoral, aquestes tempestes que encara podem mantenir en aquest sector, molta, molta precaució, ho anem dient sempre, rius, rieres, però sí, demà torna la calma. Demà tindrem algun ruixat, alguna coseta, a primera hora del matí a la costa, però a primera hora, després el temps ja serà més estable, a la tarda com a molt hi pot haver algun ruixat cap al nord-est, i el que s'ha notat avui, i encara es farà molt més evident demà, és aquesta refrescada. Avui s'ha notat sobretot cap a l'interior, demà a tot arreu, per tant demà els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
0: Doncs demà fresca i calma, això molta gent ho agrairà. Gràcies, Gemma, bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una nit més, molt pendents de les pluges, del temporal. Tenim ara mateix un avís de temps violent fins a 10:45, o sigui, mitja hora més, molt pendents del que pugui estar passant, sobretot al Barcelonès Nord i al Maresme. Però també hi ha avisos per intensitat de pluja i, per tant, s'ha d'anar també molt amb compte al Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès i Baix Llobregat. Són unes pluges que estan provocant també problemes per circular a les carreteres. De seguida ho actualitzem tot plegat. De vegades passa que els criminals de guerra són jutjats i condemnats. Avui han condemnat a 25 anys de presó l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims de guerra. A finals d'agost, recordem-ho, va morir a la presó Ratko Mladic, el carnisser de la guerra de Bòsnia. En parlarem d'aquesta situació i posarem context amb un gran expert dels Balcans, com és el catedràtic Francisco Veiga. Mentrestant, hi ha dirigents com Netanyahu o Vladimir Putin que tenen ordres d'arrest per part de la Cort Penal Internacional, però que actuen com si res no passés. Avui parlarem en directe aquí al Catalunya Nit amb un fotògraf periodista català que és ara mateix a Ucraïna, en una zona molt interessant pel que fa al conflicte, una zona molt singular i característica. En parlarem en directe amb Fran Richard. I pendents també aquesta hora del Barça, que està jugant en directe al Camp Nou, en aquella zona de la ciutat hi plou, però no amb tanta contundència, i el Barça, pel que fa a la part esportiva, li va bé. De moment guanya 2-0. De seguida també ens posarem al dia en el món dels esports. I abans de tancar aquesta edició, trucarem a la subdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán, per saber com plantegen la portada de demà. I avui podem lluir una estrena, tancarà el Catalunya Nit, una periodista amb estil i mirada pròpia, Elena Sardà. Fins a les 11, aquí, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Hem començat aquest informatiu a les 9 parlant amb el subdirector de Protecció Civil i ho tornem a fer ara perquè les coses s'estan movent. Sergio Delgado, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què és el que està passant ara? Tenim aquesta nova alerta que entren 4 comarques més amb avís per les pluges.
2: Sí, nosaltres estem sobretot centrats en aquest àmbit del Barcelonès Maresme, on especialment la part nord del Barcelonès, és a dir, cap al Besòs i cap a Collserola, on des de les 8:45 aproximadament del vespre, les 9, hem vist que plovia amb intensitat i s'han anat produint incidències. És aquí on tenim posat el focus. No obstant, doncs, la mobilitat d'aquestes tempestes, el fet de que localment puguin descarregar fort, doncs, ens donen la visió de tot el conjunt del Barcelonès i del Maresme, que és on pensem que el que ha plogut més, allò que ens diu el Servei Meteorològic de Catalunya, que encara pot ploure, doncs ens preocupa que pugui doncs provocar un major nombre d'incidències. Tenint en compte que en aquests moments ja tenim algunes rellevants, tenim afectacions a l'Hospital de Vall d'Hebron, hem tingut doncs inundacions a la B20, en diversos punts, a la ciutat de Barcelona, també a la mitja de Santa Coloma a Badalona. Per tant, és un moment complicat des del punt de vista d'aquestes afectacions que es poden donar substancialment en la mobilitat, també acumulacions d'aigua en baixos, i per tant són unes hores de prudència, que és el missatge d'alert que hem enviat doncs fa uns minuts a tot aquest àmbit, doncs amb aquesta idea de prudència i de tenir molta cura amb la mobilitat.
0: Comentava incidències a la Vall d'Hebron, és també per acumulació d'aigua o...?
2: Sí, són acumulacions d'aigua, és el fet que ha plogut amb molta intensitat i de forma persistent, és allò que sempre doncs, venim explicant, doncs, aquests episodis doncs, que localment poden quedar doncs, en aturats i poden retroalimentar-se i tenir aquesta estaticitat que fa que doncs, la pluja acumulada pugui donar aquests problemes. A mesura que ho hem vist també que s'acumulaven els serveis de bombers de Barcelona, hem vist alguna incidència més rellevant és quan hem fet doncs, aquest toc, aquest és alert per fer aquest reforç de la precaució en general doncs, en aquest entorn.
0: La part més enèrgica d'aquesta tempesta ha d'acabar cap a 11:15, és a dir, li queden 25 minuts aproximadament?
2: Sí, la informació que ens donava el servei, ens queda una miqueta més. Potser la informació que ens donava el Servei Meteorològic de Catalunya era un parell d'hores, des d'allà fa una estona, per tant, doncs, bueno, encara ens queda una hora a l'entorn. Tinguem en compte doncs, que és una previsió en temps real, la tempesta s'anirà movent d'acord a la seva pròpia dinàmica, el que fem és intentar, diguem-ne, avançar-nos a quina serà aquesta evolució. Com que hem vist que li costava en determinats moments desplaçar-se, és per això que hem vist doncs, aquesta necessitat de l'alerta. Esperem, no obstant, doncs, que a la propera hora s'hagi pogut desplaçar. També un toc d'atenció a aquesta part més al sud dins de la litoral i prelitoral de Barcelona, com seria Baix Llobregat, com seria Garraf, on doncs, si les tempestes afecten, ja hem vist que pot tenir aquest factor d'estaticitat i de produir danys. Per tant, a aquestes hores del vespre també doncs, allà on plogui, la recomanació, la crida d'atenció que fem a la ciutadania és allà on plogui, a les properes hores pot ploure molt fort i la recomanació en general, independentment de les alertes o no que es pugui rebre, és d'escamar la precaució a la mobilitat i si no és imprescindible o si no és que hem de retornar o si no és que estem ja en mobilitat, doncs intentar esperar que passi aquesta pluja forta.
0: Per acabar, li volia preguntar, perquè, esclar, avui en dia tenim molta informació, molts mitjans de comunicació, portem els mòbils a les butxaques, ens han sonat els és alert, i sempre hi haurà gent que dirà si n'hi havia per tant o no, i, en fi, nosaltres creiem que el que és important és tenir la informació i que com més precaució hi hagi, doncs, millor per evitar mals majors. Però fins a quin punt són extraordinàries aquestes pluges? És a dir, això fa uns anys simplement haguéssim dit ostres, avui està plovent molt fort i anem amb compte, o estan canviant les coses?
2: Bé, els fenòmens estan canviant les coses perquè la meteorologia, els seus efectes estan canviant i s'estan tornant cada vegada més extrems. Jo, amb l'experiència que tenim tots a nivell particular, en el nostre cas de Protecció Civil, doncs amb els anys de gestionar situacions de risc d'emergència, la inundació de determinats elements importants de com pot ser un hospital, no, evidentment no és una cosa ordinària. Dona, i no vull posar el focus en aquest cas a l'Hospital de Vall d'Hebron, però el faig servir perquè s'entengui l'excepcionalitat de la situació, de les pluges que s'han registrat, sobretot aquesta part nord del Barcelonès i cap al Besòs, la vessant, diguem-ne, Collserola, Besòs del Barcelonès, en aquest àmbit les pluges han sigut significativament importants i per això han produït aquestes acumulacions d'aigua en una ciutat que està força preparada, ben preparada a nivell de xarxa pluvial doncs per suportar pluges fortes. Tinguem en compte també això. És una ciutat molt ben preparada i tot i això hi ha hagut acumulacions d'aigua, hi ha hagut doncs, una, hi ha encara una cua important de serveis de bombers a Barcelona i demostra doncs, aquesta situació diguem-ne de gravetat i d'excepcionalitat. Dins que el missatge també que m'ha enviat és reforçar el que ja havien dit al llarg del dia d'avui. Precaució a la mobilitat en el moment de les pluges. És un missatge de que en el moment de la tempesta, de la pluja forta, que pot durar encara doncs, aquesta hora una miqueta més que ens queda, la gent doncs, no s'exposi necessàriament en el moment de la pluja. Sabem també doncs, que hi ha activitats importants com el partit del Barça, estem en contacte en aquest cas amb el Futbol Club Barcelona, amb els responsables de seguretat del Camp Nou, coordinarem perfectament doncs, la informació que sigui necessària perquè aquest retorn es faci de forma segura si és que per algun motiu s'allargués aquesta situació de risc que en principi coincideix acabarà abans de la finalització del partit i com deia també ens preocupava una mica més aquesta vessant més cap al Besòs, però estem en coordinació i, per tant, del que es tracta és de tenir aquesta precaució i aquest, si m'ho permet dir, sentit comú quan veiem aquestes pluges i deixar clar que és el que volíem fer, que són pluges fortes, que no són unes pluges ordinàries que havien estat especialment intenses.
0: Doncs ens ho ha explicat molt bé i li agraïm molt que ho hagi fet aquí en directe al Catalunya Nit. Si hi ha qualsevol cosa destacada, no dubtin en fer-nos-ho arribar. Moltíssimes gràcies, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Bona nit.
2: Bona nit a tothom. Gràcies.
0: Les 10 i 10 és un temporal que està complicant també la circulació per les carreteres per l'acumulació d'aigua que hi està havent en algunes vies. Connectem de nou amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Bona nit.
3: Bona nit. Doncs sí, a aquesta hora, sobretot, dos punts especialment complicats i que es recomana evitar. Una, la B20, a Santa Coloma, està tallada ara en tots dos sentits de la marxa perquè el túnel ha quedat completament inundat per les pluges. L'altra, tallada per inundació, la Ronda de Dalt, en tots dos sentits de la marxa, entre les sortides 2 i 3. S'estan intentant desviar tots els vehicles que han quedat atrapats en aquests dos punts. De fet, per les càmeres de trànsit veiem com els serveis d'emergència ja estan treballant per intentar treure aigua d'aquestes zones, sobretot evitar aquests punts que ara comentàvem. Afectacions també al transport públic per aquestes pluges. Pel que fa a Rodalies, a la línia R4, recordem que no hi ha trens entre Fabra i Puig i Montcada, bifurcació. Afectades també diverses línies de metro de Barcelona, especialment la L1, està tancada per acumulació d'aigua a les estacions de Sant Andreu, de Fabra i Puig i de Trinitat Vella, i també la L4, que ofereix servei parcial entre La Pau i Verdaguer, com dèiem, per aquestes pluges.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia Serra, per aquesta actualització. Si hi hagués qualsevol cosa destacada, tornaríem a connectar amb tu. Una abraçada, bona nit.
3: Bona nit. Bona nit.

0: Tots hi arribarem a un quart de 11 de la nit. El Camp Nou ja està plovent, però no amb tanta força com altres parts de la ciutat, i per això...
1: Maguet pica el corna, Dani Olmo intenta patinar Christensen, pilota frontal, no la pot controlar amb comoditat, Rafinha...
0: Per això el partit s'està transmetent per la TDT i amb ambient de festa, Joan Fitó.
2: Sí, perquè el Barça guanya 3-1. Han passat moltíssimes coses en aquests primers 38 minuts de partit. De primeres, Protecció Civil ha explicat que no hi ha indicació específica per al públic del Camp Nou, que es troba en situació de seguretat i que és en contacte amb el Barça, Protecció Civil, per organitzar i coordinar la sortida quan acabi el partit. Per tant, tothom tranquil al Camp Nou. Ara mateix, som al minut 39, a punt d'arribar al minut 40 de partit. El Barça, que guanya per 3-1, n'ha fet 2 Cancelo i un Rafinha, el primer del portuguès, un golaç.
1: Xuta Cancelo!
2: Ha estat al minut 7 des de fora l'àrea. Rafinha, de penal al 24, ha fet el 2-0. Ha retallat distàncies al Racing al minut 32, però Cancelo de nou. Al minut 36 ha fet el 3-1, que ara mateix hi ha el partit. Per cert, a la prèvia, a la TDT ho hem explicat al sumari, una prèvia amb Ràdio Barcelona, amb el que t'hi jugues Barça. Ha passat la porta, Joan Laporta, per aquesta prèvia i el president del Barça ha recordat el mític Urruti t'estimo.
3: L'Urruti, que t'estimo, que ara fèieu referència, i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, que com a president me'n recordo d'aquells moments i és molt emotiu.
2: Aquesta prèvia ha estat compartida amb el que t'hi jugues, precisament ho explicava a Laporta, per celebrar els 50 anys de transmissions en català.
0: Efectivament, de moment el Barça, la primera part 3-1, per seguir la tònica d'aquesta temporada els hi falten encara un parell de gols, però hi ha temps, i abans d'aquest Barça hi ha hagut altres partits de primera.
2: Sí, mira, de fet, t'explico que se n'hauria d'estar jugant un a aquesta hora al Ciutat de València, al Llevant Atlètic Club, però que s'ha hagut de suspendre.
0: Per la pluja?
2: Per la pluja, sí.
0: Allà encara hi plou més que aquí.
2: Hi plou més, el terreny de que estava impracticable.

0: I la Lliga ha decidit ajornar aquest partit, es buscarà una nova data. Se n'han jugat dos abans, dos partits, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid juga contra el Reial Madrid, derbi de la capital madrilenya, i també s'ha jugat el Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla, casualitat, és el pròxim rival del Barça i arribarà amb bona dinàmica perquè suma 13 punts de 18 possibles.
1: Doncs abans de tots aquests, ahir el Madrid també va jugar a Els amb aquesta victòria in extremis, i tenim gol al Camp Nou.
2: Gol del 9-9! Gol de l'11!
0: És gol de Rafinha, al minut 42, el segon gol del brasiler en aquest partit, i alerta perquè Rafinha, amb aquest gol, es col·loca Pichichi de la Lliga. Són 8 gols en les 6 primeres jornades. Mbappé en 2-7, l'ha igualat amb el segon gol del Barça, el que era el primer de Rafinha avui. Amb aquest, doncs, en suma 8 Rafinha, Pichichi de la Lliga.
1: Doncs les coses li van bé al Barça. Ahir, dèiem, va jugar al Madrid, i amb polèmica pel tema de les samarretes i 3 jugadors, eh?
0: Sí, Mbappé, Vinícius i Konaté, que van sortir amb... Bueno, el Madrid va sortir amb una samarreta de suport a Ceuta, uh-huh, a la Pobla de Ceuta, i Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir amb aquesta samarreta arremangada perquè no es veiés el missatge. Els tres han estat objectes de moltes crítiques durant el dia d'avui, i Mbappé el que ha fet és explicar-se, ho ha fet el diari AS, i doncs aquestes són les explicacions de Kylian Mbappé.
3: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz, i espero que aquesta situació se va arreglar ràpid.
1: Clar, és molt interessant el que diu Mbappé, perquè el gest de dir dono suport a Ceuta no pot fer oblidar, o hi ha gent com ell, entenc, que no vol oblidar, que la gent que ha arribat a Ceuta són les primeres víctimes de tot això, sí, que sí, hi ha gent que ha mort intentant fer aquesta travessia. Per tant, s'entén amb l'explicació també el que volia dir Mbappé.
0: De fet, avui ha parlat d'això Joan Laporta en aquesta prèvia de la TDT, i ha explicat que el Barça no entrarà en aquest escenari, en aquestes polèmiques, i que tots els seus futbolistes són lliures de fer el que vulguin, de pensar i expressar-se com vulguin, però que ho han de fer lluny, doncs, del que és el terreny de joc.
1: Gràcies, Joan. Al final del partit explicarem com acaba.
0: Fantàstic.
1: El Barça, si és que ens agafen hora de Catalunya Nit. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Avui és un d'aquells dies que no podem deixar gaire tranquil·la la Gemma Puig, perquè la situació és canviant. Gemma Puig, bona nit.
4: Bona nit.
1: Quin és el temps que tenim ara mateix? Com estan avançant aquestes pluges?
4: Doncs encara hem d'estar molt i molt pendents d'aquests ruixats i tempestes. Ara aquesta banda més activa afecta, doncs, sectors del Garraf, de l'Alt Penedès, també cap al Baix Llobregat, a punts de fins i tot del sud del Bages i del Vallès Occidental, arribant fins a Osona. Per tant, aquesta línia de tempestes que entra del mar però que t'arriba fins a la Catalunya central. Encara es mantenen aquests avisos de vigilància de nivell màxim en aquestes comarques, Alt, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. Per tant, molta precaució. Encara li queden unes quantes hores. Per tant, aquesta situació encara es mantindrà amb temps molt insegur, amb aquestes precipitacions que poden tenir caràcter torrencial, de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, i a més, que poden anar acompanyats, doncs, de vent o també de calamarsa o pedra. Mantenim encara l'alerta, encara en les properes hores, en tot aquest sector, podríem dir, del litoral i per litoral central, però també arribant a punts de la Catalunya central.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Si hi hagués qualsevol cosa destacada, crec que et tornarem a trucar. Una abraçada, bona nit.
4: Fins ara.
5: Catalunya Nit.

0: 11 minuts per arribar a 2:15. La Reserva Federal no s'ha doblegat a les exigències de Donald Trump i ha acordat per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació. Això ens porta en directe ara cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Podríem dir que el candidat de Trump a presidir la Fed, Kevin Warsh, se n'havia parlat moltíssim, avui es jugava la credibilitat i ha rebut el suport unànime de tots els membres de la Fed per aguantar-li

0: el pols al president dels Estats Units.
1: Efectivament, aquest és el punt que ha generat més interès d'aquesta primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh, qui finalment ha acabat portant la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. En certa manera, encara no sabem quina és la seva reacció, això es podria qualificar com la segona clatellada de Donald Trump en 48 hores, o que rep Donald Trump, més ben dit. Això després del revés judicial en relació als seus plans de bloquejar el vot per correu. I com no, aquesta ha estat una de les preguntes que no podien faltar a la roda de premsa. Sentim la seqüència de la pregunta i la resposta.
2: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
3: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
1: D'aquesta manera, la Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed.
0: Doncs ja veurem com s'ho pren tot plegat Donald Trump, perquè estava molt enfadat amb Jerome Powell, l'anterior cap de la Reserva Federal. Aquest era el seu candidat i, de moment, està escollint el mateix. No seria la primera vegada que s'enfada amb algú que ha escollit ell. Veurem com reacciona, Oriol.
1: I quan dura, i quan
0: exacte,
1: dura.
0: Exacte, això també. Per altra banda, avui l'ha fet també, ha revisat les seves previsions.
1: Sí, ha fet unes previsions a l'alça, tímides, això sí, pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. Preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: Doncs...
3: Segons les projeccions, el PIB real augmenta un 2,3% aquest any i un 2,4% l'any que ve. La inflació total se situa al 3,7% enguany i baixa al 2,3% l'any que ve.
1: Afegir també que Kevin Warsh ha reconegut que la inestabilitat geopolítica es manté com un dels factors clau per a la situació inflacionista actual. El Banc Federal dels Estats Units ha deixat clar que no pot controlar el comportament dels preus en productes específics, però sí que pot treballar per estabilitzar-los. Evidentment, la pregunta anava dirigida als carburants, molt encarits en aquest país.
0: I en conseqüència, en part també, del que està passant a l'Iran, i tots sabem com va començar la cosa. Gràcies, Oriol. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Una de les notícies del dia és la condemna a 25 anys de presó per l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims de guerra. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a l'Haia, l'ha trobat culpable de crims que inclouen assassinats, tortures i detenció il·legal quan l'expresident comandava l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. També ha condemnat 3 dirigents més de la guerrilla a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Charles Smith és el president del tribunal.
4: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: Doncs per posar context a aquesta notícia i comentar-la, perquè de fet ha generat una onada de protestes també a Kosovo, tenim comunicació amb Francisco Veiga, que és catedràtic d'Història Contemporània i especialista en els Balcans. Bona nit, Francisco.
5: Hola, bona nit.
0: D'entrada, Hashim Thaçi, qui era? Com el podríem definir?
5: Bueno, el Hashim Thaçi era el líder més important de l'UCK, de l'exèrcit d'alliberament de Kosovo, que va ser una guerrilla que es va organitzar amb certa celeritat, per dir d'alguna manera, entre finals del 98 i al llarg del 99. No, finals del 98, no, perdó, abans, el 98. I ell, diguem-ne, era el comandant més conegut i que, a més, quan es va començar a negociar una possible sortida a la guerra de Kosovo, doncs els americans el van triar com a interlocutor per part de la guerrilla. Hi havia altres interlocutors per part albanesa kosovar, diguem-ne, de part política, però el Rugova era el personatge, diguem-ne, de la resistència política, però Hashim Thaçi era el

0: Hi havia contrabandistes, hi havia gent ficat amb el tràfic de drogues, hi havia un munt de combatents que procedien d'indrets molt, molt dispars.
1: Després ell va arribar a ser president de Kosovo, estava ja, feia ara 6 anys, reclòs a l'Haia. Quin significat té avui aquesta sentència per al país, per als kosovars?
0: A veure, jo crec que és que aquest tema ja l'hem de mirar amb ulls de 2026, no amb els ulls de 1999, no? Han passat molts anys ja. Em penso, a veure, per part de lo que seria Kosovo en si mateix, hi ha un detall bastant important, i és que la condemna no ha vingut del Tribunal Penal Internacional. Ha vingut dels tribunals, el Tribunal Especial de Kosovo, que és un organisme dependent, o, bueno, dir dependent, bueno, sí, depèn de la Unió Europea i sobretot d'aquest esforç que va fer la Unió Europea amb el tutelatge de la construcció d'un estat kosovar a través de l'EULEX, la missió legal per reconstruir legalment Kosovo i administrativament Kosovo. Per tant, el significat que té, sobretot, jo penso que té molt a veure amb cert debat que hi ha o certa activitat de netejar una mica tot d'aquests països dels Balcans Occidentals amb vistes a una integració a la Unió Europea. Perquè, clar, tant Kosovo com Albània hi ha encara moltes irregularitats bancàries, un creixement del delicte de tràfic de drogues en els últims anys. Hi ha uns panorames que fan que realment sigui difícil parlar d'una integració d'aquests països, no? Al projecte europeu. I, clar, com en aquest moment estem també amb el gran debat de què es farà amb el tema de la candidatura ucraniana, no? D'altra banda, s'ha deixat de banda la candidatura turca. Vull dir, hi ha un cert debat sobre la integració de països d'aquesta zona en un moment molt delicat, amb el qual la Unió Europea doncs està enmig d'un joc de forces molt violentes, no? Aquesta mena de guerra mundial amb la que estem ficats, no? Iran, Ucraïna, el Sahel, tot això. Doncs, evidentment, jo penso que està connectat amb això, amb què es farà amb la integració d'aquests països a la Unió Europea, incloent-hi Sèrbia, Bòsnia, etc.
1: Clar. No sé si això, sentències com la d'avui, pot fer reviure noves tensions o no. Avui, per exemple, des de Sèrbia, hi ha qui deia, el govern, de fet, que reconeixia que l'Exèrcit d'Alliberament de Kosovo era una organització terrorista. És a dir, no sé si, per altra banda, a Kosovo hi ha gent que ha lamentat la sentència de Tutsi. No sé si això pot fer sorgir de nou tensions.
0: Bueno, això, diguem-ne, és continuar amb la mirada del 99 i estem al 2026. Totes aquestes velles històries ja són de generacions passades, vol dir, estem parlant de molts anys. És evident que hi ha protestes, a qualsevol país d'Europa, doncs diguem-ne, una sentència similar aixecaria protestes, no? Estem veient protestes quotidianament de tipus nacionalista a tot arreu, no? D'Europa, i estem veient una escalada de la ultradreta a Alemanya. Vull dir, el tema de les protestes al voltant de temes nacionalistes radicals és una cosa molt quotidiana. A més, hem de recordar que Kosovo és superpetit. Kosovo té el tamany de la província de València. Per tant, clar, un personatge com aquest, que va ser president i que li han posat 25 anys de condemna, doncs evidentment hi ha tensions. Ara, d'això a dir que tenim un altre cop els Balcans com a font de conflictes a Europa, això és molt exagerat. Vull dir, els Balcans en aquest moment tenen molt poca importància, sobretot en relació amb les guerres que estan en marxa, no? Començant per la d'Ucraïna, com per dir que, bueno, és que pot haver una nova guerra als Balcans. No, això jo diria pràcticament segur que no.
1: Clar,
0: Al contrari, al contrari. Al contrari, jo em penso que seria gairebé el que aquestes sentències

0: netegen una mica el panorama per una integració normal d'aquests països amb el que seria el projecte europeu. Ningú es pregunta per què s'ha trigat tantíssims anys amb aquesta sentència, perquè s'han tirat 25 anys amb això. I clar, té que veure doncs, amb pressions que va fer la gent del Tachi, vol dir, va ser molt complicat perquè molts testimonis van ser amenaçats de mort, bueno, va ser supercomplicat. Per tant, el fet que s'hagi arribat a aquesta sentència és positiu.
1: Tenim a finals d'estiu, finals d'agost, que va morir Mladic i ho va fer a la presó. Tenim Karadžić també a la presó, ara aquesta condemna en un país proper com és Kosovo. No sé si això ara la gent que ens estigui escoltant, no sé què ens diu de com ha acabat tot això de la guerra dels Balcans, tenint en compte que ara, amb aquests nous conflictes que tenim oberts, i ara vostè mateix esmentava el d'Ucraïna, hi ha una ordre d'arrest per part de la Cort Penal Internacional de Putin, o també de Netanyahu, si mirem amb el cas de Palestina, si amb la perspectiva dels anys es pot dir que s'està fent justícia als Balcans, i si sembla impossible que se'n faci després en altres conflictes, o com ho veus tu?
0: No, a veure, això el que deia l'altre dia parlant de Mladic, això ha passat el temps, ha passat la història, la gent es mor, es fa gran i desapareix. I estem en altre nivell, amb altres conflictes històrics diferents. És evident que pot ser, sí, efectivament, diguem-ne, el resultat d'aquest judici té a veure amb la pressió que s'està fent contra una altra instància, que és el Tribunal Penal Internacional, que no és el mateix que la Sala de Kosovo, però que sí que també la Unió Europea i la ONU tenen molt interès, no?, en que funcioni, i que, en canvi, doncs, el Netanyahu i el Trump li han declarat la guerra oberta al TPI. No? Però també vull recordar que hi ha altres conflictes d'altre nivell que en aquests moments tenen lloc als Balcans i dels quals no es parla i que són realment més importants. Tenim el conflicte de la revolució dels flamencs amb Albània, que va començar al voltant del mes de maig d'aquest any i que té a veure amb el descobriment de que hi havia una inversió per crear un megaprojecte turístic a uns aiguamolls a la illa de Sasan i als aiguamolls de Sberg, em sembla que es diu. Per això li diuen la revolució dels flamencs, no? Perquè hi ha espècies allò protegides. I amb això els inversors eren Jared Kushner i Ivanka Trump, vull dir, la família Trump, invertint a Albània amb la destrucció d'uns aiguamolls per crear un super megaprojecte turístic. Aleshores, quan això es va descobrir a Albània, es va organitzar unes manifestacions realment molt importants que, en certa mida, continuen. Va haver unes marxes per Tirana importantíssims amb el crit d'Albània no està en venda. Amb això, doncs, el primer ministre Edi Rama doncs, va tenir un paper qüestionable defensant les inversions dels Trump. I això és un conflicte real del 2026, més que els vells conflictes bèl·lics de la guerra, les guerres de l'ex-Jugoslàvia. I crec que se li hauria de donar, diguem-ne, posar el focus en aquest tema, perquè fa mesos que hi ha una situació de protesta continuada a Albània.
1: Sí, sí, efectivament, i és veritat que hi ha hagut dies que a Tirana ha sortit milers de persones, que és un lloc relativament petit i s'ha vist molta gent al carrer. És un plaer sempre conversar amb Francisco Veiga. Som diverses les generacions aquí als informatius de Catalunya Ràdio que hem estat alumnes de vostè. Recordem les seves classes sobre els Balcans i altres punts del món, així que una abraçada de part meva i de molts companys. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
0: Abraçada i moltes gràcies a vosaltres.
1: Hem arribat a les 10:35 minuts. Guerres del passat i guerres del present.

Volem parlar amb un tarragoní que va estudiar periodisme internacional a la Pompeu i que ara és amb la seva càmera a Ucraïna des de fa mesos i a un punt clau del país.

0: Fran Richard, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Bona nit.
0: Bona nit, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt bé. Una nit aparentment tranquil·la i bé, i moltes gràcies per l'oportunitat de poder explicar una mica, no, el que està passant aquí en aquesta zona del front, ara mateix aquí al Donbass.
0: I tant, una nit tranquil·la o aparentment tranquil·la, nosaltres aquí pendents de la pluja. Què bo és estar pendent només de la pluja i no com m'imagino que has estat tu tantes i tantes nits a Kramatorsk, per exemple, pendent dels drons.
1: Correcte. De fet, també és una bona notícia aquí quan plou, perquè vol dir que els drons no volen gaire.
0: Veus?
1: Aquí al mal temps no és un bon moment per ells. Però sí, aquest estiu ha estat un estiu bastant terrible per la gent que viu aquí a la ciutat de Kramatorsk i a Sloviansk. Molts comerços han tancat aquest estiu, la vida civil s'ha anat apagant una mica i, bàsicament, el que pots trobar ara mateix a Kramatorsk, per exemple, són soldats patrullant pel carrer amb les seves armes intentant tombar els drons que sobrevolen la ciutat. No, aquest ha estat és una situació que ara mateix es viu a la ciutat. La ciutat està, podríem dir, no bastant buida, però els carrers podríem dir que estan bastant desèrtics, la gent es queda a casa i la presència dels drons sobre la ciutat és constant, així com també els atacs de les bombes aèries guiades, no?, sobre aquesta zona.
0: Fins al punt que a Kramatorsk hi ha primer molts cables, no?, de fibra. Explica'ns una mica, i les xarxes, què són? Què ha passat?
1: Correcte, sí. Els cables, els drons de fibra òptica han tingut des de fa un parell d'anys un protagonisme a la guerra d'Ucrània, perquè són drons que no es poden interceptar amb cap sistema d'interferència electrònica. Llavors, com van penjant d'un fil, l'única manera de tombar-los és amb un altre dron o disparant contra ells, no? Aquests drons generalment van amb una bobina i van sobrevolant, buscant, bueno, com sabem, objectius. I generalment aquí a Kramatorsk aquest estiu s'han centrat molt en atacar els cotxes, atacar els vehicles, en dificultar les rutes logístiques que tenen els soldats per moure's en el front, no? Són uns drons que són una mica més lents que aquests drons que estem acostumats a veure, que són els típics drons FPV, no? Drons com els que podríem tenir a casa, no? Però aquests drons tenen aquests cables de fibra òptica que poden arribar. Nosaltres hem vist aquestes bobines al terra, no? I generalment arriben a uns 25 quilòmetres, inclús més, però els que hem trobat a Kramatorsk de vegades tenen aquesta distància, uns 25 quilòmetres. Llavors, anar caminant per Kramatorsk és trobar-te constantment aquests cables creuant el carrer, te'ls trobes al terra, te'ls trobes envoltats pels... em refereixo a embolicats als arbres, te'ls trobes a la terrassa, al balcó de casa teva, i potser han estat sobrevolant aquella nit i deixen aquest rastre, no? I sí, és bastant Kramatorsk durant aquests mesos. Ja ha estat una tònica habitual durant aquest any, però sí, generalment es veuen sovint i fins i tot pots veure aquests drons sobrevolant la ciutat, no? Però com et comentava, no són tan ràpids i el fet de tenir aquesta bobina fa que tinguin menys espai pels explosius, però evidentment no els pots aturar en cap sistema electrònic, no? Llavors són més mortals. I la ciutat per això també ha desplegat una de les estampes de Kramatorsk, de Sloviansk i de moltes altres ciutats d'Ucraïna, com comença a passar a Sumy o a Kharkiv o a Kherson, és clar, és aquestes xarxes que es col·loquen a les carreteres per... serveix com una mena de defensa per si aquests drons sobrevolen i busquen vehicles quedin atrapats en aquestes xarxes, no?
0: Clar.
1: Digue'm, perdona.
0: Sí, t'anava a comentar que tu t'has passat molt temps a Kramatorsk, ara ets a Sloviansk. Mm-hmm. Expliquem una mica, sí, per què són importants aquestes ciutats, perquè recordem que la primera dèria de Vladimir Putin és fer-se amb el Donbass.
1: Correcte.
0: Per tant, estem parlant de la regió de Lugansk i la de Donetsk, i per dir que té tot Donetsk, haurà de conquerir també aquestes ciutats.
1: Clar, aquí el que es coneix com el cinturó de fortaleses, no? Que és aquestes quatre ciutats que conformaven com el bastió fortificat del Donbass, que començava per Konstantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk i Sloviansk. Per entendre-ho, tens com quatre poblacions.

0: que estan unides per una carretera, la H20, i és més o menys com una conurbació urbana, no exactament conurbació, però són ciutats connectades per aquesta carretera, i la poblava aproximadament 500.000 de persones. Aquí va ser a Sloviansk, va ser el rovell d'ou on van començar aquestes forces separatistes prorusses que es van desplegar després del Maidan el 2014, i totes aquestes ciutats porten anys fortificant-se, porten anys a l'exèrcit ucraïnès, porta temps treballant-hi en fortificacions, en mines, en terrenys elevats per evitar la presència dels tancs. És una zona molt ben treballada per l'exèrcit, i òbviament és l'última, com podríem dir, trinxera urbana que li queda als russos perquè en pic ells arribin a conquereixin Kramatorsk, si es dona aquest cas, o Sloviansk, ja tindrien pràcticament els punts més forts de tota la regió del Donetsk. No seria tota la regió encara els hi quedaria una mica de terreny, però evidentment el tenia aquestes quatre ciutats, que a més són ciutats molt industrials, són ciutats que tenen molta fàbrica, molt de túnel, és a dir, són ciutats ideals precisament per un exèrcit, per amagar-se, per suplir-se, no? Seria bàsicament la pèrdua de Donetsk, i una de les angoixes també que estem al país és que si ells controlen totalment la regió del Donetsk no tindran cap problema, o no els costarà tant fins i tot en un futur fer futures invasions a altres territoris que estan adjacents a la regió del Donetsk, no? I nosaltres precisament ara mateix Kramatorsk és la seu administrativa, podríem dir que és la capital del Donetsk, Sloviansk és la ciutat veïna, i a les altres dues ciutats que havíem esmentat, a Konstantinivka, que ara és on estan havent els combats més durs a la ciutat, perquè els russos estan intentant flanquejar tot aquest cinturó des del nord per la població de Liman i des del sud per Konstantinivka. Konstantinivka ara mateix hi ha aquests ferotges combats, i a la veïna Druskivka, que es troba uns 15 quilòmetres de Konstantinivka, ja la situació és molt dolenta, amb bombardejos constants, drons, i de fet és complicat fins i tot pels periodistes arribar allà, perquè és una zona de combat, és una zona de front.
1: Clar, quina moral diries que té la ciutadania aquí? És a dir, per exemple, Kramatorsk o Sloviansk, que creuen que tard o d'hora perdran la ciutat o que poden resistir? Què diries?
0: És un... Clar... L'altre dia parlava amb un company periodista, no?, i em comentava això de que ens donen per perduts, no? I només parlen de nosaltres com si fóssim un punt geoestratègic en aquesta guerra, quan això és una ciutat. Aquí vivim gent, aquí hi ha habitants, aquí també tenim somnis, no volem donar per perduda la situació. I, de fet, podrien descriure la moral de diverses maneres, no? De fet, hi ha molta gent que està vivint aquí, a Kramatorsk, a Sloviansk, no han marxat, per diversos motius, perquè no volen deixar casa seva, perquè no tenen diners, perquè la pensió no arriba per llogar un altre pis en una altra ciutat, perquè són gent molt gran, perquè per diversos motius, podríem dir, no? Però precisament aquesta setmana l'exèrcit ucraïnès ha anunciat que porten 4 mesos treballant en una ofensiva que s'ha produït al nord de Sloviansk, coneguda com l'operació Vivaldi, i és una operació que ha estat exitosa, han aconseguit fer retrocedir l'exèrcit rus uns 75 quilòmetres i han alliberat uns 10 quilòmetres, i això ha aixecat una mica la moral entre la població, perquè els russos estaven flanquejant pel nord i l'exèrcit ucraïnès ha aconseguit amb aquesta contraofensiva fer-los tirar cap enrere, no? Això són bones notícies pel front. De fet, caldrà veure què diuen els mapes militars quan s'actualitzin i tota la informació, però malgrat que la situació podríem dir que no és fàcil, no és senzilla, és perillosa per la gent que viu a Kramatorsk, la situació al front, de vegades t'arriben les notícies quan setmanes després del que hagi passat, no? Però bueno, sí, diguem.
1: Fran, quines són les últimes fotografies que has fet?
0: Les últimes fotografies que he fet, una pregunta. Les últimes fotografies que vaig estar fent... Fa poc va ser un atac que va haver aquí a Kramatorsk, Bueno, de fet, l'última fotografia l'he fet avui, quan anava pel carrer Cremators, i he vist una parella de gent gran conduir un cotxe destartalat, destrossat, probablement per un dron FPV, però que encara corria el cotxe i estava la parella conduint sota una xarxa de drons, i els he fet una foto, no? M'ha semblat una estampa de resistència, que malgrat un cotxe destartalat continua tirant, continua el motor funcionant i, i,

0: i la parella continua utilitzant el mateix cotxe. I unes fotos que vaig fer fa uns darrers dies amb un atac de bomba aèria guiada en un barri d'aquí de Crematòrsk, que va destrossar totes les cases i bàsicament va deixar sense casa a desenes de persones que vivien en aquest barri, no?
1: Doncs doncs sí, intentarem consultar-la, i la gent que trobarà aquesta conversa que acabem de mantenir a la nostra pàgina web també hi trobarà una fotografia teva. Fran Richard, que tinguis molt bona nit i que estiguis segur. Gràcies.
0: I tant, moltes gràcies, Manel. Bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Passen dos minuts per de 11:15. Comencem a encarar-nos en el que ha de passar les pròximes hores, també demà, però abans seguim, Marc Güell, pendents d'aquest temporal.
2: Sí, aquestes pluges que han provocat diverses afectacions, sobretot a l'àrea de Barcelona. Per sort, que sapiguem, de moment cap de greu, especialment al barcelonès. Hi ha hagut inundacions o filtracions d'aigua en alguns edificis. Per exemple, a l'Hospital Vall d'Hebron ha caigut una part petita d'un fals sostre de la planta de nefrologia pediàtrica, però des d'aquest centre informen que no hi ha hagut cap afectació significativa per als pacients. El telèfon 112 ha rebut fins ara més de 650 trucades per més de 400 incidents relacionats amb aquest episodi intens de pluges, especialment a la comarca del Barcelonès, però també al Vallès Occidental, al Gironès, més d'hora a la tarda, al Maresme i al Vallès Oriental. Hi ha hagut afectacions al transport públic, al metro i a Rodalies, que de seguida també repassarem. A l'aeroport del Prat s'han hagut de cancel·lar una vintena de vols per aquest episodi de pluges, i pel que fa als aiguats, es van desplaçant cap al sud. L'última hora de Protecció Civil és que durant les pròximes dues hores hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent fortes superiors als 90 km per hora, i també alerten d'esclafits i tornados a l'Alt Penedès i l'Anoia. També intensitat de pluja al Garraf, al Baix Penedès i al Baix Llobregat. Per això demanen molta prudència i evitar desplaçaments innecessaris. I també l'Agència Catalana de l'Aigua acaba d'emetre un avís de risc hidrològic al Vallès Occidental per aquesta situació meteorològica adversa.
1: Doncs qui segurament en sap dir molt bé què és el que està passant ara és l'inspector de bombers de la Generalitat, perquè els bombers és on arriben moltes d'aquestes trucades, finalment. Marc Sans, bona nit.
3: Bona nit. Què tal?
1: Esteu tenint moltes sortides avui?
3: Avui és un dia que ja es veia complicat, de bon dematí. Ajustat el reforç d'emergències per poder fer front a les complicacions derivades d'aquesta intensitat de pluja que heu comentat, i de moment el que us podem dir és que hem tingut un total de 121 serveis relacionats amb l'aigua fins a les 22 hores. Són serveis petits, o sigui, cap de, que ha comportat cap emergència greu, i com comentàveu, bàsicament derivats d'inundacions de baixos, talls d'alguna via per acumulació d'aigua, i accidents de trànsit, talls elèctrics, però, diguéssim, serveis que compliquen l'operativa, però cap de greu.
1: Doncs t'agraïm molt, Marc, que hagis entrat en directe al Catalunya Nit amb aquests 121 serveis, que són molts, una nit complicada, però, com dius, cap de greu. Una abraçada i bona nit.
3: D'acord, bona nit, adéu.
1: També podem connectar ara amb l'equip viari, amb el nostre equip viari, per saber com tenim les carreteres i el transport públic. Clàudia Serra, bona nit.
4: Bona nit, doncs sí, actualitzem la situació. Estàvem pendents sobretot de dos punts a l'àrea de Barcelona. La B20 a Santa Coloma ja s'ha reobert en sentit Mataró, però segueix tallada en sentit Barcelona, i la Ronda de Dalt es manté tallada a l'alçada de Canyelles en sentit Besòs, oberta ja en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, precaució, perquè un accident provoca ara retencions a l'AP7 a Martorell en sentit sud cap a Tarragona, i recordem que aquests aiguats també han provocat estan provocant afectacions, de fet, al transport públic. Una de les més destacades, la línia R4 de Rodalies, on no hi ha trens entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, i tampoc hi ha servei alternatiu de bus per carretera.

0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Nosaltres hem hagut de refer tota l'escaleta que teníem prevista per avui i m'imagino que els companys del Matí de Catalunya Ràdio els passarà una mica el mateix.
1: Sí, hauran de seguir molt pendents d'aquestes pluges que han d'anar seguint durant les pròximes hores i, en fi, també analitzar tota l'actualitat. Si et sembla, Manel, podem saludar
0: endavant
1: el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger. Bona nit.
2: Bona nit. Sí, que hem hagut de canviar l'escaleta, sí.
1: Sí, no?
2: Ja ho crec.
1: I, a més, tu, Maiol, que vius al Maresme, també ho deus haver viscut de prop, no?, aquesta situació.
2: Mira, he rebut les alert, que ha sigut com la manera d'avisar-nos que venien coses. Però sí, sí, està plovent força, molts llamps, també, sobretot. I bé, jo estic a casa, per tant, no us puc dir molta cosa més, però està plovent i força. I això, com dèieu, doncs ens ha obligat a replantejar el programa de demà, perquè demà al matí
1: hem
2: d'estar pendents de com evoluciona tot plegat. Per ara no hi ha afectacions greus, com us informaven ara des de Bombers, però, esclar, la nit és llarga. Demà al matí la mobilitat també serà un punt molt especial i des de primera hora, de fet, des de les 5 ja matiners, que estarem actualitzant la situació perquè tothom estigui informat i esperant que no hi hagi notícies greus durant la nit.
1: Per tant, entrevistes demà de seguiment d'aquesta situació. I a banda de tot això, Maiol, què més tindreu?
2: Sí, bueno, que ni t'ho he dit. Tenim el cap de dades del Meteocat, perquè ens expliqui una mica com ha anat la nit. També parlarem amb el físic David Pino, perquè ens parli d'aquests fenòmens, no?, d'aquestes probabilitats que a la tarda semblen poques i després se'ns desfà tot. I després, si la pluja ens ho permet, doncs tindrem el ministre Ernest Urtasun, de Sumar, que també és interessant, més enllà del que està passant, que ens parli una mica de tot el que s'està vivint al govern espanyol. I ja em perdonareu que demà us robem momentàniament un col·laborador vostre, com és l'Eduard Sola, perquè l'entrevistarem pel seu llibre, que, com bé sabeu vosaltres, que el gaudiu quinzenalment, doncs fa de bon escoltar.
1: I
2: esperem
1: tant
2: que la pluja ens permeti fer un programa al màxim normal possible i explicant també, si podem, alguna bona notícia.
1: Doncs ho seguirem tot a partir de les 6 amb en Ricard Ostrella al Matí de Catalunya Ràdio. Maiol, gràcies.
0: Sí, perquè vagis a dormir més tranquil, sí. Maiol, l'últim que ens ha dit la Gemma Puig és que demà la cosa està tranquil·la, eh? Vull dir, seran les conseqüències d'això d'avui, o sigui que tu descansa i demà ja t'ho trobes. Vinga, bona nit. Em sembla que l'hem perdut,
1: ja
0: però bé, ja el que estava dient jo ja no tenia més. Sí que volem saber ara com s'està fixant tot el que ha passat avui en una portada on hi caben poques coses. És a dir, això és una tria molt difícil de fer, i has de calcular que el que escriguis avui a aquesta hora demà encara tingui sentit. I això és el que han estat fent els diaris. Avui és el dia que ens toca parlar amb La Vanguardia. Connectem amb la seva subdirectora, Isabel García Pagán. Bona nit.
3: Hola, bona nit, què tal?
0: Com apunta la portada de La Vanguardia de demà?
3: Apuntava d'una manera feia una hora i ara va ajustant-se. Mentre el Maiol descansa, nosaltres estem fent voltes també per ocupar aquest petit espai que, com dius tu, que hi caben poques notícies. Molt pendents dels efectes d'aquestes pluges i en funció del que passi a la propera hora. També gràcies a que el futbol està en marxa i ens dona una mica més de marge de tancament, doncs ajustarem la portada d'una manera o una altra, incloent els efectes d'aquestes pluges que estem vivint en els últims minuts, perquè igual plou que no plou, depenent d'on estiguis, no?
0: Clar, clar. És veritat que els dies que hi ha futbol tanqueu més tard i tot va a l'impremta una mica més tard.
3: Tot va més tard i per això tenim aquest petit marge de maniobra. De tota manera, avui el diari consideràvem que era prou important el que havia passat a Estrasburg,
0: no? Sí.
3: Amb aquest discurs sobre l'estat de la Unió Europea i amb aquesta obertura de la Unió Europea cap a Canadà com a país associat i també el reconeixement que ha fet la presidenta de la comissió sobre la frontera cap a Ceuta, fins i tot plantejant flexibilitzar les regles migratòries per accelerar les expulsions en emergències com la que està vivint.
0: Isabel, si ens haguessis de destacar alguna peça de dintre, algun article d'opinió, què ens recomanaries?
3: Nosaltres ens ha fet molta... Bueno, hem llegit amb molt d'interès un informe sobre les professions que estan més exposades als efectes de la IA, o sigui, les feines o els que poden veure's més afectades per l'aplicació de la IA, i sobta precisament que són precisament les universitàries, no? Bueno, no sobta, perquè sembla que les professions manuals són més,

0: difícils de substituir per la IA, però és un informe molt interessant i que ens obligarà a tots a posar-nos una mica les piles.
1: Doncs el buscarem. Moltíssimes gràcies i que acabi d'anar bé la nit.
0: Gràcies. Adéu.

0: 4 minuts per arribar a les 11. Ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula i, en canvi, sí, fer-nos acompanyar de gent que sap analitzar bé les coses i, a més, gairebé sempre amb una mirada ben particular. Avui estrenem en aquesta funció una periodista digital ben interessant. La podeu seguir a Instagram. També és col·laboradora del mitjà AJ Plus. I és l'Helena Cerdà. Helena, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, molt content de saludar-te. Avui, mira, hem hagut d'anar canviant tot sobre la marxa, però no sé amb què et quedes del que hem anat explicant o quina mena de reflexions t'han anat venint.
1: Jo sempre em passa el mateix que penso. Ves a dir coses concretes, però més impossible, perquè de seguida me'n vaig a l'estructural i a lo macro.
0: Doncs
1: i jo
0: bé.
1: I pensava, endavant. La pluja, la sensació que aquests episodis extrems climàtics sempre duen inicialment una sensació com de por, no? O poden dur-lo.
0: Sí.
1: I després, a mesura que sentia notícies, pensava en altres pors que s'estan despertant en moltes persones, no? Algunes de molt justificades i altres com de manufacturades, no?
0: Uh-huh.
1: I pensava que és una mica la dicotomia entre, és a dir, la visió del món de la por, justament és d'un sistema, no? És a dir, està promogut pel mateix sistema que ens ha generat la crisi climàtica, que genera molta precarietat, que fa que la gent tingui por no només de no tenir feina, sinó de potser perdre la casa, no? I hi ha com un popurrí que crec que hem d'intentar orientar, no? Cap als responsables de les crisis que tenim, no? De les crisis que tenim, de les precarietats que vivim. I crec que l'única manera de combatre justament aquesta por és amb esperança. I sona molt idealista, val? Però a mi no, justament em sembla una paradoxa això, perquè dir que es poden fer les coses diferent, que no tenim per què viure en un món en constant agressió i competició per recursos i acumulació de béns en unes poques butxaques, no? Sinó que podem tenir un món més redistributiu i més just, sempre s'atilla d'idealista, no? I punt, i tirem milles. I en realitat no hi ha res més pragmàtic que desitjar ja començar a canviar les coses d'alguna manera, perquè clarament, no? Com estem veient, entre guerres, crisis climàtiques i auge del feixisme, el sistema actual, cap a on ens ha dut, no ens està agradant. Per tant, a mi el que em dona esperança és que hi ha molta gent que s'està organitzant per dir prou i per dir no arreglarem els problemes al que ens ha dut el neoliberalisme, la privatització i l'imperialisme, amb més neoliberalisme, privatització o imperialisme. Per tant, ho arreglarem d'altres maneres i serà a través de l'esperança, espero.
0: Doncs sí, també ho esperem tots perquè hem passat per llocs amb guerra, com per exemple a Ucraïna, o ara mateix a Ceuta hi ha tot de persones que ni tan sols tenen un sostre i que a més tothom està parlant de la situació sense pensar gaire en elles. Així que
1: exacte.
0: Alguna cosa haurà...
1: Exacte, no? I a més Ceuta ens ha posat molt al mirall de dir aquesta conversa en tot moment s'ha donat com des d'aquest punt de vista de siguem realistes, no? Quan en realitat no hi ha res més realista que comprendre que ocuparem o no anirem enlloc.

L'episodi de pluges a l'àrea de Barcelona provoca més d'un centenar de sortides dels bombers i més de 600 trucades al telèfon d'emergència. S'ha hagut de tallar el trànsit a la Ronda de Dalt, la B20 a Santa Coloma de Gramenet i diverses línies de metro.

0: També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat i demana molta prudència en els desplaçaments. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència, després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler de migrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. En paral·lel, la jutgessa que investiga l'entrada massiva cita com a testimonis el president de Ceuta i un membre de la delegació del govern espanyol. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre Catalunya i Extremadura. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola de Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El ser querido. Esports.
1: 4 Racing. En joc al Camp Nou, Barça 4, Racing de Santander 2, minut 64 de partit. Al descans, Joan García ha estat substituït per problemes físics. Jugats aquest dimecres a Primera Divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant, Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT, a la prèvia del Barça Racing.
0: I el temps, pendents encara, les properes hores fins a la matinada de les tempestes i ruixats localment intensos entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Comencem parlant de l'episodi de pluges que ha travessat bona part de Catalunya aquest dimecres i que ha deixat nombroses incidències, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades i els bombers han fet més d'un centenar de serveis. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20, a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies, entre Fabra i Puig i Montcada, i diverses estacions de metro de la ciutat de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge SALERT per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris. Sergio Delgado és subdirector de programes de Protecció Civil en declaracions al Catalunya Nit.
3: Tenim afectacions a l'Hospital de Vall d'Hebron, hem tingut doncs, inundacions a la B20, en diversos punts, a la ciutat de Barcelona, també a la mitja de Santa Coloma, a Badalona. Per tant, és un moment complicat des del punt de vista d'aquestes afectacions que es poden donar substancialment en la mobilitat, també acumulacions d'aigua en baixos.
0: La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre, però no ha causat cap afectació. Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. L'inspector dels bombers de la Generalitat, Marc Sans, explicava també a Catalunya Ràdio que la majoria d'incidències no han estat de gravetat.
4: Són serveis petits, o sigui, cap de, que ha comportat una, cap emergència greu, i com comentàveu, bàsicament derivats d'inundacions de baixos, talls d'alguna via per acumulació d'aigua, i accidents de trànsit, talls elèctrics, però diguéssim serveis que compliquen l'operativa, però cap de greu.
0: A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. I la ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SLR a tota la província avisant dels forts aiguats i del perill d'inundacions. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València. Els aiguats també han afectat la circulació d'alguns trens de Rodalies i del metro i s'ha hagut de suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
2: 3CAT Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
5: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no han entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
5: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, la primera en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
7: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
8: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
9: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. El que fa els ciutadans són els que disposen de menys recursos, els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
7: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura.

0: dura, després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada Extremadura. Per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
1: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
2: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
1: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
2: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
1: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal, que investiga l'entrada massiva, ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
4: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
3: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
5: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
3: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
6: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa hi serà per vosaltres.
0: El Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques el desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració de Donald Trump en el seu primer mandat.
7: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la

0: mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a Ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat. Un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
3: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
4: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
5: Usted no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres el judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarque.
6: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici. Ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
7: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
6: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.

0: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
1: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí.
0: Respecte a l'autoria, el cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
2: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP, y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
0: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
3: I el Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques, com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat

0: prioritat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada.
2: 3Cat Info.
0: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de 2 anys ja es veuran els primers resultats.
3: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc seran fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Saindeaja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
5: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
6: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar 2 filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
7: Esports. El Barça sumarà 3 punts més a la Lliga, 18 de 18, és el tram final aquest. Barça 6, Racing de Santander 2 al minut 87, per tant, a punt d'acabar aquest partit. El Barça guanyava 4-1 al descans. Un hat-trick de Rafinha també ha marcat un gol, Joao Cancelo, un altre Gabriel Jesus i Villalibre en pròpia porteria han fet els gols del Barça, que, com diem, sumarà a 3 punts més, líder en solitari, 18 punts de 18 possibles i 27 gols en les 6 primeres jornades. A més, Rafinha, amb 9 gols, és el màxim golejador de la primera divisió. La mala notícia l'ha protagonitzat Joan Garcia, que ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que, a més, ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Valde, que

0: Màgic, Urruti, t'estimo.
1: Home, l'Urruti t'estimo, que ara fèieu referència i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que bé, que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, que com a president me'n recordo d'aquells moments i és molt emotiu.
0: Laporta més ha explicat que demanarà que la final del Mundial del 2030 es disputi al Camp Nou. També jugats avui a primera divisió 3 partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, el Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Sevilla, que és el pròxim rival del Barça, ho serà dissabte a les 9 del vespre, quan el Barça acaba de fer el setè gol del Barça. Ha marcat Lamine Yamal en una acció ja al minut 89. Per tant, Barça 7, Racing de Santander 2. El Barça, que suma 28 gols en les 6 primeres jornades de Lliga. Lamine, que havia fallat un penal avui contra el Racing, havia enviat també una pilota al pal, doncs fa el seu gol, obre el seu compte particular. Barça 7, Racing de Santander 2, com dèiem, s'ha hagut d'ajornar avui per les fortes pluges. El Llevant Athletic Club tancarà demà aquesta sisena jornada, 2 partits, a les 7 al Betis Getafe i a 9:45 al Màlaga Villarreal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
3: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
0: Mbappé, Vinícius i també Konaté van sortir tots tres amb la samarreta arremangada sense que es pogués veure el missatge de suport a Ceuta. En handbol, el Barça ha jugat demà contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
4: Ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: Ortega té tota la plantilla disponible, ja que recupera l'Aleix Gómez, que ja ha superat les seves molèsties a l'espatlla, i també en vol derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre.
5: Són 2:15.

L'episodi de pluges a l'àrea de Barcelona provoca més d'un centenar de sortides dels bombers i més de 600 trucades al telèfon d'emergència. S'ha hagut de tallar el trànsit la Ronda de Dalt, la B20 a Santa Coloma de Gramenet i diverses línies de metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. També explicarem que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. I que Lucia del Greco i Andrea Laszlo de

0: Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La golejada del Barça al Camp Nou contra el Racing de Santander, els blaugranes líders, 18 punts de 18 possibles. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en les 6 primeres jornades.
0: I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. L'episodi de pluges que ha travessat bona part de Catalunya aquest dimecres ha deixat nombroses incidències, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades i els bombers han fet més d'un centenar de serveis. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius. S'ha tallat el trànsit la Ronda de Dalt a Nou Barris, el túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat, les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris. Sergio Delgado és subdirector de programes de Protecció Civil en declaracions al Catalunya Nit.
3: Tenim afectacions a l'Hospital de Vall d'Hebron, hem tingut doncs, inundacions a la B20, en diversos punts, a la ciutat de Barcelona, també a la mitja de Santa Coloma a Badalona. Per tant, és un moment complicat des del punt de vista d'aquestes afectacions que es poden donar substancialment en la mobilitat, també acumulacions d'aigua en baixos.
0: La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre, però no ha causat cap afectació. Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. L'inspector dels bombers de la Generalitat, Marc Sanz, explicava també a Catalunya Ràdio que la majoria d'incidències no han estat de gravetat.
4: Són serveis petits, o sigui, cap de, que ha comportat una, cap emergència greu, i com comentàveu, bàsicament derivats d'inundacions de baixos, talls d'alguna via per acumulació d'aigua i accidents de trànsit, talls elèctrics, però diguéssim serveis que compliquen l'operativa, però cap de greu.
0: A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
1: 3CAT Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forte Amires.
5: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no han entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
5: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90.

0: Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
1: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'Exèrcit d'Alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrad i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Tachi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a La Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
2: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
3: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncosa, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
4: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
4: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
5: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
4: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat

0: s'ha de patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
1: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a dues hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
0: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serare, portaveu de la PA.
2: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
0: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
4: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
5: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, estan dient que, si s'aplica aquesta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, 2/3 del Delta.
4: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del Delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
5: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar hasta ben bé Rio Mar. I es deixa pues, Buda, Sant Antoni i Mitjor.
4: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
6: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
7: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
8: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
9: El jutge entengui el perquè demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
8: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
0: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
10: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
11: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord i, d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
10: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Bernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
12: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
10: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
13: A prendere fuoco, a
0: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
13: Hi ha hagut debat després del nom concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
14: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
13: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació non è reale.
0: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
15: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
16: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
15: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
16: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
15: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
0: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
17: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
18: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo, Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando. Y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente, como en equipo también.
17: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també han marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta.

Els bombers busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, l'R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald

0: Trump hi acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. En paral·lel, la jutgessa que investiga l'entrada massiva cita com a testimonis el president de Ceuta i un membre de la delegació del govern espanyol. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma del finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El ser querido.
1: Esports. Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: I el temps, pendents encara, fins a matinada, de les tempestes i els ruixats localment intensos entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua s'emportava la dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de 3Cat Info el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
3: Una persona que l'ha arrossegat l'aigua al passar per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la. No sabem de moment res. Anàvem amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
0: L'episodi de pluges ha provocat, però, molts problemes de mobilitat i més de 700 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, ha dit que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
4: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però en àrees comunes i només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. L'inspector dels bombers de la Generalitat, Marc Sans, explicava també a Catalunya Ràdio que la majoria d'incidències no han estat de gravetat. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS a tota la província avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona. També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
5: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
6: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
5: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
6: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
6: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques. Not
5: big tech. I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
7: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
8: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
9: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. El que fa els ciutadans són els que disposen de menys recursos, els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
7: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
10: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
11: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
10: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma, però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
11: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
10: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
0: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
12: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
13: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
12: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
14: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
12: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
0: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
15: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
0: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques al desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
16: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
17: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
18: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
19: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres el judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
20: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
21: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
20: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
22: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
20: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
23: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí, sí.
20: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
24: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
20: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
2: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
1: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys es veuran els primers resultats.
3: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
5: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
6: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
4: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les cinc nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a dos quarts, amb Joan Fitó.
25: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
26: Aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
27: I ho he dit també als
26: jugadors.
27: Quan perdem la pilota,
26: hem de pressionar.
27: No
26: un jugador ni dos, no, tots els jugadors junts.
27: I ho han fet.
26: És fantàstic veure això.
25: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el Pichichi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.

0: la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Diumenge l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Real Madrid, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja que ha caigut sobre el Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits, a les 7 el Betis Getafe i a 2:15 el Màlaga Villarreal. Mentrestant, al Madrid, Kylian Mbappé s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després d'arremangar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
2: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
0: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
3: Ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: Encara en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
4: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos en 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que haurien, doncs millorar-ho.
1: 3CAT Info.
0: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la 4ª posició a la general.
5: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, l'R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. Que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. I us explicarem també que Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona.
1: Esports.
0: Joan Fito, què destaquem?
2: La golejada del Barça al Camp Nou, 7-2 contra el Racing de Santander. Els blaugranes són líders, 18 punts de 18 possibles. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en les 6 primeres jornades.
0: I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral

0: litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers s'han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua s'emportava la dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de 3Cat Info el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
1: Una persona que l'ha arrossegat doncs, l'aigua al passar per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la. No sabem de moment res. Anava amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
0: L'episodi de pluges ha provocat molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, l'R4 de Rodalies, entre Fabra i Puig i Montcada, i diverses estacions de metro. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris al Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès i Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital en declaracions a 3Cat Info, ha dit que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes. I només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
3: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
4: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
5: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
4: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
5: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
4: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
5: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
4: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
6: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del cos

0: Kosovo i una del nord d'Albània. Membres de l'Exèrcit d'Alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
1: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Tachi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a La Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
2: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
1: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
3: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
1: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
4: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
4: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
5: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
4: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
1: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
6: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a dues hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
1: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serade, portaveu de la PA.
7: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
1: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
9: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
10: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, dos terços del delta.
9: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
10: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar hasta ben bé Rio Mar. I es deixa pues, Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
9: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
8: El temps.
1: Gemma Puig.
11: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar a la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a Ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades temperades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'esvoranc, no es va concretar cap compensació econòmica. Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
12: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
13: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
14: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
13: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
1: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
15: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
16: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
15: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Bernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
17: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
15: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
18: A prendere fuoco.
1: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
19: Hi ha hagut debat després del non-concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre el plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada? Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
20: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
19: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veien com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simone deia des de la gravació non è reale.
1: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
21: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
22: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
21: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
22: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
21: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
1: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
8: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
23: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
24: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando, y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en equipo también.
23: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també han marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal, en parla Rafinha.
24: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera

Els bombers busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, l'R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. En paral·lel, la jutgessa que investiga l'entrada massiva cita com a testimonis el president de Ceuta i un membre de la delegació del govern espanyol. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic

0: Econòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Ella també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma del finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El Ser Querido.
1: Esports.
2: Victòria del Barça 7-2 contra el Racing de Santander. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en 6 jornades. El Barça, 18 punts de 18 possibles i és líder en solitari. Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Corunya 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: I el temps, pendents encara, fins a matinada, de les tempestes i els ruixats localment intensos entre el litoral i el prelitoral, des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua s'emportava la dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de 3Cat Info el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
3: Una persona que l'ha arrossegat l'aigua al passar per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la. No sabem de moment res. Anàvem amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
0: L'episodi de pluges ha provocat, però, molts problemes de mobilitat i més de 700 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada i diverses estacions del metro de la ciutat de les línies 1 i 4. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital, en declaracions a 3Cat Info, ha dit que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
4: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només, com dic, repeteixo, la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: Aquest episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La ciutat de València i la seva àrea metropolitana també s'han vist afectades aquest dimecres al vespre pels forts aiguats. La Generalitat Valenciana ha activat la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions i ha enviat un SOS alerta a tota la província, avisant de forts aiguats i de perill d'inundacions a la zona.

0: També s'ha demanat evitar desplaçaments i allunyar-se de lleres de rius i rieres. S'ha activat el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Pollo, a les pedanies sud de la ciutat de València, i els aiguats han obligat a tancar l'aeroport i el metro de València i han afectat el servei de Rodalies. Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Fortea Mires.
1: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
2: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
1: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
2: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
1: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
2: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
1: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed defensa la seva independència i justifica l'augment d'un quart de punt del preu del diner, el primer en 3 anys, per fer front a una inflació que considera que fa massa temps que és molt elevada. Trump ha reaccionat reclamant una baixada immediata dels tipus que, segons afirma, haurien d'estar per sota de l'1%. Washington, Oriol Serra.
3: La Reserva Federal nord-americana ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, deixant-los al 4%. És la primera vegada que això passa en més de 3 anys i ho fa amb un objectiu principal, reduir una inflació que es manté sostingudament per damunt del 2%, que és l'objectiu de la pròpia Fed. Això es podria qualificar com la segona clatellada a Donald Trump en 48 hores, després del revés judicial sobre la seva intenció de bloquejar el vot per correu. D'aquesta manera, la primera presa de decisió de la Fed dirigida per Kevin Warsh suposa portar la contrària a Donald Trump, que és qui el va col·locar. Preguntat sobre la qüestió, Warsh ha argumentat que s'ha pres la decisió pensant en els més desafavorits. Escoltem la pregunta i la resposta.
4: Quin és el vostre missatge pel president Trump, que ha demanat reiteradament rebaixar els tipus d'interès?
5: No tinc res a dir sobre el debat amb el president, però no defugiré la pregunta. Pel que fa als ciutadans, són els que disposen de menys recursos els que més es beneficien de l'estabilitat dels preus.
3: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units. D'altra banda, preveu una baixada important de la inflació amb molts riscos.
0: El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. Illa ha encapçalat l'acte institucional de la Diada a Extremadura i, per primera vegada, el govern ha decidit no fer-lo a Madrid. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
6: Per previsible que fos, Salvador Illa ha topat amb un PP que de portes en fora no està disposat a moure's pel nou finançament. La reunió del president de la Generalitat al despatx de la líder extremenya ha sigut cordial, però a la sortida, Maria Guardiola, que governa amb Vox, ha posat per escrit a la xarxa X que s'hi oposa per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la que va patir aquesta comunitat als anys 60. Illa li ha respost.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario, desde Cataluña queremos que a Extremadura le vaya muy bien.
6: Cap comunitat sortiria perjudicada amb la reforma.

0: però el president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que aquest pols li eclipsi el viatge de dos dies.
1: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
0: I és que el govern ha desembarcat a Extremadura per reivindicar els vincles històrics amb Catalunya i homenatjar totes aquelles famílies que van haver d'emigrar durant el segle passat.
2: L'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que l'executiu espanyol veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat els avisos previs de l'arribada i la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: L'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que paralitzi, de moment, la instal·lació d'un campament en el port de Ceuta per poder atendre els migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Una situació que es mantindrà fins que es resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, SUP, que va interposar un recurs demanant la paralització immediata del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
4: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
3: Tot plegat el dia que la jutge de l'Audiència Nacional reclamarà les plataformes tecnològiques com ara WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok i qualsevol altra plataforma digital identificada durant la investigació informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Vol saber els comptes utilitzats per a la difusió de la convocatòria, els dispositius que es van fer servir, els números de telèfon associats als correus electrònics vinculats, l'història de connexions i els canals i perfils utilitzats entre l'1 de juliol i el 15 d'agost. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol, disposat, diu el ministre Ángel Víctor Torres, a col·laborar en tot el que requereixi la justícia.
5: Nadie debe estar preocupado ante una investigación judicial en el que lo que tiene que velar es la verdad. Por tanto, que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
3: La magistrada també ha citat com a testimonis a finals de mes el president de Ceuta, l'excap de gabinet del delegat de govern i el cap de la policia local de la ciutat autònoma. I el Congrés ha reprovat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la gestió de la crisi generada a Ceuta, per considerar que va desprotegir les fronteres espanyoles, va abandonar la ciutat autònoma i per les seves reiterades contradiccions i ha instat a l'executiu que exigeixi explicacions al govern del Marroc. A l'àmbit econòmic, la Cambra Baixa ha convalidat el decret llei amb 309 milions d'euros destinats als serveis essencials, la seguretat, l'acollida de menors, l'atenció humanitària i l'ajuda a empreses i treballadors.
2: I missatge de suport de la presidenta de la Comissió Europea a Ceuta. Des de l'Eurocambra, Ursula von der Leyen ha assegurat que Brussel·les fa costat a la ciutat autònoma i l'ha defensat com un territori més del club comunitari.
6: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa hi serà per vosaltres.
2: I mentrestant, el Marroc i Israel han acordat incrementar les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades en els respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera dels ministres d'Afers Estrangers, auspiciada pels Estats Units i que s'ha celebrat a Nova York. Rabat i Tel Aviv també han anunciat que tancaran nous acords abans de final d'any per incrementar els seus lligams comercials i les inversions recíproques. El Marroc i Israel van normalitzar les relacions diplomàtiques al desembre del 2020 en el marc dels acords d'Abraham, impulsats per l'administració Donald Trump en el seu primer mandat.
7: El temps.
2: Gemma Puig.
8: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs, seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord. Algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a Ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Nou revés per al govern espanyol. El Congrés ha tombat la llei de lobbies amb què la Moncloa volia regular les relacions d'aquests grups d'interès amb l'administració de l'Estat, un moviment que alhora fa que Espanya deixi de rebre 1.500 milions d'euros de fons europeus. El PP, Vox i Junts han fet caure el text i el president espanyol ha carregat

0: atacat contra la dreta i l'extrema dreta.
1: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
0: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès justificaven així el seu vot contrari.
2: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
3: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
0: Excepte tres diputats que s'han abstingut, Sumar ha acabat votant a favor del Reial Decret, malgrat que havia anunciat que el rebutjaria per desavinences amb el PSOE. En la seva proposta, el govern espanyol plantejava un llistat obligatori i públic dels lobbies, un registre de les seves reunions amb l'administració i la petjada que puguin deixar en determinades normatives. Una llei catalana semblant és la que ja regula les relacions dels grups d'interès amb la Generalitat. Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Ho ha explicat aquest dimecres el judici que es fa contra quatre policies. Dos comandaments del cos han defensat l'acció policial, mentre diversos testimonis han assegurat que les càrregues no estaven justificades. Miquel Jarqué.
4: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb la porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar a l'ull era una represàlia.
5: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
4: Testimonis dels fets, com ara el periodista David Bou, asseguren que els trets es van fer molt a prop i en un ambient totalment pacífic i sense perill pels policies.
6: Tothom era visible que volia expressar el seu dret a vot i que estava allà. He viscut moltes manifestacions i en aquell moment no va haver-hi ni llançament d'objectes ni res. Era una situació gent asseguda, pacíficament, resistència pacífica.
4: El comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional ha justificat l'actuació policial.
7: Una vez hecha la intervención, a la salida de las unidades las habían intentado bloquear, habían sufrido un acoso muy importante. Fueron hostigadas gravemente, eso sí, esa es la información que tuvimos, sí, sí.
4: Respecte a l'autoria, al cap de totes les unitats d'intervenció de la Policia Nacional assegura que no va poder identificar l'autor del tret.
8: En las imágenes no se ve ninguna acción o actitud que contravenga los protocolos y procedimientos que se utilizan en la UIP y no tengo dinero suficiente para hacer una investigación y encontrar quién es el que hizo el disparo.
4: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Demà reprendrà la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts.
9: 3CAT Info.
0: El Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Entre altres novetats, aquests nous reglaments eviten que sigui incompatible sol·licitar més d'una prestació. Pel que fa a la llei de la dependència, la reforma també preveu que el govern espanyol assumeixi el 50% del finançament en dependència a través d'un decret llei que atorga 6.200 milions a aquesta norma. El text estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir l'accés amb independència del territori en el qual es resideix. També planteja estendre el servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, de manera que es pugui acompanyar els usuaris al metge o activitats bàsiques com ara anar a comprar. D'altra banda, la llei de la discapacitat reconeix automàticament un 33% de discapacitat a les persones a les quals s'assigni un grau 1 de dependència, cosa que ha de contribuir a agilitzar els tràmits burocràtics i les llistes d'espera. Els que obtinguin un grau 2 o 3 tindran dret a reclamar que se'ls reconegui un 65% de discapacitat. La norma també preveu que es pugui reclamar accessibilitat en qualsevol servei o edifici públic i aposta per crear un programa estatal per finançar aquestes inversions. I el govern crearà aquest any 2.300 places en residències arreu de Catalunya i la meitat seran per gent gran. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en la seva primera compareixença al Parlament des que va assumir el càrrec.
10: Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç. Suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent.
0: A partir del mes que ve es començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital, una prestació que ja serà del tot competència

0: presidència de la Generalitat. L'oposició ha demanat al conseller fer més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i crear places residencials públiques i no de gestió delegada. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Actualment existeixen 2 tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que en certs subtipus d'Alzheimer arriben a frenar fins a un 30% la progressió de la malaltia, però no són per tots els pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de 2 anys es veuran els primers resultats.
1: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti, no només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
0: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre d'altres. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Les altres dues candidates eren Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, però la favorita, després de guanyar el premi a millor direcció al Festival de Cannes, era La bola negra, una història on el desig i la repressió es barregen amb el món del poeta Federico García Lorca, la guerra civil i l'actualitat. Ara la pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com els Javis, ha aterrat al Festival de Toronto. Allà arrenquen la seva gira nord-americana i des d'allà han celebrat este pas que els acosta més cap als Oscars.
3: La verdad es que ahora mismo estoy bastante en shock. Es una peli que hemos hecho entre mucha gente que se ha esforzado mucho para hacer cosas muy difíciles. Cada día de rodaje, de todas esas semanas.
4: Al final, La bola negra es la historia de nuestros abuelos. És nostra història reciente.
2: La bola negra fa una passa cap als Oscars, però no la definitiva. Encara ha de passar 2 filtres més de l'Acadèmia de Hollywood abans de ser una de les 5 nominades a millor pel·lícula internacional.
0: Esports. Fins a 2:15 amb Joan Fitó.
5: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la 6a victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 al Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Hansi Flick content amb la mentalitat de l'equip.
6: No, this is our mentality. So
7: aquesta és la nostra mentalitat, és la manera com volem jugar.
6: And I said also to the players, so
7: ho he dit també als jugadors.
6: When we lose the ball, we
7: quan perdem la pilota, hem de pressionar.
6: Not one player, not two players,
7: no un jugador, ni dos.
6: They did it. It's good, it's great to see.
7: És fantàstic veure això.
5: Rafinha ha fet un hat-trick, 2 d'ells de penal, també ha marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és el Pichichi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Joan García ha estat substituït al descans per precaució per un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Flick li ha restat importància.
6: Of course.
7: Per descomptat, és el nostre porter. I Tech ha comès un error, però tots cometem errors, és normal, això passa. I Joan té uns problemes al genoll. Hem d'esperar per demà i a veure què passa.
5: Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i signa així el millor inici de la seva història.
8: 3CAT i

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, diumenge.

0: penjar-se la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
1: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
0: Són declaracions d'Mbappé al diari AS. El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
2: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: Encara en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina, 16-22 contra el Morvedre. El Granollers, una victòria i dues derrotes en les tres primeres jornades. Josep Morales és el tècnic vallesà.
3: Primer, crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos dues setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que haurien, doncs millorar-ho.
4: 3CAT Info.
0: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales. Agius competeix actualment a Moto2 i ocupa la quarta posició a la General.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers busquen una dona que hauria desaparegut arrossegada quan travessava una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. L'episodi de pluges, que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres, ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, l'R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. A partir d'ara us explicarem que han condemnat a 25 anys de presó l'expresident de Kosovo, Hashim Thaçi, per crims durant la guerra per la independència respecte a Sèrbia a finals dels 90. Que agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquest dimecres a la nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. I us explicarem també que Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona.
1: Esports.
0: Joan Fito, què destaquem?
2: La golejada del Barça al Camp Nou, 7-2 contra el Racing de Santander. Els blaugranes són líders, 18 punts de 18 possibles. Rafinha ha fet un hat-trick i suma 9 gols en les 6 primeres jornades.
0: I el temps, pendents de les tempestes i els ruixats localment intensos de matinada entre el litoral i el prelitoral des del Penedès fins al Maresme. Dijous encara quedarà algun ruixat matinal en aquest sector de la costa, amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà molt suportable i costarà arribar als 30 graus. Els equips d'emergència busquen una dona que hauria estat arrossegada per una riera al municipi d'Olivella, al Garraf. Els fets han passat aquest dimecres a la nit durant l'episodi de pluges intenses que ha escombrat bona part de Catalunya. Els bombers han rebut l'avís d'un testimoni que ha vist com l'aigua

0: s'emportava la dona. Ho ha explicat en declaracions al Més Nit de 3 Catinfo el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
1: Una persona que l'ha arrossegat doncs, l'aigua al passar per una riera a Olivella. Estan treballant els operatius per buscar-la. No sabem de moment res. Anàvem amb un vehicle i sembla que n'ha volgut sortir i ja està.
0: L'episodi de pluges ha provocat molts problemes de mobilitat i més de 200 actuacions dels bombers, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua a la via pública. La tempesta ha descarregat amb força durant uns minuts i ha provocat que diversos carrers es convertissin en rius a la ciutat de Barcelona. S'ha tallat el trànsit a la Ronda de Dalt, a Nou Barris, al túnel de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, l'R4 de Rodalies, entre Fabra i Puig i Montcada, i diverses estacions de metro. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert per demanar màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris al Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès i Vallès Occidental. La tempesta també ha provocat problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, on ha entrat aigua en una planta del centre sanitari i ha caigut part d'un fals sostre. Albert Salazar, gerent de l'hospital en declaracions a 3Cat Info, ha dit que l'afectació ha estat en zones comunes i que l'activitat per aquest dijous està garantida.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis, que són zones tècniques, i les zones més d'hospitalització, com dic, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes, i només, com dic, repeteixo la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, però que ha estat amb una afectació, amb poca afectació.
0: L'episodi també ha deixat sense subministrament elèctric més de 7.000 veïns de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat una vintena de vols i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
3: 3Cat Info.
0: Brussel·les vol que el Canadà es converteixi en el primer estat associat de la història de la Unió Europea, just ara que europeus i canadencs tenen mala maror amb Donald Trump. Ho ha proposat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també planteja una nova aliança defensiva que complementi l'OTAN amb la participació de la Unió Europea, el Canadà, el Regne Unit i Ucraïna. Von der Leyen, però, no ha esmentat el nom dels Estats Units. Estrasburg, Bruno Forteamires.
4: Von der Leyen allarga la mà al Canadà, un país que està en guerra comercial amb els Estats Units.
5: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre, va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
4: Amb aquesta proposta, el Canadà es convertiria en el màxim aliat de la Unió Europea amb un rol d'estat associat, inèdit fins ara, però tot i així no en entraria dins del club comunitari. Amb el Canadà, von der Leyen també hi compta per impulsar el Consell de Seguretat Europeu. Aspira a ser una nova aliança defensiva, en principi compatible amb l'OTAN.
5: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
4: Von der Leyen també vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Planteja que els nens d'entre 13 i 15 anys hi puguin accedir, però sota control parental i amb topalls de temps.
5: Les plataformes hauran de demostrar que són segures. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres els que decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
4: I creu que cal alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: En parlàvem al sumari, condemnat a 25 anys de presó per crims de guerra, l'antic president de Kosovo, Hashim Thaçi. El Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a la Haia, el considera culpable de prop d'un centenar d'assassinats, tortures i detenció il·legal quan era comandant màxim de l'exèrcit d'alliberament albano-kosovar durant la guerra d'independència de finals dels anys 90. Altres tres dirigents de la guerrilla també han estat condemnats a penes d'entre 13 i 25 anys de presó. Així llegia la sentència el president del tribunal, Charles Smith.
6: El tribunal ha considerat, basant-se en les proves disponibles, que entre l'abril de 1998 i el juny de 1999, en 12 localitats del Kosovo i una del nord d'Albània, membres de l'exèrcit d'alliberament van cometre actes intencionats o per omissió que van causar la mort d'almenys 96 persones que no havien participat en les hostilitats.
0: La sentència s'ha rebut amb satisfacció a Belgrat i ha provocat manifestacions de protesta per tot Kosovo, on Thaçi és un referent de la independència del país. L'expresident kosovar, de 58 anys, està en presó preventiva a La Haia des que es va entregar l'any 2000. Kosovo, de majoria albanesa, es va proclamar independent de Sèrbia el 2008, després d'anys tutelada per l'OTAN. Ho va fer amb el suport dels Estats Units i la majoria de la Unió Europea. Espanya, però, no l'ha reconeguda, com tampoc ho ha fet la Xina o Rússia. Sèrbia continua considerant Kosovo part del seu territori. L'esfondrament d'un edifici a la ciutat de Gaza, danyat pels atacs d'Israel, ha provocat la mort d'almenys 21 persones, inclosos menors, i deixa de moment una quarantena de ferits i una desena de desapareguts. Les dificultats per trobar un lloc on viure a causa de la destrucció del 90% dels edificis residencials, segons dades de l'ONU, està provocant que milers de famílies gazianes busquin refugi en llocs perillosos com aquest.
3: L'edifici es va esfondrar damunt dels seus residents. Quin assumirà la responsabilitat? Qui haurà de retre comptes per les persones que van perdre la vida, pels ferits i pels nens que van morir com a màrtirs? Si haguessin trobat tendes o un tros de terra on quedar-se, hi haurien buscat refugi.
0: Les autoritats de Gaza calculen que hi ha 2.000 edificis en risc d'esfondrament on es refugien milers de persones. Des dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre, l'exèrcit israelià ha matat almenys uns 73.000 palestins i ha provocat desplaçaments interns constants de la majoria dels 2 milions d'habitants de la franja. Detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. La detenció es va fer dilluns, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
7: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. La víctima també és una noia menor d'edat que l'endemà va presentar una denúncia per agressió sexual. A partir d'aquí, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove aquest dilluns com a presumpte autor de l'agressió.
0: I investigant per un delicte d'agressió sexual el fisioterapeuta detingut aquest dimarts a Juncos, a les Garrigues. L'home hauria fet tocaments com a mínim a 3 dones i no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'home ha quedat este dimecres en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i ara se l'investiga per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos han rebut 3 denúncies de dones que asseguraven que es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat de 30 anys treballava en diferents centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix fa preveure que hi pot haver més víctimes o que arribaran més denúncies els propers dies.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un dels possibles implicats en una baralla aquest dimecres al matí que ha deixat almenys 6 ferits. Hi han participat més d'una desena de persones armades amb pals i ganivets. Els fets han obligat a avançar la Junta Local de Seguretat. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
8: El detingut és un home de 24 anys i ara es busca la resta de persones implicades. La baralla d'este dimarts hauria començat per una disputa entre dues persones per motius que podrien estar relacionats amb l'habitatge, a la qual s'ha afegit més gent. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha lamentat els fets que han passat en un moment en què la zona acostuma a ser molt transitada.
9: És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte, i això requereix actuacions, no?
8: De fet, la Rosa ha anunciat que arran de la baralla s'ha avançat la Junta Local de Seguretat, que es farà dilluns vinent amb la participació de la consellera d'Interior i del nou director general dels Mossos. La baralla ha deixat 5 persones ferides per arma blanca i una sisena amb contusions fortes. Segons la Rosa, els fets no estan relacionats amb els aldarulls que hi va haver fa unes setmanes a la zona del parc sobre les vies i descarta que es tracti de bandes organitzades.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre els robatoris de coure a la xarxa ferroviària i a l'estació de França de Barcelona en particular. En aquest punt, aquest dimecres hi ha hagut el 6è robatori en 10 dies. Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons ha pogut saber 3CatInfo de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba de l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de la xarxa de Rodalies són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat a aquesta emissora els efectes que això té pels usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
10: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que té una freqüència

0: ser normal del dia a dia de mitja hora, i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len. I avui, que hem sent llevat ja del matí, ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
1: Aquesta setmana s'ha adjudicat la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França i l'empresa Indria per valor d'1.200.000 euros. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys, quan la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental. Tornem a nivells del 2016 en execucions hipotecàries i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. El marc financer és advers, amb inflació, pèrdua de poder adquisitiu, tipus d'interès alts un altre cop, però aquesta vegada també amb uns preus de l'habitatge que fan el negoci immobiliari més llaminer que mai. Delia Serade, portaveu de la PA.
2: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no? Peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
1: L'últim estudi sobre la salut mental dels membres de la PA, que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona ara fa 10 anys, alertava que el 90% de la gent que està en risc de perdre el pis té problemes de salut mental. Amb els anys, l'agència confirma que aquesta mala salut per culpa de la crisi de l'habitatge s'ha estès a tothom que no pot pagar el lloguer, que cada cop són més persones.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La taula de consens del Delta de l'Ebre apuja el to contra el govern espanyol per la protecció i conservació de l'espai natural. Acusen el Ministeri de voler reduir al màxim l'activitat humana, agrícola i econòmica de la zona. Deltebre, Jordi Barranca.
4: Ho fan per dues vies. Primer, pel decret que regula les zones inundables i que contempla que formin part del domini públic marítim terrestre les àrees que hagin quedat inundades en cas d'episodis extrems. Xavier Curto, portaveu de la taula.
5: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu-vos, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs 2/3 del Delta.
4: És a dir, unes 20.000 de les 32.000 hectàrees del Delta. A banda, hi ha el decret que inclou moure sorra per protegir algunes zones, però que no obvia d'altres.
5: Només contempla la platja del Trabucador i el frontal nord des del començament de la península del Fangar hasta ben bé Rio Mar. I es deixa pues Buda, Sant Antoni i Mitjorn.
4: Per tot plegat, conclouen que s'està invertint tard i malament.
3: El temps.
1: Gemma Puig.
6: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar a la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions. Ho assegura l'advocada que representa els veïns, que denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent. Aquest dimarts hi va haver una primera reunió amb representants de la Generalitat. Més enllà de la supervisió externa de l'Esboranc, no es va concretar cap compensació econòmica.

0: Segons l'advocada Carmen Pérez Pozo, les posicions encara són molt distants.
1: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres vinent. Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï. Girona, Pau Bartrolí.
2: Unió de Pagesos fa un pas més en la seva reivindicació contra la variant d'Olot i les preses i demana a la justícia que en bloquegi els treballs abans que es facin danys irreparables sobre el sòl agrari. El sindicat considera que el projecte no ha valorat correctament l'afectació sobre els camps, les famílies pageses i l'aigua de la Vall d'en Bas. Ho explica Moisès Mont, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
3: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
2: Anteriorment, el sindicat havia presentat un traçat alternatiu per sota de la serra de Marboleny, que considerava menys lesiu, però que l'executiu va desestimar. Segons Unió de Pagesos, la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.
0: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes el 16 de setembre del 1976 amb 7 alumnes i ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, aquest dimecres s'ha fet un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
4: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la mainada, també acompanyats dels tradicionals parlaments institucionals. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca l'importància de la feina de la Bressola.
5: Defensen l'eixamplament dels espais d'ús de la llengua catalana i de l'aprenentatge de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I d'altra banda, el model d'immersió de la Bressola és un referent que pot donar-nos moltes pistes de com podem millorar el model lingüístic educatiu de Catalunya.
4: L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Per ara, ja tenen al lloc un antic convent situat al barri del Bernet de Perpinyà i l'autorització de les obres. L'únic que falta és el finançament, ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
6: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
4: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
7: A prendere fuoco.
0: Lucia del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic qüestionant què és un concert. Des de Vic ens ho explica el Marc Ruiz.
8: Hi ha hagut debat després del non-concerto. Per començar, era o no el cantant que hem vist, Andrea Laszlo de Simone? I la resposta és no, era un ballarí. A l'inici els músics eren ombres i la més gran era el cantant, una crítica directa per exageració a la importància que donem al líder o la líder d'una banda. La posada en escena era minimalista però bellíssima. Els músics els anaven arrossegant sobre plataformes segons la necessitat del moment. I la música era en directe o era gravada. Alguns gestos i detalls semblaven apuntar que no era en directe fins que el cantant s'ha separat del micro, ha girat l'esquena, ha anat a parlar amb els músics i ha fet evident que la veu estava gravada. Han anat sonant cançons com Aspetero, que recorda a Franco Battiato o a Mina, i d'altres que feien pensar en Portishead, que feien servir sons samplejats per crear música nova. I sorgien les preguntes. Què és un concert? Cal que la música sigui en directe? Pot ser que una part sigui gravada o tota? Quina importància ha de tenir el líder o la líder de la banda? Una de les claus del que ha passat és l'emoció, com diu Lucia del Greco.
9: Generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
8: Cada cop es feia més evident l'artifici mentre veiem com desapareixien els músics. Apareixia un cos de dansa contemporània i el cantant es fonia amb el grup demostrant que tampoc no era necessari. En un últim gest de malabarisme musical, la presumpta teclista retorçava el cos compulsivament sobre les màquines mentre uns núvols omplien l'escenari i acabaven vessant cap al públic, com si compartissin l'èxtasi amb nosaltres. Mentre de fons, insistentment, la veu d'Andrea Laszlo de Simoni deia des de la gravació «Non è reale».
0: La sala Beckett reivindica l'actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís de l'intèrpret amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. Marta Vives.
10: Ni les goteres que han interromput a la sala de dalt de la Beckett, ni el vídeo que no s'ha pogut projectar, ni la baixada de tensió al llarg de tota l'obra han aconseguit treure èpica a l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, la història d'un cantautor melòdic en decadència que actua a la bodega bohèmia i que juga amb el públic que té a dos dits del nas. Oriol Genís desplega tot el seu ofici entre perruques americanes amb lluentons, casets i un bigoti fals.
11: Comença amb l'Andrés Villarrosa, precisament per mostrar una evolució del teatre de cabaret i del teatre de pista, i estàs una miqueta obert i una miqueta estàs amb aquesta, diguem-ne, exposició contínua al públic, no? I aquesta interacció que es crea amb el públic.
10: A la ficció, un artista en decadència. A la vida real, un intèrpret que és reivindicat als quatre vents amb aquest cicle a la sala Beckett.
11: I en aquest sentit, de cop i volta, dius sí, i després vas veient a on m'he ficat, no? Perquè això és una cosa complexa, no? És com aquell homenatge, però en lloc d'estar assegut a la butaca has d'estar fent tota la feina, no? I això és una cosa especial.
10: Oriol Genís és un dels noms propis destacats dels nostres escenaris. La Beckett, aquesta temporada, li fa justícia.
0: Els espectacles de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona a Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca l'últim de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell.
12: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
13: El Barça segueix intractable a la Lliga. Els de Hansi Flick han sumat la sisena victòria en 6 partits, 18 punts de 18 possibles, i tornen a ser líders en solitari. El Barça ha guanyat per 7-2 contra el Racing de Santander en un gran partit marcat per la intensa pluja que ha caigut al Camp Nou. Rafinha, orgullós de l'equip, en declaracions a Movistar.
14: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo. Seguramente hay algo que puedo dar por el equipo más que lo que estoy dando. Y nada, estoy contento por los goles, por la victoria, creo que es lo más importante, pero tenemos que seguir mejorando, no solo individualmente como en el equipo también.
13: Rafinha ha fet un hat-trick, dos d'ells de penal, també han marcat Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha suma ara 9 gols en les 6 primeres jornades i és pitxitxi de primera divisió. El Barça ha marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades. Lamine Yamal, per cert, ha fallat també un penal. En parla Rafinha.
14: Tenemos que pensar siempre en el equipo. Creo que en este momento la primera parte Lamine lo necesitaba, lo ha fallado, no pasa nada. También puedo fallar yo y siempre que puedo voy a intentar ayudarle, no solo a él como a Karim y también a Anthony, que también más que nadie sé que para un delantero necesita su gol y estamos intentando hacer de todo para que pueda marcar. Nosotros llevamos aquí todo como más o menos una familia y en la familia tenemos que estar todos bien y en la misma, ¿no? Entonces siempre que podamos uno intenta ayudar al otro.
13: Joan Garcia ha estat substituït al descans per un problema al turmell esquerre, tot i que no té cap lesió important. Al seu lloc ha entrat Stensna, que ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. Amb aquesta victòria, el Barça suma 7 triomfs en els 7 primers.

0: més partits de la temporada en totes les competicions i signa el millor inici de la seva història.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: També jugats aquest dimecres a primera divisió, dos partits més, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. En canvi, s'ha ajornat el Llevant Atlètic Club a causa de la forta pluja caiguda al Ciutat de València. Tancaran aquest dijous aquesta sisena jornada, dos partits més, a les 7, Betis-Getafe i a 2:15 el Màlaga-Villarreal. Mentrestant, Kylian Mbappé a Madrid s'ha volgut defensar de les crítiques rebudes després de remengar a la samarreta de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx.
2: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
0: Son declaraciones de Mbappé al diario AS.
1: 3CAT Info.
0: El Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Montpellier, partit de la segona jornada de la Lliga de Campions. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
3: Apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
0: I en motor, l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat l'arribada de l'australià Senna Agius, de 20 anys, de cara a la temporada vinent i en el lloc de Maverick Viñales.
1: Tresca Info.

Un veí d'Olivella, al Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges que han caigut aquest dimecres a la nit. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima a uns 500 metres del punt on han localitzat el vehicle. L'episodi de pluges que ha afectat bona part de Catalunya aquest dimecres ha provocat més de 200 sortides dels bombers i molts problemes de mobilitat. A Barcelona s'ha tallat la Ronda de Dalt, la R4 de Rodalies i diverses estacions del metro. També s'ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat del bloc comunitari. Ursula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament. L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament del Port de Ceuta, on l'executiu espanyol pretén ubicar un miler d'immigrants. El tribunal ha atès la petició urgent d'un sindicat policial, decisió que, segons la Moncloa, els deixa perplexos. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat